0: cugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys de tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OR Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, condit a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 12 de juny, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent. Faran els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda, d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats us oferirem una petita guia introductòria del Mundial de Futbol que va començar ahir a Mèxic. Ens il·lustrarà el periodista del diari Esport, Sergi Vélez. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar un concert històric i com han canviat els temps des de llavors, després de 50 anys de la celebració del concert dels Rolling a la Monumental. Però també parlarem d'una nova app per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. A partir de les 5 coneixerem la soprano santcugatenca Beatriz Llamas. Farem un nou viatge al centre de Ràdio Sabadell, repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Cinema Catalunya va acollir aquest dijous l'acte de lliurament de premis del TRS Fem Cinema, sisena mostra de cinema fet a les aules, una iniciativa de Terrassa UNESCO City of Film que fomenta la creació audiovisual entre l'alumnat dels centres educatius de la ciutat. L'edició d'enguany ha registrat una participació rècord amb 55 curtmetratges, 11 centres educatius i més de 400 alumnes participants. Els curtmetratges poden entrar dins de les categories de ficció, documental, animació, videoclip, amb el requisit de no superar els 10 minuts de durada. Durant la jornada es van projectar les produccions de la categoria de ficció abans de l'entrega de guardons. En categoria de primària, els premis van ser per La venjança de l'Escola Bet com a millor producció i Diversos universos de l'Escola Ramon i Cajal al millor guió. En secundària, No luches sola, Alma, de l'Institut Vacarisses, va guanyar el premi a la millor producció, mentre que Nice to Eat You, de l'Escola Creixent, va ser reconeguda com el millor guió. També es van lliurar 3 mencions als valors UNESCO als films Daniela, de l'Escola Ramon y Cajal, Qui vol pot, de l'Escola Goya, i Dona'm la mà, de l'Institut de Matadepera.
0: Gràcies, Sergi. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Badalona retira de la circulació viària 250 patinets elèctrics des que va entrar en vigor l'ordenança municipal que regula l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal el passat novembre. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que la conducció temerària, la manipulació del motor o la manca d'assegurança són les principals infraccions que han portat al precinte dels vehicles. La Guàrdia Urbana de Badalona ha requisat aquests 250 patinets elèctrics en els darrers 6 mesos i ha tramitat prop de 350 denúncies per no respectar la normativa. Albiol ha assenyalat que amb l'aplicació de la nova ordenança, el govern actua amb contundència contra qui utilitza els patinets, posant en risc la seguretat de la resta de veïns.
3: La mobilitat no pot convertir-se en una amenaça per la circulació i per la seguretat de la resta de ciutadans de la nostra ciutat. I vam ser molt clars quan vam aprovar l'ordenança. I avui demostrem que anem en sèrio, que no estem per bromes amb els patinets i que les normes estan perquè les complim tots.
2: L'alcalde ha detallat que els patinets requisats es consideren ja un residu i que es destruiran en les pròximes setmanes. Recordem que el nou reglament inclou sancions per conduir amb auriculars, mirar el mòbil o anar sense casc homologat. Les més greus s'interposen davant infraccions com no disposar d'una assegurança, haver modificat el motor o circular de forma temerària. A més, per les vies on la vorera i la calçada estan al mateix nivell, no es poden superar els 10 km per hora. En el cas que estiguin separades, la velocitat màxima és de 25 km per hora. Des del gener, a més, la norma estatal obliga els propietaris a inscriure els patinets en un registre i disposar de l'assegurança obligatòria per poder circular.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
4: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha posat en marxa un pla de xoc de rentat de carrers i contenidors de residus que durarà tot l'estiu. Cada carrer i plaça es netejarà amb aigua a pressió cada 10 dies, quan habitualment es fa cada 18. A més, l'interior dels contenidors es netejarà cada 15 dies i l'exterior es farà cada 30. També s'aplicarà un esprai desodorant als contenidors amb més ús. L'increment de les temperatures i de l'activitat dels espais públics han motivat aquest pla municipal, que s'afegeix al que ja fa setmanes s'està desplegant sota el nom d'un Prat Millor i que consisteix en la neteja a fons d'una zona en concret cada setmana. Les tasques es fan principalment a la tarda, vespre i nit, per reduir les molèsties als vianants. A banda dels contenidors, una de les principals fonts de pudor al Prat són els orins dels gossos, quelcom que s'agreuja amb la calor i l'escassetat de pluja, que n'intensifiquen la seva evaporació.
0: Gràcies, Ivan. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Hoquei Club Castellà continua lluitant per aconseguir ascensos de categoria i en aquesta ocasió el torn ha estat pel segon equip, que vol una plaça a Primera Catalana. Els de Josep Antoni Pérez van empatar a 3 enfront del Sant Cugat en el partit d'anada i tot es decidirà en el definitiu partit de Sant Cugat. Després d'acabar en cinquena posició del grup A de segona catalana, el filial Grana s'ha trobat amb el segon classificat del grup B, un rival que sempre és temible i que vol ascendir per tenir equips a les 4 primeres categories de l'hoquei, ja que compten conjunts a Hoquei Lliga, Hoquei Plata i Nacional Catalana. Els castellarencs volen tenir un equip de garanties també a primera, que sigui capaç de donar suport al de Nacional en moments puntuals i per això han conjuntat una esquadra amb jugadors experimentats del club. Davant dels santcugatencs, l'equip va arrencar un empat a 3 en l'anada i ara queda tot per decidir en la tornada que es disputarà demà dissabte al vespre. En cas d'aconseguir-ho, aquesta serà una nova fita històrica pel club, que tindrà equips en les dues categories més altes de l'hoquei català.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Sara Vella.
6: Òmnium Cultural Sant Cugat ha donat el tret de sortida a la campanya Juga en Català, una iniciativa que busca reforçar l'ús social del català en l'àmbit esportiu. L'acte de presentació s'ha celebrat al Casal Torreblanca amb la presència de la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, i altres representants del govern. Durant la trobada s'han presentat els cartells commemoratius elaborats per alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat que reconeixen el compromís dels clubs esportius amb la promoció de la llengua catalana. Segons ha explicat Òmnium Cultural, aquests treballs han estat desenvolupats al llarg de tot el curs acadèmic i representen tant els valors esportius de cada club com la seva implicació en la defensa i promoció del català. La regidora Fernández ha destacat la qualitat de les propostes presentades i agraït la implicació de l'Escola d'Art i Disseny. La campanya tindrà continuïtat el pròxim setembre amb un acte de lliurament dels cartells als 10 clubs esportius amb què Òmnium treballa des de fa més de 2 anys per fomentar l'ús del català entre esportistes, famílies i entorns socials vinculats a l'activitat esportiva. La vicepresidenta d'Òmnium Sant Cugat, Quima Moret, ha agraït el compromís dels clubs participants i els ha animat a continuar impulsant l'ús de la llengua en l'àmbit esportiu. En aquest sentit, l'entitat ha reiterat la seva disposició a oferir assessorament, formacions, tallers i materials de suport per ajudar les entitats a reforçar la presència del català. Moret també ha recordat que la promoció de la llengua en l'esport és una de les línies de treball prioritàries d'Òmnium, que en els darrers anys ha impulsat iniciatives d'àmbit nacional com la campanya L'esport treu la llengua.
7: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: El de futbol que organitza la FIFA i que enguany es fa al Canadà, Mèxic i als Estats Units. Una competició que s'allargarà fins al diumenge 19 de juliol i que durarà 39 dies, l'edició més llarga de tota la història. En parlem amb en Sergi Vélez, periodista del diari Esport. El tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb el Sergi Vélez, periodista del diari Esport. Què tal, Sergi? Bona tarda.
2: Bona tarda, Martí. Què tal? Com estem?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Sergi, primer de tot, quant de temps portes esperant aquest moment? Perquè els qui ens agrada el futbol estem a punt de ser molt i molt feliços durant uns quants dies, no?
2: Sí, bueno, anava a tirar una mica d'humor, anava a dir que estic esperant d'uns 4 anys, com tothom.
1: Exacte,
2: però,
1: sí.
2: Però sí, evidentment, doncs hi ha una gran expectació perquè és un dels mundials més grans dels últims anys i, evidentment, doncs per tot amant del futbol ens agrada seguir una cita com aquesta.
1: Quin és el primer record que tens d'un mundial?
2: Clar, jo crec que el que va ser més així especial i pel que va suposar en aquell moment va ser el del 2010. Perquè el del 2006 ara mateix no el recordo molt. Tinc evidentment molt clar que va guanyar Itàlia, però així com a primer mundial jo diria que el que recordo millor és el del 2010, sí.
1: Una competició en què precisament aquell any, doncs com deies, tots almenys aquí a l'estat espanyol la tenim molt present. I a més és una competició que, sens dubte, és l'esdeveniment esportiu més seguit arreu del món. Què destacaries tu de l'edició d'enguany?
2: Home, doncs, més enllà del que representa a nivell futbolístic, que s'ajunten els millors jugadors de tot el món, també tenim doncs, tot el tema polític que hi ha al darrere, no? El tema de les deportacions, el problema a nivell de jugadors que també està havent-hi ara, que hi ha molta polèmica per tot el que està suposant també amb les polítiques de Trump, d'immigració. Bé, és un mundial que està portant bastantes discrepàncies pel lloc on se celebra, per la manera de pensar que hi ha, i a part del component futbolístic, com t'estava dient, jo crec que també s'ha de fer una reflexió de tot el que suposa el Mundial i també d'on venim, no? Perquè si recordem, l'últim Mundial es va celebrar a Qatar, que ja va ser bastant controvertit per tot el que va suposar a nivell de persones que hi participaven en les obres, les condicions lamentables que hi havia, la vulneració de drets humans que també hi va haver. I aquest Mundial tampoc és que sigui precisament la panacea, no? Per dir-ho així d'una manera. El de Rússia tampoc ho va ser en el seu moment. I bé, jo crec que estaria bé de cara a un futur doncs, intentar millorar i canviar el paradigma que hi ha amb aquests últims Mundials.
1: Era un tema que, sens dubte, volia tocar més endavant, però ara que l'has tret, doncs, aprofitem i en parlem una mica també. Justament, com deies, portem 3 Mundials seguits, des de Rússia, Qatar i el d'enguany, el d'Estats Units, Mèxic i Canadà, en què a vegades la competició queda en un segon pla i s'està parlant més doncs, de temes extraesportius, com per exemple àrbitres que no han pogut entrar al país americà perquè no els deixen entrar per culpa del visat, seleccions que s'han estat hores tancades mentre la registraven. Llavors, tu com valores tots aquests fets i que cada 4 anys doncs, això estigui passant últimament?
2: Bé, doncs com et deia, no? Que arriba un moment que això, entre cometes, s'ha normalitzat o que sembla que hagi de ser doncs, la dinàmica dels últims mundials, de que s'estiguin vulnerant drets que haurien de ser superrespectats i no sembla ser així, no? Almenys per la FIFA no sembla ser una prioritat i més enllà de que també hi hagi una competència més important en aquest sentit des del país on s'està celebrant tot això, no? Perquè Infantino, si no ho recordo malament, com que s'estava netejant una mica les mans i dient, bueno, no, és que clar, aquí hi ha un país que hi ha una sèrie de normes, una sèrie de lleis, i clar, tot això doncs a vegades és complicat compaginar-ho a l'hora de respectar segons quines coses. Bé, jo crec que aquest discurs em queda molt curt per tu després designar una seu d'un mundial com és en aquest cas, Estats Units, no? Que encara que potser no sigui el país que més respecti aquestes coses, tu no pots agafar i dir no, és que això és cosa del país com a tal. Tu, com a institució també important, que és la FIFA, doncs has d'intentar que això canviï d'alguna manera. I jo crec que si això de cara als propers mundials no canvia, doncs ens estem encaminant a una competició que cada cop doncs, és més... No sé com catalogar-la ja, perquè n'hi ha tants adjectius que es podrien posar que sí. Bueno, quedaria en curs.
1: Sí, sí, ara ho deies, que ens hem acostumat a viure aquestes situacions. Una de les coses que sí que depèn estrictament de la FIFA són els nous canvis i les novetats que hi ha en aquest Mundial. Per exemple, és la primera vegada a la història que participen 48 seleccions. Tu creus que això és alguna cosa positiva o negativa per la competició? Perquè d'una banda es produeixen força enfrontaments potser entre seleccions menors i que tenen poc interès o poca emoció, però d'altra banda és una oportunitat per a aquests països que mai han tingut pràcticament opcions de colar-se a un Mundial.
2: Això és com tu deies, no? Es pot mirar des de diferents punts de vista i per uns semblarà més egoista si ho definim d'una manera i per altres, doncs, que hauríem de ser més crítics. Jo, en aquest sentit, el que sí que no m'acaba de convèncer del Mundial és que hi ha unes setmanes en què el futbol doncs, ens deixa una sèrie de partits que són bastant intranscendents per l'espectador del futbol i per mi, doncs, evidentment, m'agrada veure ja quan hi ha partits molt més interessants. Potser s'hauria de plantejar d'una altra manera. Sí que hem vist, per exemple, un canvi de paradigma a la Champions, que jo crec que ha afavorit en aquest sentit l'emoció de la competició, i en aquest sentit doncs el Mundial jo crec que no sé ara mateix dir-te de quina manera, però hauríem de reflexionar una mica per poder fer una mica més interessant, perquè cada cop hi ha més partits, els jugadors acaben més cansats i cada cop, en comptes de veure un espectacle futbolístic, el que acabem veient és més jugadors lesionats i això després doncs, porta un rendiment molt més baix tant al futbol de seleccions com al futbol de clubs, que tampoc falta tant perquè comenci una nova temporada.
1: Sí, sembla que aquest Mundial va en contra del que tu deies, les demandes dels jugadors de reduir partits, i ara, en canvi, en aquest Mundial doncs, els hi han afegit encara més partits i encara més seleccions. També cal destacar que en aquest Mundial la FIFA ha implantat noves regles de joc relacionades sobretot amb les pèrdues de temps i l'actuació del VAR que s'estrenaran doncs, això a partir d'aquest Mundial. Creus que és una decisió encertada el fet d'estrenar aquestes noves normes en una competició tan important?
2: Home, és una bona prova de foc, més que res perquè un Mundial doncs, també serveix com a camp de proves per veure després si és realment efectiu després traslladar això al futbol de clubs, no? També és una mica arriscat perquè si després les coses no surten bé o no surten com esperaves, doncs, clar, un Mundial és l'escenari més gran del món, tothom està veient allò. En cas que surti malament, doncs pot ser un perjudici per l'espectador i també pels propis futbolistes, no?
1: Ara, Sergi, et demanaré una mica de prediccions. Quines creus que són les seleccions que arriben a millor estat de forma al Mundial, que són clares candidates, vaja?
2: Home, jo, per exemple, he de dir que Espanya és un grup molt sòlid i jo crec que té les línies molt ben equilibrades, des de la defensa al mig camp, a la part de dalt, no?, a l'atac. I després, evidentment, una de les seleccions que més et crida l'atenció és França, perquè hi ha una sèrie de jugadors a dalt que a nivell de clubs ho han patat i doncs, tinc moltes ganes de veure com ho fan també amb les seves seleccions. Sí que t'he de dir, Martí, que, per exemple, la selecció de França el que trobo a faltar és un mig camp que sigui molt més potent perquè té jugadors molt interessants a la part de dalt. Clar. I, en canvi, el mig camp en queda molt curt. No?
1: És potser la part que tenen més coixa.
2: Sí, jo crec que és una de les parts més importants del camp, que té més desgast físic, i jo crec que això pot passar factura conforme vagin avançant les eliminatòries. Hi ha una altra selecció que, per exemple, també crec que està molt ben compensada, com és el cas de Portugal, que té molt bons jugadors, que hem de veure quin paper fa, perquè bueno, està en el grup de Colòmbia, veurem a veure com ho fa, i després doncs, sempre es parla d'Anglaterra, que ha sigut una convocatòria bastant controvertida perquè s'han quedat fora jugadors importants de la talla de Phil Foden, Cole Palmer, vull dir que amb Tuchel veurem com gestiona aquest grup de jugadors que sempre, sí que és veritat que per la seva qualitat destaquen, però que no acaben de consolidar-se com a grup després col·lectiu, no? del joc col·lectiu que demostren també de cara a la galeria. I després, per últim, deixa'm destacar-te també la selecció del Marroc, que a l'últim Mundial va quedar semifinalista, si no recordo malament, que hi ha jugadors amb molta qualitat i que estan també exhibint un molt bon nivell últimament, i tinc moltes ganes de veure el Marroc perquè crec que pot donar continuïtat al que ja va fer en aquell Mundial de Qatar del 2022.
1: Just ara m'ho deixes perfecte perquè et anava a recordar l'actuació del Marroc al 2022, que tots considerem que va ser una de les grans sorpreses d'aquella competició, i t'anava a preguntar quins combinats nacionals creus que enguany poden donar la sorpresa. Es parla molt de l'Equador, del Japó, de Colòmbia també, la deies.
2: Clar, mira, mencionaves, per exemple, l'Equador, que, per exemple, està, si no m'equivoco, segona en quant a classificació de la Conmebol per només darrere d'Argentina, perquè posem una mica en context. Vull dir, és una selecció que pot donar la sorpresa perquè té jugadors molt, molt interessants, i que jo crec que en aquest sentit pot ser una de les seleccions a tenir en compte. Digue-li una de les seleccions tapades que poden donar la sorpresa, com vulguis. Després, em falta per veure Països Baixos, perquè en aquest sentit sempre s'ha dit que hauria de tenir algun mundial perquè ha arribat ja a diverses finals i de més, però com que no acaba de consolidar-se com a potència i com a favorita en aquest cas, llavors tinc bastanta curiositat per veure com ho fa Països Baixos en aquest sentit. Frenkie de Jong, que pot estar davant el seu gran mundial, no? Per l'edat, també sí. Pel moment de forma potser que arriba ara, que ja està recuperat d'una lesió important que ha patit el Barça. I després, per exemple, Alemanya, que també té una sèrie de jugadors que acaben cicle, com segurament serà Manuel Neuer, Kimmich, que també té ja una edat considerable. I, per últim, deixa'm destacar-te a Brasil, perquè segurament s'ha parlat molt de Neymar, d'aquesta convocatòria d'Ancelotti. Tinc molta curiositat per veure si aquest lideratge el poden també assumir Rafinha i Vinícius, per exemple, que són dos jugadors que ara mateix són els dos millors jugadors segurament de la selecció del Brasil. No?
1: M'ha sorprès que de totes les seleccions candidates que tu creus que hi ha

0: jo crec que és molt difícil per un grup de jugadors que ja han guanyat allò que tant volien, no?, i que tant desitjava la generació dels Messi, Di Maria, Higuaín, etc, etc, no?
1: Clar.
0: Llavors, ara et responc al que m'has preguntat darrerament, que era la decepció d'aquest Mundial. La paraula decepció és molt gran, perquè jo crec que engloba moltes coses en aquest sentit i em costaria doncs, trobar-ne una així ben clara. La gent va com molt a saco amb Anglaterra, perquè és el que et dic. És una selecció que històricament doncs, no ha fet grans coses i els últims anys doncs, ha decebut bastant. Llavors, em sumo una mica al vaixell aquest d'Anglaterra com a decepció, que sé que estic sent bastant benèvol en aquest sentit. No és una predicció molt difícil. I després, així, de les grans, no sé, Brasil és difícil que faci alguna cosa interessant, pel que et deia, perquè no té un grup sòlid.
1: I a banda de tot el que hem comentat, abans ho deies, que és segurament l'última gran competició amb les seves seleccions de jugadors com Neuer, Kimmich, Neymar, però sobretot volia preguntar pels dos millors jugadors de la història o els que són considerats dos dels grans jugadors de futbol de tots els temps. En el meu cas, crec que estem davant del millor jugador del món i de la història, que és Lionel Andrés Messi, que serà el seu últim Mundial, com també ho serà, segurament, de Cristiano Ronaldo. Tu ja t'has fet la idea d'això o què?
0: Home, doncs, com a persona que ha crescut admirant, veient el futbol d'aquests dos grans jugadors, com és el cas de Leo Messi i Cristiano Ronaldo, em costa molt veure futbol sense aquests dos jugadors. O sigui, porto molts anys dient, arribarà el moment, perquè ens hem de mentalitzar que no són eterns i que arribarà un moment que tu posaràs la tele i no estarà cap dels dos jugant amb les seves seleccions ni tampoc amb cap club, perquè això cada vegada està més a prop. Cristiano Ronaldo, si no recordo malament, té 41 anys. Leo Messi diria que està a prop dels 39. Vull dir, això està al caure i ens hem d'anar fent la idea. Però costa, sí, costa molt perquè són dos jugadors que t'han donat moltes alegries i que has gaudit molt, llavors costa molt fer-se la idea que està acabant aquest cicle tan, tan bonic i meravellós que ens han donat aquests dos grans jugadors. També, evidentment, serà l'últim Mundial de Luka Modric, que no l'havies mencionat, Martí, però també és un altre gran jugador.
1: Sí, i que sobretot fa molts bons tornejos amb la seva selecció.
0: Sí, evidentment. Bueno, només fa falta recordar aquell Mundial del 2018, la final de Croàcia contra França, que després Luka Modric va guanyar aquella pilota d'or. Costa fer-se la idea que acaba una generació,
1: sí, sí.
0: També comença una altra nova, perquè tenim jugadors il·lusionants, com és el cas de Lamin, com és el cas d'Olise, Doué, bé, i una generació bastant interessant de jugadors, i que jo crec que ara serà cada vegada més recurrent que la pilota d'or doncs, no sigui potser una hegemonia d'un jugador sol, sinó que tindrem bastants competidors, perquè ara arriben nous lideratges i no acabo de veure a jugadors com Mbappé o Haaland marcant aquesta hegemonia que van marcar Leo Messi o Cristiano Ronaldo.
1: Doncs seguirem de prop tot el que facin en aquest Mundial aquesta nova generació i també els últims partits de l'alt nivell d'aquestes estrelles, que segurament serà l'últim Mundial que disputin. Sergi Vélez, periodista del Diari Sport, moltíssimes gràcies per aquest repàs i aquesta introducció al Mundial 2026. I merci per atendre la trucada del Connectats.
0: Moltes gràcies, Martí. Gràcies a vosaltres. I res, a gaudir del Mundial i d'aquestes grans estrelles.

0: Doncs a ritme dels Rollings, avui obrim l'última tertúlia de la setmana. Per què ho fem d'aquesta manera? Doncs perquè parlarem del Rolling, parlarem de concerts, parlarem de música i d'allò que vagi sorgint sobre la marxa en aquesta tertúlia d'avui, que compartirem amb l'Emili Miquel, que és exdirector de l'Oficina de Correus del Prat i, a més, escriptor. Emili, molt bona tarda. Emili, bona tarda. Doncs no, saludem el Josep Amorós, que és publicista i escriptor i ens acompanya, a més de... musicalment també ens està a l'estudi de Sant Cugat. Josep, com estàs?
1: Saps que el món es divideix entre els que diuen Rolling i els que diuen Stones. Els Stones.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo sóc dels Stones.
0: Ah, mira, jo m'estava afegint a aquest grup. Hem coincidit, doncs, no?
1: Has començat amb Rolling i per això he pensat, mira, veus, direm això, però sí, els que diuen Rolling i els que diuen els Stones.
0: Doncs parlarem dels Rollings, a veure si tenim a la resta de components de la tertúlia. L'Emili Miquel, el tenim al Prat o no? No? No el tenim? I a l'Alister tampoc el tenim? Escolta, que hem de fer una tertúlia amb el Josep i jo.
1: Bé, tenim el menjar.
0: A veure, no? Jo no puc parlar-te amb coneixement de causa del que va passar ara fa 50 anys a la Monumental amb aquest concert històric dels Rolling Stones, que amb ells arribava la modernitat, no? Perquè, clar, era una època en què feia uns mesos acabava de morir Francisco Franco, no?
1: Ja eren bastant modernets, eh?
0: Vols dir? Però potser no es podia mostrar.
1: Era una mica una barreja de modernets i una mica convallàs, també, perquè veníem dels concerts al Palau d'Esports del carrer Lleida, dels concerts del Lluís Llach. I poc abans que els Stones van obrir foc Santana. Jo és el primer concert que recordo a Barcelona, va ser Santana. I va ser aquell mateix any, just abans que els Stones. Pels Stones no vaig aconseguir entrades, va ser impossible. A més, valia una fortuna, no me'n recordo, però per aquella època era una barbaritat.
0: Doncs mira, segons aquesta informació, 900 pessetes.
1: Clar, imagina't, 900 peles d'aquella època.
0: En aquella època, ara mateix pot semblar una ridiculesa, perquè estem parlant de 5 euros i escaig. Però en aquell moment,
1: doncs jo crec que
0: gairebé 1.000 pessetes, 1.000 pessetes, sí, sí. Era pasta.
1: 1.000 peles era no un cap de setmana, no? Tiraves tota la setmana amb 1.000 peles, eh?
0: Sí, 1.000 sí. Peles.
1: Bueno, jo penso que aquell any que vaig... Clar, el curs 75-76, jo feia primera carrera, és el que em deuria costar la matrícula. L'entrada dels Stones.
0: Pues escolta,
1: no hi vaig anar. No hi
0: I
1: vaig
0: no vas
1: anar.
0: Aconseguir entrada, anar. Per què? Perquè no. Sí que hi havia localitats.
1: Sí, no, i no es van vendre totes, però no sé, va haver un merder, no sé, no el recordo exactament, eh? Va haver un lio. Em sembla que en aquella època tots els concerts estaven organitzats, promoguts per una promotora que es deia Guy & Company, del Guy Mercader, i no sé quina mena de daltabaix amb les entrades, en fi, o no en quedaven de les més barates, no ho sé, i eren les que podien pagar, no ho recordo exactament, però no vaig poder anar. I em vaig haver d'esperar 4 anys per veure els Stones, i a Madrid, i vam anar a Madrid, vam muntar un autobús des d'aquí Sant Cugat, amb la ràdio, amb Ràdio Vallès, que encara,
0: sí,
1: que en aquella època encara existia, amb el David Acedo i jo, que érem els que portàvem els temes musicals, i vam muntar un autobús i vam anar a Madrid, a veure els Stones al Manzanares.
0: Manzanares,
1: que no existeix, sí. Ja tampoc. I no van començar amb aquesta cançó, que de fet no la van tocar ni aquí a Barcelona
0: no,
1: ni a Madrid. No la van tocar.
0: Sí,
1: a Madrid van començar amb Start Me Up. Va ser un concert espectacular. Eh? Pell de gallina, de veritat.
0: No, gallina de piel, que diria el
1: piel.
0: Johan. A veure si podem saludar l'Emili Miquel. Emili, bona tarda.
2: Hola.
0: Hola.
2: Bona tarda.
0: Que ens
2: sentiu?
0: Sí, una mica fluixet. Estàs a l'estudi,
2: sí,
0: oi?
2: Més.
0: Estàs a l'estudi.
2: Sí, estic a l'estudi.
0: Val.
2: Jo ho sentia perfectament, eh?
0: Sí? Doncs no sé què ha pogut passar.
2: Em saludàveu, jo contestava, però no, es veu que no arribava.
0: No ens arribava res. Coses de,
2: sí,
0: de la tècnica. Sí, el Rolling, mira, van fer el que van poder, no? Que estaven aquí, que sembla que venien i no sabien si es desmuntava la banda o no. No ho sabem. Tu hi vas anar, o per cert?
2: Jo tenia 19 anys, era jovenet, no hi vaig anar, no.
1: Som de la mateixa quinta, doncs.
0: Sí. Sí,
2: jo sóc del 56,
1: sí,
2: va, la quinta de Miguel Bosé.
0: Quina referència!
2: Sí, sí, però sempre em fixo a veure com està perquè dic... Si
0: per comparar-te, no?
2: Sí, sí.
1: Bueno, sí, sí. Jo guanyo una mica, jo sóc del 58, vull dir que veus, però...
0: I què recordes tu? Recordes, no sé, l'expectació que va crear aquell concert, una mica l'ambient, encara que ho visquessis no com a espectador, si no vas anar al concert?
2: La veritat és que no recordo gran cosa, perquè jo estava, em sembla, més per la política, aleshores, que va ser el setembre de... No, va ser el juny, ara fa...
0: Sí, ahir va fer 50 anys. Sí,
2: sí, va ser el dia 11 de juny, no? Si no recordo malament,
0: sí.
2: Del 76. Del 76. I després em sembla que el setembre del 76 va ser la primera diada que es va celebrar a Sant Boi de Llobregat. És possible, no?
1: És més que possible.
2: Sí, i era en plena... Era quan començava la transició, els anhels de llibertat, que van esclatar llavors, no? Després de la mort de Franco. Aquí ja feia 7 mesos que Franco havia mort. I estava, en aquella època, estava més per la política que no pas per la música, perquè, bueno, quan som joves, doncs, volem canviar les coses i volem fer la revolució, i després se'ns passa...
0: Ja, el que passa és que qualsevol excusa és bona, i aprofitant que venien els Rollings, sí, i que la gent es volia manifestar, sí, lliurement, perquè tinc entès que també en aquell moment, doncs, hi va haver corredisses, els grisos
1: sempre
0: també...
1: Sempre acabaven corredisses, no? Sempre, tot acabava amb corredisses. Sí, sí, els
0: concerts, per davant dels grisos.
1: Els concerts del Llac, que et deia, del gener del 76, que es van convertir en un disc que el Llac l'ha vengut moltíssim. També acabaven perquè, esclar, bueno, però clar, allò era més obvi, no? Perquè, esclar, sorties cantant la gallineta
0: català,
1: i cantant l'estaca, sí, i, òbviament, doncs, clar, sorties al carrer Lleida, muntaves un rebombori amb un juic impressionant fins que venien els grisos, esclar.
0: Anem a preguntar-li a l'Alister. L'Alister Spering és viquipedista i traductor científic i el tenim a Sabadell. Alister, bona tarda.
3: Hola, com esteu?
0: Què feies tu fa 50 anys quan tocaven els Rollings aquí a Barcelona, a la Monumental?
3: Jo fa 50 anys encara estava esperant que em toqués, que em quedaven uns anys per néixer, així que encara em quedava una mica, però...
0: És el més jove de tots.
3: Però la longevitat d'aquest grup és increïble. Jo recordo que el 2009, amb la parella que tenia llavors, vam considerar molt seriosament d'anar a un concert de Rolling Stones, que no, malauradament no era aquí, sinó a l'estranger, així que al final no hi vam poder anar. Però és que avui en dia, el 2026, encara continuen units, a diferència d'altres grups d'aquella època. La majoria encara són els mateixos integrants que al principi i continuen traient música que val molt la pena ser escoltada, no han perdut el talent. O sigui, tenen longevitat personal, biològica, però també musical, brutal.
1: Sí, de fet, dels primers només queden el Mick Jagger i el Keith Richards. Jo recordo el concert d'aquí a Barcelona i el de Madrid del 82, que és el que vaig anar jo, el segon guitarra era el Mick Taylor encara, no era el Ron Wood, que hi és ara. I clar, òbviament estava tant Charlie Watts, que malauradament aquest sí que va morir, i ja estava Bill Wyman, el baixista, que va deixar el grup, senzillament, el va deixar.
0: Considereu, com alguns ho han fet, que aquest concert va servir com a tret de sortida per incorporar Catalunya en el circuit europeu de les gires internacionals?
1: Va ser dels primers,
2: sí, no?
1: Tampoc
2: sí.
1: El primer, eh? Jo estic convençut, estic segur, el primer va ser Santana, a Barcelona, perquè va ser anterior en els Stones, i va ser el Palau dels Esports del carrer Lleida, que sonava espantós, però una cosa horrorosa. I Santana, en aquella època, era un grup
0: molt potent,
1: sí, però molt potent.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, doncs, els Stones, i sí, va ser com una miqueta obrir la porta. Tot era Gay and Company, eh? Era, el Gay Mercader els va portar tots. I van començar a venir Queen, van començar a venir Canet Head, que encara existien en aquella època, els Canet Head, jo els vaig veure, també el Palau d'Esports. En fi, sí, i és cert, vam entrar al circuit després, contigo empiezo todo, no?
0: Emili.
2: De totes maneres, s'ha de recordar que la Monumental no es va omplir,
0: sí,
2: no es van vendre totes les entrades, perquè em sembla que es van posar a la venda 18.000 entrades i se'n van vendre 12.000. Doncs, Emil, que ara és fàcil mitificar-ho, no?, des d'aquí, des de la distància. Dius que va ser... Tothom esperava els Stones, perquè en aquella època els Anells de Llibertat i els Stones doncs, representaven la contracultura, la rebel·lia, i... però no es va omplir. Vull dir que hi havia gent que no els devia conèixer. O que el preu de les entrades era massa car.
1: Ara.
2: Perquè...
0: Sí, ara. Per l'època, sí.
2: Déu-n'hi-do, no? Perquè eren, em sembla, 900 pessetes.
0: Sí.
2: Que vindrien a ser 5 euros i escaig, però... Descomptant la inflació, potser serien 70 euros. Però avui en dia et demana 70 euros per anar a veure el grup més famós del món i et sembla una misèria.
1: Sí,
0: sí, com han canviat els temps, per... no? Jo no
2: sí,
0: sé si
2: ara ja
0: encara...
2: res ens sembla barat.
0: Ja, clar. Sí. No, però és que ha canviat en molts aspectes. O sigui, avui anar a un concert és fer una marató, pràcticament, eh?
1: Per començar, és aconseguir les entrades, ja, vull dir, perquè els 30 segons estan bloquejades les webs per aconseguir-les. Vull dir que, esclar, no... no sé, no, jo no sabria com fer-ho ara mateix, eh? O sigui, em costa molt anar a concerts. Clar, vaig a un altre format de concerts, òbviament.
0: Petit format?
1: Sí, sí. Aleshores no hi ha tanta...
2: No
1: hi ha tanta ansietat, sí, ens fem grans, exacte.
2: Petit format.
0: Sí. Però, Alistair, tu que m'imagino que sí que aprofites encara per anar a concerts, el tema de les entrades, que ha canviat, sí, en la manera que... Però el preu? Abans eren cares unes entrades a 900 pessetes, però és que ara hi ha entrades que són caríssimes. A més, és que hi ha una cosa que es diu preus dinàmics, que va en funció de la demanda, no? Oferta i demanda, i per anar al concert d'un mateix grup, un dia pagues un preu i a lo millor al cap de dos dies estàs pagant un altre.
3: Sí, no sé com va ser el 1996, però tinc la sensació que avui en dia hi ha molta més gent que ha de menjar, per dir-ho així, de la mateixa entrada que no pas llavors, perquè ara hi ha tots aquests monopolis de les entrades, i llavors també hi ha gent que fa coses estranyes connectant-se amb bots per acaparar totes les entrades i després revendre-les. Hi ha les productores, hi ha una pila de coses que algunes d'elles ja existien el 1976, però algunes altres també són un fenomen més recent. De fet, a molts països, als Estats Units, al Regne Unit, s'ha començat a mirar si tot aquest tema dels distribuïdors d'entrades no hi ha conductes fraudulentes o, si més no, monopolis. Però sí, els preus són una autèntica borrada. Jo fa un temps que no vaig a cap concert, però l'altre dia estava al tren i sentia dues noies que parlaven i que tenien previst anar en el concert del Bad Bunny, i que una d'elles volia regalar-li al seu germà pel seu aniversari una entrada, però que li havia, estava rient dient que li havia dit al seu germà que això comptava com el regal d'aniversari dels propers 18 anys.
0: Ai, veus? Sí, sí, és que la veritat...
1: I per veure el Bad Bunny, no t'ho perdis.
0: Sí, perquè, sí.
1: Bé, és igual, no entrarem ara en crítica musical. Però no és només els concerts, és a dir, és tot. Intenta mirar, jo què sé, si algú té un PC davant ara, intenta agafar una entrada per al Madison Square Garden per a la final de la NBA. Intenta-ho. O sigui, ens anem a $12,000 per un partit de bàsquet. És que...
0: Bueno, i si decideixes anar tu, espera que et deixin entrar, que et donin el visat i que tinguis el vistiplau de la guàrdia de Trump perquè et quedis amb les ganes, després d'haver fet la despesa.
2: Però són en general tots els espectacles en directe, sí. Perquè jo que sóc aficionat al tennis, intenta tu aconseguir una entrada per les semifinals o la final de Roland Garros o de Wimbledon, que ho has de fer un any abans, has d'entrar a una determinada hora i ja no vegis el que et demanen. I això fa uns anys doncs, era molt més accessible. Els espectacles en directe s'han disparat moltíssim.
0: O si vols anar a un restaurant també... d'estrella Michelin, també has de fer una cua virtual d'un any aproximadament. De tot això se'n diu globalitat, no?
1: Segurament.
2: Sí.
0: Sí?
1: Sí. No sé què passaria ara. Si s'anunciés un concert dels Stones a l'Estadi Olímpic per aquest estiu. Jo crec que és allò que omplen un, dos, tres, totes les vegades, tots els cops que calgui, perquè és que, a més, no va només gent de Barcelona, va gent...
0: De tot arreu.
1: De 500 o 800 o 1.000 quilòmetres a la rodona, no?
0: Home, ara, de fet, és una manera també de fer turisme, o no? Perquè quants concerts no hem vist gent estrangera a la cua? Gent que ve expressament per aquell concert, que poden venir de França, que poden venir d'Itàlia, d'Alemanya, d'allà on sigui.
1: Mira, jo tinc un conegut que és un estoniano absolut i ha estat a concerts dels Stones, òbviament a Barcelona, òbviament a Madrid, però ha estat a París, ha estat a Londres, ha estat a Berlín, no ho sé, allà on hi ha un concert, el tio hi ha anat.
0: És una altra manera de fer turisme.
1: Sí, sí.
3: Però això no és una cosa tan nova. Jo abans us comentava que quan hi va haver aquest concert dels Rolling Stones feia, faltaven 11 anys perquè nascés, i jo per curiositat vaig mirar quins concerts hi havia hagut el dia que jo vaig néixer, a l'agost del 87, i vaig trobar que aquell dia la Madonna havia fet un concert a Rotterdam, als Països Baixos, i per curiositat vaig mirar a veure si trobava reportatges o vídeos d'aquella època, i hi havia reportatges d'això, de l'emoció que tenien els adolescents dels Països Baixos que estaven esperant per entrar, però també hi havia molts estrangeres allà. Hi havia el periodista que entrevistava una parella d'italians, uns irlandesos, em sembla que també hi havia un parell de turcs, o sigui que ja fa 40 anys que, com a mínim, aquest turisme musical
2: ja
3: existeix.
2: Sí, sí.
0: O sigui que la...
2: sí, però hem d'estar d'acord que ha anat a més, eh? Ha anat a més.
0: Sí, ha anat a més. I a més que
2: em fa gràcia quan parla dels anys 80 i diu d'aquella època.
0: De la nostra, és de la nostra època.
2: Sí. Clar, d'aquella època, hi havia vídeos d'aquella època i la gent ja en aquella època, en illo tempore, no?
0: Sí. Doncs,
2: sí.
0: Vídeos que no també... xarxes,
2: Sí, sí, no, llavors xarxes no.
1: En absolut.
2: No puc estar.
1: Sí, vivim a vídeos, però exacte, que es rodaven per televisió, no per cap altre mitjà, òbviament, perquè no hi havia altre mitjà.
0: Sí, sí. Yeah.
1: Baby boomers, som uns privilegiats, hem viscut uns canvis culturals interessants. Mm.
2: No, anava a dir que no sé si l'escenari de la Monumental va ser el millor escenari,
1: no.
2: Perquè Espanya venia aquesta imatge que es posa sui generis, no?
0: Una plaça de taurina, toros.
2: No? Clar. Una plaça de toros, i clar, no era per, precisament per promocionar, diguem, la jove democràcia espanyola, diguem-ho així, perquè llavors encara no estava funcionant, no?
1: Curiosament, molts anys abans, a la Monumental també havien vingut els Beatles, que també en un
2: 11
1: concert...
2: anys abans, 11
1: sí,
2: anys.
1: Molts, 11, anys. 11 que també 11, va ser un concert amb polèmica, que no es va vendre a tot, que encara va haver més corredisses amb els grisos a la sortida, en fi, totes aquestes històries que passaven en aquella època. Aquest sí que no el recordo, el dels Beatles.
0: I jo tampoc.
1: No és clar, perquè clar, 11 anys abans vol dir que jo en tenia... Doncs, hi havia 9 o 10 anys d'hauria de tenir. No.
0: Digues?
2: Sí. No estàvem esperant a néixer, ja havíem nascut,
1: sí,
2: però encara no participàvem d'aquests espectacles. Encara érem,
0: bueno, i el dels Beatles encara estava per venir. O sigui, imagina't, ja. Sí.
2: Sí.
0: Ara que hem parlat de turisme, us he passat també una informació sobre una nova app que és una iniciativa del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Ja sabeu que aquest any Barcelona ostenta la capitalitat mundial de l'arquitectura i hi ha iniciatives com aquesta. Amb aquesta aplicació que l'he estat remenant mentre esperava començar el programa, i la veritat és que és bastant pràctica, és curiosa, està bé, i que fins i tot et pot ajudar a descobrir, podríem dir que treballs que tenim al nostre voltant i que potser no ens hem adonat. Jo us preguntaria si iniciatives com aquesta, aplicacions com aquesta, que ja us dic, és bastant completeta perquè té molta informació, si penseu que això pot ajudar al coneixement del patrimoni, sobretot del que tenim més a prop, que sovint és el més desconegut, no? Potser perquè el tenim tan davant dels nassos que no ens hi fixem.
1: Ens han de veure les piràmides d'Egipte i no hem entrat mai en monestir a Sant Cugat.
0: Clar.
1: Sí.
2: Això va així.
0: Clar.
2: Jo no he estat mai a la Pedrera. Us ho he de confessar aquí, a la ràdio, en públic, no he entrat mai a la Pedrera.
0: Home, jo, mira, la Sagrada Família, que està tan de moda, tampoc, què vols?
2: Imagina't. Sí, la Pedrera, sí. La meva dona mestra tota la vida, doncs se n'ha fet un tip d'anar a la Pedrera, les meves filles han anat a la Pedrera, tothom ha anat a la Pedrera, i jo a la Pedrera no hi he entrat. I i dic, no pot passar d'enguany, no? Hi ha d'anar. I en canvi, això que deia el company, no? Les piràmides, doncs, quan viatges, ho visites tot, ho vols veure tot, vas posant tics, no? Perquè no vols quedar-te sense res per veure, i allò que és proper, allò que hauries de veure, perquè és que, a veure, és la nostra cultura, la nostra història, el nostre art, allò dius, ja ho veuré, no?
1: Ho tens tan a la mà que possiblement ho vas aplaçant, no? I acabes no anant.
2: Sí, sí, sí.
0: Però és molt curiós perquè tens l'opció de fer-te una ruta a la carta i si li deixes obtenir la ubicació, t'indica què pots trobar al teu voltant. Al teu voltant estem parlant de metres, eh? I pots fer aquesta ruta a peu, si la vols fer en bicicleta, la vols fer en cotxe, et dona altres opcions. Jo no sé si en realitat és veritat que desconeixem molt del patrimoni arquitectònic que tenim a les nostres ciutats. Alistair, tu a Sabadell també tens coses interessants que tu creus que la ciutadania les coneix de primera mà o falta molt encara?
3: A Sabadell tenim un patrimoni modernista de l'època que érem, com es deia, la Manchester catalana, que és extremament potent, i que el coneixem i el coneixem alhora, perquè qui més qui menys en té una idea, però és que és un patrimoni tan, tan extens que fins i tot els que es pensen que els coneixen, en realitat no el coneixem tan bé, perquè hi ha moltes fàbriques, hi ha molts llocs que abans era un niu de talers, i a totes les infraestructures que hi havia al voltant, les xemeneies, etc. En aquest sentit, a mi em sembla que és una iniciativa molt interessant, aquesta nova app que ha sortit. Mm. El que em pregunto és fins a quin punt hi ha hagut integració i coordinació amb molts projectes semblants que existeixen a nivell local. Aquí a Sabadell, sense anar més lluny, en l'últim parell d'anys s'ha desenvolupat una ruta modernista, i una de les peces claus d'aquesta ruta modernista és justament una aplicació. De fet, no és una aplicació pròpia desenvolupada aquí, sinó que es fa a través d'una aplicació privada que serveix per això. Però, clar, hi ha hagut molta feina que s'ha posat en això, que s'ha invertit en aquest projecte, i, clar, seria interessant que tots aquests projectes que puguin existir tant a nivell nacional català com en tots els municipis de Catalunya, que vagin coordinats, que no siguin compartiments estancs,
0: i que es poguessin compartir,
3: sí. Es tot arreu, clar. I espero que hagi estat així, i si no és així, que aviat les persones que ho han desenvolupat tot es posin d'acord i comencin a veure. Potser serà molt difícil fer una app única, però com a mínim que hi hagi interconnectivitat o maneres d'això, de compartir-ho, perquè aquí a Sabadell, per exemple, tenim moltíssimes coses. Molts altres municipis de Catalunya també tenen un patrimoni arquitectònic envejable, que té molt pocs altres llocs del món, i val la pena valoritzar-los.
0: És que a Catalunya no l'acabaríem pas, eh?, el patrimoni arquitectònic que hi ha. Mira, al costat de Sabadell, Terrassa, ara que parlava la lista de fàbriques de
1: arqueologia industrial, sí, sí, és absolutament
0: espectacular. Hi ha unes naus a Terrassa que són fantàstiques, eh? Mira, sí. Tens la Seu de Minyons, per exemple, que és una nau d'aquestes del tèxtil. És fantàstic, eh?, tot allò que tenen. És xulíssim. A veure, algun afegit més, Emili? El Prat, que jo m'imagino, sí, que també teniu molta cosa.
2: Sí, tenim molta cosa. I ara jo m'estic recordant que tenim la Casa Gomis, que al final, doncs, hi va haver,
0: sí,
2: polèmica, se la va quedar al Ministeri de Cultura, que és una casa que jo la vaig visitar, que n'havia sentit a parlar, que la tenim allí a la Ricarda, però que ningú la coneixia. I a motiu del Manifesta 15 que es va celebrar fa 2 anys, el 2024, doncs tothom la va visitar i tothom va fer fotografies i va sortir, tothom va sortir, doncs, entusiasmat, no? I era una cosa que la teníem, que forma part del nostre patrimoni i que no coneixia ningú, no? I això, doncs, és el que dèiem fa un moment, que iniciatives com aquesta que estem comentant, doncs,
0: a veure,
2: que la gent, doncs...
0: Exactament, a veure si la gent s'anima i aprofita per descobrir, clar, el que tenim al voltant. Senyors, no ens queda més temps. Us agraeixo moltíssim l'excursió que hem fet avui.
1: I estons.
0: Que tingueu
1: molt...
0: Bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Adéu.
4: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de UIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys de tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OR Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a Camp Rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts. I aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs comencem de 70 accidents a l'entorn de Montmeló, amb detencions a la C35 i a la C17 d'accés al circuit de Barcelona-Catalunya i també amb detencions a l'autopista P7 en sentit nord, en sentit Girona, entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. També de l'autopista AP7 destaquem un tram de retencions en sentit sud, en sentit Tarragona, entre l'altura de Martorell fins a arribar a Gelida, retencions, com dèiem, en sentit sud, també aturades a la B24 entre Cervelló i Vallirana en sentit Tarragona. També destacarem dels principals accessos a la capital catalana, aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei en sentit sortida, i també complicacions de l'autovia 2 a la zona d'Abrera, amb detencions també a la C55 en aquesta zona fins a arribar a Esparreguera en sentit nord. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda.
2: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Sant Cugatenca de Socarrel, la Beatriz Llamas ha construït una trajectòria singular on la música, el ioga, la docència i el compromís amb la cultura local conviuen de manera natural. Cantant formada als millors conservatoris, professora vocacional i amant de les grans preguntes de la vida, ha fet del servei als altres el fil conductor del seu camí. Avui repassem amb ella una vida marcada per l'art, l'espiritualitat i l'amor profund per Sant Cugat. Beatriz, com estàs?
1: Molt bon dia, gràcies, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: De res. Diuen que naixem per accident en els llocs que després, a lo millor, tu, com tantes altres persones, com tants altres santcugatencs, has nascut a Terrassa, però et sents una santcugatenca de Socarrel, com dèiem al principi. Què té Sant Cugat que et fa sentir així?
1: És casa, és família, és tradició. Els meus avis vivien aquí, els meus pares van néixer aquí i és la meva infantesa, és les il·lusions i la meva memòria històrica.
0: Les teves arrels.
1: Exacte.
0: Com era aquella Beatriz nena? Com la recordes?
1: Doncs plena de ganes de fer música, perquè la música ja va vindre des de petita i aquí a Sant Cugat els pares em van apuntar al cor infantil de juvenil de Sant Cugat i també ballava a l'Esbar i llavors sempre tenia ganes d'acabar l'escola per fer música, per ballar i amb un esperit així com molt més alegre recordo aquesta nena.
0: Però no hi havia una influència musical a casa teva, per entendre'ns, o sí?
1: No, el meu avi cantava la lira, però poquet, i no, va sortir de la màgia de posar-me disc, bueno, vinils.
0: Vinils?
1: Sí, vinils. Els pares em posaven Beethoven i Vivaldi, i per mi era com màgic. Ells recorden que de petita deixava parlar i em quedava asseguda escoltant de principi a fi a totes aquestes peces tan meravelloses.
0: Vas compaginar els estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el grau professional del Conservatori del Bruc. Què et va ensenyar aquella etapa d'esforç, perquè deuria ser molt sacrificat, i molt disciplinat també, no?
1: Sí. Bueno, la veritat és que la recordo com una etapa complicada de gestió horària. Tenia que estar estudiant a l'Autònoma i alhora baixar a Barcelona al Bruc el mateix dia. Però van ser uns anys meravellosos. Vaig conèixer a gent, a músics, a estudiants, a professors, experiències molt boniques, que sí que eren molt exigents, perquè els caps de setmana jo tenia de fer doble feina. Tenia que posar-me al dia de les classes que no podia estar a l'Autònoma com a història i després estudiar el meu instrument. Hi havia dissabtes i diumenges que algun mestre em donava classe fins i tot particular per poder gestionar-ho tot.
0: Mare meva.
1: Sí.
0: I escolta'm una cosa, quina era la teva intenció quan vas decidir fer Història de l'Art?
1: La veritat és que vaig gaudir tant d'estudiar Història de l'Art a segon de batxillerat. Vaig tindre un mestre que em va obrir una ment i una possibilitat de saber més. Tenia un desig constant de saber què havia passat en el món, què passa en el món i com els artistes capten amb les seves obres l'essència de la vida, de les situacions diferents. No té res a veure l'art medieval amb l'art contemporani, però alhora sí, hi ha un vincle conductor d'una arquitectura mental meravellosa. I llavors volia saber, tenia set de saber per després poder plasmar-ho a l'hora de fer música i a l'hora de poder, no sé, contribuir una mica, no?, a la societat, o ser més honesta a l'hora de fer art.
0: Sovint els grans camins també estan marcats per grans mestres. Quines petjades t'han deixat persones com l'Eugènia Gasull, la Carmen Bustamante, la Dolors Aldea o la Maria Sánchez?
1: Bueno, primer de tot, justament gràcies per anomenar-les a elles, perquè a part de ser meravelloses amb les seves carreres professionals, tenen un punt en comú. M'he donat compte després, al cap de molts anys, que totes les persones que més impremta m'han donat d'aprenentatge vital tenen un punt molt humà, molt honest, de bones persones, de tenir bon cor. I primer posar la part més humana i després la professional. M'han deixat... costa, de vegades, resumir. M'han deixat impremtes de coneixements professionals del conservatori, de concerts, de vivències, de com han viscut la seva vida. Són dones meravelloses que van fer una gran trajectòria quan era molt difícil de fer-les. I van decidir apostar per l'art i la seva generositat de donar la seva vida per a aquest
0: fita. Per tant, per tu no deixen de ser també unes referents.
1: Sí.
0: Parlem ara d'una beca que et va obrir les portes d'una experiència internacional extraordinària, m'imagino. Com va canviar la teva mirada després de viatjar a Niça i després estudiar uns mesos a Nova York?
1: Bueno, en aquella època no hi havia tantes xarxes socials i viatjar era encara una experiència molt, molt nova, no? Conèixer persones d'aquest nivell musical va ser espectacular. Apropar-me a altres cultures, la ciutat que mai dorm, Nova York, plena de museus. Per mi va ser una experiència, un regal, molt dur també, estar molt lluny de casa, molt estricte, molt solitari, però alhora enriquidor. Vaig veure produccions meravelloses al Metropolitan de Nova York, estar a la Juilliard. És una universitat tan prestigiosa, perquè realment tot el que passa allà és d'alta qualitat. També vaig veure la competició, i aquí...
0: La part més competitiva, que potser té més aspectes negatius, no?
1: Sí, i a mi això, pues, com que no m'encaixa gaire amb la meva personalitat. Però està molt bé, perquè veus les dues bandes, no?, de la...
0: Però a Nova York, entre les coses que vas descobrir, imagino, doncs hi ha una que t'ha deixat petjada i que tu n'has fet ús després. Estem parlant del ioga, que va ser quan va aparèixer a la teva vida. Com vas descobrir aquesta pràctica, que de fet s'ha convertit en la teva nova vocació, no?, també?
1: Sí, la gran mestra Lorraine Nubar, que és la directora del departament de cant de Juilliard de Nova York, en una masterclass davant de molts alumnes que estaven davant meus, em va fer cantar una ària de Puccini. I ella es va aixecar i mentre cantava anava donant voltes al
0: Us anava observant, no?
1: Sí. Va ser una mica... No estava acostumada a aquestes tàctiques o tècniques. I a l'acabar la peça, em recordo la seva mirada penetrant, que em va dir: has de fer ioga per cantar. Ioga? Jo tenia 20 i pocs anys, 24, 25, i exactament era com? Ningú m'havia parlat del ioga. Del Friedelkreis. Yeah, sí, també, però de ioga. I a la tornada vaig dir, bueno, vaig a fer-li cas, anem a provar. I un pàlpit, una intuïció, em va portar a Barcelona a anar buscant centres de ioga que s'assemblés una mica a el que jo tenia en concepte del ioga vinculat amb la música. Perquè ella em va dir, per fer un bon músic hauries de practicar ioga. I descobriràs un món. Vale, es va quedar... Efectivament.
0: Sí?
1: La primera classe de ioga vaig patir moltíssim. Els meus alumnes de ioga els hi explico i riuen, no? Perquè, clar, veuen lo d'ara, però sempre hi ha un primer pas per tothom. Em va encantar, em vaig apuntar i al final vaig acabar practicant sis dies a la setmana, més d'una hora i mitja. Ho vaig posar com si fos una assignatura més de la meva carrera del cant.
0: Clar, però és que a més, tu vas aconseguir la certificació internacional de ioga, l'acreditació oficial de la Generalitat, portes 14, 16 anys, no sé quants, ja, sí. Ensenyant ioga, i també ets professora de música i història. Al final, has aconseguit allò que tu deies a casa teva quan eres petita, no? Jo el que vull fer és ajudar els altres. I ho fas a través de totes aquestes disciplines. Què suposa per tu?
1: Per mi és un privilegi. I em sento... Tinc una pau. Mm. Quan faig algun projecte, quan veig els nens a la coral, feliç, cantant, quan veig els alumnes de ioga, que aconsegueixo ser un canal on dono eines perquè puguin estar millor amb ells, sortir relaxats, baixar el sistema nerviós, entrar amb una mica de calma i apagar una mica el motor, no?, mental, em sento com en pau i amb una sensació d'utilitat, de que la meva vida serveix per alguna cosa més, que no és només per viure i estar i consumir, divertir-nos i viure. Tinc com una sensació de... M'agrada... Intento baixar, que l'ego no pugi amb aquest aspecte, però m'agrada tenir la sensació de que serveixo perquè la gent que m'envolti estigui una mica
0: més feliç.
1: Calma i més feliç.
0: Mm-hmm. Tu ara mateix et dediques a la docència, estàs dirigint la coral infantil amb més de 200 alumnes, que m'imagino que això és un repte per qualsevol. Quin és el secret perquè tants nens i nenes descobreixin aquesta màgia de cantar junts? La troben?
1: Sí, és una passada, perquè comencem sempre amb una energia, sempre al cap d'uns mesos ja... és com que funciona i es donen compte de que han creat alguna cosa. I ho aconsegueixo sent molt honesta. Són personetes que tenen menys experiència d'edat, però senten moltíssim. I en aquest món que ens envolta ara, tot va molt ràpid. I quan jo trobo que, no sé si el secret és ser honests amb la música i el que intento transmetre, i també donar-los el valor. La gent de vegades pensem que quan cantem o fem alguna cosa en grup, si no dones tot el millor de tu, pues, bueno, no passa res perquè està el del costat.
0: Clar, queda tapat.
1: Sí, però no, jo els explico que si traiem les gotes dels oceans, no hi hauria aigua. Tots som molt màgics, tots som com un equip que treballem i l'energia, la polifonia, tot es forma a través de tots els nostres cors i la nostra ànima. Si un no es troba bé un dia, el del costat podrà intentar ajudar-lo a que brilli més. Mm-hmm. I al contrari, si tots estem molt contents, el so i la vibració que podem crear, l'atmosfera, pot fer que tots els del voltant estiguin encara més entusiasmats amb la música.
0: Quan no estàs ensenyant, quan no estàs cantant, busques refugi en la natura, els viatges, la lectura, la meditació. Què et donen aquests espais de silenci que no trobes, diríem, en el dia a dia més trepidant?
1: Vitalitat, pau, em reconnecto. És com frenar una mica aquesta manera d'anar ràpida que tenim del món, que està bé, perquè vivim aquí. Ens ha tocat viure en aquesta època i jo no sóc una persona que vagi en contra del temps o de l'evolució, no? Però uh-huh. Sí que també per mi és molt important anar en aquests espais on és com que tornes a tu. Deixes d'estar tota l'estona enfocat en el que passa al voltant teu o la mirada cap a fora, sinó sents més la teva part interna a través de la natura, que és la gran expressió de la vida.
0: Clar. I també tens preocupacions, com tots. La deshumanització, que és un tema que el veiem massa sovint, però se'n parla poc. La situació dels refugiats, la crisi de l'habitatge, el futur de l'educació. Tu t'hi dediques, també.
1: Sí.
0: Falten recursos?
1: Molts.
0: Sí?
1: Jo crec que sí. No vull ser no vull tenir un pensament negatiu, no vull fer... Quan em veig amb pensaments molt... o xerrades que van molt cap a la negativitat, hi ha mestres, hi ha professionals meravellosos, però crec que necessitem més recursos per enriquir la societat. És el nostre futur. S'ha de donar molt de suport a tots els mestres, a tots els professionals que intenten treure el millor de la persona humana, ja que tenim tanta tecnologia, ja que s'ha digitalitzat tant tot i que sembla que tot amb la IA, que està molt bé, però això és una eina. Però no ens oblidem de que és molt important les relacions humanes i si falten recursos, la paraula ja ho diu, no es pot arribar al tu a tu. No, el mestre, els professionals, mirar els ulls de l'alumne que tenen per entendre el que necessiten, es queda curt si han d'estar fent mil coses alhora. I llavors la màgia es perd. I ja no parlem de màgia, de coses vitals i fonamentals.
0: Clar. Estem acabant. I jo sé que tu tens un somni que és, podríem dir, que molt singular, perquè en la teva idea hi ha la possibilitat d'unir el que són el cant dels mantres amb l'orquestra simfònica, amb una orquestra simfònica. Tu això ja, en el cap, ja saps com sona?
1: Bueno, més o menys sí.
0: Sí?
1: Sí, ja hi ha referències. Des del Bhakti Yoga, el Kirtan, i s'han anat occidentalitzant i hi ha orquestres que ja comencen a col·laborar i hi ha projectes en l'ambient i jo ja sento coses. De vegades, quan sento algun mantra que dura 10-15 minuts, m'imagino aquí alguns violins, aquí com... És molt màgic, seria ideal la combinació.
0: T'agradaria participar fent una fusió
1: d'aquestes? Sí, sí, sí.
0: De quina manera?
1: Buah, m'encantaria cantar-hi. M'encantaria poder cantar mantres i fusionar tot l'aprenentatge musical que tinc amb l'aprenentatge des de fa 20 anys d'una filosofia de vida. El ioga és una filosofia de vida. Mm-hmm. Està fora de dogmes. Sí que utilitzant mantres, però és per interpretar valors fonamentals com l'admiració, la superació, l'amor, l'alegria, i llavors fusionar-ho. Mm-hmm. Sí, seria un projecte, acompanyar músics que ja ho estan intentant, tirar endavant... Sí, sí, sí, he tingut la sort de fer algun concert amb un mestre meu d'harmònium, que Srivas, que va ser benèfic i ja sonava, no?, al meu cap de, bueno, això és molt, molt bonic. Sí, sí.
0: Doncs, Beatriz, només ens queda que agrair-te que ens hagis acompanyat per aquest passeig que hem fet per la teva vida. Un passeig que hem pogut gaudir, però que l'hem hagut de concentrar tant, perquè amb tantes coses que has arribat a fer i tantes que podries explicar, doncs no acabaríem mai.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Però ens ha agradat molt conèixer la Beatriz Llamas, que hi ha darrere d'aquesta docent, d'aquesta soprano, i aquesta santcugatenca.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, molt agraïda.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.

0: Viatjant al centre de la ràdio, avui tornem a Ràdio Sabadell perquè ens han dit que el Departament d'Informatius de Ràdio Sabadell hi ha cares noves, així que som-hi, anem cap allà a posar l'orella.
1: Hola, bona tarda, Carme. Doncs mira, avui tinc una sorpresa i és que aquí a la redacció de Ràdio Sabadell tenim a una persona que segurament et sonarà. A veure si la coneixes per la veu.
2: Hola, Carme, a veure si saps qui sóc.
1: És l'Anna Clara, que l'hem agafat de Badalona.

0: És com em trasllada molt bons moments que he viscut aquí i res, pues...
1: La Carme... Ai, la Carme. L'Anna està substituint a l'Helena, que segurament també te'n recordaràs sí, amb ella i de i tots tant. Els bons moments que ens ha deixat durant el programa. Uh-huh. Perquè està d'excedència, ella ens l'està substituint. Però també tenim una altra incorporació recentment, que justament s'ha incorporat amb l'Anna. Treballàveu junts, oi, Anna?
0: Sí, de fet, estàvem junts el Pol i jo, el Pol Peiró, que el tenim allà, fent tasques.
1: Està a l'altra banda de la taula, ara hi anirem.
0: I això, doncs sí, treballàvem junts a Badalona i el Pol va acabar el desembre, jo vaig acabar el gener. Ens hem trobat aquí en situació d'atur els dos i casualment, no?, l'univers ho ha volgut de que ens retrobéssim de nou aquí a Sabadell, en aquest cas.
1: Va, que te'l vaig a presentar, et Vinga. Presento al Pol. Mira, Pol, ella és la Carme, que és la presentadora del Connectats, el magazín de la tarda.
2: Hola, Carme, hola, què tal? Pol. Encantadíssim
1: igualment,
2: de poder parlar amb tu.
1: Igualment. Què tal? Tu també fa un parell de setmanes ben bones que voltes per aquí. Què et sembla, Ràdio Sabadell?
2: Doncs de moment molt bé. La veritat és que tant l'Anna com jo estem molt contents d'estar aquí, la gent ens tracta superbé. Encara ens estem adaptant a algunes coses, al ritme, sobretot a conèixer la ciutat. Jo ja he tingut algun percal amb el tema dels busos i algun lío de m'equivoco aquest carrer i l'altre, però molt satisfets.
1: Explica-li l'última aventura, Pol, que ens l'has explicat avui a dinar i hem rigut molt, així que vinga, va, la Carme també ho ha de saber i tota la comunitat del Connectats, eh?
3: Vinga, som-hi.
2: Bé, l'última aventura va ser d'ahir, ahir per la tarda, que em va tocar anar a cobrir la cloenda del Corro contra el Càncer a la Sala Maloa. La Sala Maloa, per qui no coneixi on està situada, està a la zona hermètica de Sabadell, que és la zona on hi ha totes les discoteques i sales. I a l'anar tot perfecte, jo controlava el bus, tot bé, vaig mirar on era, l'agafava aquí al costat de la ràdio, tot perfecte. Bueno, amb una mica de retard, però bé, sense cap incidència. A l'acabar l'acte, què passa? Que les prises són males consejeres. Jo vaig sortir corrents amb els meus bàrtolos, agafo la gravadora, això, l'altre, consulto l'horari del bus al Maps i em diu, mira, passa un L11 a pocs metres d'aquí en pocs minuts. Corrents cap allà, faig l'esprint de la vida i veig que ve un bus a la parada on m'havia indicat. I entre que m'estava donant el sol i tot i vaig veure un 11 per allà, dic, pues l'agafo sense cap problema. Què va passar? Que no vaig agafar l'L11, sinó que vaig agafar el 11S o S11, ja ni ho sé. Em va ballar una lletra, i aquesta lletra que va ballar va ser fatal, perquè vaig acabar, i em perdonareu, no sé a quin poble del Vallès, me'ls he d'acabar d'aprendre tots, i el pas que vaig me'ls aprendré tots, i bé, va començar a tirar el bus, jo vaig intentar picar per ràpidament baixar-me a la primera parada que pogués, però va començar a tirar, va marxar de Sabadell, jo no sé on vaig acabar. Total, em vaig trobar en no sé quin poble era, en una rotonda, que no hi havia vida humana per allà, ni busos, ni res per tornar.
1: Jo crec que era Sant Quirze.
2: Potser era Sant Quirze, no ho sé, però estava molt lluny. Jo vaig començar a veure que el bus tirava i dic, mare de Déu, no sé ni on acabarem. I bé, vaig haver d'agafar doncs una marca de, anem a dir, per no dir el nom.
1: Sí,
2: bueno,
1: ja.
2: Vaig haver d'agafar un altre vehicle per tornar a la ràdio, que no fos el bus. I res, l'aventura del novato, esperem ja aprendre d'això.
1: Has vist que ens ho passem, doncs, sí. Així estem, perquè no és la primera aventura que et marques, Pol?
2: No, és que això és el més greu de tot, que ja em porto dues. No sé si hi haurà una tercera, imagino que sí, no hi ha dos sin tres, que diuen, o sigui...
1: Doncs ja t'ho anirem explicant, però aquestes són les dues noves incorporacions al Departament d'Informatius.
3: Que bé.
1: Però, evidentment, com ja sabeu, a la redacció també tenim el Departament d'Esports, que està molt emocionat en els últims dies, perquè...
3: Ah, sí?
1: Estan a punt de viure un moment històric. Jo crec que qui està més nerviós és el Pau Vitorí. Pau Vitorí, què? Com van els ànims?
4: Sí, nerviós. Nerviosa.
1: Oh.
4: És la paraula. És la paraula. De fet, tenim tants nervis que Sergi Parc no ha volgut ni parlar.
1: No pot parlar. Bueno, també està molt enfeinat, perquè ara mateix esteu traient fum amb tot el tema que teniu, perquè evidentment ara la gran novetat és el Sabadell, que està... preparant-se per jugar el partit d'anada a les finals del play-off?
4: Sí, la final del play-off, descens a segona divisió, que és demà dissabte a les 9, I estem acabant d'ultimar tot, perquè demà farem una prèvia més llarga de la

0: Habitual, a 7:45 ens hi posarem al canal de Twitch de Ràdio Sabadell i res, estem acabant aquí de fer la prèvia també per la web de la ràdio, hem de preparar el tribunal preferent del dilluns, moltes coses sobre la taula ara mateix.
1: Molta feina. El Pau és qui dirigeix el programa Sabadell en Joc, és aquestes retransmissions de futbol dels partits del Sabadell, però també del Tribuna Preferent el dilluns al vespre. Per tant, se t'acumula molta feina i la pots enfocar amb molta alegria o amb molta frustració, eh?
0: És que no hi ha terme mig. I a més, si t'hi pares a pensar... Hombre, Meritxell Lambrin acaba d'entrar. Aquesta també té una entrevista, eh? Ara...
1: Ui, també la coneixen, també la coneixen.
0: Home. Però és que d'aquí a una setmana clavada, divendres de la setmana que ve, juga la tornada. Per tant, d'aquí a una setmana sabrem si el Sabadell ha pujat o el Sabadell continuarà un any més a Primera Federació.
2: Estarem pendents.
0: No hi ha terme mig. O és alegria o és decepció.
1: Molt bé. Veurem. Ho seguirem, com sempre, aquí a Ràdio Sabadell i també al Connectats us ho anirem explicant. La Meritxell acaba d'arribar fa no res del camp. Tu ja estaves al camp, preparant cosetes?
3: Sí, els jugadors han marxat bastant tard, la veritat, i m'he hagut de quedar fent vídeos perquè pugueu veure-ho a les xarxes. I han tirat fum blau, tenia por d'atacar-me, però al final no m'ha caigut res sobre, per sort.
1: A sobre vas molt clareta avui, Meritxell?
3: Sí, la veritat és que anava molt mudada i tenia por d'atacar-me perquè pues, és roba bonica i no volia que s'embrotés. Però bueno, després el bus ha trigat a venir... I bueno, encara no he dinat tots i hauré de dinar sola i això em posa una mica trista, però no passa res.
1: Que si ve que pots berenar, si vols t'acompanyo a berenar, jo.
3: Bueno, no, de moment em vull menjar la pasta amb tomàquet, que em ve molt de gust, la veritat. I ja està. Vols alguna coseta més?
1: No, vés a dinar, va. Vés a dinar, que és molt tard. Doncs ja ho veus, Carme. Aquí estem a Ràdio Sabadell un divendres a la tarda amb totes aquestes novetats.
2: I tant, que bé. Doncs molt contenta de rebre aquestes bones notícies i de retrobar antics companys com l'Anna Clara. Fins aquí aquest viatge al centre de Ràdio Sabadell.
4: Cada tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Arriba el moment a aquesta hora de la tarda de la gran pantalla. Repassem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tornem amb el cinema aquí a la Connectats, com sempre, amb aquesta companyia, aquesta informació que ens aporta el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil conegut i reconegut Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs, com sempre, parlarem de 5 pel·lícules destacades de moltes, no, Jordi? Aquesta setmana n'hi ha moltes de...
1: N'hi havia 16 en total.
0: Doncs imagina't. I parlarem després de, bueno, del retorn del senyor... El senyor Spielberg, eh?
1: 4 anys després.
0: Steven Spielberg torna, després dels Fabelman, doncs torna a escena. Començarem, precisament, parlant d'aquesta pel·lícula que tothom espera amb candeletes, El dia de la revelació, en aquesta pel·lícula de ciència-ficció, d'extraterrestres, etc., dels Estats Units.
1: Estem parlant probablement, indiscutiblement, de la millor pel·lícula de la setmana, de la més esperada, també de la més esperada d'aquest mes, El dia de la revelació.
0: De l'any, quasi.
1: De l'any, una de les més esperades de l'any, sí. Spielberg no és un senyor que es prodigui en els darrers anys i que produeix i fa tota mena d'històries, però en la direcció feia 4 anys des de Los Fabelman que no el vèiem, i ara ens arriba aquesta història sobre extraterrestres, que és un tema que ja ha tractat abastament en la seva filmografia, Encuentros en la tercera fase, ET, etc. I ara ens... Disclosure Day ens parla d'un agent que descobreixen que no estan sols a l'univers i finalment algú els hi ha obert els ulls, els ensenya què passa i necessiten respostes.
0: Però això ja passava a Star Wars, no? Ja ho sabíeu, no? Que no
1: estava... Sí, però primer... Home, clar, però Star Wars era ficció. Home, sí, això en teoria es fa passar per real, no? Primer s'espanten i llavors doncs veuen com la veritat, diu, serà revelada a 7.000 milions de persones. És una pel·li de la qual no s'han explicat masses coses i que hi ha diversos tràilers. La protagonitzen Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, F. Henson i Colman Domingo, entre d'altres. Ja et dic, els que han vist la pel·lícula, alguns crítics parlen de que és una de les pel·lis de Spielberg que es permet disfrutar més, que això, són 145 minuts, per tant, 2 hores i mitja, gairebé. T'has d'entregar la pantalla blanca i esperar que aquest geni del cinema et vagi explicant la història. Aviam què tal.
0: Molt bé, doncs escoltem una mica d'aquest del dia de la revelació.
2: Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
3: No tienes por qué. Tienes a alguien más.
2: Daniel Kellner.
4: ¿Quién es?
2: No vuelvas a la casa. Te han encontrado. No sé quién eres, pero te van a matar.
3: La humanidad no podría aceptar lo que sabemos. Tenemos que detenerlo como sea.
4: ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?
0: Doncs aquest és el dia de la revelació. Després farem recordarem una mica la història d'aquest senyor Steven Alan Spielberg, considerat doncs, un dels directors potser que va donar com un canvi, no?, d'aquest nou cinema des que va fer El Diablo sobre ruedas. No només és director, sinó que també ha fet altres cosetes.
1: Menys actuar, ha fet de tot.
0: Exacte. Ens anem a Nova Zelanda amb un drama d'aquests biogràfics que es diu Joica.
1: Sí, és la història real d'una ballarina que es deia Joy Womack, que va ser la primera nord-americana que va aconseguir graduar-se a la prestigiosa Acadèmia de Ballet Bolshoi de Moscou. Uh-huh. Com sabeu, és l'escola més competitiva i exigent del món, encara existeix. Doncs la nostra protagonista, incentivada per la passió del seu primer amor i pel magnetisme de Volkova, la seva tutora al Bolshoi, posarà a prova els límits de la seva dedicació, de la determinació, del sacrifici i del virtuosisme. És una mica allò de fama, eh? La fama cuesta i aquí és donde vais a empezar a pagar. S'entregarà absolutament, però veurem quin preu ha de pagar per arribar a l'èxit a ser una de les millors ballarines del món. Com dèiem, és una pel·li biogràfica que va passar de veritat i que està protagonitzada per dues actrius que estan estupendes, sembla ser. La que interpreta la ballarina és Tala Ryder i la que interpreta la seva tutora, la seva professora, és Diane Kruger. És una pel·li dirigida per James Napier Robertson que ens arriba d'una cinematografia poc habitual com és la neozelandesa.
0: Molt bé, doncs, escolta, marxem de Nova Zelanda, venim cap aquí i ara que hi ha aquesta, bueno, que fa uns anys que hi ha l'auge del futbol femení, apareix aquesta pel·lícula Pioneres solo querían jugar.
1: I que aprofitem per dir que ahir va començar el Mundial de Futbol, per tant, si a banda de veure els partits futbol voleu masculí. Saber més coses, no, sí, en aquest cas...
0: Futbol de la categoria masculí.
1: Masculí, correcte. Aquesta pel·li està dirigida per Marta Díaz de Lope Díaz, un nom compost, que signa el guió juntament amb Cebina Guerra i ens parla de la història del futbol espanyol als anys 70 el futbol era masculí i no hi havia futbol femení, encara sota el franquisme hi ha una sèrie de noies molt joves.
0: Deixa'm fer-te la correcció, sí, aquesta exemple. Futbol femení no existeix. És futbol És a dir, doncs, la primera divisió femenina de futbol.
1: No hi havia futbol de categoria femenina. No sé si seria una categoria,
0: Una categoria no, sinó hi ha futbol... o sigui, no hi hauria...
1: Futbol jugat per dones.
0: Exacte.
1: Sí,
0: jo crec que hauria d'anar per aquí, perquè, clar, futbol femení, què vol dir? Que n'hi ha un masculí i un femení, no?
1: No recordarem el que va dir Javi Clemente, no?
0: No recordem, però és que a mi em fa molta gràcia. Futbol femení, no? I és futbol... I primera divisió femenina...
1: Sí, home, però per entendre'ns...
0: És el mateix esport, la pasca i les normes són les mateixes.
1: Això sí.
0: Bueno, és igual, és la meva... Com la meva lluita.
1: Futbol jugat per dones, doncs això. Una sèrie de noies molt joves que volen jugar a futbol en un país, en un estat, Espanya, que no contempla que elles tinguin un lloc en aquest esport.
0: Bueno, més que res, contemplava que estiguin a casa...
1: Exacte, sí.
0: Fregant i cuinant, eh?
1: Però sí que podien participar en altres esports, però en aquest, el futbol encara no. Pel camí, aquestes noies trobaran un aliat inesperat, un promotor esportiu, un senyor visionari, i junts i contra tot pronòstic disposaran a desafiar el sistema i posaran la primera pedra d'una lluita que molts anys després ha canviat per sempre la història del futbol jugat per dones a Espanya. Està protagonitzada, deixa'm dir, per Sofía de Iznájar, Bruna Lucadamo, Aixa Villagrán, Daniel Ibáñez i José Troncoso. És una coproducció entre Espanya i Portugal.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Pioneras.
5: La Selección Femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
6: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
5: ¿Pero cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer con su país?
7: ¡Nati!
5: Ser esposa y madre.
7: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
5: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
0: Doncs aquesta imatge que heu escoltat doncs és això, la mujer en la casa y con la pata quebrada...
1: El ángel del hogar,
0: la sartén en la cocina estén, etcètera, aquestes coses que es deien.
1: No, tu ets més gran, jo no he sentit tant.
0: Jo les he sentit, de gent que... Bueno, i allò del reposo del guerrero, no? Que anuncis de cunyac que arribava l'home a casa, es posava les pantofles i la bata, i la dona anava allà i li servia un cunyac. No? Coses de que, bueno, afortunadament hem superat, tot i que encara ens
1: queda
0: molts i tant. Escolta'm una cosa, anem a Noruega, tu, va. Sabrem coses d'una drama, comèdia, em sembla que és de transsexualitat, si no m'equivoco, que es diu Solomama, tot junt.
1: Sí, és una pel·li sobre la maternitat, és la història d'una periodista de 40 anys, que es diu Edith, i que decideix embarcar-se en la maternitat soltera, és a dir, que no té parella. Gràcies a la donació d'esperma, doncs és mare, i a partir d'aquí la pel·lícula explica tots els desafiaments de la criança del seu fill en solitari, que serà més complicat del que havia previst, i ella té por constantment de no ser bona mare, és a dir, de no ser suficientment bona pel seu fill. Quan, de sobte, aquí dona un gir la pel·li, es revela la identitat del donant, ella decideix buscar-lo amb el pretext de fer-li una entrevista, i tant a ell com a la seva empresa tecnològica, i a partir d'aquí doncs començarà un trasbals de la seva vida i les seves emocions. És una pel·li dirigida per Jannik Askevold i protagonitzada per actors noruecs, que aquí en sonen més aviat poc, Lisa Lovenkongsel i Herbert Nordrum. La pel·li es va veure al festival del BCN Film Fest de Barcelona d'aquest any, i l'actriu, la Lisa Lovenkongsel, va ser guardonada amb el Premi a millor actriu, també va passar la pel·li per Locarno.
0: Molt bé, doncs aquesta pel·lícula noruega ens dona pas a l'última que comenta el Jordi, que és un drama fet aquí, que es diu Ivan i Ant, no?
1: Aquell símbol,
0: sí, el símbol
1: nòrdic.
0: Ivan and Hadoum.
1: Sí, aquesta sí que tracta de la transsexualitat. És la...
0: Ai, perdó, doncs m'havia...
1: Sí, era aquesta.
0: Era aquesta.
1: És una pel·li dirigida per Ian de la Rosa i que està protagonitzada per Herminia Loh, Silver, Úrsula Díaz Manzano i Esperanza Guardado. És la història de dos nois que s'enamoren. L'Ivan s'enamora de Hadoum, que és una nova companya que arriba a l'hivernacle d'Almeria on treballa, i a partir d'aquí doncs el seu anhelat ascens laboral interferirà en la seva relació de parella, i la noia, el personatge que interpreta Herminia Loh, haurà de decidir quina mena de persona vol ser. És una pel·li que va passar pel Festival de Berlín d'aquest any, la seva premiere va ser allà, es va veure dins de la secció Panorama. Ha tingut força bones crítiques.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Ivan Anjadum.
8: Mira, esos invernaderos de allí serán de mi familia. Tuve mucha suerte, ¿eh? Porque soy quien soy gracias a él.
9: ¿Y quién eres?
8: ¡El hombre de la casa!
9: ¿Tú crees que te van a hacer jefe de almacén si vas con ella? Que está con las locas esas de la sindicalista. Te ha salido barba y te ha vuelto gilipollas.
10: No necesitas a nadie.
11: Es la primera tía que no le da vergüenza que le vean conmigo.
12: Iván, coño, que es por ti, que la tienes para ti.
0: Doncs aquest Iván Anjadum, que tanca aquestes cinc pel·lícules destacades de la setmana. Anem una mica tard, anem per feina. La resta són Un talento único, que s'estrenen, eh? Un talento único, un thriller fet a Canadà, Todos los colores, una comèdia feta a Espanya, Eleonora Duse, La divina, un drama fet a Itàlia, El guardián de l'árbol de l'Alcanfor, una animació feta a Japó, Este oeste, una comèdia feta a Alemanya, com també la de cinema fantàstic que es diu El colegio de los animales mágicos 4, imagina't les tres anteriors, Los Pérez Osos, una d'animació feta a Austràlia, Un hombre de verdad, un drama fet a Espanya, The Furious, una d'acció de Hong Kong, La memòria de les mariposes, un drama fet a Espanya, Una pistola, una bala i un oso panda, una comèdia feta a Espanya, i un thriller fet també aquí, que es diu Dria and Cole, en Chloe.
1: Teniu per triar i remenar.
0: Sí, imagina't. Però bueno, no, jo, a part del dia de la revelació i pioneres pel que significa, doncs la resta no m'atrauen gens. Va, parlem d'aquest senyor, com dèiem, Steven Alan Spielberg, que va néixer a Cincinnati, Ohio, el 18 de desembre de 1946, que s'ha de reconèixer, eh? Guionista, director, productor, ta-ta-ta-ta-ta, que hi ha un abans i un després de Hollywood gràcies a les seves aportacions, no?
1: Sí, sí, està a punt de fer 79 anys i, com dèiem, fa 4 anys que no rodava, després de Los Fabelman i ara ha tornat. Podríem dividir la seva filmografia en 4 grans grups, per bé que els temes són una mica transversals i van amunt i avall. Primer seria el naixement del blockbuster modern. En aquesta època, és la dècada dels 70, tenim El diable sobre ruedes, Duel, aquesta obra minimalista sobre la persecució a la carretera.
0: És la que li diríem el dona a conèixer.
1: Sí, és, de fet, això és, no és una pel·li, és una pel·lícula que es va veure per televisió i era un projecte de la universitat. És a dir, és com una, aquí els alumnes de l'ESCAC, no? Quan acaben fan un projecte, doncs seria aquest, i no es va estrenar, es va estrenar comercialment després. Dins d'aquesta temàtica del naixement del blockbuster, com tu bé deies, que és el que va revolucionar una mica el cinema com a espectacle en aquesta època, als anys 70, tenim Tiburón, sens dubte una de les seves pel·lis icòniques de l'any 75, i Encuentros en la tercera fase.
0: Aquestes dues potser de les més impactants.
1: Sí, sí, sí, sens dubte. I també Encuentros en la tercera fase del 77, que és una pel·li que se'n parla poc habitualment, però bé, és una pel·li interessant sobre el món alienígena.
0: Molt interessant.
1: Després anem als anys 80. Els anys 80 la qualifiquen com l'era de la imaginació i l'aventura, que hi ha pel·lis més per tots els públics, per exemple, En busca de l'arca perdida, el 81, on ressuscita el cinema clàssic d'aventures dels anys 30.
0: Molt bona pel·lícula.
1: Molt bona pel·lícula, que ha tingut les seves seqüeles. E.T. l'extraterrestre, per mi la seva millor pel·lícula, l'any 1982.
0: Sí?
1: Sí, sí, per mi sí, jo em mullo.
0: Jo per mi és Tiburón.
1: L'altre dia me la vaig posar per veure un trosset, allò, i vaig a veure m'interessava veure el començament i me la vaig empassar
0: sense. Jo em quedaria amb Tiburón.
1: I després Indiana Jones i l'última cruzada, l'any 89. A la tercera etapa, que és la d'una certa maduresa històrica i una revolució digital, són els anys 90, destaca Jurassic Park, l'any 93, que explica d'una manera amb animatrònics i tal la història dels... Sí, però és una pel·li rellevant a la història del cinema. I una de les seves millors pel·lícules, el 93 també, La lista de Schindler.
0: La segona, per mi, millor.
1: Sí, jo estic d'acord. La seva consagració acadèmica, filmada amb aquell estil documental en blanc i negre, més de 3 hores, parlant de l'Holocaust, que ell, com a jueu, és un dels temes que més li van afectar i volia parlar-ne. I seguint amb el tema bel·licista, l'any 98, Salvar el soldado Ryan, la seqüència inicial del desembarcament a Normandia és una obra mestra, va redefinir el cinema bèl·lic i la pel·li és francament bona. Acabem amb els anys 2000, on ja té el seu cinema agafa una visió més futurista, és una etapa de maduresa política. Aquí tenim AI, un tema del qual es parla molt ara, ell en va parlar fa 25 anys, Intel·ligència Artificial, heredada de Stanley Kubrick, que no la va arribar a rodar, Minority Report, un thriller de ciència-ficció, Cyberpunk, que també tracta el tema de la intel·ligència artificial d'alguna manera, Atrápame si puedes...
0: Una... La tercera.
1: Sí, una bona pel·lícula.
0: Que no és una gran pel·lícula, però m'encanta.
1: És una pel·li lleugera del 2002, és una comèdia dramàtica, recordem amb aquell estafador, protagonitzat per Leo DiCaprio i també Tom Hanks.
0: Molts,
1: Sí, però aquest era especialment. També Múnich.
0: Acabant.
1: Acabem. Tema polític, l'any 2005 va fer aquest thriller sobre els aconteixements dels Jocs Olímpics del 1972, també. I, per últim, doncs, la seva obra més personal, semi-autobiogràfica o gairebé del tot, que parla de la seva infantesa, de com roda les seves pel·lícules i tal, Los Fabelman, el 22. N'ha fet 35. L'última s'estrena avui.
0: Doncs la banda sonora de Los Fabelman serà la que tancarà avui aquest programa del cinema del Connectats. I saps qui la va fer?
1: Sí, home, el seu amic i col·laborador habitual, John Williams.
0: John Williams, us deixem amb aquesta banda sonora original de Les Fabelmans. Se'ns ha acabat el temps, ens agradaria seguir parlant de Steven Spielberg. Vosaltres haureu fet la vostra llista. Jordi, gràcies per tot. Ens escoltem
1: la setmana vinent. A tu, ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé, bon cinema.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu del... It's Friday then.

0: Efectivament, divendres, últim dia de la setmana per al Connectats, i anem a repassar l'agenda del programa. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa. Dissabte, a partir de 9:45, i sota la direcció d'Enric Alegre, concert de la Freddy's Hard Bop Project a la Nova Jascava. I diumenge, a les 5 de la tarda, Txema Muñoz interpretarà Gota, un espectacle de clown, màgia i fantasia, a la plaça Dido.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon.
2: Cap de setmana carregat de propostes i molt variades. Per tant, hi ha activitats per a tots els gustos i edats. Mentre que aquesta tarda comença la 5a edició de la Fira Sakura Matsuri, un festival de la cultura japonesa al centre de Sabadell, tant a la plaça del Gas com als jardinets de l'Espai Cultura, a l'Eix Macià hi haurà la tradicional festa gallega del Centro Galego Nos durant tot el cap de setmana, sobretot amb productes gastronòmics tradicionals. Mentrestant, al barri de Can Puigxaner hi haurà una romeria, la de la Virgen de Gràcia, la més important de la zona sud de Sabadell, mentre que al nord, a Can Oriac, hi haurà la festa major del barri.
0: Gràcies, Júlia. Badalona, Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte a les 11 del matí comença el Festival Reafina amb un taller de creació musical i improvisació a càrrec de Maria Pasqual. A la tarda a les 7, concert del quartet de corda de Bràquio Quartet al Badiu de l'Hostal Solimar. I de cara a diumenge destaquem el partit de la penya al Pavelló Olímpic, on disputarà el tercer enfrontament de les semifinals del play-off de l'ACB. Recordem que el segon partit de l'eliminatòria és aquest vespre a València a partir de les 8.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, quines propostes hi trobarem? Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Associació Espigoladors organitza demà al matí una nova espigolada popular al Parc Agrari del Baix Llobregat. Les persones que hi assisteixin recuperaran aliments descartats del circuit comercial que s'entregaran a entitats socials de la zona. Una jornada amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre l'impacte de les pèrdues alimentàries. També demà a partir de les 7 de la tarda, el Gospel Prat i el Cor de Sant Manat oferiran un concert gratuït al Cèntric Espai Cultural. Cada coral, amb el seu estil, farà una mostra del seu repertori amb aquesta proposta que ja té les entrades exaurides.
0: Gràcies, Rocío. I des de Sant Cugat us proposem, si voleu música, participar del festival Sant Cugat Black, que ja porta alguns dies en marxa i que es prolongarà durant tot aquest cap de setmana. A partir de les 8, inauguració del nou escenari de nit de música Freedom Town. A partir de les 9, en aquest mateix escenari, concert de Tina Masawi, de Zimbabwe. I a 10:45 de la nit, Estranyo Ways Orchestra. Tot això al Parc de Can Vernet, i entrada gratuïta. Demà dissabte, a les 10 del matí, jornada de portes obertes a l'Arxiu Nacional de Catalunya, amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. Cal inscripció prèvia, ho podeu fer a anc.cultura@gencat.cat. I també demà a 6:15 de la tarda comença una nova edició de la Nit en Blanc, 13a, organitzada per Sant Cugat Comerç als diferents espais de la ciutat amb actuacions musicals, degustacions i portes obertes al comerç. És tot el que us havíem d'oferir en aquesta edició de divendres del Connectats. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Tanquem la paradeta, però tornem dilluns, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau a tots.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de UIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat a un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OR Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a Camp Rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts. I aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i conduït per Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 12 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia de joves amb 7 estudiants de l'Institut Leonardo da Vinci. Tot seguit, coincidint amb la proximitat del Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, entrevistarem el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de protecció del càncer de pell. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim de curiositats i anècdotes. Preguntarem al cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat quines són les situacions més surrealistes que s'ha trobat exercint la seva professió. I afegirem un pessic de llengua amb una nova entrega de l'Anell al Dit amb els alumnes del Servei Local de Català. I per posar la cirereta al programa, farem safareig amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández, que ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, la tertúlia del Faves Comptades comença a fer xup-xup. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui fem allò que fem un cop cada 4 setmanes, que és canviar els rols i els nostres tertulians habituals per ser estudiants del tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I avui han volgut parlar del Mundial de Futbol que es viurà aquest estiu. Molt bon dia, benvinguts. Tenim alguns... Acosteu-vos als micròfons sense por, que us sentim fluixet. Tenim algunes veus que potser ja coneixereu d'alguna de les altres tertúlies i alguns estudiants que debuten en aquest espai. Si us sembla, fem allò que fem habitualment i fem una primera ronda de presentacions. Comencem pel Lluc.
1: Vale. Hola, jo em dic Lluc i jugo a futbol i segueixo bastant al Mundial. I, bueno, per això, perquè m'agrada molt el futbol. Soc fanàtic.
2: Hola, jo em dic Milo i no segueixo molt al futbol, però al Mundial, doncs, crec que només la semifinal i la final seguiré.
3: Hola, em dic Maya i jo tampoc segueixo molt al Mundial, però bueno, sé una mica què és i respondré el que pugui.
0: Molt bé.
4: Bueno, doncs jo em dic Lisa i bueno, tampoc segueixo molt al Mundial, i, però bueno.
5: Hola, jo em dic Emma i jo sí que segueixo al Mundial.
0: I el Pedri.
6: Sí, jo vaig a veure com vagi, Pedri.
7: Hola, jo sóc la Júlia i sí que segueixo el Mundial, però no tant com la Emma.
0: Seguiràs més el de l'any que ve, que serà el femení?
7: Sí, bueno, el que jugui el Fermín, també.
0: També.
8: Hola, em dic Santi i sí, segueixo molt el Mundial i m'agrada molt el futbol.
0: Molt bé, si us sembla, comencem una mica per parlar del Mundial, no? Al final és futbol, el Lluc deia, jo soc fanàtic del futbol. No sé quines diferències veieu a l'hora de seguir una competició com és el Mundial d'una altra com pot ser la Lliga regular, no? En aquest cas la Lliga espanyola, la Champions, d'altres competicions. Què té d'especial o no un Mundial a diferència d'altres competicions més regulars i que es fan cada any?
1: Bueno, jo trobo que el Mundial és bastant especial, ja que es celebra cada 4 anys i no és com cada any. I a part, tu pots ser del Barça, del Madrid o de l'Atlètic de Madrid, però al final vas amb Espanya, ja que pues, jo sé, ets d'Espanya i segueixes la selecció. I és com que s'uneixen doncs, diferents equips per veure un sol. I està bé.
2: Sí, jo crec que al Mundial hi participen molts països de diferents llocs i això fa que molta gent s'uneixi per viure i participar i gaudir.
3: Jo crec que sí que és diferent perquè, bueno, tu pots, com ha dit el Lluc, pot tenir el teu equip preferit, però després es escolleix, crec que es escollien diferents jugadors dels equips i doncs potser tens la gent té diferents, els seus jugadors preferits al mateix equip, llavors la gent es junta per això.
4: Sí, bueno, jo penso una mica també el que ha dit la Maya.
6: Sí, jo també, com ha dit el Lluc, que més com és cada 4 anys és més especial i també t'uneix amb gent d'altres equips perquè aneu amb el mateix equip en aquest cas.
7: Sí, jo penso igual que al final al ser de cada jugador de diferents equips pues sí que si tens algun amic que sigui del Madrid o de l'Atleti al final sí que pots fer com més pinya perquè veus els partits que juguen pues, de cada equip, saps?
8: Jo crec que és molt, molt seguit perquè, i com que com ja ell en vaig cada 4 anys, llavors això el fa més especial i a més s'ajunta tota la gent de tots els equips de cada país, tot i que siguin en temporada regular siguin molt enemics, per dir-ho d'alguna manera, però en el Mundial no, perquè van tots amb el mateix país. I, a més...
0: Parleu dels jugadors, no? Que el Mundial us dona l'oportunitat, a vegades, suposo, d'animar o seguir alguns jugadors que en la Lliga regular formen part d'altres equips i, possiblement, no sé si aquí tothom és del Barça.
4: Sí.
0: Milo, més o menys, o...
2: Bueno, sí.
0: Si n'has de triar un?
2: Sí, el Barça.
0: Clar, no sé si us passa quan es fa la convocatòria, no?, que ara per ara el Barça està en un bon moment, hi ha molts jugadors del Barça que van a la selecció, el Madrid no està en el mateix moment, tampoc té un plantell tant jugadors de l'estat espanyol. Us agrada seguir aquest moment de quins jugadors aniran convocats i més enllà dels convocats quins juguen els partits, o encara manteniu una mica la prioritat de que siguin els de, en el vostre cas que sou culers, no, de, els del Barça, o us és igual en el cas de la selecció?
7: Ah, a veure, jo prefereixo que siguin del Barça. Quan van treure els jugadors que van dir que anaven 8 del Barça i cap del Madrid, em vaig posar molt contenta.
9: Sí, jo igual que l'Emma.
7: Sí, o sigui, sí que estàvem bastant pendents de quants jugadors del Barça jugarien, i al final, com per a la meva opinió, o sigui, que juguin més jugadors del Barça em dona com més ganes de veure el Mundial, perquè ja és com una pinya que hi ha, pues, sí.
8: I com que els jugadors són del nostre club, doncs fa més il·lusió veure'ls jugar, i també està bé que hi hagi d'altres clubs, perquè tots aporten per un títol.
0: La resta?
1: Bueno, sí, estic d'acord amb el Santi, ja que si hi ha jugadors del Barça et donen més ganes de potser veure'l, però també està bé que vagin, doncs, els jugadors que s'ho mereixen, ja sigui d'altres clubs, perquè al final, doncs, la selecció vols que guanyi, i llavors si vols agafar molts del Barça però potser no estan tan bé com, com d'altres clubs, doncs prefereixo que agafin, jo que sé, l'Atlètic Club, per exemple.
0: Quin és el primer record que teniu vosaltres de veure futbol, o potser de veure algun partit d'un Mundial de clubs? Us en recordeu?
2: A mi me'n recordo el Mundial de 2022. A la final érem com 25 persones a la meva casa i em va agradar molt, perquè vaig gaudir molt.
0: Com una festa.
2: Sí, va, no? Ser com una festa.
0: Suposo.
7: Jo no és el Mundial, però el 2024, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, estava amb els meus cosins i em vaig posar molt contenta. I ho vaig celebrar amb ells.
0: Us connecta competicions com el Mundial, que a més es juguen a l'estiu i probablement, doncs, ja no teniu classe, evidentment, i possiblement teniu més temps lliure, a espais de família, d'amics, de gaudir en col·lectiu?
7: Sí. Sí, per exemple, amb els meus cosins són tots del Real Madrid, nosaltres som del Barça, però sempre que ve el Mundial tots anem al mateix equip i fem més família, més pinya.
0: Us dona l'oportunitat aquesta de trobar-vos amb sí, amics o familiars que són d'altres equips que normalment doncs no animeu al mateix equip, i quan arriba al Mundial o quan juga a la selecció, doncs us trobeu al mateix bàndol? O també coneixeu gent, per exemple, que va amb altres seleccions que no sigui l'espanyola, al vostre entorn?
2: Sí, al meu pare doncs li agrada anar amb la selecció o equip, qualsevol cosa amb la que guanyi, o que tothom no va. Per exemple, si jo vaig amb el Barça, ell doncs anirà amb el Madrid, i viceversa també.
0: Li agrada portar la contrària.
2: Sí.
0: Per tenir així un... No, entenc que des de la diversió una mica,
2: sí,
0: allò que es diu un pique sano, per dir-ho,
2: sí, sí,
0: d'alguna manera. Us hi trobeu vosaltres o no? Hi ha algú a casa vostra que prefereixi altres seleccions, o vosaltres en un altre moment?
7: No.
8: Jo crec que no. Però a vegades jo crec que hi ha altres països que si fora d'Espanya, que si la selecció no ha classificat, doncs pues, per tenir algun... anar amb algú al Mundial o anar amb alguna altra selecció que els hi caigui bé l'equip o tinguin jugadors coneguts.
7: Com per exemple, nosaltres tenim una amiga, la Júlia, ja la coneixereu, sí, d'altres tertúlies, que anava amb Itàlia, però no s'ha pogut classificar, llavors vam a Espanya.
9: Sí, sí.
0: Teniu un pla B,
7: sí,
0: no?
7: Sí.
0: I vosaltres teniu un pla B si Espanya no prospera en les rondes?
7: Sí.
8: República Democràtica del Congo.
0: Perquè el porta el Barça a la samarreta o què? A la segona equipació?
8: No.
0: Ah, vale.
8: Perquè ha classificat.
0: Júlia, tu tens pla B?
7: No, no sé, Argentina o... Sí, és que no ho sé, la veritat, no ho he pensat gaire. No, jo aniria amb Bosnia i Herzegovina perquè van eliminar Itàlia, van treure en 3-5.
8: Sí, jo, a mi m'agrada anar, si no és amb Espanya, amb equips, bueno, seleccions petites, perquè tothom va amb les seleccions grans i no em sembla just, llavors. A mi m'agrada anar amb les petites, que eliminen altres.
1: Sí, bueno, jo crec que si a Espanya no hi va molt bé, jo seguiré bastant a Equador, que jo crec que serà una revelació.
0: Sí?
1: Sí.
0: Fas pronòstics de... Ara, després, quan acabem, si us sembla, farem una porra a veure qui guanya, qui guanya el Mundial. Quedarà gravat i després ja entre vosaltres...
7: No, Itàlia no. Polònia tampoc.
0: Milo, tu tens alguna selecció preferida?
2: Bueno, jo de pla B en tinc dos perquè la meva mare és d'Argentina i el meu pare és de França. Jo he nascut a Espanya, llavors suposo que tinc més possibilitats de guanyar aquest Mundial.
0: Així amb la que guanyi, no? D'aquestes tres, la que vagi
2: la que
0: millor
2: guanyi, sí,
0: i millor. En el teu cas, Maia?
3: Jo diria Nova Zelanda perquè he viscut allà i li tinc molt amor, així que...
0: I els vincles, no? Més enllà d'allà on viviu ara. I si la selecció catalana jugués en un futur?
7: Jo aquí tindria un problema. Perquè,
0: què passaria?
7: Perquè jo vaig molt amb Espanya, però és que Pedri és de Canàries, llavors no sé amb qui aniria. Perquè soc de Catalunya, llavors aniria amb Catalunya, però Pedri no jugaria llavors. Jo crec que amb les dues.
0: Tu ets del Pedri, no?
10: Exacte, és el
7: Pedri. Sí, però també dels equips. Tipus, si Pedri hagués estat del Madrid, no m'hauria agradat Pedri, per exemple.
0: La resta suposaria algun debat?
8: No, gens ni mica. No, ni m'ho pensaria.
0: Sí? Amb qui?
8: Amb Catalunya.
10: Sí, jo igual.
7: Sí. Fermín és d'Andalusia, eh? Bueno.
0: L'Emma té un debat intern aquí amb els jugadors. I què passaria si en la convocatòria d'enguany no tinguessin, la selecció no tingués jugadors del Barça? Creieu que això us condicionaria d'alguna manera en potser donar suport a altres seleccions o igualment vosaltres escolliríeu l'Espanyola?
8: No passarà.
7: Ja, no passarà.
0: És un hipotètic, és un hipotètic cas.
7: Jo crec que potser seguirien anant amb Espanya, però potser, jo que sé, si a Brasil juguessin pues, un munt del Barça, diria, pues, vaig amb Brasil també.
0: Per tant, el Barça mana.
7: Sí, sí, una mica sí.
0: És una mica primer del Barça i després...
7: Sí,
0: sí. Sí, si haguéssiu de triar Barça-selecció...
7: Barça sempre.
0: El club el porteu al cor, més enllà de la selecció. Què creieu que té el Mundial que no tenen altres competicions? Ho preguntava una mica al principi. Què creieu que el fa especial?
8: Jo crec que, com ja hem dit abans tots, és cada 4 anys. I, a més, com que és una competició a nivell mundial, s'ajunta més gent que no pas si fos a nivell europeu o de continent o el que sigui. Llavors, per exemple, la selecció... La Lliga Espanyola no el veu tanta gent, només la veu normalment gent d'Espanya, però el Mundial el veu un munt de gent. La final d'any passat a l'OM era un milió...
0: De fa 4 anys.
8: Eso, perdó. 1,5 milions de... Mil milions... Joder, milions de persones. Ja no sé ni quin número és.
0: Moltíssima gent.
8: Sí,
0: moltíssima gent. La resta ja esteu d'acord, que és això el que la fa especial? Sí, sí. O potser també aquests vincles personals que canvien a l'hora de seguir...
7: No, jo crec que, com ha dit el meu company Santi, ho fa especial això, que és cada 4 anys i tot això. A més, com que és algo com arreu de tot el món, molta gent parla d'això i, clar, jo, per exemple, tinc una amiga alemanya, doncs ella, no sé de quin equip és, em sembla que del Bayern de Múnich, però, per exemple, pues, les dues parlem del Mundial perquè ens agrada molt i és com una competició que fem totes juntes.
0: Us agrada més animar la selecció o el vostre equip?
7: A l'equip.
0: Sempre, eh?
7: Sí, sí.
0: No teniu dubtes.
7: No. A més, el Barça és cada any, llavors. Sí. I a més, com que som d'aquí a Barcelona, anem a veure la rua i coses així, llavors és com que connectem més.
0: Queda més a prop, no?
1: Sí. Més, sí.
0: I no us fa patir, per exemple, que el seleccionador de la selecció espanyola, per exemple, vulgui fer jugar jugadors del Barça que potser no estan en estat òptim físic i que això repercuteixi a la temporada que ve?
8: Sí.
0: No sé si, no? En aquesta etapa, que seria de descans, de preparació física, jugar una competició tan exigent com és un Mundial també passa factura als jugadors i això ho veurem possiblement quan comenci a finals d'agost la Lliga. No sé com valoreu aquest equilibri, no? Al final són els clubs qui paga els jugadors, però després els convoquen les seleccions i això passa factura en els clubs que són qui paga les seves nòmines.
8: Ja ha passat molt, ha passat diversos cops. A mi li va passar no fa molt i d'altres jugadors ha passat molt sovint.
7: Jo
8: perquè
7: crec...
8: la sobrecàrrega de jugar amb el club i a més jugar amb la selecció és molt alta.
7: Jo crec que el que hauria de fer l'entrenador és jugadors que s'estiguin recuperant d'alguna lesió o coses així, que els deixi els primers partits jugar altres que estan perfectament sense cap lesió i després hi ha els partits més decisius que els posi.
1: Sí, bueno, ara no sé, no estic de 100% segur, però diria que Espanya paga als jugadors, paga als clubs d'on provenen els jugadors, per si es fan mal o algo, doncs per poder-los endur al Mundial, per exemple. I bueno, sí, ja ha passat
0: però
1: bastant.
0: No els paga la fitxa sencera.
1: No, bueno, no sé. Bueno, això, sí.
0: Hi ha una petita gratificació,
1: sí,
0: no? Però,
1: sí,
0: clar, sí, dèiem, estàveu contents, no?, que hi havia 8 jugadors del Barça convocats,
1: sí.
0: Però què passa si d'aquests, quan acaba el Mundial, 4 estan lesionats? Quin impacte tindrà això després en la Lliga?
1: Bé, al final, el Barça, ja que és un club molt gran i treu també bastanta gent de la Masia, que són bastant bons, té molt fons d'armari, tipus que té molts jugadors de la plantilla, llavors, si es lesionen i poden sortir més, doncs bé, però sí que si són jugadors bastant importants, sí que pues, potser enfada una mica, però bueno.
0: Sou optimistes com el Lluc, o si tornen Pedri, Lamin, Fermín i Cubarsí lesionats, tindrem un problema.
6: Si tornés Pedri lesionat, jo crec que m'enfadaria bastant.
8: Fermín ja ho està,
6: no? Mira, Fermín.
0: Per què creieu que la gent s'identifica tant amb la selecció de futbol, no? O una part de la població?
6: Jo crec que potser perquè has nascut a un país i si t'agrada molt el futbol i has nascut a algun país, t'agrada com que el país d'on provens o a qualsevol altre país, doncs, com que el representin un esport tan considerat tan important o alguna cosa així. Bueno, o també depèn de l'equip que tinguis, com el Barça, per exemple, que molta gent del Barça juga amb Espanya, doncs també els fans del Barça, doncs, pues, jo vaig amb Espanya perquè doncs, van els del Barça, també, això.
1: Sí, oh, perdó.
2: Sí, jo també crec que quan neixes a un país t'identifiques més amb aquella selecció perquè des de petit que animes a la selecció.
8: Jo crec que al final hi ha països alguns més que altres que són molt patriotes, per dir-ho d'alguna manera, que són com molt del país. Llavors, altres països potser no animen tant a la selecció com aquí a Espanya o als Estats Units o altres països semblants.
0: Creieu que és una eina d'unir una part de la població amb aquests tipus d'esdeveniments esportius on són les seleccions que representen els països? Podríem parlar també dels Jocs Olímpics, per exemple?
6: Sí.
1: Bueno, jo crec que sí, ja que doncs al final, per exemple, en el cas del futbol, hi ha molta gent que fa futbol a Espanya i al final doncs aquestes persones que van al Mundial et representen d'alguna manera. Llavors doncs està bé que les segueixis i les miris perquè és com que et representa.
0: Sí. Fa sentir part d'una comunitat aquest tipus de competició?
6: Sí, perquè tu veus que no ets l'única persona que va amb aquest equip, que hi ha molta gent que et recolza i va amb tu.
8: I per això se li diu que van a representar Espanya, perquè representen a tota la nació, a tot l'estat.
0: Uh-huh. I creieu que a vegades també pot haver emocions negatives o conflictes relacionats amb aquests esdeveniments esportius?
6: Sí.
0: Per exemple?
6: Per exemple, quan hi ha rivals entre equips, com si jo vaig amb Espanya i un altre va amb França i hi ha una final, per exemple, doncs potser la gent hi ha baralles al carrer, rivalitzacions, com una amiga em va explicar que a la Copa Àfrica, em sembla, hi ha dos equips que es van barallar a la final o algo així, que pels carrers em va ensenyar un vídeo i es barallaven un muntó.
8: Com lo va passar a la final del Champions amb el PSG i l'Arsenal.
6: Uh-huh. Sí, es va liar.
0: Com... No és la primera vegada que passa no. Quan el PSG arriba a una
11: bueno,
0: final.
11: Jo volia afegir també que, a part d'això, a part del que ha dit l'Emma, també és possible que hi ha gent que no segueixi el futbol i que a causa d'això hi hagi com dos bandes, d'una que no segueix gens el futbol i l'altra que sí, que està super a sobre.
0: De fet, és una època on si sortim a passejar molts bars amb terrassa, no? A 24/7, no? Però cada cop que hi ha partit de la selecció espanyola i fins i tot d'altres seleccions, ja que estem en un país que hi ha molt turisme, el futbol és continu, i aquells que no els agrada el futbol potser deuen pensar, bueno, no?
6: Sí.
0: Fins aquí. Podria una invasió en el sentit d'una ocupació molt àmplia de l'espai públic durant aquests mesos per part dels seguidors del futbol, no? Com s'hauria de trobar l'equilibri també?
8: Sí.
0: Perquè a vegades també això va associat en un consum d'alcohol, en uns comportaments,
1: sí.
0: No? Un desfermament.
1: Sí.
0: No sé si ho heu viscut.
6: Sí, a vegades sí. Quan un equip guanya, la gent es torna una mica boja.
8: Massa.
6: Sí.
0: Digues, Emma.
7: No, no, sí, que a vegades la gent es torna boja i doncs celebren passant-se. Per exemple, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, jo estava a Barcelona i vaig veure gent amb una bandera d'Espanya, no sé com és en català, bueno, toreando a Conxas.
0: Mm-hmm. A la celebració.
7: Sí, hi ha gent que, per exemple, a la ruada del Barça l'any passat, que vaig anar amb la Emma, que hi havia un tio que anava bastant...
0: S'havia pres alguna copa de
7: sí,
0: més.
7: Sí, i estava bastant loquito, però bueno, passant.
0: El Mundial, vosaltres seguiu tots els partits, els seguiu a través de la televisió convencional o no. Ho feu també a través de xarxes socials?
8: No, és que s'ha de pagar i val molt, és molt car, llavors.
2: Jo, com no tinc xarxes socials i que tampoc miro molt el futbol, sovint miro el Mundial, però només la meva selecció i amb els amics, perquè si no, no ho miro, perquè és amb qui gaudeixo més.
7: Jo normalment ho miro a la tele, o si no, a vegades vaig a algun bar a mirar-ho, o si no, no sé com és en català, perdona, m'assumo al meu balcó i...
0: Ja, surts, no?
7: Sí, això, gràcies. I veig, pues, hi ha un bar de futbol i es veuen els partits.
8: I com que els partits espanyols donen obert a la 1, però altres no. Llavors, a mi com m'agraden molt les seleccions petites que he dit abans, i bueno, en general totes, m'agradaria veure tots els partits, bueno, quasi tots, perquè són 100 i pico, del Mundial.
0: Són moltes hores de sentir.
8: Sí, bueno, no passa.
0: 100 partits per 90 minuts. Si fem les mates, són 9.000 minuts. Són molts minuts. Seguiu també la informació relacionada amb el Mundial a través dels mitjans de comunicació, aquests partits previs, aquestes polèmiques que hi ha hagut, no? Per exemple, les persones, a part de la selecció de l'Iran, persones nascudes a l'Iran, com que els Estats Units tenen una política molt restrictiva de concessió de visats, doncs hi ha moltes persones que no podran anar als Estats Units, que és un dels tres països, juntament amb Mèxic i el Canadà, on es disputa el Mundial. També hi ha un àrbitre d'un país d'Àfrica, que és dels considerats que són els millors àrbitres, que tampoc hi podran anar, doncs, perquè les lleis de l'administració americana no li permeten el pas. No sé què us sembla també tot el que es deriva més enllà, que no és estrictament futbol, no? d'aquests grans esdeveniments.
7: A mi això em sembla malament. És un Mundial, tothom hauria de tenir dret a participar-hi.
8: Però, malauradament, passa molt, i és que el Mundial és molt futbol, però també és molta política.
7: Sí, sí.
8: Intervé molt la política, sobretot als països anfitrions, però de tot arreu.

0: Sí que es podrà veure molts partits.
1: Sí, però els preus suposo que
2: sí, els preus
1: pujaran bastant.
0: Bueno, però l'hauràs de descomptar els vols, bueno, si és aquí prop els vols i l'allotjament.
3: Clar, les entrades més barates tenen un preu d'uns 1.000 euros.
2: Sí, sí. Bueno, estalvia fins
3: heu fet Guardiola o no?
0: Sí. Tocarà treballar a l'estiu.
3: Tocarà treballar a l'estiu. Teniu 4 anys per fer Guardiola. No sabem si aquests preus també seran iguals en el Mundial del 2030. El cas és que per al Mundial d'enguany els preus són altíssims, rondant les entrades més barates aquests 1.000 euros. Possiblement perquè es convertirà allò més enllà d'un partit, no? Els Estats Units són molt especialistes. No sé si heu estat alguna vegada o segurament, sí, en tot cas, que ho heu vist a través dels mitjans o de les xarxes socials, que les prova més enllà de l'esport. La Super Bowl és un exemple, no?, amb aquell,
4: sí,
3: amb l'espectacle del mid-time.
0: Sí.
3: Possiblement aquest Mundial tindrà una mica d'aquesta americanització, creieu?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, segurament. Hi haurà artistes, sí,
4: a la final, per exemple. Sí,
2: sí, a la final.
3: I Shakira torna a ser l'artista del Mundial.
2: Sí,
0: sí, sí.
3: Vosaltres no hi éreu, a la de Sud-àfrica.
0: No.
3: Us recordeu?
2: No, però
0: sí, sí.
3: Coneixeu la cançó o no?
0: Sí,
2: sí, sí.
3: I la d'enguany?
0: També.
2: També, també.
3: També. Quina importància, quin impacte creieu que té més enllà del futbol al Mundial? Creieu que té transcendència més enllà de l'esport?
0: Sí,
3: té transcendència,
0: sí,
3: en qüestió política, en qüestió social, sí, en qüestió cultural, en posar sobre la taula temes de debat també, o és exclusivament futbolístic?
0: No, jo crec que té molta política i molt econòmic. El país anfitrió gasta molts diners en fer els estadis i després probablement en rebim bastants més, si no, no ho faríem. I, per exemple, al Mundial de Qatar, molts estadis que van fer els van fer els obrers, que després, malauradament, ja no estan. I ara estan abandonats, pràcticament. Sembla que no juga ningú.
3: Si val tot.
0: Sí.
3: Si val tot per fer un Mundial.
0: No hauria, però...
4: No hauria de ser així.
0: No hauria, però malauradament sí.
2: Hauríem de haurien d'assegurar-se del benestar de la gent que ho fa i tot això.
3: El futbol mou masses diners.
0: Sí, sí.
3: Parlem ara del, no? Parlem ara del Mundial,
0: però
3: podríem parlar també dels clubs. Se li dona massa importància i es passa per sobre de coses possiblement més importants a canvi d'aquesta visibilitat, aquest espectacle que és el Mundial, que tenim, ho dèieu vosaltres, bona part del món connectat a la televisió, la majoria, per seguir aquest esdeveniment. Què creieu?
0: Jo crec que no trobo bé que cobrin molt més, però moltíssim més, que gent, per exemple, metges que salven vides, o professors que eduquen els infants i els adults també, o policies que de certa manera també salven vides, o que més altres professions així, i cobrin molt, molt més els futbolistes que simplement xutar una pilota.
2: Sí, jo entenc que és un esport que al ser tan conegut costa molt arribar, però em sembla que cobren massa en comparació a altres treballs.
1: Sí. Jo crec que des d'un punt de vista econòmic és bastant normal, perquè els jugadors cobren moltíssim però generen moltíssims més diners. I des d'un altre punt de vista més ètic, com el dit el Santi, doncs quan veus que hi ha gent que no pot ni menjar ni comprar, doncs no és molt normal.
3: Maia, que no t'hem sentit gaire.
5: Sí, jo crec que els jugadors els idealitzen molt, i especialment pels nens petits, molts volen ser futbolistes i pues, fan com de... com model això, però al final pues, els que de veritat ens ajuden i això, com han dit ells, doncs haurien de donar-li més mèrit als metges i als policies i els que salven vides si ens ajuden.
3: Ara la Maia deia, no? Els futbolistes són el model per a moltes persones, sobretot per a adolescents i infants. Ara tindran un focus posat en ells, i més enllà del futbol hi ha l'actitud en la que es juga al futbol, hi ha la manera de jugar, hi ha el fair play, hi ha les declaracions abans i després dels partits, no? Creieu que els futbolistes han de tenir en compte que, tot i que ells no vulguin ser un exemple o no es prenguin aquest paper d'alguna manera de ser un líder, les seves actituds influencien i ho fan molt sobre una part molt important de la població, i a més que s'està formant com són els joves?
2: Sí, sí. Jo crec que quan algú vol ser futbolista, de tenir en compte que no és només sortir a un camp i jugar a futbol, també és influenciar, entrevistes, pressió,

0: jo crec que abans de qualsevol cosa has de saber totes les cares, no només la que t'ensenyen.
1: Clar, perquè al cap i a la fi estan donant una imatge sobre, bueno, gent més petita o de la seva edat, i estan donant com un exemple que aquesta gent que mira el futbol vol seguir.
2: Clar, a sobre també, si tu no segueixes el futbol, sempre et sortirà igualment a les xarxes, així que tu ho veuràs i t'influència també.
3: Jo crec que hi ha molts jugadors que haurien de pensar més en l'exemple que donen i no tant en ells mateixos, i que hi ha molts jugadors que amb la fama i tal se'ls puja molt al cap, llavors has de tenir molt, la ment molt freda, com es diu col·loquialment, per que no se't pugi el cap i no liar-la.
4: Mm-hmm. Moltes vegades parlem, no, dels valors de l'esport en positiu, del companyerisme, de jugar en equip. Creieu que potser els hi caldria que des del club, igual que es fa un preparament físic, un preparament tàctic, es preparés els jugadors també per parlar en públic?
0: Sí.
4: Ja que representen moltes vegades, en aquest cas, la selecció, no? Són d'alguna manera els representants d'un país, en el cas dels clubs, doncs també d'una entitat. Estaria bé també tenir-ho en compte, perquè també és veritat que són gent molt jove, moltes vegades. Estem parlant a la plantilla del Barça, en parlàvem l'altre dia, doncs són majors d'edat, però gairebé russant el límit, no?
3: Jo crec que és que diuen coses que és que no tenen ni cap ni peus a les entrevistes. I llavors això al final surt molt a mitjos de comunicació, i hi ha vegades que es treu de context, però hi ha molts cops que et diuen coses que després què dius.
0: Sí, jo crec que t'haurien d'ensenyar a sota pressió contestar bé, no dibuixaries ni res d'això. I també, com vam dir a l'anterior a la ràdio del Barça, jo crec que també hauríem d'ensenyar l'idioma que es parla allà per poder contestar bé les entrevistes.
4: Perquè a vegades, no, quan no ens sabem expressar amb un idioma, podem caure en errors. El Mundial de Futbol és un dels esdeveniments esportius amb més impacte econòmic al planeta. Evidentment, als Estats Units, Canadà i Mèxic hi haurà un impacte molt directe en pernoctacions, en vols, en l'hostaleria. Creieu que és positiu o no aquest impacte que tenen aquests grans esdeveniments, o també ajuden a saturar ciutats i a desplaçar persones que hi viuen?
0: També això depèn de a qui li afecti. Per exemple, si ets alguna persona que li agrada molt el futbol i tens un negoci de samarretes, doncs tu dius, pues mira, faré una col·laboració amb el Mundial i trauré samarretes d'aquests equips, i així anirà millor per mi econòmicament i tindré més gent que em compri. Però clar, potser gent que té negocis petits i que no són gaire fans d'això, els hi va malament perquè hi ha molta mobilització i no els va bé.
4: Mm-hmm. Esteu d'acord la resta?
5: Sí. I jo penso que la gent que no segueix el futbol i que, per exemple, viu a un lloc que aquest any es juga al Mundial, per exemple, sí que moltes coses pugen els preus, als restaurants, als supermercats, perquè va molta gent i s'aprofiten, i al final, pues, clar, tu has de viure allà i has estat l'estiu, que et puja tot de preu, i pues, no és molt... no està molt bé, però...
3: Jo crec que per la gent d'allà, dels països anfitrions i al voltant, és molt dolent perquè els hi puja molt els preus, hi ha moltíssima gent, i bueno, hi ha moltes coses, però per la gent que ve de fora, probablement ja vinguin preparats per veure això, tot i que els preus són excessius i és que és inaccessible.
4: Mm-hmm. Parlem de futbol femení, de la selecció femenina. Júlia, creieu que té el mateix impacte dia d'avui el Mundial de futbol femení que el masculí?
5: No, encara. Encara no, però sí que l'últim Mundial de noies que va guanyar la selecció espanyola va aconseguir un impacte molt gran, i esperem que el Mundial que ve ara de noies també tingui més impacte, i a veure si guanyen.
3: Amb l'últim Mundial jo crec que va tenir més impacte el petó, el famós petó, sí, que no pas el fet de que les noies guanyessin el Mundial, que és molt més important.
4: Sí. Uh-huh. Us queda aquest record també de com va enterbolir el petó no consentit a...
5: Sí.
3: Hi ha moltes jugadors que van sortir en roda de premsa dient que es queixaven de que no es donava importància al Mundial, i s'ha donat moltíssima més importància a això.
5: Sí, i les condicions del Mundial...
4: Almenys... No està lliure de polèmica tampoc la selecció espanyola femenina de futbol amb els entrenadors,
5: sí,
4: oi?
5: Va ser bastant liu. I, de fet, van fer un documental sobre això, que van parlar que l'Alexia i la Mapi van haver de fer elles totes les posicions i de tot, i van haver d'organitzar-ho elles perquè els entrenadors no
4: cooperaven. De fet, Mapi León no anava a les convocatòries. No, Mapi León i altres jugadores, com Irene Paredes i moltes altres, no anaven a la selecció quan se les convocava perquè no estaven d'acord en la manera de treballar i en les condicions en què eren. Teniu ganes del Mundial de l'any que ve?
3: Sí.
4: Creieu que a poc el futbol femení tindrà també més seguidors i seguidores, i no sé si igual que el masculí, però a poc va creixent.
5: Sí, cada cop va creixent més i hi ha més gent que va veure les noies.
0: A més, cada cop inverteixen més en el futbol femení i donen més oportunitats, i avui en dia jo crec que encara falta bastant per arribar a igualar-los, però amb el temps s'acabaran igualant.
4: Sí? Sou optimistes en aquest sentit? Sí, el repte és en majúscul, perquè les diferències són abismals en salaris, i no només en salaris, sinó també en condicions, no? En com viatja un equip, com es prepara un equip, on s'allotja un equip, diferent entre la selecció masculina i la femenina, però creieu que a poc s'anirà igualant?
0: Sí. A més, també influeix les generacions. Per exemple, els nostres avis són tots la majoria en... els han ensenyat que s'ha de ser masclista i tot això, i cada generació, per exemple, a nosaltres sempre ens han ensenyat que hem de respectar tots entre nosaltres, que hem de ser tots iguals amb els mateixos drets. Jo crec que això també influeix, perquè quan alguna generació que ja ni es plantegi que és masclisme, jo crec que quan algun així li porti el lideratge serà molt més igualat.
3: Jo crec que sí, que s'igualarà en algun moment, com ja vam dir la tàrtula passada, si algú no l'ha escoltat. Bàsicament vam dir que el Camp Nou, per exemple, un clàssic o un Champions, que van jugar les noies, a diverses dates van gairebé omplir, si no omplir, i això és molt positiu, perquè al final això vol dir que s'han fet avenços, que abans no podien jugar al Camp Nou, o altres estadis grans del masculí, i ara sí, i la gent que diu que no l'omplen, que miren futbol, sisplau.
5: Sí.
4: Estem arribant ja al punt final de la tertúlia, i us deia al principi, ens acomiadarem amb una porra, no? Us atreviu a fer els tres primers, no? El guanyador del Mundial i els... no sé si es diu semifinalistes.
3: Sí?
6: Subcampions
4: i el tercer.
6: I
4: tercer i quart lloc. Vinga, fem els quatre?
6: Va,
4: Lluc, que toca començar.
6: Jo crec que el campió, desitjo i espero que sigui Espanya, i jo crec que la final, el subcampió serà Portugal, i el tercer i quart lloc jo crec que el jugaran França i Brasil, i del tercer i quart lloc guanyarà França.
4: Milo.
7: Jo crec que al primer lloc Espanya guanyarà, jo crec que sí, després França al segon lloc, té possibilitats, i Argentina també, i Portugal.
4: Vinga, has fet contenta la família, eh?
7: Sí.
4: Maia.
2: Jo crec que Espanya primer, segur, i després igual Argentina, Portugal, i després França.
1: Sí, jo penso que, Espanya, després Anglaterra, o, i
4: Regne
1: França.
4: Unit.
1: Sí, en Regne Unit. França, i, Argentina o... Sí.
4: Algú pot dir que Espanya no guanya, eh? Vull dir, una cosa són els desitjos i l'altra... Teniu l'oportunitat per aquí per guanyar la porra si no guanyés, vaja, digues, Emma.
0: No, jo opino també com la Lisa, que el favorit és Espanya, jo crec que guanyarà Espanya. Segon, jo diria el Regne Unit.
4: Anglaterra, que em corregia ara l'Oriol, que jo també ho havia pensat, perquè ells sí que tenen les seleccions de Gales, Anglaterra, Escòcia separades.
0: Jo diria que subcampions... O sigui, jo diria campió Espanya, després Anglaterra, després França i després Argentina.
4: Júlia, com ho tens, això?
5: Jo penso igual que la Emma, però crec que potser Espanya no ho ha. És que no estic segura. Potser hi ha altres seleccions que també estan bastant pel nivell que poguessin guanyar. Però ja ho veurem.
4: Fes una porra, fes un, dos, tres, quatre, vinga.
5: És que no sé, a veure... no sé... A veure, Espanya primer o segon, jo crec que sí, però no sé, després Brasil també penso, Argentina també, França també hi ha bastantes oportunitats.
4: Santi.
3: Jo crec que primer Espanya, segon Argentina, tercer Portugal i quart França, però jo crec que també hi haurà un equip revelació que per mi és o Nova Zelanda, el Team Paine, o
0: Bosnia-Herzegovina,
3: o alguna ciutat, país africà.
4: Croàcia, que fa poc va fer Molt bons resultats, no teniu entre les vostres opcions.
5: No,
4: veurem si hi ha una sorpresa o no n'hi ha. Si no guanya Espanya, ho perdut tots.
3: Bueno,
4: Recuperarem la porra i veurem qui s'hi ha acostat més. Escolteu, moltes gràcies per venir a la tertúlia, en aquest cas de joves, d'Alfabes Comptades, que gaudiu molt del Mundial, que us ho passeu molt bé i que tingueu molt bones vacances d'estiu.
3: Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.

0: Coincidint amb el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, avui al Faves Contades posem el focus en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possible lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Per parlar-ne, ens acompanya el doctor Alejandro Lobato. Ell és dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de prevenció. Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
1: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
0: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
1: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
0: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
1: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
0: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
1: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
0: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
1: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
0: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
1: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable, perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que amb el temps poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
0: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
1: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
0: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
1: Doncs sobretot de cara a l'estiu és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4 aproximadament. Després també coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
0: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
1: Doncs sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
0: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
1: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, un que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale? I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
0: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues mira, que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no?
1: Sí,
0: perquè no en som conscients.
1: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també. I bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
0: Clara, deia les mans i les ungles. M'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament,
1: sí,
0: que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
1: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en la evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
0: No estan avalades.
1: Exacte.
0: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
1: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta, de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
0: perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
1: Exacte, entenc. Això mateix.
0: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
1: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
0: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
1: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no? D'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
0: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
1: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt inicials, la supervivència als 5 anys, no? Que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
0: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
1: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E i, per una altra banda, la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
0: ¿Ens les expliques?
1: Sí. La regla de l'ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mm hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
0: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
1: I l'aneguet lleig, que és molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu les teves pigues, diguéssim, que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
0: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
1: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
0: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
1: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
0: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
1: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica... Bueno, tenim un arsenal...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
4: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
5: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
3: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eric, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys de tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OAR Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a Camp Rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts, i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlid o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè primer perquè és, jo porto 42 anys de bombers.
0: I no acabaries.
1: No acabaria, ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber. No? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu a qualsevol altra feina saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, eh? Una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa i que, a més, moltes vegades ho diem, es diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no saps si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que, de fet, moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents. No? Llavors, és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació no li agradaria gens. Segons esquemes mentals, hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva, i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns. Hi ha unes pràctiques al matí, unes pràctiques a la tarda, anirem a fer una visita, doncs ara hem fet visita a l'Hospital General de Catalunya, amb totes les dotacions del parc, farem una altra visita, doncs un altre dia, una fàbrica, el que sigui, una empresa química del sector, del que sigui, i tot això se'n va en orris en el moment en què sona la sirena i hi ha un avís. Llavors, doncs, bueno, això per una banda, no? El tema de l'avís en si, no? Que sempre és sorprenent i que cada vegada que sona et recorda, doncs, per què t'has fet bomber, no? Que és per sortir a coses i per això. Doncs jo cada vegada, encara després de tants anys, cada vegada que sona l'alarma, doncs tinc un agradable, entre cometes, sobresalt de dir, va, som-hi, que ara és quan t'has de posar a prova. Jo crec que en part els bombers ens fem bombers per posar-nos a prova. Al final, jo crec, he intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber. I jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i a més que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció, llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això, a més d'òbviament per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això també és molt gratificant. No? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
0: Tria una. Doncs
1: pues va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobrevist de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me'n recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent, i la gent, doncs, s'espanta i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per el que sigui. Es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè, a més, aquí no tenim serps verinoses. Aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
0: Està bé l'observació.
1: Sí, aquí, em refereixo, aquí a zona metropolitana, eh? Podria haver-ne alguna, eh? Però ja te n'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
0: Sí.
1: Aquí és un país de serps, diguéssim, de que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, i un senyor, eren una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, aquesta va forta, aquesta serp. Bueno, vale, vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer a primer molta gràcia i després vaig pensar, cuideu que això no és el de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
0: Això és un espècimen especial.
1: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, vale, i entrem. I sí, just a la fusta. Arribem i mirem. I, collons, això és una serp de corall. És una serp de corall de gent que té serps verinoses i bueno, perilloses, d'aquestes animals exòtics, perillosos, que a més són animals protegits, òbviament. I se li va escapar algú, se li va escapar una serp de corall. I llavors, caram, diem, bueno, això va molt en sèrio. La serp estava allà adormida perquè estava païnt l'ocellet i nosaltres vam mirar allò, dic, bueno, dic, això, el tanto no és que això no és el que sembla. I llavors ja vam llegir en el llibre que podia haver la coral real i la coral falsa, que viuen en el mateix lloc geogràfic, no sé, Indonèsia o por ahí, i que una és molt verinosa, que no fas dos passos i vas a terra, si et mossega, i l'altre el que fa és imitar els colors d'aquesta perquè els altres es pensin, els altres animals es pensin que és una serp de corall de veritat i doncs no l'ataquin perquè diguin, carai, aquesta és perillosa. O sigui, és una...
0: És camaleònica.
1: Camaleònica, una mica camaleònica. Clar, el problema és que nosaltres no en sabíem prou com per saber si era de veritat o si era de mentida. I a més la camaleònica té molta mala idea, o sigui, va mossegar. I, de fet, a la que vam tocar la gàbia, va començar a saltar i allò va ser una mena de circ de Camarote de los Hermanos Marx, amb dos o tres bombers fotent bots intentant ficar la gàbia amb el periquito i la serp tota dintre d'un sac. I al final la vam aconseguir ficar i quan la vam aconseguir ficar vam dir, bueno, i ara què fem amb aquesta serp? Això no la podem matar, és un animal protegit. I al final vam trucar al zoo de Barcelona i la vam portar al zoo de Barcelona. I al cap de dos dies ens van trucar del zoo de Barcelona i ens van dir, us confirmem que és una falsa coral. Que havia anat un expert amb ofidis i que era una falsa coral. Dic, bueno, sí, ja, no, això no...
0: I sabeu si al final es va resoldre la propietat?
1: No. Això se li va escapar a algú, que ja no va dir mai més res, i la serp va acabar al Zoo de Barcelona exposada en el terrari del Zoo de Barcelona, se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí si no la reclama ningú.
0: Home, tu diràs.
1: I van dir, bueno, pues estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates, que a vegades hem anat... No és habitual, però a vegades hem anat... Jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivia en una casa d'aquestes de cos, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoldre el tema de la rata perquè la pobra noia sortís de casa. Va dir, ja sé que no és cosa vostra, dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
0: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
1: També, no sempre són gatets. No sempre són gatets.
0: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
1: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada,
0: sí.
1: Les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un criu abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que, amb tota la bona intenció, ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més del que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada. No? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser, en un moment determinat, heroic, perquè, clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n un, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat, això, eh? O sigui, hem anat a serveis en els quals, doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a... aquí a la Rambla, aquí la, on era la Riera abans, a la Rambla del Celler,
0: sí.
1: Doncs que va haver-hi un foc de vivenda fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què i no va sortir ni ell ni l'animalet. Els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment sí, la solidaritat de la gent és espectacular, però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar i sobretot ponderar si sabem el que anem a fer o no. Perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, eh? Nosaltres mai abronquem a ningú, eh? Només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar, lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
0: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
1: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet, jo et diria que al començament, quan la gent entra a bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, com els hospitals o com... De fet, els hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies. Encara és pitjor que la nostra, jo sempre he dit el mateix. Eh? Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres, els bombers, anem sempre amb l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera o un metge o una metgessa d'una unitat d'oncologia pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final a lo millor se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort que la gent ens ha beneït amb aquesta fama de benefactors de la societat i ja ens està bé que la gent ens consideri així. Però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres. Això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure. I, a més, de manera relativament ràpida, veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses. Val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs, al cap de poc temps, això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi, més m'ha costat, i de fet encara no m'he acostumat, i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares doncs, estan a casa i que ara d'aquí a dues hores els hi canviarà la vida per sempre i comences a pensar en això i al final entres en bucle. De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis per aquells nanos, siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals les víctimes secundàries, que diem, és a dir, la família està present o t'arriba al lloc, i llavors són situacions que són molt, molt, molt difícils de gestionar quan tu veus. Jo recordo un cas que no el vaig viure personalment perquè va anar de minuts, perquè jo vaig entrar al relleu i vaig fer el relleu dels companys que venien d'aquest accident absolutament impressionats perquè la mare havia arribat a l'accident i s'havia estat abraçant en el cos del seu fill mort que estava dintre del cotxe, i llavors dius, ostres, això sí que realment acaba trencant tots els esquemes. I d'això, dissortadament, n'hem tingut molts. Jo recordo també un accident molt greu aquí a l'autopista on una furgoneta va volcar i el pare va morir, a més va morir de manera, va quedar atrapat, molt enganxat i molt, molt mal ferit, i quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu, senyor, això no hi ha entrenament per això. Això no hi ha entrenament per això. I al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò, que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
0: A la pròrroga.
1: A la pròrroga, de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo, això no vull canviar-ho, això ha de seguir sent així.
0: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
1: I tant, sí, me'n recordo. Sí? Sí, tant, sí, me'n recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera en la frente. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem a la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, uf, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. Poquet a poquet l'escola van agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, era una situació bastant això. I jo recordo impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia un quilòmetre i mig o dos de front, i jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és el meu. Aquell dia em vaig enamorar de la feina.
0: Va ser un bon servei?
1: Bueno, es va acabar pagant. Es va acabar pagant.
0: El mateix dia?
1: No. Va durar una mica, i de fet el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós, perquè clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic, la qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment rehabilitat ja.
0: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut de les seves cendres per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
1: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
0: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
1: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort.
0: Gràcies.
1: Vinga.

0: posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Bona tarda, són les 7.
4: Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
5: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
3: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
6: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: faves comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Torna l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb l'Eli, la Xínzia, la Stephanie i l'Alan.

0: Bon dia, som quatre alumnes del curs de català del nivell elemental 3 i avui hem vingut aquí a la ràdio a practicar una mica el nostre català.
1: Sabies que...
0: Començaré jo i us parlaré de les diferències entre el català de Catalunya i el català del País Valencià. Com sabeu, el català de la Catalunya i el català del País Valencià comparteixen la mateixa base gramatical i ortogràfica, però presenten diferències fonètiques. Aquí us posaré alguns exemples. El primer de tot, i és el més llampant, diguem, és el vocalisme àton. A Catalunya tenim vocals com la A i la E, que són, que poden ser vocals àtones. Això, a Catalunya, es pronuncien igual com una vocal neutra. I les vocals O, I, U, àtona, es pronuncien com una U. Llavors, això què vol dir? Per exemple, si volem parlar en català a Catalunya, al pare direm al pare, encara que s'escriu a el pare. En canvi, al País Valencià pronunciarem el pare, exactament com s'escriu. Això és el primer exemple, però tenim més. Per exemple, el verb tornar. Jo ho acabo de pronunciar exactament en català. Però per què? Perquè vaig canviar la O i la vaig transformar, entre cometes, en una U. I no vaig pronunciar la R. En canvi, al País Valencià, què fan? La O es pronuncia tal qual i també pronuncien la R. Així que el verb tornar es converteix en tornar a València. I per últim, tenim unes lletres que sí que són una mica complicades, que són la B alta i la B baixa, que molts catalans, al moment d'escriure, s'equivoquen. Per què? Encara que s'escriuen amb lletres diferents, B alta i B baixa, la pronúncia és exactament la mateixa. Un exemple molt, molt llampant són els verbs veure i beure. En català, veure i beure es pronuncien exactament de la mateixa manera. Llavors, si no coneixes el context, és difícil que puguis escriure-les de la manera correcta. En canvi, al País Valencià, la B baixa sí que es pronuncia veure, marcant com la B baixa amb els llavis. Així que ja ho sabeu, si veniu a Catalunya, la pronúncia va ser una mica diferent.
1: Sentim-la.

Hola, bon dia, sóc la Cinzia. Sóc australiana i italiana i porto 15 anys practicant català. Jo vaig triar el cançó que es diu el teu moment i el grup es diu Moments.

Molt important perquè és un llibre que es tracta de com el cervell processa emocions i situacions difícils en la vida i a través de les seves cançons i el llibre es pot apoyar a la gent que necessita aquest suport. I bueno, és per això. És una cançó que dà molta confiança, dà ànima a la gent i és una cançó que m'agrada molt i volia compartir-lo amb vosaltres.

0: Posa't a prova.
1: Bon dia, sóc l'Alan. Tornem a les frases fetes que ens encanten a tots els alumnes. Però abans de fer la prova, poso dos exemples dels que més ens ha agradat aquesta setmana. Una frase que surt moltes vegades a casa nostra, gràcies al meu gendre, és que m'he quedat de pasta de moniato. Vol dir que m'he quedat molt sorprès d'alguna cosa. Tenir la mà foradada. Vol dir ser una persona que gasta els diners molt fàcilment i no sap estalviar. I per últim, la prova. Què vol dir bufar i fer ampolles?
2: Opció A.
1: És bufar les espelmes del pastís?
2: Opció B.
1: Ser molt fàcil de fer?
2: Opció C.
1: Complicar les coses. I la resposta correcta és la B. Ser molt fàcil de fer.
0: L'hora del lector.

0: Hola a tothom, aquí la Stephanie. Avui els vull recomanar un llibre que no he llegit, però tinc a la llista de pendents. S'anomena Manual de Defensa del Català, de l'autor Òscar Andreu. Aquest llibre, de només 80 pàgines, és una adaptació del seu monòleg, es diu Crida als ocells de colors lampants, i aquest llibre és una reflexió sobre situacions quotidianes en què difícilment troba persones que parlin l'idioma i convida a pensar que Catalunya és una barreja de migrants, tant d'Espanya com d'estranger, i de persones nascudes pròpiament a Catalunya. I per tant, la llengua no s'hauria de quedar oblidada. Recordem que Òscar és el codirector, copresentador i guionista de la competència de RAC1 i un dels presentadors de L'Esté Passant a TV3. I vosaltres, quin llibre estan llegint ara?
1: No t'equivoquis.
2: I per últim, parlarem de les frases que sempre ens posen les coses més difícils en català. Quan aneu a... quan voleu convidar un company, un amic, una persona a aprendre alguna cosa, a què sempre dieu anem a aprendre alguna cosa? Perquè feu aquí un castellanisme. Sempre, sempre heu de dir anem a aprendre alguna cosa. Així que em compta amb això.
3: Els anglòfons tenim molts problemes amb el dinar.

0: i el sopar. El dinar és al migdia, no és dinner, que es fa a la tarda-nit en altres països. I el sopar és a la tarda-nit, i no és supper, que es fa abans d'anar a dormir.
1: Per últim, esmorzar no és almuerzo. Aquest és un castellanisme. L'esmorzar es fa a primera hora, l'esmorzar de mig matí o almorzar es fa abans de dinar.

Fins aquí aquest nou capítol de l'Anell al Dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, avui corresponent al nivell elemental 3.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues... la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
13: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
14: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
13: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
15: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
16: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
17: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
18: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
17: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
18: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
17: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
18: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
15: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
19: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
20: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
21: Preparat, Eneko?
22: Sí.
21: Temps. Sentit.
22: S-E-N-A-T-I-T.
20: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
21: Quina seria la paraula intrusa?
23: Casoplón.
21: Correcte. En català, per fer
20: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
23: D-E-S-C-A-P-A-N.
20: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
24: Era un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones gerles tenien pitjor.
25: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
26: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
27: Españoles. Franco ha muerto.
28: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
29: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
30: Faves comptades.

0: Benvinguda al cap de setmana. Dediquem, com sempre, els últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor, de la crònica social. Amb qui ho fem? Amb la Cuca Fernández i l'Eva Garrido. O Eva Garrido i Cuca Fernández. Tanto monta, monta, tanto Isabel como Fernando, que es deia abans i sona com molt antic, molt, molt queco. Què tal? Com esteu?
1: Doncs a mi m'encanta.
2: A mi
1: quan
2: també.
1: Dius això, tanto monta, tanto monta, tanto. La Cuca i l'Eva, l'Eva i la Cuca.
0: Tanto monta, monta, tanto. Bueno.
2: Em recorda la classe de literatura.
0: Noies, sí, també. Habemus Papa?
1: Habemus Papa a quasi totes les portades de les revistes, tant a Hola com a Semana, com a Lectures. L'única que se surt, no, d'aquesta corrent papal és 10 minuts que tenim a Tana Rivera i Roca Rey. Tana Rivera, que és la filla de Francisco... Fran Rivera.
0: Uh-huh.
1: I l'Eugenia
0: no
1: Martínez...
0: Francisco, que s'emprenya, no?
1: I Eugenia Martínez de Irujo, que està amb Roca Rey, que és torero. Dic que també és torero, com el seu pare, que la
2: bueno,
1: seva mare...
2: Aquestes relacions del típic torero amb l'aristòcrata sí. o amb la coplera, no?
1: I que també deien això, que la duquesa d'Alba s'havia enamorat molt i molt d'un torero. Que deien, si estigués viva la duquesa d'Alba, li agradaria o no aquesta relació? Ella, cada jove, va estar molt enamorada d'un torero, que ara no me'n recordo. Però dit això, només volia dir, el Roca Rey, que va tenir una lesió ara fa unes setmanes molt... A la plaça el van vestir un brau i li va fer bastant mal. El veig bastant bé.
2: Sí,
1: està
2: i,
1: bé.
2: I la van veure
1: sí,
2: ella sortint, entrant i sortint de l'hospital. Però a mi m'ha sobtat molt, Eva, jo, que la revista Hola i la revista Semana hagin agafat la mateixa foto.
1: La mateixa, ho comentàvem amb la Carme, just ahir.
0: Però amb un està més moreno i l'altre està més blanquet.
2: No sé, a veure. És el Photoshop.
1: Clar, en un han decidit pujar-li més el color i a l'altre no, que...
0: Mira,
1: no sé.
0: De les tres portades...
1: I l'altra lectura és un muntatge, perquè
2: sí.
1: Està clar que aquest
0: però...
1: angle no existeix... No és...
0: Però té més gràcia el muntatge de lectures que la portada de Lola
1: sí,
0: i el Semana, no?
1: Els oients, si no tenen la revista al davant, el muntatge és el Papa i darrere la Sagrada Família de Barcelona, ja està.
0: Com toca.
1: Va, doncs a veure, que la visita al Papa, per molt institucional que sigui...
2: Ens ha donat tela,
1: Ha donat de sí. El primer, els looks de Leonor, Sofia i Letizia, com sempre, donen per parlar. Com sabeu, Letizia, per ser una reina catòlica, té el privilegi de poder vestir de blanc al costat del Papa, però la resta de persones no. És a dir, les infantes no poden anar de blanc. I tant Leonor com Sofia anaven amb uns vestidets negres que...
2: S'ha comentat molt,
0: negre, no?
2: A la premsa que realment no acaben de definir-s'hi a l'estil, que es van
0: però
2: una mica
0: pregunto, arcaiques. Si havien d'anar de negre o podien anar d'un altre color?
1: No, s'ha d'anar de negre.
0: S'ha d'anar de negre.
2: Perquè la Isabel Díaz Ayuso va anar de blau marí.
1: De blau marí.
2: Que crec que anava de Birkin Martín Berrocal. Però més que el color, jo crec que aquestes nenes encara no els han agafat... Jo no sé si és perquè no tinguin més protagonisme que la mare, o realment és que han de ser tan discretes que no li acaben de trobar el perfil. No ho
1: I
2: sé.
1: tan discretes que una cosa que també sempre es comenta és que, com que Leonor és més baixeta que Sofia, a Leonor sempre li posen uns taconets i a Sofia la fan anar tan plana, que sembla que porti un full de paper en lloc d'una sola de sabata. Una cosa tan fina que no em sembla, a mi personalment, no em sembla ni de arreglar. Semblen unes sandàlies de platja al final de tan fines que són aquestes soles. Pobra noia.
2: Jo crec que els hi anirem veient evolució, eh? El que no sé fins a quin punt cada una pot donar el seu... Perquè al final a tots ens agrada i tots tenim el nostre estil.
1: Sí.
2: No sé fins a quin punt els hi deixaran que vagin encaixant la seva... Va ser molt bo en un programa d'aquests de la premsa al cor que fins i tot van donar una idea de dir, escolta'm, que truquin al Jaime de Marichalar perquè assessorin a les infantes.
1: Sí.
2: Va ser molt bo perquè, clar, com sabeu, perquè és l'ex de la...
0: Sí.
2: De la, com es diu, de l'Helena, de la germana del rei.
0: I per què?
2: Perquè ell va ajudar molt a l'Helena en el seu
0: millorar.
2: Estilisme.
0: Sí.
1: Sempre s'ha dit que va ser com el precursor d'aquest canvi de look de la infanta Helena.
0: Que la va millorar.
1: I ell viu, treballa ara en
2: a
1: moda,
2: París,
1: a París.
2: Sí. Treballa a París, però és un tio que en sap de moda. En sap bastant. Llavors va ser molt bo perquè van fer aquesta... Va, deixa'm aquesta perleta, donem una idea. Aviam què passa.
1: I si les veiem de negre a la rebuda del Papa, després a la missa de Corpus, en canvi, es va demanar expressament, O sigui, se les va deixar que vestissin de colors, això sí, molt suaus.
0: Pastís,
1: Leonor,
0: clar, i per què no?
1: Sí, amb un vestit així blau cel, quasi lila, molt fluixet, i Sofia amb un dos peces verd menta. Així.
0: Sí.
2: Que no són... No van malament,
1: No.
2: però a mi és que m'acaba de faltar aquest aire, que som jovenetes.
1: Jo el que una vegada vaig escoltar d'un expert així en Casa Reial, potser una mica, diguem, una mica més carca, deia que Sofia, ella és infanta i ella no és l'hereva al tron, a no ser que li passés alguna cosa a la seva germana. Però Elionor és la futura reina d'Espanya i ha de vestir com una futura reina d'Espanya, no com una joveneta de 20 anys. I per això se li creen aquests looks tan...
0: Però les reines també tenen edats.
2: Clar, però escolta'm, la reina Letizia va molt moderna.
1: Perquè ella és reina consorte, no reina heredera, deia aquest expert en moda. Per això pot anar una mica com ella vulgui.
2: No ho sé.
0: Els protocols aquests, escolta...
2: És un debat. Perquè la roba, o sigui, els estilismes, fan que t'apropis o no t'apropis. Clar, jo també això li donaria una volta, eh?
1: Sí.
0: És el llenguatge no verbal, que també parla.
1: Sí, i la roba també parla, perquè Letizia, per exemple, a vegades, quan ha anat a un acte de refugiats ucraïnesos, s'ha posat una brusa feta per persones o típica, no?, amb uns brodats típics d'Ucraïna, no sé, ella a vegades...
2: Clar, fa referència al territori.
1: Fa referència a l'acte que ella va o alguna cosa d'aquestes. Més coses que han donat de sí, això s'ha viralitzat moltíssim, i és que la infanta Cristina i la seva passió pels rosaris, i és que el papa va mantenir una trobada al que es coneixeria com l'ambaixada del Vaticà a Madrid.
0: Mm. Un privat, diríem.
1: Sí.
0: Una casita.
1: I van anar l'Helena... La casita del papa.
0: La casita del papa.
1: Hi van anar l'Helena, la Cristina, Helena va anar amb Victoria Federica, és a dir, no hi va anar el Froilán, i Cristina va anar amb dos dels fills. Vull dir, no va anar ni Irene ni un altre dels fills.
2: Estan por ahí, no?
1: Por ahí. O sigui, hi va anar la reina Sofia. I el cas és que en aquesta trobada el papa, llavors, per acabar, els hi va regalar a cadascun uns rosaris beneïts per ell, i la infanta Cristina li va fer un gest com... Dóna'm uns quants més que per regalar.
2: Per les amigues.
1: Més, o per les amigues, o no sé si pels fills que no havien vingut, però li va fer un gest com un altre. I això s'ha viralitzat perquè és com... Ja sabem que la infanta Cristina la va esquitxar una mica, el cas o no, per presumptament emportar-se més del que s'hauria d'haver emportat, no? Com es nota, no? Que és borbona, no? Ai, vinga.
2: L'avarícia, no?
1: L'avarícia. I després també han donat de sí les actuacions i els mestres de cerimònia. A Madrid teníem actuacions de David Bustamante, de Diana Navarro, del Daniel Diges, que és el de Algo Pequeñito d'Eurovisión, Carme, aquest noi.
2: Sí. Sara Varas, actuació espectacular de Sara Varas.
1: I a mi em va agradar molt l'actuació de la Niña Pastori quan el papa va anar a Càritas Madrid. Em va agradar molt, sí, sí. Vull dir, artistes, grans artistes a l'escenari. I qui conduïa l'acte de Madrid? Doncs la parella formada per Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
2: Que últimament han donat fe, valga la redundància, de la seva fe.
1: De la seva fe, ara banda que són ultracatòlics. En fi.
0: Van de feos.
1: Sí. I després, en l'acte de Madrid, una de les coses més estrambòtiques que va passar és que es va muntar com un partit de futbol comentat per Manolo Lama i Paco González,
0: sí,
1: i els comentaristes
0: també
1: feien com una espècie de comparativa amb l'Església Catòlica. Jo no sé si el papa li va fer gràcia o no, perquè va fer una cara que no... No ho sé, com un somriure de Mona Lisa que no...
2: Com que no sabia on estava, no?
1: No sabria dir-te.
0: Diuen que sí.
1: Que li va fer gràcia.
0: Que li va fer gràcia.
2: Home, és el Madrid, el papa.
0: Sí, bueno, sí. Es veu que va dir... Hi ha hagut una mena com de manipulació d'aquestes declaracions del papa, perquè va dir que sóc del Madrid i de l'Atlético.
1: Ah. Però llavors aquí hauria de ser del Barça...
0: La part de l'Atlético ha quedat...
1: Tallada.
0: Sí.
1: Doncs això, no ho sé, bastant graciós.
0: L'han fet, L'han fet soci d'honor, em sembla, al Real Madrid, sí.
1: Home, ja va de blanc, com els madridistes.
0: Home, clar.
2: També va cridar l'atenció l'espectacle de l'Antonio Banderas, que també ha donat una mica de sí, però, bueno, ha quedat una mica...
0: Què va fer?
2: Ha fet un espectacle, doncs, una mica... Es va tapar el paraigües, que sortia el paraigües, que es veu que el paraigües en l'obra és amb la bandera LGTBI, el van treure en blau... Bueno, van haver-hi moltes coses que, com moltes crítiques, dient que era un espectacle que no era part... Però jo crec que al final va ser un espectacle que està donant una mica la visió de que aquest papa vol obrir l'església, vol demanar perdó, vol que els hi queda molt per demanar perdó, perquè s'ha de demanar perdó a molta gent, però com que a mi em va donar la sensació com que volen fer una mica un primer pas com per que l'església estigui una mica més oberta, no, de ment. No sé, és la sensació que em vaig tenir jo,
1: Sí, i... a veure...
0: Home, un primer pas estaria bé que paguessis impostos, per exemple, no?
2: Pues sí, també.
0: Com tot cristià.
1: Sí.
2: El que sí que hem de dir que Barcelona, sí, la posada en escena de Barcelona ha sigut... Buah.
1: Preciós, va ser preciós l'espectacle de...
2: I a part de fer coincidir la inauguració de la Torre de Jesús, i ha sigut una meravella.
1: Sí, que va ser
0: maco. Sí, l'espectacle de la Sagrada Família, jo no l'he vist, eh? I vist res, pinzellades, però no...
1: Va ser maco.
0: Però sí que he sentit a parlar molt de les comparacions entre el que es va fer a Madrid, el que es va fer a Barcelona...
1: Mira, parlant de les comparacions...
0: El tarannà d'uns i altres...
2: Són ciutats diferents.
1: A diferència, per exemple, a Madrid, que van posar una parella, el Cristian Gálvez i la Patricia Pardo, aquí presentava el Xavier Pérez Esquerdo, i ho feia sol. Després aquí va actuar el Sant Cugatenc Álvaro Soler, però també va actuar Alfred García, Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat.
2: Que maco lo de l'Escolania de Montserrat.
1: Diferent, però també molt bonic.
2: A mi em va impactar.
0: I que lleig lo de les corals que no van poder cantar, que no les van deixar.
1: Perquè no les van deixar cantar els segadors, no? Escolteu, i el Papa, que ha anat a les Canàries, i una de les coses que ha parlat a les Canàries, que és un punt on hi van... és com un punt on apareixen moltes pasteres, molta gent que fa la ruta per escapar dels seus països de l'Àfrica, i va fer molta referència en que Europa no hauria de ser un conglomerat de països que es repartissin les persones més pobres com números, no? Cuca, i tu, doncs, just ahir vas anar a veure una història de superació.
2: Sí, abans d'ahir. Vaig estar a la presentació de la pel·lícula El viatge al País dels Blancs, de l'Osman Umar, del nostre company de poble, no? Com jo sempre dic, que el poble, i que va presentar la pel·lícula aquí a Sant Cugat, organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat, i van fer després com una trobada, com un cinefòrum, on van poder preguntar, i estava la seva mare, la Montserrat, i estava el director de la pel·lícula, el Dani Sancho, que és la seva primera pel·lícula, que dic, ojo, que per ser la seva primera pel·lícula, jo no sé quina serà la segona, perquè una pel·lícula molt ben feta, molt ben detallada, es veu molt els moments allò estel·lars de la vida de l'Ousman, i després també va estar molt bé perquè la pel·lícula et porta, o sigui, no t'ho diu tot d'entrada, et va com arrelant, i hi ha un fil conductor tota l'estona, bueno, em va agradar molt, moltíssim. Vaig tenir l'oportunitat de preguntar-li a l'Ousman si aquesta pel·lícula era un altre punt de partida, perquè per el que no conegui la seva història, té una història, buah, de superació, de patiment. Jo crec que és impossible posar-se en la pell d'aquesta persona per lo que ha viscut. I li vaig preguntar si aquesta pel·lícula era un punt de partida més dintre de la seva vida, perquè aquest viatge realment tingui el sentit que ell sempre diu, que diu, he vingut perquè això tingui un sentit. I em va explicar que la primera nit que va passar a casa de la Montserrat, i li va donar un petó i li va dir bona nit, que va ser una de les pitjors nits que va passar, que és una contradicció, no? Sembla una contradicció, però que va ser una de les pitjors nits perquè no trobava el sentit de per què tenia que haver patit tant per arribar en aquell moment. Sí, una cosa, és una història que de veritat la recomano.
1: De superació, sí, sí.
2: I és increïble. I és molt en relació, per entendre, també explica molt les màfies, com es trafiquen persones, com ell des de Brussel·les ha intentat fer a través de la seva fundació, està fent molt bona feina, té 45 escoles a Ghana, està fent una feina, perquè diu que el problema d'allà és la formació, és l'educació, perquè als nens no se'ls explica el que hi ha aquí, ni el que han de viure per arribar aquí.
0: I queden enlluernats veient, diríem que l'aparador, no, d'Europa, pensant que aquí tot és fantàstic i meravellós, i després la realitat és una altra.
1: Fa temps li van fer una entrevista aquí a Cugat Media, i una de les coses que més em vaig quedar del que deia és que ell el que volia era formar els nens del seu poble perquè tinguessin oportunitats allà, que no tinguessin la necessitat de passar, de venir aquí i passar pel que ell va passar, i el que esteu dient, no?, de passar pel tràfic.
0: Aquesta és la clau.
1: Et pots morir pel camí, també. És com, no vull que hagin de... Ell deia, no vull que hagin de marxar. Jo vull que es puguin quedar al poble i puguin ser electricistes, o metges, o mestres...
2: Hi ha una part de la pel·lícula, no l'explicaré perquè no explicaré
0: perquè
2: tota la pel·lícula,
0: no tenim temps,
2: però hi ha un tros de la pel·lícula que és el desert, que és on s'entén com les màfies guanyen diners a través d'aquest tràfic de persones. I s'explica, és molt explicatiu. I molt dur, eh? O sigui, molt dur. Però jo la recomano, us recomano que la veieu i que és una pel·lícula preciosa.
1: Carme, tenim temps per quantes coses més? Per la fava,
0: bueno,
1: ja, directament?
0: Un minutet.
2: Home, pues, parlem de l'estrena de la Shakira, no?
1: Doncs vinga, sí, perquè ja...
2: Avui mateix, estrena de Dai Dai.
1: Clar, Shakira, actuació estel·lar del Mundial 2026 a Mèxic.
0: Això, ahir, sí.
2: Mira, escolta,
1: actuant,
2: puja,
1: actuant, i amb la cançó d'aquest any del Mundial.
0: Malux. I uno, i dos, i tres. L'altre. Això va ser una
2: molt, molt guaca-guaca, eh?
0: Que, home, sí, però s'assemblen molt
1: però és
0: totes.
1: Que a més, a veure, sembla un acudit que quants mundials porta ja la Shakira fent la cançó del Mundial?
0: Uns quants.
1: És com, a veure... Bueno, ja es farà l'especialista, l'especialista en...
0: Ha trobat el filó.
2: Sí, a mi m'agrada molt perquè, mira, ara que parlàvem d'Àfrica, surt ballant amb aquests nanos que ballen també, aquests nanos que són africans.
1: Que se viralitzen a internet,
2: ara no em surt el nom, perquè tenen un nom, eh?
1: Són ballarins, sí.
2: Sí, són ballarins, i és molt... Fa una barreja de sons afrobeats. I ha fet... El videoclip és xulo, eh? A mi m'ha agradat.
1: La fava? Ràpidament?
0: Va,
1: la fava és... Aquesta setmana considerem que és per aquells periodistes que encara pregunten sobre exparelles a les famoses, i últimament hem vist dos casos. L'altre dia al Modena Cid li van preguntar per Cristian Gálvez, que seria presentador d'aquest acte del Papa, i ella va dir, ja n'hi ha prou, i jo considero que ja n'hi ha prou, ja fa 5 anys que estan separats.
2: I per què no li pregunten a ell?
1: I per què no li pregunten a ell? Home, ja n'hi ha prou, ja fa 5 anys que estan separats, prou.
0: O sigui, la fava pels periodistes.
1: Pels periodistes pesats que et pregunten...
2: Els que pregunten malament, eh?
1: I els que et pregunten per l'exmarit 5 anys després.
0: Clar. Ho deixem aquí, gràcies, senyores. Bon cap de setmana també a vostès. Tornem dilluns. The number you have dialed is not available at this time.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
4: Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
5: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 100.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orchid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
6: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
7: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
5: El reportatge complet a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: Punt final al Sant Cublac de 2026, que en aquesta 12a edició ha donat 10 artistes emergents i ha pogut atraure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Per a l'organització, això és senyal que s'està consolidant com una cita cultural de referència al territori. La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de salsa social organitzada amb pizza, pinya con salsa. Ricky Andersounds és el director del Sant Cublac.
8: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
5: De cara a la pròxima edició, l'organització preveu recuperar part dels estils que van inspirar el naixement del certamen, com el blues, el funk i el soul, que tornaran a tenir un paper destacat en la programació. Tot i això, asseguren que la salsa ha arribat per quedar-se. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual aquí, a Sant Cugat, inaugurada el 1995. Sans i Travé deixa una empremta profunda en la preservació del patrimoni documental català. Historiador de formació i especialista en història medieval, va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau, com la recuperació de la documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. I precisament aquesta setmana que deixem ha estat la setmana dels arxius i l'Arxiu Nacional rebia dissabte més de 200 visitants durant la jornada de portes obertes que s'organitzava amb motiu d'aquesta setmana internacional. Una xifra, per cert, que suposa un rècord de participació. Pilar Cuerva és la directora actual de l'Arxiu Nacional.
9: Entenem que encara l'Arxiu Nacional és un edifici que no és conegut i que quan donem l'oportunitat de visitar-lo, doncs la gent s'apunta massivament. Avui et puc dir que hem superat el rècord de tots els anys i hem superat més de 200 persones que han vingut aquest matí a visitar l'Arxiu Nacional. Hem hagut de doblar grups, dels grups que teníem previstos, doncs hem hagut de doblar alguns perquè la gent s'ha presentat i no volíem deixar ningú fora i hem hagut d'organitzar més grups dels previstos.
0: La informació local des de primera hora.
5: La polsera Hèrix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona en clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia aquest dimecres, 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vi de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, els agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb una pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte a les hem de Camp Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts al club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de Benjamín, en muchos, són amigos de fora del campo, són com una família i eso pues hace que un equip así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ESEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado, que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos eso, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva. El Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 11.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orsit i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles. La catedràtica és responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
9: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
10: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
0: El reportatge complet a Cugat Mèdia. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat, inaugurada el 1995. I en clau esportiva us parlem dels jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba, que fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim el seu entrenador, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
3: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 100.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orchid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
5: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
6: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
3: El reportatge complet a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Punt final al Sant Cublac de 2026, que en aquesta 12a edició ha donat 10 artistes emergents i ha pogut atraure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Per a l'organització, això és senyal que s'està consolidant com una cita cultural de referència al territori. La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de salsa social organitzada amb pizza, pinya con salsa. Ricky Andersounds és el director del Sant Cublac.
7: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
3: De cara a la pròxima edició, l'organització preveu recuperar part dels estils que van inspirar el naixement del certamen, com el blues, el funk i el soul, que tornaran a tenir un paper destacat en la programació. Tot i això, asseguren que la salsa ha arribat per quedar-se. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual aquí, a Sant Cugat, inaugurada el 1995. Sans i Travé deixa una empremta profunda en la preservació del patrimoni documental català. Historiador de formació i especialista en història medieval, va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau, com la recuperació de la documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. I precisament aquesta setmana que deixem ha estat la setmana dels arxius i l'Arxiu Nacional rebia dissabte més de 200 visitants durant la jornada de portes obertes que s'organitzava amb motiu d'aquesta setmana internacional. Una xifra, per cert, que suposa un rècord de participació. Pilar Cuerva és la directora actual de l'Arxiu Nacional.
8: Entenem que encara l'Arxiu Nacional és un edifici que no és conegut i que quan donem l'oportunitat de visitar-lo, doncs la gent s'apunta massivament. Avui et puc dir que hem superat el rècord de tots els anys i hem superat més de 200 persones han vingut aquest matí a visitar l'Arxiu Nacional. Hem hagut de doblar grups, dels grups que teníem previstos, doncs hem hagut de doblar alguns perquè la gent s'ha presentat i no volíem deixar ningú fora i hem hagut d'organitzar més grups dels previstos.
1: La informació local des de primera hora.
3: La polsera Hèrix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona en clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vi de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar, estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a l'ASEM de Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts al club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen desde Benjamín, en muchos, son amigos de fuera del campo, son una familia y eso pues hace que un equipo así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, pues el hecho de estar afiliado, que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas. Y luego por hacer deporte, estar disfrutando de una mañana como esta, tomamos el sol, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva, el Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure

0: veure altres grups de competició federada.
1: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 100.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orchid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
4: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
5: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet a Cugat Mèdia.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Punt final al Sant Cublac de 2026, que en aquesta 12a edició ha donat 10 artistes emergents i ha pogut atraure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Per a l'organització, això és senyal que s'està consolidant com una cita cultural de referència al territori. La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de salsa social organitzada amb pizza pinya con salsa. Ricky Andersounds és el director del Sant Cublac.
7: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
1: De cara a la pròxima edició, l'organització preveu recuperar part dels estils que van inspirar el naixement del certamen, com el blues, el funk i el soul, que tornaran a tenir un paper destacat en la programació. Tot i això, asseguren que la salsa ha arribat per quedar-se. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual aquí a Sant Cugat, inaugurada el 1995. Sans i Travé deixa una empremta profunda en la preservació del patrimoni documental català. Historiador de formació i especialista en història medieval, va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes projectes clau, com la recuperació de la documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts

0: papers de Salamanca. I precisament aquesta setmana que deixem ha estat la setmana dels arxius i l'Arxiu Nacional rebia dissabte més de 200 visitants durant la jornada de portes obertes que s'organitzava amb motiu d'aquesta setmana internacional. Una xifra, per cert, que suposa un rècord de participació. Pilar Cuerva és la directora actual de l'Arxiu Nacional.
1: Entenem que encara l'Arxiu Nacional és un edifici que no és conegut i que quan donem l'oportunitat de visitar-lo, doncs la gent s'apunta massivament. Avui et puc dir que hem superat el rècord de tots els anys i hem superat més de 200 persones han vingut aquest matí a visitar l'Arxiu Nacional. Hem hagut de doblar grups, dels grups que teníem previstos, doncs hem hagut de doblar alguns perquè la gent s'ha presentat i no volíem deixar ningú fora i hem hagut d'organitzar més grups dels previstos.
2: La informació local des de primera hora.
0: La polsera Hèrix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona en clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, els agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb una pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte a l'ASEM de Camp Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts, el club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de benjamín, en muchos son amigos de fuera del campo, son com una família i eso pues hace que un equip así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sanco, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado, que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos eso, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva, el Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales, el talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerca Científica. científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 11.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orsid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles. La catedràtica és responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
9: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
10: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
0: El reportatge complet a Cugat Media. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat, inaugurada el 1995. I en clau esportiva us parlem dels jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba, que fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim el seu entrenador, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb una pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: L'enjoc és...
6: futbol.
5: Bàsquet.
6: Hoquei. Okay.
5: Handbol.
6: Waterpolo.
5: Tenis taula.
6: Rugby.
5: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
1: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
0: Ràdio Sant Cugat.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
7: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 100.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orchid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
8: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
9: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
7: El reportatge complet a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: Punt final al Sant Cublac de 2026, que en aquesta 12a edició ha donat 10 artistes emergents i ha pogut atraure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Per a l'organització, això és senyal que s'està consolidant com una cita cultural de referència al territori. La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de salsa social organitzada amb pizza, pinya con salsa. Ricky Andersounds és el director del Sant Cublac.
6: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
7: De cara a la pròxima edició, l'organització preveu recuperar part dels estils que van inspirar el naixement del certamen, com el blues, el funk i el soul, que tornaran a tenir un paper destacat en la programació. Tot i això, asseguren que la salsa ha arribat per quedar-se. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual aquí a Sant Cugat, inaugurada el 1995. Sans i Travé deixa una empremta profunda en la preservació del patrimoni documental català. Historiador de formació i especialista en història medieval, va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau, com la recuperació de la documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. I precisament aquesta setmana que deixem ha estat la setmana dels arxius i l'Arxiu Nacional rebia dissabte més de 200 visitants durant la jornada de portes obertes que s'organitzava amb motiu d'aquesta setmana internacional. Una xifra, per cert, que suposa un rècord de participació. Pilar Cuerva és la directora actual de l'Arxiu Nacional.
10: Entenem que encara l'Arxiu Nacional és un edifici que no és conegut i que quan donem l'oportunitat de visitar-lo, doncs la gent s'apunta massivament. Avui et puc dir que hem superat el rècord de tots els anys i hem superat més de 200 persones han vingut aquest matí a visitar l'Arxiu Nacional. Hem hagut de doblar grups, dels grups que teníem previstos, doncs hem hagut de doblar alguns perquè la gent s'ha presentat i no volíem deixar ningú fora i hem hagut d'organitzar més grups dels previstos.
0: La informació local des de primera hora.
7: La polsera Hèrix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona en clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar, estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a l'ASEM de Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts al club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen desde Benjamín, en muchos son amigos de fuera del campo, son una familia y eso pues hace que un equipo así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, pues el hecho de estar afiliado, que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos eso, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva, el Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta...
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
10: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, el mecanisme de la reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià, de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir maltractament i sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En parlarem tot seguit amb Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer a Catalunya Fundació. Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
11: Bon dia, doncs comencem la setmana. Avui dilluns amb retencions habituals, de moment sense incidències, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja cap al nus de la Trinitat, a l'AV20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, es fa 1 quilòmetre de lentitud, també a la C58 i C33, de retruc tot plegat, doncs ens deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, a la ronda litoral, també retencions fins a la Barceloneta des del Fòrum. També per altra banda, el Vallès és un sector on a hores d'ara tenim diferents vies amb cues, en direcció Barcelona i també en sentit sud a Sant Quirze del Vallès tenim retencions intermitents per la C58, també a la C17 i C59 un quilòmetre de congestió en direcció Barcelona a Parets i Caldes de Montbui. Pel que fa a la P7, retencions en direcció Tarragona també entre la Roca del Vallès i Montornès, també en sentit sud hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. A la C60 en sentit nord hi ha retencions intermitents entre Argentona i la Roca i pel que fa al vessant Llobregat a hores d'ara, doncs retencions per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol tot plegat en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
12: Bon dia. Ha començat aquest dilluns de moment amb molta suavitat. Ha pujat la temperatura en alguns racons com l'àrea metropolitana i podem dir que al llarg de les immediates hores amb alguns núvols que simplement esquitxaran el cel seran un palet més freqüents a les comarques de Ponent o en alguns racons del Prepirineu. De moment aquest matí amb molta calma, però en canvi aquesta tarda sí que els núvols tornaran a inflar-se i atenció perquè acabaran deixant tempestes. La majoria d'elles cauran al Pirineu més occidental i també a les comarques de Lleida, però alguna de tempesta també s'escaparà cap a la Catalunya central. De fet, on esperem que plogui més és entre el Berguedà, el Solsonès, la comarca del Bages i la de la Segarra. Compte, perquè alguna d'aquestes tempestes vindrà amb força vent, especialment a les comarques de Ponent, més clarianes arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
10: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social Truth Social en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, arreplat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han empès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. De nou a casa nostra, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. L'incendi ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i ha cremat almenys 46 hectàrees segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
13: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics, amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
10: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar part dels seus recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit, això sí, controlar aquest mateix diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa 51 municipis catalans avui en un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
14: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
10: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'escola pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor, ens ho explica la Norma Lebrero.
15: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
16: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
15: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
17: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
18: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
19: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
15: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
10: Les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions d'entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la UOC. Rebran, per tant, el mateix tracte que les famílies nombroses. Les famílies monoparentals amb un fill pagaran la meitat de la matrícula, mentre que l'exempció serà total si tenen dos o més fills. La mesura l'aprovarà demà el govern i es començarà a aplicar el curs que ve. S'ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que han de rebre el vistiplau del Parlament el mes de juliol. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos d'Esquadra reclamen més detecció, més prevenció i una resposta coordinada. Avui en parlem amb Laura Anadón. Ella és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Senyora Anadón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
20: Bon dia, gràcies per convidar-me.
10: L'OMS ja parla del maltractament a les persones grans com un problema de salut pública de primer ordre i vostès alerten que cada vegada és més freqüent i més complex. Què està passant avui perquè aquest maltractament creixi i quan diu que és més complex, què volen dir exactament? En què s'ha complicat respecte a fa només uns anys?
20: Doncs el maltractament a la gent gran no és un fenomen nou, però sí que estem observant una realitat cada vegada més visible i complexa. Influeixen diversos factors, com ara l'envelliment de la població, l'augment de situacions de dependència, la sobrecàrrega de moltes famílies que fan de cuidadors i també contextos de vulnerabilitat econòmica i social que poden incrementar les tensions dins dels domicilis. Quan parlem de major complexitat ens referim al fet que sovint ja no ens trobem davant d'un únic tipus de maltractament, sinó que coexisteixen diverses tipologies en la majoria de casos, com ara els maltractaments psicològics, l'econòmic, la negligència i de vegades també la violència física. A més, cada vegada detectem més situacions en les que hi ha problemàtiques associades com trastorns de salut mental, addiccions, aïllament social o conflictes familiars cronificats en el temps. També hem de tenir en compte que moltes persones grans depenen de les mateixes persones que les maltracten, tant emocionalment com econòmicament, o per a les activitats de la vida diària. Això fa que la situació sigui especialment difícil de visibilitzar i d'abordar.
10: Vostè d'alguna manera ho apuntava, jo hi vull tornar a insistir, més de la meitat dels agressors són fills o filles, però també hi ha cuidadors completament cremats i famílies desbordades. Vostè ja ho apuntava ara. Quan la persona que ha de cuidar és qui acaba fent mal, què està fallant dins d'aquella llar i què falla en el sistema perquè aquesta família no hagi d'arribar a aquests extrems? I m'agradaria insistir especialment en que és evident que molts fills i filles maltracten, però també és evident que molts d'aquests fills i filles estan especialment cremats i potser això desbordats per la mateixa situació.
20: Sí, és important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Quan s'acumulen l'esgotament, la manca de descans, els problemes econòmics o les dificultats de salut mental, augmenta el risc que apareguin conductes inadequades, negligents o situacions de violència. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció, i cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores, oferir espais d'orientació i acompanyament a les famílies, facilitar recursos de respir familiar i detectar precoçment indicadors de sobrecàrrega. Cal ser una societat que cuidi millor a les persones cuidadores.
10: Doncs Laura Anadón, gràcies per atendre'ns aquest dia, per haver posat d'alguna manera la lupa en aquest Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans, i entenem que el treball en xarxa, que de moment ja s'està executant, és bàsic també per intentar combatre'l. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
20: Gràcies.
10: Més coses amb motiu del Dia Mundial, doncs, de les persones donants de sang. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat aquest diumenge un espectacle amb 150 drons que ha il·luminat el cel de Barcelona. La iniciativa també ha servit per agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donació. N'informa la Núria Parera des de la xarxa.
1: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
21: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
1: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma.
10: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i si els serveis i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la capital, disputada a la final, disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Lluís Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50a Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
2: Hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que es van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: El resultat ens ha posat bastant de cara, hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, o en el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: I arribarem a 8:15 amb la cultura. Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres, li ha valgut a la Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a la plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
5: representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
6: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: I continuem parlant del món casteller, perquè els Marrecs de Salt han celebrat 30 anys amb una gran diada a la plaça del Vi de Girona, marcada per castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca han estat els grans protagonistes de la jornada, descarregant un 4 de 9 amb folre i agulla i un pilar de 8 amb folre i manilles. La colla Jove Xiquets de Tarragona també ha signat una gran actuació amb dos castells de 9, i pel que fa als anfitrions, els Marrecs han aixecat un 7 de 8, un 4 de 8 i un 3 de 8. La jornada ha commemorat 3 dècades de vida d'una colla que ha crescut fins a superar els 300 membres. La Fundació Miró presenta una exposició que reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estats canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanka, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i reuneix obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
7: Estats canviants és la primera mostra individual de Kapwani Kiwanka a Espanya. L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
8: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
7: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
8: Té molt a veure amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes, i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial o arquitectura tropical per protegir-se dels elements externs tan naturals com humans, perquè vivien bàsicament aterroritzats.
7: A Estats canviants, Kiwanka presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
0: I aquest diumenge Sitges ha posat punt final a la setmana del Pride amb una desfilada que ha comptat amb centenars de participants i carrosses que han recorregut el passeig marítim per reivindicar els drets LGTBIQ+. Des de dimecres, la ciutat ha acollit una programació variada amb propostes d'oci nocturn, xerrades divulgatives i activitats per a totes les edats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.

0: Encapçalem el Notícies en Xarxa destacant-vos que els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer a Barcelona per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Un dels punts de reclamació dels docents en la millora de les condicions se centra en el reforç de recursos per a l'escola inclusiva. Parlarem d'aquesta qüestió tot seguit amb Efren Carbonell, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
1: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el FC Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. I abans de tancar portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la Ronda de Dalt, en sentit sud, talla un carril a l'altura de la Trinitat. Així, hi ha retencions des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, en sentit nord, des de Montbau, i també a la Ronda Litoral, amb cues des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès, cues a Sant Quirze, en sentit sud, per la C58, i a la C17 i a la C59 hi ha 1 quilòmetre de congestió a Parets i a Caldes de Montbui. D'altra banda, a la P7 també hi ha cues en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Montornès. I pel que fa al temps, aquest dilluns arrenca amb suavitat i una pujada de temperatures, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tindrem calma aquest matí i tempestes durant la tarda. Aquestes cauran al Pirineu més occidental, a les comarques de Lleida i també a la Catalunya central. Compte perquè algunes d'aquestes tempestes vindran amb força vent a les comarques de Ponent.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment

0: encendeixin els detalls, el president nord-americà, Donald Trump, ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Unes flames que ja estan estabilitzades des d'aquest diumenge a la tarda i que han cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. El foc ha obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
1: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
0: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar en aquest cas dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 municipis catalans al nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu molt complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers Martí Rossell.
2: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal, i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara, i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
0: Cinc minuts per arribar a 7:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
3: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
4: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
3: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
5: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
6: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
3: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: El que dèiem, la protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però el conflicte, ja ho heu sentit, continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvi, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Avui ho analitzem amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciència de l'Educació, però actualment és comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, vocal a Rosa Sensat i al Consell d'Educació de Catalunya, en nom de les entitats contra l'abandonament, la segregació escolar i la pobresa. Senyor Carbonell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Deia, tenim un decret d'escola inclusiva, però a jutjar pel descontent de mestres i professors, el model que tenim sobre el paper no sembla que es compleixi a la pràctica. Què és el que no està ben construït perquè la inclusió no funcioni a les aules?
7: Bé, en primer lloc, m'agradaria dir que la inclusió, com a concepte, és un dret que té l'alumne. És un dret que té qualsevol alumne a ser educat, doncs, en un entorn, doncs, on tothom hi càpiga. Això és el més important. Perquè anem avançant cap aquí. Es va fer un decret ja farà 10 anys l'any que ve, on es posaven elements, es posaven bases, es posaven eines per tirar endavant aquesta escola per a tothom. Correcte? Potser no hi havia prou recursos econòmics i segurament la pandèmia també hi va fer molt mal. Penso que no és un problema només de l'escola, és un problema, en aquest cas, social. És a dir, hi ha una complexitat cada vegada més alta, més elevada, i fa que, evidentment, l'escola en sigui un reflex, vaja, el primer reflex en aquest sentit, no?
0: Quan parlem d'escola inclusiva, sempre es diu que falten recursos. Però el problema, segons el sector mateix, no és només de quantitat, sinó de qualitat. Quins perfils claus no tenim o tenim mal distribuïts que fan impossible una inclusió real?
7: Efectivament, de recursos n'hi ha més que mai. Llegia l'altre dia les propostes que fan des de la conselleria i n'aboquen cada vegada més de recursos. Però potser hi ha el recurs fonamental, el que té més qualitat o el que n'hauria de tenir més, que és el mestre. És a dir, l'esforç essencial és que el mestre, aquest pal de paller, estigui molt ben acompanyat. És a dir, que tingui uns bons contraforts, a través d'un sistema de suports, doncs, que tinguin, sobretot, qualitat. És a dir, recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant nula.
0: Perquè els docents tenen la sensació que, per més que facin, sempre van un pas enrere? És a dir, vostè una mica ho apuntava abans, les mesures que s'han adoptat, no sé si fins ara són suficients per contenir aquesta complexitat de la qual vostè ens parlava que hi ha avui a les aules. Es parlava de que cada vegada són més complexes els problemes que han d'afrontar justament aquests docents. I no sé si el que dèiem, a vegades tenen aquest suport i aquest reforç necessari.
7: Sí. Penso que hi ha una paraula clau. O dues. Un és la confiança que hi ha d'haver en tots els elements del sistema. Si no hi ha una confiança, és difícil que puguem avançar. I dos, el mestre no se'l cuida. No se'l cuida prou. Si no cuidem el mestre, si no tenim cura del mestre, és impossible que avanci qualsevol sistema d'educació, qualsevol tipus. És a dir, hem de tenir cura, hem de cuidar el mestre. Ens l'hem d'estimar. Si estimem el mestre automàticament encara estimarà més els alumnes. És un tema, diguem-ne, com deia Marina, és un tema d'afectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important.
0: Senyor Carbonell,
7: Digui. Perdó. I que pot cosir tot aquest malestar que existeix en el sistema. Que torno i és un reflex del que passa a la societat. No és una cosa extraordinària.
0: Ja. Senyor Carbonell, prometre inclusió quan d'entrada no podem garantir aquesta atenció bàsica és una forma de desigualtat? No sé si som prou honestos amb les famílies.
7: A veure, torno a dir, jo he tutelat molts nens, tinc una germana amb discapacitat, i per mi l'escola inclusiva és el camí, és el nord cap on hem d'anar. No es tracta de fer trampes ni de fer estafes, com diuen alguns opinadors, no? Sinó que és avançar cap a un sistema de drets. És a dir, l'educació és per a tothom. Una educació de qualitat, que el puguem avaluar, on hi càpiga tothom, i més del sistema públic, que és una mica el que podem defensar més, no? Per tant, a veure, és que no hi ha un altre camí. Els altres camins ens porten a la segregació real. Si tot allò que tu, diguem, no introdueixes o no fas possible que encaixi en un sistema educatiu i ho apartes, com s'està fent, i fa anys que s'està fent, aleshores estàs construint un món, una societat efectivament, també segregadora. L'escola és el germen, és la llavor d'una societat diferent, que és la que volem tots. Si no ho fem a l'escola i des de ben petits, difícilment podrem canviar aquest món que no ens acaba d'agradar.
0: Difícil la situació, Efraïm Carbonell, encara que la teoria la tenim molt, molt, molt clara i ens agradaria que fos així. Gràcies per atendre'ns aquest matí, per haver-nos ajudat a entendre una mica tot plegat sobre l'escola inclusiva.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi
7: moltes
0: bé.
7: Gràcies. Xavier.
0: Avui és 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
8: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: 10 minuts per arribar a les 8, amb l'estiu ja a tocar. Avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT ens reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. Emmy Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blaz Jan, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dicamem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: Hem demostrat lo que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final, i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip, malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: I el Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: I el resultat ens ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat, i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: L'Igualada ha encaixat la segona derrota davant el Liceo a la final de l'Hockey Lliga. Va perdre per 8-2 a la Corunya i està obligat a guanyar divendres a les Comes per allargar la sèrie, que es decideix al millor de 5 partits. Els gallecs van dominar el duel des de l'inici i el descans ja manaven per 4-0. A la represa encara van ampliar més el marcador amb dues dianes, abans que Joel Roma obrís la llauna per als de la Noia. Amb el 8-1 al marcador, Marc González maquillava el resultat fent el segon per als de Marc Montaner en el tram final. El Linyola haurà de remuntar per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala després de perdre l'anada de la final davant l'Estrella Futsal Cortegada per 1-4. En un municipal de Linyola ple, les gallegues es van mostrar superiors, si bé les locals van aconseguir arribar al descans amb empat a 1 gràcies al gol de Júlia Palma. Però al segon temps, el de Linyola va pagar l'expulsió de Karen Pons i va acabar cedint. Per pujar, les urgellenques hauran de remuntar el cap de setmana que ve a la pista gallega. Tant la capitana Montse Carles com l'entrenador Xavi Alís creuen que mereixien més i confien en remuntar.
5: Jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia.
6: Tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
0: Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres li han valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. En parlen la consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París.
7: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
8: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: Una cercavila de cultura popular ha recorregut aquest diumenge els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar la inauguració de la Torre de Jesús. S'ha fet una ofrena floral a la cripta d'Antoni Gaudí i poc abans, davant la Sagrada Família, han actuat diverses colles de gegants i capgrossos de la ciutat sota la mirada curiosa de riuades de turistes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
7: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
6: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
7: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
6: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
9: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses...
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
10: Occident, t'ofereix... Els titulars de la jornada.
11: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 100.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orchid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
12: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
13: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
11: El reportatge complet a Cugat Mèdia.
6: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
11: Punt final al Sant Cublac de 2026, que en aquesta dotzena edició ha donat 10 artistes emergents i ha pogut atraure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Per a l'organització, això és senyal que s'està consolidant com una cita cultural de referència al territori. La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de salsa social organitzada amb pizza, pinya con salsa. Ricky Andersounds és el director del Sant Cublac.
1: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
11: De cara a la pròxima edició, l'organització preveu recuperar part dels estils que van inspirar el naixement del certamen, com el blues, el funk i el soul, que tornaran a tenir un paper destacat en la programació. Tot i això, asseguren que la salsa ha arribat per quedar-se. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual aquí a Sant Cugat, inaugurada el 1995. Sans i Travé deixa una empremta profunda en la preservació del patrimoni documental català. Historiador de formació i especialista en història medieval, va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau, com la recuperació de la documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. I precisament aquesta setmana que deixem ha estat la Setmana dels Arxius i l'Arxiu Nacional rebia dissabte més de 200 visitants durant la jornada de portes obertes que s'organitzava amb motiu d'aquesta Setmana Internacional. Una xifra, per cert, que suposa un rècord de participació. Pilar Cuerva és la directora actual de l'Arxiu Nacional.
14: Entenem que encara l'Arxiu Nacional és un edifici que no és conegut i que quan donem l'oportunitat de visitar-lo, doncs la gent s'apunta massivament. Avui et puc dir que hem superat el rècord de tots els anys i hem superat més de 200 persones han vingut aquest matí a visitar l'Arxiu Nacional. Hem hagut de doblar grups, dels grups que teníem previstos, doncs hem hagut de doblar alguns perquè la gent s'ha presentat i no volíem deixar ningú fora i hem hagut d'organitzar més grups dels previstos.
2: La informació local des de primera hora.
11: La polsera Hèrix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
11: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, els agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a les hem de Camp Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts, el club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de benjamín, en muchos son amigos de fuera del campo, son com una família i eso pues hace que un equip así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sanco, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ESEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado y que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. M'han invitat, doncs vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure i sociabilitzar. Conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas. Y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta. Tomamos eso, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva. El Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerca Científica. científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 11.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orsid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles. La catedràtica és responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
9: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
10: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
0: El reportatge complet a Cugat Media. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat, inaugurada el 1995. I en clau esportiva us parlem dels jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba, que fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim el seu entrenador, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt, molt, molt, molt, molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
4: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 100.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orchid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
6: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
7: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
4: El reportatge complet a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Punt final al Sant Cublac de 2026, que en aquesta 12a edició ha donat 10 artistes emergents i ha pogut atraure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Per a l'organització, això és senyal que s'està consolidant com una cita cultural de referència al territori. La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de salsa social organitzada amb pizza, pinya con salsa. Ricky Andersounds és el director del Sant Cublac.
8: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
4: De cara a la pròxima edició, l'organització preveu recuperar part dels estils que van inspirar el naixement del certamen, com el blues, el funk i el soul, que tornaran a tenir un paper destacat en la programació. Tot i això, asseguren que la salsa ha arribat per quedar-se. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual aquí, a Sant Cugat, inaugurada el 1995. Sans i Travé deixa una empremta profunda en la preservació del patrimoni documental català. Historiador de formació i especialista en història medieval, va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau, com la recuperació de la documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. I precisament aquesta setmana que deixem ha estat la setmana dels arxius i l'Arxiu Nacional rebia dissabte més de 200 visitants durant la jornada de portes obertes que s'organitzava amb motiu d'aquesta setmana internacional. Una xifra, per cert, que suposa un rècord de participació. Pilar Cuerva és la directora actual de l'Arxiu Nacional.
9: Entenem que encara l'Arxiu Nacional és un edifici que no és conegut i que quan donem l'oportunitat de visitar-lo, doncs la gent s'apunta massivament. Avui et puc dir que hem superat el rècord de tots els anys i hem superat més de 200 persones han vingut aquest matí a visitar l'Arxiu Nacional. Hem hagut de doblar grups, dels grups que teníem previstos, doncs hem hagut de doblar alguns perquè la gent s'ha presentat i no volíem deixar ningú fora i hem hagut d'organitzar més grups dels previstos.
0: La informació local des de primera hora.
4: La polsera Hèrix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona en clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, els agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat i aquest dissabte a les hem de Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts, el club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de Benjamín, en muchos, són amigos de fuera del campo, són com una família i eso pues hace que un equipo así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ESEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado y que se monte este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos eso, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva. El Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 11.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orsit i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles. La catedràtica és responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciència.
8: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són dos quarts de...

0: Del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida analitzarem les implicacions d'aquest acord de pau. Ho farem en conversa amb Tika Font, presidenta del Centre d'ALAS d'Estudis per la Pau. Abans, repassem més titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Ponts a la Noguera i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja a la Segarra, que ha calcinat unes 48 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts al Notícies en Xarxa.
1: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
0: Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat al Notícies en Xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
2: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
0: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada sis pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
3: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de les Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, a més d'una dècada, posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, els ha valgut a la Xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller.
4: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Ho destacàvem suara en els titulars. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que, a partir d'aquell moment, en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. que flueixi el petroli.

0: I ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. A l'espera, doncs, de conèixer, com dèiem, la lletra petita d'un acord encara preliminar que s'haurà de ratificar divendres a Suïssa, i amb un escenari ple d'incerteses, volem entendre realment què hi ha realment en joc. Ens acompanya la Tica Font, que és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Bon dia, Tica, i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: Per què hem de ser optimistes aquesta vegada, després que Donald Trump ho hagi anunciat fins a 40 vegades, deien l'altre dia?
1: Bueno, Estats Units necessita que s'obri l'estret d'Hormuz, no que arribi la pau a l'Orient Mitjà. Necessita que s'obri, que el petroli circuli, perquè si no, ara al novembre les eleccions les pot perdre, que igualment al millor les perd, però que està en una situació de molt baixa popularitat per al que pugen els preus del petroli, pugen els preus dels aliments i tot això afectarà la votació. Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. Mútuament tenen interessos. Ara, jo recalcaria algunes cosetes sobre les que s'han dit. L'obertura immediata, bueno, lo de immediat depèn de com vulguem entendre-ho, però no s'obrirà fins que s'hagi signat. Per tant, l'immediat va a posteriori del divendres. No en el dia d'avui, sinó que serà l'apertura del divendres. També això significa que s'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret, i per tant la capacitat de moure els vaixells també és menor. També haurem de saber en la lletra petita perquè Iran ha dit públicament en la televisió que ells es queden al control de l'estret. En canvi, els nord-americans ho neguen. Haurem de veure què diu el memorando que han firmat, També alguns diuen que aquest memorando contempla que es descongelaran 12.000 milions de dòlars que hi ha en actius. Però hi ha altres coses que sabem que s'han quedat fora ja, segur, malgrat declaracions d'altres polítics europeus. El tema nuclear es deixa per futures negociacions, no entren en aquest. I el tema dels missils de llarg abast que arriben a Israel també queden per més a llarg abast, per després d'aquest memoràndum.
0: Tica, i què passa amb Israel? Netanyahu s'ha desvinculat completament d'aquesta negociació i hores abans de l'acord, recordem-ho, bombardejava Beirut fins al punt que Trump sortia a renyar-lo. Fins a quin punt Israel pot fer descarrilar aquest alto el foc?
1: Pues és el que intentarà Netanyahu. Mentre que Trump diu això, doncs, per exemple, el president del Parlament fa 3 dies, just abans de la signatura, el president del Parlament posava en qüestió si Trump o els Estats Units tenen la voluntat de parar o no a Israel o la capacitat, que d'alguna manera estan posant que no tenen clar si és una qüestió de voluntat o de capacitat. És a dir, que no poden en el Netanyahu. L'estratègia de Netanyahu serà bombardejar aquests acords. I ho estarà fent, encara que el divendres se signi, ells de tant en tant intentaran minar, petar o trencar aquests acords amb l'Iran perquè no volen sentir-se atrapats per uns acords que firmi Estats Units i que els inclou a ells. Com ha estat, l'acord inclou que les operacions militars en el Líban s'acaben. Doncs veurem.
0: Veurem. Tica Font, una vegada més t'agraïm l'anàlisi, que ens ajudis a entendre una mica aquesta situació tan complicada. Que vagi bé i estarem pendents. No descartem haver de parlar amb tu una altra vegada. Que vagi bé.
1: Vale, gràcies. Adéu.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: Quatre minuts per arribar a 9:15, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 20 dotacions per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un incendi que ja està estabilitzat, això sí, des d'aquest diumenge a la tarda, i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb la que treballen.
3: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
0: Els bombers que han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i també per refredar punts calents per contenir possibles revifades. Ara mateix queden 3 dotacions a la zona. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès que han extingit aquesta nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí i mentre les flames eren actives, la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que van aconseguir controlar ahir diumenge. Les flames van afectar 48 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb molta més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, del Segrià, de l'Urgell, de la Noguera, de l'Anoia, del Solsonès i de la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
4: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
0: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de Protecció Civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i amb infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix amb les queixes dels socorristes que tornen a denunciar precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
0: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
6: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
7: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
6: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
8: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
9: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
6: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, ja ho hem sentit, però el conflicte continua ben obert i entre les demandes que tornen a emergir n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, a més de comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però no s'estan cuidant els docents.
10: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola. Llavors, amb recursos ja ho pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torno i és un reflex del que passa a la societat. No és una cosa extraordinària.
0: Les jornades d'habitatge social 2026 que engeguen avui a Barcelona presentaran les diferents iniciatives i projectes que s'estan desenvolupant a Catalunya amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials. El programa s'articula en quatre taules rodones que debatran com ampliar aquest parc de pisos protegits. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona on s'està celebrant aquesta trobada. Bon dia, Anna, explica'ns.
11: Bon dia, Elena. Sí, precisament des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es debatrà el gran repte contemporani, que és l'accés a l'habitatge. I amb Carles Donat, ell és codirector de l'Observatori de l'Habitatge Metropolità. Carles, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: volem conèixer de què aniran aquestes jornades que comencen avui i que reflexionen al voltant de com construir més habitatge social.
12: Sí, mireu, les jornades que fem avui, que són de dos dies, les fem aquí en el marc de la Universitat Internacional Méndez Pelayo, les organitzem l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, IGHS, i el que volem debatre és sobre les diferents formes que hi ha per incrementar el parc d'habitatge assequible o social. I és important que tinguem present que hi ha diferents formes. Una d'elles és la construcció, lògicament, però també hi ha d'altres que són l'adquisició o la cessió d'habitatge, no? I aquestes tres formes d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials és el que estructura i vertebra aquestes jornades durant aquests dos dies.
11: I a més, unes jornades que s'emmarquen dins el gran enunciat polític del president Salvador Illa en el sentit de la construcció de 50.000 pisos socials en els propers anys.
12: En efecte, una de les, com us deia, una dels eixos de les jornades és la producció d'habitatge, i un dels instruments, l'instrument més potent que tenim en aquests moments a casa nostra, és l'anunci que es va fer del Pla 50.000. Doncs bé, en una de les taules, precisament el que farem és un balanç del Pla 50.000. Ara fa un any just vam fer aquestes jornades també, ens van explicar com teníem previst que funcionés, ara farem un any de balanç, i els diferents agents, tant públics com privats, com del tercer sector, i les institucions, debatrem per veure què està funcionant i què pot millorar.
11: Carles, i quins són els rols, quins papers, quins agents intervindran en aquestes jornades?
12: Doncs això, actualment en el món de la producció, de l'increment del parc destinat a polítiques socials, és molt important el rol que tenen tots els agents, i de fet aquí intervenen això, tant els agents públics, lògicament, però també els agents del tercer sector, cooperatives i agents privats que també tenen un paper important a l'hora de finançar l'increment del parc destinat a polítiques socials.
11: Carles, arrenquem la setmana amb una mica d'optimisme. Ets capaç de posar un escenari? Això s'accelera, la construcció de pisos socials?
12: Efectivament s'està accelerant. El que passa és que produir un habitatge, com bé sabeu, requereix molt de període, molt de temps. No és produir una nevera o un cotxe fins i tot, no? Requereix bastant de temps i diguem, anirem veient resultats, però la inèrcia i el canvi d'inèrcia que s'està produint en els darrers anys a Catalunya jo crec que és positiu, i una de les coses que debatrem és si és suficient per tantes necessitats que estem tenint, no? Però, bueno, jo crec que s'estan ficant les bases perquè augmenti el parc destinat a polítiques socials.
11: Carles, donat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts per a l'inici ja d'aquestes jornades aquí al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
0: I els esports a aquesta hora, com sempre, ens els porta la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: El Barça, que s'ha erigit com a campió de la Champions d'handbol.
13: Sí, ha aixecat el trofeu que l'acredita com el millor equip del continent per 13a vegada a la història. L'equip blaugrana va superar el Füchse de Berlín a la final per 37-34, un partit que jugava a Colònia. Emil Nielsen, el porter, va ser un dels homes destacats amb 14 aturades en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols marcats per Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blas Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 de 7 títols possibles i guanya la 50a Champions de la història del club entre totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen que què els ha conduït cap al curs perfecte.
14: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
15: Demostrar lo que es el Barça, el orgullo que es de portar esta samarreta también, y tothom lo ha donat fins al final, y molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
13: El Joventut ha quedat eliminat de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de semifinals. Els verdinegres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però els van fallar les forces en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per la final en què s'enfrontarà al Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. Al Mundial de Futbol, en les darreres hores destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat 5-1 contra Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la primera final que disputa. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jime Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. Doncs felicitats al Vila-sana, que tenia altres títols, però no aquesta Hockey Lliga, ara ja la tenen.
0: Doncs endavant, a la vitrina.
13: I a celebrar-ho.
0: Ah, això mateix, Cristina.
13: Vinga, que vagi bé.
0: Que vagi bé, fins demà. Doncs més d'una dècada posant en valor les retransmissions castelleres, li han valgut a la xarxa i a TAC 12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. D'aquesta manera posem punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns. Demà hi tornem, a les 7, us espero. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Si escoltes la ràdio,
8: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
7: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
8: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
7: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
9: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
12: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
13: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
14: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
14: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 100.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orchid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
15: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
16: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
14: El reportatge complet a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
14: Punt final al Sant Cublac de 2026, que en aquesta dotzena edició ha donat veu a artistes emergents i ha pogut atraure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Per a l'organització, això és senyal que s'està consolidant com una cita cultural de referència al territori. La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de salsa social organitzada amb pizza, pinya con salsa. Ricky Andersounds és el director del Sant Cublac.
17: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
14: De cara a la pròxima edició, l'organització preveu recuperar part dels estils que van inspirar el naixement del certamen, com el blues, el funk i el soul, que tornaran a tenir un paper destacat en la programació. Tot i això, asseguren que la salsa ha arribat per quedar-se. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual aquí a Sant Cugat, inaugurada el 1995. Sans i Travé deixa una empremta profunda en la preservació del patrimoni documental català. Historiador de formació i especialista en història medieval, va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau, com la recuperació de la documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. I precisament aquesta setmana que deixem ha estat la Setmana dels Arxius i l'Arxiu Nacional rebia dissabte més de 200 visitants durant la jornada de portes obertes que s'organitzava amb motiu d'aquesta Setmana Internacional. Una xifra, per cert, que suposa un rècord de participació. Pilar Cuerva és la directora actual de l'Arxiu Nacional.
18: Entenem que encara l'Arxiu Nacional és un edifici que no és conegut i que quan donem l'oportunitat de visitar-lo, doncs la gent s'apunta massivament. Avui et puc dir que hem superat el rècord de tots els anys i hem superat més de 200 persones han vingut aquest matí a visitar l'Arxiu Nacional. Hem hagut de doblar grups, dels grups que teníem previstos, doncs hem hagut de doblar alguns perquè la gent s'ha presentat i no volíem deixar ningú fora i hem hagut d'organitzar més grups dels previstos.
1: La informació local des de primera hora.
14: La polsera Hèrix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona en clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
14: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals Ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a les hem de Camp Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts, el club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de Benjamín, en muchos, són amigos de fuera del campo, són una família i eso pues hace que un equip así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, pues el hecho de estar afiliado, que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos el sol, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva, el Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició, federada...
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 11.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orsit i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles. La catedràtica és responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
9: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
10: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
0: El reportatge complet a Cugat Mèdia. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat, inaugurada el 1995. I en clau esportiva us parlem dels jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba, que fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim el seu entrenador, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta a l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: El tomàquet mandó s'ha consolidat com un dels grans protagonistes de l'agricultura local i els organitzadors treballen per fer possible una nova edició del Tasta Mandó el pròxim setembre. De la fira i de les activitats en parlem amb en Sergi Turc, que és pagès de l'Ortiga. Com estàs, Sergi?
8: Bon dia, molt bé.
7: Escolta una cosa, tomàquet mandó, l'esteu plantant ara o ja està plantat?
8: No, ara ja estem començant a tenir algun tomàquet allà quallat ja a la planta. Ara,
7: o sigui,
8: ja estem podant.
7: Ara ja
8: podant.
7: Tindríem els primers?
8: No. A tenir tomàquet fins al juliol ja ens podem anar oblidant, perquè no hauria de dir, potser a finals de juny, potser n'hi ha algun, però difícil de trobar, eh?
7: Per festa major.
8: Eso.
7: Escolta, el tomàquet mandó, podríem dir que viu un moment de molta popularitat, després d'aquestes edicions que s'ha fet de la fira. Com heu viscut vosaltres des del camp aquest auge aquests últims anys del tomàquet mandó?
8: Mira, molt bé, en realitat, perquè cada any hi ha una miqueta més de superfície de cultiu de tomàquet en dels diferents projectes que l'estem cultivant. Això és molt bona senyal. Cada any hem fet curt, cada any necessitem posar-ne més, perquè no només a la fira, vull dir que la demanda és cada cop més gran. Nosaltres portem molts anys, o sigui, et diria que 6 o 7 anys, potser 8 ja, buscar una miqueta com fer millores en el cultiu del tomàquet, perquè aquest tomàquet mandó, o sigui, és un tomàquet de veritat tradicional, per tant, poc productiu, a l'hora de, no, de treballar a l'hort o al camp, doncs no és fàcil també, perquè a vegades fa coses rares. Al moment de creixement, de cap i volta, on hauria d'haver-hi una inflorescència de creixement, el que ja és una flor, i has d'estar molt... Vull dir que no és un tomàquet com els convencionals que podem comprar, que a nivell de camp és com molt fàcil de fer, sinó que aquest és complicadet, produeix poc, per això...
7: I s'ha de tenir molta cura, no?
8: Sembla, molta cura.
7: És com molt delicat. Tot i que l'aspecte és més bastot, no?
8: Sí, o sigui, és un tomàquet que és realment per professionals. Les persones que no saben, no en tenen gaire de tomàquet, si el plantes a l'hort, no et funcionarà. T'han d'explicar ben bé com fer-ho i acompanyar-te una miqueta, perquè si no és complicat. I això, clar, doncs, al final... a nivell de quantitat de producte, o sigui, no, de plantes que has de tenir per tenir una producció estable, doncs encara estem allà una miqueta trobant-li la manera de saber quantes plantes hem de posar per abastir una miqueta la demanda que hi ha.
7: I com ha crescut aquesta producció? Tu dius ara cada vegada som més. Com ha crescut aquesta producció del mandó els últims anys?
8: O sigui, especialment ha crescut a nivell de producció, a nivell de superfície cultivada, ha crescut perquè hi ha alguns projectes que han apostat per fer-ne i especialitzar-se una miqueta i cada any plantar una miqueta més. Això és un projecte de millora d'aquesta llavor. Això és una llavor, com hem explicat moltes vegades, que de la masia de la masia de Can Mandó, que està pujant cap a Vallvidrera, no? Doncs el Damià va aparèixer amb aquesta llavor que li havien portat de França, que era el del seu avi, no? Bueno, i arrel d'això vam començar a reproduir-la, a veure què estava passant amb aquesta llavor quan la posàvem al camp, juntament amb la Fundació Miquel Agustí, que està molt especialitzada també en la recuperació i millora de varietats tradicionals. I vam estar uns anys provant a veure què. I aquí, és veritat que aquí estàvem, possiblement hi havia uns 14 projectes, 13-14 projectes que vam anar plantant, multiplicant, anar treballant per tornar a tenir aquest tomàquet realment a plaça. I amb els anys, una miqueta, sí que hi ha tres projectes, que són Can Domènec especialment, la Rural i nosaltres, que hem fet una aposta més forta per tenir més tomàquet mandó, i la resta de projectes s'han quedat una miqueta amb plantades més petites per abastir només els seus clients habituals, ja, no? Però, per tant, ha crescut el tomàquet perquè hi ha projectes que hi han apostat més fort, diem.
7: I la producció que es generi, per exemple, aquest any, una part va al tastamandó, no? Perquè ja doncs la gent fa cua per comprar tomàquet mandó, i després també es distribueix per diferents punts de venda que són molt concrets. Quants punts de venda calcules o quins llocs són on habitualment es poden trobar aquest tipus de tomàquet?
8: O sigui, a Sant Cugat, nosaltres...
7: No? A Sant Cugat, sí.
8: Sí, o sigui, nosaltres, a part d'alguna quantitat, no en tindrem moltes cistelles en podrem oferir, la Rural també, la seva botigueta, i les cistelles també en podran oferir, i llavors tenim algunes botiguetes, que no les nomenaré perquè segur que me'n deixo algunes botiguetes aquí a Sant Cugat que tindran tomàquet mandó, però són 4 botigues que el podran tenir, molt poquetes, però sí que hi haurà alguns punts de distribució aquí a Sant Cugat.
7: Val. Per qui encara no conegui què té d'especial aquest tomàquet mandó respecte a altres varietats, què podríem explicar quan al sabor, a les seves qualitats? Jo el que puc dir és que és boníssim.
8: Sí. Sí, és boníssim, també perquè perquè tenim una falta de tomàquet realment gustós a dia d'avui, que, per tant, bueno, diríem que no és molt difícil, també. Però és un tomàquet que és gros, acostuma a fer volums de més de 400 grams, i podem parlar de tomàquets de l'estàndard, són 800 grams de tomàquet, que és una peça molt grossa. Sí. És un tomàquet aixetadet, molt ple, molt suculent, i és molt gustós. És veritat que és gustós, és perquè és molt carnós, també.
7: És carnós, sí.
8: I diríem que té uns sucres, no? Moltes vegades el sabor dels tomàquets es calcula amb els brics, que és la forma de calcular els sucres no només de les hortalisses, sinó d'altres productes alimentaris. Té una quantitat de sucres elevat, diguem, no? Per això també és més suculent, és bastant gustós, diguem, no? Això, al ser tan ferm també, doncs es talla molt bé, té una pell molt fina, és delicadet en aquest sentit, també la postcollita i el transport és un producte molt delicat també. O sigui, és un producte que també, doncs, això, quan el collim, l'encaixem, moltes vegades li posem com palla sota, perquè és veritat que
7: és delicat.
8: En seguida queda marcat, perquè té una pell molt fina, no? I llavors això, a nivell de gust, doncs, per exemple, l'any passat la Carme Ruscalleda va fer un post per Instagram, no, dient que tomàquet mandó, per fi un tomàquet amb gust de tomàquet, que és una cosa que ens estem trobant molt a dia d'avui a plaça, que és que els tomàquets moltes vegades no tenen molt de gust, no? I en canvi trobes un tomàquet així i dius, ostres...
7: És curiós que és un tomàquet delicat, però en canvi té un aspecte lleig, no?
8: Bueno, és varietats tradicionals, el que també és això, al final ara el que estem trobant, no? Les cases de llavors, cada any treuen varietats noves de llavors, millorades, no sé què, i al final el que busquen és que tinguin... No,
7: un aspecte
8: molt bonic...
7: De passarel·la, no?
8: Exacte.
7: Podríem dir.
8: I després això, que la planta sigui molt homogènia a l'hora de produir, que faci molts quilos, i això sempre va en detriment del sabor del tomàquet, sempre. I llavors, clar, quan vas a buscar varietats que no han estat modificades, doncs acostuma a passar això, que són tomàquets amb aspectes més lleixos, però a nivell organolèptic no té res a veure.
7: I escolta una cosa, si mirem preus, a quin preu? Ho dic perquè el tomàquet en general, el sense gust, podríem dir, està car, està molt car.
8: No et puc dir preus d'aquest any una miqueta, no sabem encara com anirà la cosa. és un tomàquet, com us explicava abans, eh? No és un tomàquet que a l'hora de produir es faci molts quilos. O sigui, el que us vull dir és, normalment un tomàquet qualsevol, no? Convencional, vull dir, doncs, jo que sé, un rosa ple, un barbastro, tots aquests que podem trobar a plaça, que ja són varietats modificades perquè produeixin més, una mitja de 3-4 quilos per planta és el que es treu de producció, val? Amb el tomàquet mandó estem a 1 quilo per planta, sí? Llavors, doncs al final els números han de sortir, perquè qui hagi cultivat tomàquet ja sap perfectament que tot el de podar, lligar, és un cultiu delicat, és un cultiu que aquí al Mediterrani ens l'estimem molt, perquè doncs, tenir tomàquet a l'agost i fer gazpachos i fer salses és brutal,
7: però no fem gazpacho, amb el mandó?
8: No,
7: per favor.
8: Jo n'he fet,
7: Sí?
8: Sí, perquè sempre hi ha...
7: Vols dir?
8: A veure, si amb el de primeres, diguem, el de més qualitat, no, però a vegades també segurament al mercat pots trobar tomàquet mandó una miqueta més baratet, perquè és aquell que... Més tocadet, una miqueta més lleig.
7: Si és així, sí.
8: Sí, clar, nosaltres que som productors, jo faig de tot amb el tomàquet mandó, ja us ho dic ara, perquè quan arriba el moment tens molt producte que doncs, és la realitat, al final no va a mercat perquè si està una miqueta tocadet ja no el compra ningú. Doncs aquest és el que em quedo jo, i jo faig de tot, i us puc dir que fa surtant coses.
7: I quan jo deia que té un aspecte lleig, ho dic en comparació amb aquells que trobem tan ben posats i tan lluents a la parada del súper, m'entens? Però que després el seu gust no té res a veure amb l'aspecte que té.
8: Sí.
7: Parlem de la fira. Una fira que tampoc no té tants anys i que ha anat evolucionant fins a convertir-se en el Tasta Mandó, amb activitats durant la setmana, implicació de restaurants... Com valoreu tota aquesta evolució de l'activitat?
8: No, molt contents. L'any passat va ser el primer que realment, diguem, que l'Ajuntament apostava, no? Perquè al final la Fira del Mandó és una proposta que surt des de la pagesia, i com que va tenir èxit, doncs l'any passat vam tenir una miqueta més de suport des de l'Ajuntament i llavors això es va convertir en el Tasta Mandó i es va fer des de l'àrea de comerç. Es van poder fer activitats anteriors a la fira per promocionar una miqueta la fira i perquè la gent es coneguin el tomàquet també. Aquest any es reparteixen, no? Em sembla que és, que no m'equivoqui amb les dates, el 9 i el 23 de juliol es fan uns tastos aquí al celler modernista, i que ja es van fer l'any passat, el del 9 de juliol. Doncs és un tast pur i dur de tomàquet, amb una explicació que vindrà el Damià, que és la persona, no?, que una miqueta ens va portar aquesta llavor i així, per explicar tot el tema i la història del mandó. I el 23 és un maridatge, amb olis i vins, també. Sí, la veritat és que és un gran acte, vull dir que val la pena, perquè tindrem vins de rabassaires, de l'olivera... No? També hi haurà tastos dels diferents olis de Collserola.
7: Sí. Tots són productes de Collserola.
8: Tots. I llavors, durant el... Això ja no ho tinc tan clar, em sembla que és des del 15 de juliol i a l'agost, hi ha una quinzena de restaurants que s'han apuntat des del gremi d'hostalers de Sant Cugat, que estaran elaborant plats específics de tomàquet mandó. Per tant, doncs, no? Són 15 restaurants, vull dir que són uns quants ja, on te podeu anar a provar les seves propostes de com elaborar plats amb el tomàquet mandó.
7: Eren tants l'any passat o...?
8: Més o menys.
7: Sí.
8: No hi ha hagut un canvi. Molts són els mateixos,
7: I alguna altra activitat que recordes? El programa està tancat?
8: No del tot. Quasi, ha de sortir aviat, perquè sí que més o menys ja les activitats estan bastant lligades, però encara no s'ha fet públic.
7: I així com altres anys, l'emplaçament principal serà la plaça Barcelona?
8: Sí, en principi sí. En principi sí, que per nosaltres és una gran plaça. Ens agrada molt poder-ho fer allà, molt cèntric. Cas Vell, una miqueta de Sant Cugat també. Per nosaltres és una gran... Ens agrada molt la proposta. I segurament doncs, això també ho tindrem al dinar, tindrem alguna música, que és el que vam poder recuperar l'any passat, que en la segona edició no vam poder fer per falta de pressupost. Ens vam quedar amb algunes activitats fora i l'any passat ho vam poder recuperar, que dona més vida a la fira també i la fa més, no, que la gent pugui venir amb més ganes i passar el dia realment no només provant el tomàquet, perquè aquell dia no només trobaran tomàquet, no, el dia de la fira, que és el 6 de setembre, el diumenge, tindran oferta de tots de productes de Collserola també. Doncs això el que dèiem, els vins, els olis, cerveses també...
7: Com s'ha fet altres anys,
8: no? Exacte, els formatges, que l'any passat ja vam incorporar els formatges de Can Bofill també. Per mi és una fira molt bonica.
7: És la festa major de...
8: De la pagesia
7: d'aquí,
8: que
7: són pocs,
8: que són poquets. És la nostra festa major. He de dir que fa... Deu fer un parell de setmanes també hi ha la fira aquesta que es fa a Vallvidrera, que també és una miqueta una festa per nosaltres així també boniqueta, perquè també és un punt de trobada dels diferents productors, cooperatives de consum, és una fira més petiteta, però també són aquestes, com aquestes dos espais que a nivell de pagesia és un boniquet participar i ser-hi.
7: Tallers hi haurà? Vindrà algun nom així?
8: Fins aquí ja no ho sé. Ja no
7: podem avançar res més,
8: no? Ja no puc avançar res més, exacte.
7: Però tallers sí que hi haurà.
8: Sí, hi haurà tallers, sí. I jo crec que això, hi haurà música també, com altres anys, i...
7: Doncs el 6 de setembre ens
8: apunteu
7: a l'agenda, anirem d'hora, sí. Que no sigui que ens quedem sense tomàquet mandó.
8: Sí, normalment crec recordar...
7: Hem d'anar plorant pels racons.
8: Sí,

0: tindríem tomàquet que ens sortiria per les orelles, però com que no hi ha ningú a Sant Cugat, doncs no el podem fer el 15 d'agost.
1: La gent fa vacances i se'n va.
0: Exacte. Llavors, clar, estem aquí, ja fem una plantada específica per tenir més tomàquet pel setembre, però també són plantades que ja produeixen menys. Llavors, no és fàcil tenir realment molt de tomàquet mandó. També això, perquè al final doncs, som tres productors, que no és com qualsevol altre tomàquet, que podríem anar al Baix Llobregat a buscar-ne més, sinó que hi ha el que hi ha i fem el que podem.
1: Per això té tant valor.
0: Per això mateix.
1: Sergi, doncs molt agraïts per la teva participació. Esperem i sabem que anirà molt bé la fira, el Tasta Mandó. Allà ens hi trobareu. I res, que vagi molt bé l'estiu.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
1: Arriben les vacances d'estiu a tocar. Moltes persones ja estan buscant apartaments, cases rurals, allotjaments per les vacances, però aquesta època també és temporada alta per als estafadors digitals, anuncis d'habitatges que no existeixen, fotografies robades, preus irresistibles o missatges que suplanten plataformes de reserva són algunes de les trampes més habituals. Per saber què hem de tenir en compte i per no caure en aquests paranys, avui ens acompanya el Paco Bustos, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la comunitat de Mossos d'Esquadra. Paco, benvingut. Quina època, no? Teniu molta feina en aquesta temporada de l'any, o no?
3: D'unidó, sí. És veritat que ara és quan la gent fa les reserves, quan intenta anar-se, i és veritat que ara és quan arriben algunes denúncies i a vegades arriben més tard, quan realment hi van i es troben de que les han enganyat.
1: L'estiu passat vam poder llegir a la premsa el cas de més d'una persona que havia reservat un allotjament i quan va arribar al lloc, doncs, com deies tu, no existia ni tenia reserva. Us consta que amb l'arribada de l'estiu augmenten aquest tipus d'estafes relacionades amb els allotjaments turístics?
3: Doncs sí, per això intentem fer prevenció i agraïm a Cugat Media que es convidi per donar aquests consells de que la gent intenti evitar que ser estafats, que siguin víctimes d'aquests delictes, que ho comprovin tot, perquè si no es troben en aquesta situació de cada estiu ens anem trobant més persones enganyades.
1: I quins són els fraus més habituals que us trobeu en aquest àmbit? Quins serien les situacions?
3: La situació més habitual és que el delinqüent es fa passar per una pàgina coneguda o semblant a una coneguda, envien anuncis d'habitatges de lloguer per l'estiu a un preus molt, molt baixos, i el que fan és enganyar, enredar, la gent hi pica, intenta passar a desconnectar la setmana o el mes que puguin fer de vacances, i ho veuen com una oferta bona i entren i paguen, i a partir d'aquí es troben amb l'engany. Aquest però és el més habitual.
1: Segur que hi ha algun senyal que ens ha de fer sospitar que allò és una trampa, que allò és
3: sí,
1: un engany.
3: Com n'hi ha,
1: ja, quines alertes?
3: Com n'hi ha molts casos, el ciutadà el que ha de fer és intentar evitar-ho. Com? Les alertes, pues, que comprovar que siguin pàgines oficials realment, si han rebut una propaganda entre ells a l'anunci, a Airbnb o a l'empresa que sigui, realment comprovar realment que existeixen les fotografies, són reals, que no hi hagi marques d'aigua d'un altre tipus d'empresa, que l'hagin capturada, que les imatges siguin nítides, que no siguin borroses, comprovar els comentaris d'altres hostes que han estat i que...
1: És important les ressenyes que fan?
3: Sí, perquè normalment els estafadors agafen ràpid i no copien, i si copien són molt antics. Llavors hem de veure si són de molt recents, són de l'any passat, que, bueno, el que diuen, que ha estat bé o no, i també comprovar que hi ha telèfons de contacte i que poden parlar amb realment a la persona que està jugant, etc. Són alguns indicadors que han de mirar-ho.
1: Per tant, estaria bé, primer, que ens fixem que la pàgina és una pàgina oficial, després que ens hi fixem a les ressenyes, que hi ha ressenyes que n'hi ha, bastant ressenyes, i que n'hi ha també d'actuals, i després que intentem contactar amb l'anfitrió, per exemple?
3: Això seria una bona decisió, perquè és parlar amb una persona concretament, que no és un estafador que sigui d'un altre país amb un altre idioma, i que ho fan, perquè aquestes estafes són a nivell internacional. Llavors,

0: És bo poder parlar amb la persona que està jugant realment, no amb la plataforma que s'ha anunciat. Perquè a vegades hem trobat estafes de plataformes que existeixen, però que han posat un anunci allà o han copiat un anunci,
1: no?
0: Han suplantat l'anunci i ens hem trobat amb això. També la forma de pagament. Quan un decideix pagar per avançar, avançat, o sigui que no és quan vas de vacances, sinó en teoria el que han de fer és comprovar el pagament que està fent, si és una part només, si t'ho fan pagar tot, cuidado, aquí hem de posar l'agulla de que no sigui realment una estafa, perquè pagar-ho tot per avançat no és normal. Allò que fan ofertes, faig un 40% de descompte, si ho pagues tot per avançat. Desconfiem d'aquestes, comprovar-ho molt bé, hem de comprovar-ho. I moltes vegades, inclús, n'hi ha vegades que només posant un buscador, encara que sigui el Google o qualsevol altre buscador d'internet, posar l'anunci que tu veuràs, a vegades no és el primer que han intentat estafar i surt com que és una estafa. Això també s'han trobat, eh?
1: Uh-huh. I si ens demanen que ho paguem a través de fora de la plataforma,
0: aquí ja ve
1: més evident, no?
0: Ja és evident que t'estan buscant que paguis i que no, perquè a més la plataforma ja no fa responsable.
1: Uh-huh. Hem parlat de la suplantació, no?, d'aquestes pàgines webs que hi ha a l'oficial i la que ens intenta estafar. Com distingim l'una de l'altra? Hi ha d'haver algun element que diguis això és una pàgina oficial?
0: Bueno, quan nosaltres veiem un anunci de qualsevol pàgina coneguda que ve un anunci d'una casa, un apartament, a qualsevol lloc que volen anar-hi, i ho veient, el que hem de fer és, vale, sabent el que estan oferint-me, ara entro jo de nou a aquesta pàgina oficial, aquest buscador o aquest intermediari, i buscar realment si aquest anunci hi és dintre de la seva pàgina. No per l'anunci que s'arriba, perquè si no, veient un anunci a qualsevol lloc, et fiquen dient, oh, que bé, quina sort que he tingut, i el que estic buscant, i no. I és una estafa. Hem d'anar a buscar l'origen, entrar nosaltres a la pàgina oficial.
1: També s'han detectat casos en què els delinqüents suplanten allotjaments reals i contacten amb clients que ja tenen feta una reserva. Com funciona aquesta modalitat?
0: Bueno, hi ha dues parts. Una, que agafen un anunci real d'un apartament real, d'una plataforma real, i el que fan és copiar-ho, i el que fan és estar darrere a ells, ho envien, i clar, i un pot entrar i dir, home, pues sí que està la casa aquesta. Doncs el que ha de fer és contactar amb la pàgina que han entrat realment, perquè l'altra és una còpia i t'estafen. I després, perdó, m'has dit lo de l'estafa aquesta, de que suplanten i la...
1: No, la dels allotjaments. O sigui, un allotjament real, els delinqüents suplanten aquest allotjament, sí. Contacten directament amb els clients...
0: Ah, vale,
1: que ja tenen la reserva feta.
0: La que tenen la reserva feta, sí. Això també ha passat, de que han fet, bueno, han hackejat, han comprovat tant l'empresa com la plataforma, han agafat les dades i a partir d'aquí el que fan és contactar perquè ja saben que ho fet. Això estem trobant en altres àmbits, eh? També amb una empresa gran de comerç, que tenen també de viatges, agències de viatges dintre, i tenen també assegurances i tot, ha estat ja, bueno, han agafat totes les dades i han utilitzat aquestes dades per oferir assegurança o millorar l'assegurança, o que falta un pagament d'aquesta assegurança, o del viatge o del lloguer que tenia pagat, i ho estan utilitzant. I això, per sort, aquesta empresa va detectar que l'havien agafat les seves dades, l'havien entrat al seu servidor, i ara ha avisat a tots els clients dient-li, cuidado, no us refieu, no? Però evitat que aquesta s'ha donat compte i ha avisat als seus clients, altres no s'han donat compte de moment i poden a fer això.
1: Però a més és que tot això va molt ràpid. Vull dir que potser passa un dia i ja te l'han fet, la malifeta.
0: Sí.
1: No? Si rebem un missatge dient que hi ha un problema en el pagament, amb la targeta, també haurem de sospitar.
0: Sempre. Això és un altre mètode, que saben que tenen les teves dades i el que volen és, hi ha aquest problema, doncs ho arreglen, has de pagar-lo a través d'aquí, ja que no pots, o donen les dades que ho tornaran a cobrar. I és quan entra l'estafa.
1: I quin tipus d'informació hauríem d'exigir, demanar, abans de reservar?
0: Sempre, si és a través d'una plataforma, hem de buscar el propietari real. Hem d'intentar veure el propietari. Si no, s'ha de pagar sempre a través de la plataforma, no amb una altra persona que digui que és ell. No. Demanar dades, hem de saber que l'allotjament que estem agafant realment sigui un allotjament legal, que té la seva...
1: Que està registrat com
0: està registrat com allotjament turístic. Que no, perquè si no et poden entrar en un altre tipus d'estafa i no, i ara i hem d'evitar-ho, hem d'evitar-ho. I quan tens tota la informació adequada d'on és, de la plataforma que és adequada, del propietari, i tens la informació, la forma de pagament ha de ser o a través de la plataforma o no, per no donar les dades. No hem de donar la targeta, ni no donar el número de compte corrent, de res.
1: Val. Quina informació ens poden demanar i quina no hauríem de donar mai fins que no siguem a l'allotjament?
0: Ja, agraeixo aquesta pregunta perquè hem tingut també problemes de que han demanat els DNIs, perquè quan un va de turisme a un hotel o un allotjament, apartament,
1: sempre
0: et demanen, perquè això és obligatori, perquè hi ha un registre de la gent que s'està allotjant. Però això quan estàs en situ. No t'ho poden demanar abans perquè ho envies per internet. I si ho fas, que és estrany que ho demanin, has de fer una marca d'aigua que només pugui ser utilitzat només per això. Que això n'hi ha aplicacions del mòbil, hi ha llocs que t'ho fan perquè no es pugui utilitzar per una altra cosa. Perquè en altres estafes és que han demanat la documentació, han demanat el DNI i després s'utilitza per en altres fins no lícits.
1: Com... O sigui que sí, fer-ho, però present a l'allotjament.
0: Sí. Quan un va a l'allotjament, sigui un hotel, un apartament, estan obligats a apuntar el DNI, a agafar les dades per poder... El registre que hi ha d'hostes és obligatori, ho han de fer i han de comunicar.
1: Però és que, a més d'aquest registre, a més d'agafar-te el teu nom i les teves dades del DNI, també registren el número de suport del DNI, o no?
0: No. No, en principi
1: no. No és necessari?
0: No, no és necessari. Hem d'agafar... La plataforma que hi ha és el nombre i cognoms i el DNI, el número del DNI.
1: Uh-huh. Vinga, doncs ara ens posem en la situació que hem fet una reserva i sospitem... Ostres, tu, ja ens l'han fotut, no?
0: Bueno, ja...
1: Ens hem equivocat i ens han estafat. Què hem de fer?
0: Doncs això que pot passar a qualsevol, allò que diem, no? m'ha passat a mi perquè, mira, he estat una mica tonto. No, això són tan professionals que ens enreden, ens enganyen i tothom pot caure. Llavors el que hem de fer és tindre la màxima informació possible, no esborrar els missatges de mail que han enviat o whatsapps que hagin enviat o rebut, i fer la denúncia pertinent sempre. Encara que digui, no, m'han estafat poca quantitat i mira, és igual, ha sigut culpa meva. No, culpa és del delinqüent, del que fa el delicte. I llavors el que hem de fer és denunciar-ho, perquè segur que hi ha més persones que cauen i hem d'intentar evitar-ho. I amb això és, amb la màxima informació que es tingui, portar-lo i el més aviat possible.
1: Fem la denúncia,
0: sí.
1: Però clar, sempre esperem que hi hagi una resolució. Algú trobarà aquella persona que ens ha estafat? En aquestes situacions, en aquests casos, s'acostuma a obtenir bons resultats en la cerca o és difícil?
0: No, hi ha... Clar, el ciutadà el que vol és una solució de que he pagat no sé quants diners i me'l retornen. A vegades, moltes vegades, a la denúncia feta i segons com ha estat produït l'estafa, i els bancs, per l'assegurança que tenen les targetes, li retornen a la denúncia posada. Però el fet delictiu de que tingui una resolució adequada de part dels cossos de seguretat, n'hi ha vegades que sí, que han enxampat i han resolt i han detingut persones i màfies, grups criminals que es dediquen a això, ni altra vegada és molt més complicat perquè està molt, molt enrevesat, perquè hi ha darrere una empresa que està en un altre país, un tercer país, i es complica molt, i aquí és a través de la coordinació policial a nivell internacional que es poden resoldre o no, però que arribi al ciutadà de que ja s'ha resolt, s'ha enganxat, és complicat.
1: Mm-hmm. Com que ja estem a tocar de l'estiu i qui més qui menys ja està programant les seves vacances, molta gent marxarà, deixarà casa seva per uns dies, recordem consells de seguretat?
0: Sí, és sentit comú moltes vegades. Ara ja la correspondència que es rep a la bústia no és com antigament,
1: ja,
0: eh?
1: No, ja no és
0: de
1: com
0: carta,
1: abans.
0: No, com molt la publicitat que pot un rebre, però ja no és la quantitat que abans es rebia. Doncs és això, comprovar que hi hagi un veí que és, o familiar, que pugui buidar la bústia, que no estigui molt plena, perquè és un indicador de que allí algú està fent estiu, no? Està de vacances. Comprovar de, que hi hagi el veí, el propi ciutadà i els veïns, comprovar que al voltant no hi hagi ningú observant, que sigui aliè al veïnat, i si ho veu alguna persona d'aquest tipus que diu, aquesta persona que està fent, mirant, no és el veí, no? I sap que el veí està de vacances, doncs trucar al 112 i que nosaltres anem a fer la comprovació realment si aquesta persona està per allà perquè està buscant algú, per una equivocació, o realment està intentant fer alguna cosa no adequada. També hem de no tancar totalment les finestres. Ja sé que la sensació inicial és de tanquem bé per
1: seguretat.
0: Per seguretat, no? Sí. Però estem indicant que si totes les finestres, les persianes, estan tancades totalment i tot, estem indicant que aquest habitatge està buit. I que si porta uns dos o tres dies que no hi ha ningú i sempre estan tancades, vol dir que estan de vacances. I més a l'estiu. Llavors estàs indicant que pots entrar a robar. Llavors hem de deixar alguna finestra que estigui una mica oberta, pujada a la persiana, mig pujada, no cal oberta de sencera. Si podem posar amb un temporitzador alguna llumeta de llum, aquesta de LED, que no gasta molt i que a la tarda o quan es fa de nit al principi que s'encengui a primera hora de la nit, s'encengui una mica, que sembla que hi hagi gent dintre, també va bé. Les claus, hi ha gent que perquè ha de passar un dia a la setmana algú, un familiar, va, deixant les claus sota la catifa de l'interior o un test que hi ha al costat o... Cuidao, no, perquè això ho miren, ho comproven els delinqüents i han tingut la sort de trobar claus de cases que tenen jardí, ho han posat fora i ho han trobat la cosa, no fer-ho. Intentar no deixar tampoc, pensant de que entren a robar-nos, i hem connectat l'alarma, hem fet el que tingui alarma, hem fet totes les coses adequadament, tancar bé en clau. Sobretot les coses de valor no les deixem, almenys si les podem portar a sobre millor, si no, no la guardem on sempre la guardem. Sempre la guardem a la tauleta de nit, sempre la guardem a l'habitació de matrimoni o l'habitació principal, doncs hem d'intentar buscar un altre indret que no donaré pistes, perquè no, als dolents no donaré pistes, que sé que no escolten la ràdio, però bueno...
1: No, vés a saber.
0: No. Però sí que hem d'intentar buscar un altre lloc o portar-li a un familiar les coses que tinguin valor, perquè no... I les coses que tinguin valor però són grans, com pot ser un portàtil, un ordinador, coses d'aquest tipus, hem d'agafar com un inventari, allò de dir, agafem...
1: Sí, per si hem de fer denúncia,
0: sí,
1: després,
0: perquè
1: no?
0: Si després hem de fer denúncia, uh-huh, no podem dir, no s'han robat un portàtil de la marca que sigui,
1: ja i no te'n recordes.
0: I de color blanc. No, hem de dir les xifres, el número de registre, l'IP que tenen per poder, si el trobem, poder retornar-li amb ell, o si intenten vendre aquest ordinador o vendre alguna cosa, poder detectar que és un objecte sostret i poder retornar-lo al propietari.
1: Però, Paco, a banda de casa nostra, que marxem uns dies i volem que es mantingui doncs, aquesta seguretat, marxar de vacances també ens ha de fer estar alertes, no? No baixar la guàrdia, perquè allà on anem, doncs, sí. Si anem a un apartament turístic, hem de tenir també cura de les nostres pertinences. Si estem en un aeroport, per exemple, si sortim i anem a passejar per llocs on hi ha molta gent... Aquí també hem d'estar,
0: sí. Nosaltres aquí
1: a la guait.
0: Fem prevenció molta gent als turistes que venen aquí a visitar-nos, tant a Sant Cugat com a Barcelona, i ho fent i ho dient, o estudiants que venen aquí a fer l'Erasmus, o venen a fer intercanvi, o universitat d'estius, que també aquí a Sant Cugat es fan, doncs també li fent un recordatori de la mesura de seguretat que han de prendre, perquè a vegades venen d'un altre país i pensen, no, bueno, jo vinc de turista i no em passa res. Doncs sí, sempre s'ha de portar la documentació a sobre, sempre s'ha de portar el bolso, com s'ha de tindre la cura que normalment s'ha de tenir quan un va a un lloc desconegut on hi ha molta gent i no sabent si hi ha un delinqüent allà de que es poden robar. Llavors, el bolso sempre davant, sempre les coses guardades, no deixar les coses a l'apartament o a l'hotel allà vistes perquè de valor, perquè poden ser que entri algú i que robin a la qual cosa. La mateixa mesura de seguretat que tindrien aquí, la mateixa mesura de seguretat que donen als turistes que venen aquí, nosaltres quan anem fora, hem de prendre aquesta seguretat. Per exemple, si anem amb vehicle privat, un altre exemple de cura és a les àrees de servei que hi ha a les autopistes, el cotxe està ple de la maleta, de coses que portem, i ens anem a prendre un cafè perquè hem de fer un descans, doncs el cotxe ha d'estar en un lloc el més proper a la nostra visió d'on estiguem, del bar, el que sigui, perquè és un lloc que estan també incidint, i per això Mossos d'Esquadra a nostres àrees d'aquí de les autopistes tenim un servei de paisà fent aquest control, perquè és en trobar situacions de robatoris a turistes que venen, a nosaltres si anem fora també, encara que sigui a la Costa Brava o a la Costa Dorada, també es pot passar.
1: Bé, doncs esperem que amb això tinguem suficient per passar un estiu tranquils, que no tinguem gaires ensurts, i agraïm moltíssim als agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra, tant el Paco com a l'Anna, que ens han acompanyat durant aquest curs. Que tingueu bon servei, però que tingueu també molt bon estiu.
0: Igualment, esperem que tothom gaudeixi de l'estiu, de les vacances, merescudes segur, i que vinguin en aquesta alegria i que es trobin tot perfecte, i que per això estem, per donar seguretat.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts a aquesta nova secció que estrenem avui, que es diu Drets de butxaca, un espai on, com hem sentit, descobrirem aquells drets que no sabem que tenim, no? Drets en molts àmbits diferents, drets en l'àmbit del consum, no? Què podem fer quan anem a comprar, quins drets tenim, drets també en l'àmbit de viatjar, per exemple, si ens perden les maletes o si ens canvien el vol d'hora. Drets també en l'àmbit laboral. Quan em fan fora de la feina, què puc reclamar i què no puc reclamar? Doncs tot això ho descobrirem en aquesta secció i ho farem de la mà d'un expert. Ell és en Jan Botí i és jurista i politòleg especialista en dret constitucional. Actualment treballa a la Generalitat amb temes de cooperació territorial. Ja el tenim aquí. Bon dia, Jan, com estàs?
3: Molt bon dia. Content d'acompanyar-vos per primera vegada.
2: Doncs digues, Jan, avui primer programa, de què ens parlaràs? Quin dret descobrirem avui?
3: Avui parlarem de drets lingüístics, i parlarem de drets lingüístics en part perquè dins d'aquest àmbit d'especialització constitucional que deies sempre he tingut un interès especial i crec que era interessant que puguem tractar un tema com aquest, i més a més també perquè recordo que a mitjans d'agost, quan tots érem de vacances i quan a vegades sembla que no hi ha gaires notícies, de tant en tant algunes treuen el cap, i recordo que justament un restaurador d'un municipi del Maresme, bastant a prop d'aquí justament, perquè és a Tordera, parlava i preguntava als seus seguidors a xarxes socials si això de reclamar que t'atenguin en català en un comerç n'hi havia per tant, perquè a ells no els agradava gaire, perquè deia que generava situacions d'incomoditat, etcètera, etcètera. Aleshores, avui jo crec que hem de començar per aquí, és a dir, la normativa que diu en aquest tema, podem o no podem reclamar parlar en català o en una altra llengua oficial, i com ens hem de trobar, no? la rotulació, les cartes, les comunicacions que fan els comerços, els restaurants, els negocis a Catalunya.
2: Doncs som-hi. Què ens diu exactament la llei sobre aquest dret que tenim?
3: Doncs bé, a Catalunya els drets lingüístics venen recollits en l'Estatut d'Autonomia, que és, diguem, la norma que ens regeix a nosaltres després de la Constitució, és la nostra petita norma suprema, encara que una mica retallada justament també en temes de drets lingüístics, però que al final és un marc que ens protegeix. En aquest cas, sí que és cert que, per posar un marc, no? És l'article 34 de l'Estatut el que ens parla dels drets lingüístics dels consumidors i dels usuaris. I és a partir d'aquest article que ens empara a poder fer servir qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, que recordem, en són dues, el català i el castellà, i també l'aranès a l'Aran. I un terme que crec que és interessant destacar és que són cooficials i que el prefix co no implica subordinació d'una de l'altra, sinó que en aquest territori tenen una situació d'absoluta igualtat davant la llei. Després la situació ordinària, diguem que és una altra. No?
2: Clar, per tant hem de fer prevaler, no?, els nostres drets com a llengua cooficial, el català, no?, que no està subordinada al castellà, sinó que té els mateixos, no?, que el castellà.
3: Efectivament, és a dir, dins de Catalunya, com a residents, com a ciutadans catalans, tenim dret de fer servir i de ser atesos en qualsevol d'aquestes dues llengües. Per concretar de l'Estatut, tenim dues normatives principals que en tema de comerç ens guien, que són la Llei de Política Lingüística, que té bastants anys, de finals del segle passat, i la Llei de Consum, que és modificada lleugerament més recent. Però en el cas de comerços i restaurants, no?, que al final és el cas que ara estàvem intentant tractar, hi ha diverses qüestions que hem de tenir en compte.
2: La primera
3: és que la rotulació i els cartells interiors han de ser, com a mínim, en català. Els llistats de preus, els serveis, les senyalitzacions, les entrades i sortides, etc, etc. Tot això, com a mínim, ha de ser en català. Això no exclou que es puguin emprar altres llengües, però sí que hi ha de ser, com a mínim, en català. Després, pel que fa a les cartes també han de ser-hi sempre, com a mínim, en català. I no un paper fet, diguem-ne, a última hora, sinó hi ha de ser de
2: la
3: manera
2: carta oficial.
3: Correcte, de manera permanent, de manera estable. No ha de ser una cosa fruit d'un rampell perquè algú m'ho ha demanat. No, ha de ser-hi de manera real. Després, pel que té a veure amb l'atenció oral al públic, que aquí és on a vegades hi ha certa confusió, certa divergència, perquè justament l'article que us mencionava de l'Estatut va ser interpretat pel Tribunal Constitucional dient, escolti'm, el que diuen vostès aquí de que tenen dret d'ús a nivell oral de les dues llengües oficials, ho hem d'interpretar d'una manera una mica més restrictiva. I què vol dir això? Això vol dir que jo tinc dret a ser atès en qualsevol llengua oficial. Per tant, a que se m'entengui en qualsevol llengua oficial.
2: Mm-hmm. Per tant, no a que se'm respongui, sinó només m'han d'entendre.
3: A nivell jurídic, se m'ha d'entendre. Mm-hmm. Podríem entrar en altres terrenys on potser seria desitjable que se m'atengui en la llengua en la que jo em dirigeixo. Però a nivell jurídic, que és el que ens interessa, a mi se m'ha d'entendre. Per tant, la resposta de «es que no t'entiendo» no em val. Aquí hi hauria una vulneració, justament, d'un dret lingüístic. Igual que, cas que no sol passar, però que també estaria emparat per la normativa, si algú es dirigís en castellà en el restaurant i el propietari o el cambrer o qui fos respongués «no t'entenc», estaríem en una situació exactament igual, en aquest cas. Cert, però que les dades i, diguem-ne, l'opinió pública no ens demostren això, però és un cas que també es pot donar.
2: Clar, i en aquest cas, hi ha un número mínim de personal que ha de tenir el local que sàpiga entendre el català?
3: És a dir, no és una qüestió numèrica, sinó que sí que és cert que aquest dret no ha de ser garantit de manera individual pels treballadors d'una empresa, d'un negoci, d'un comerç, sinó que ha de ser l'empresa la que vetlli perquè en el seu funcionament, en la seva plantilla, hi hagi persones adients perquè puguin respondre en qualsevol de les llengües oficials, com deia, català o castellà.
2: Mm-hmm. Però llavors això que deies, ells no estan obligats a parlar-te en català.
3: Obligats a respondre't en català no ho estan. A nivell jurídic. Seria desitjable, és un altre tema, un altre debat, però a nivell jurídic no ho estan. Per tant, el que sí que ho estan és entendre't. A tu no et poden dir que no t'entenen. Bé, t'ho poden dir, ho fan en alguns casos, però en tot cas això seria una vulneració d'un dret lingüístic. No?
2: I ens queda un últim punt, no? L'etiquetatge.
3: Sí. Aquí guanyaríem molt si el català fos una llengua oficial a la Unió Europea. Perquè, justament, en matèria d'etiquetatge alimentari, es tracta d'una competència europea. I, per tant, hi ha moltes ocasions en les quals les llengües que tenen l'oficialitat a nivell europeu tenen certa protecció i garantia en aquest àmbit.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
5: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
6: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
4: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. I la pulsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OR Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'Escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts. I aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a Cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem els faves comptades al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat amb Aiman Triqui, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 15 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport. De la mà del Joan Garcia ens endinsarem en l'esport local a l'Esport en Marxa. Tot seguit repassarem els 40 anys de trajectòria de la Sala Rossinyol, que tanca el cicle d'activitats d'aquest aniversari amb una gran festa oberta a tothom aquest divendres. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal a la Berta Montilla, una especialista en màrqueting digital i creadora de contingut que combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. I afegirem un pessic de literatura de la mà de Símbol Editors, una editorial que va néixer fa gairebé 3 dècades a la ciutat amb la idea d'oferir als lectors un catàleg en català i de qualitat. I per posar la cirereta al programa, entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on aprendrem a preparar una recepta fresca de rotllets de pollastre farcits de bacon amb formatge. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: Club Healthin patrocina aquest espai.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de l'actualitat esportiva. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
1: Doncs bé, tot i ser un cap de setmana pràcticament sense gaire moviment esportiu...
0: No has anat a camps? O sí?
1: Sí, sí, sí. El dissabte vaig estar a Can Magí, celebrant l'ascens del primer equip masculí de futbol de la Penya Bona Sant Cugat a Tercera Catalana, i diumenge vam estar al PAF 3 veient aquest festival de rítmica, rítmica adaptada, moltes ovacions, molt divertida, molta música i molt de moviment.
0: Amb alguna de les gimnastes contenta per la música que havien triat, he vist a Instagram.
1: Sí, no? Bastant contenta, sí, sí. Es deien les Pallacites, que eren el prebenjamí, molt maques, molt emotiu al ball. Després també la rítmica adaptada, sens dubte, doncs una de les imatges del cap de setmana.
0: Ja ho sabeu, normalment us oferem el repàs de les classificacions, les competicions per això ja s'han anat acabant, i per això, Joan, avui t'acompanyes de molta gent a l'estudi Ramon Barnils, que ens tens preparat.
1: Sí, perquè és l'últim programa de...
0: Ens acomiadem de l'esport en marxa d'aquesta temporada 25-26.
1: Correcte, tornem ja al setembre amb piles recarregades. Doncs bé, el que dèiem, aquest cap de setmana, dissabte, hi va haver un ascens, un ascens que es va celebrar al camp, i sembla que la nit doncs també ha estat llarga, de dissabte. Sí. Amb el primer equip masculí de la Penya Bona Sant Cugat, tenim aquí a l'estudi l'entrenador Ivan García, també els jugadors Genís Chaqués i Miqui Félez, i també escoltarem el president, el Josep Maria Félez, que estava molt content. A més, dos dels seus nets, un està aquí avui i l'altre és el porter. Per tant, la foto final en família, molt content el Josep Maria.
0: Un clàssic d'aquesta casa, també, el Josep Maria,
1: I tant.
0: I de l'esport santcugatenc.
1: I tant. I després, avui parlem de directors esportius, que tenen molta feina, perquè acaba la temporada, però no acaba per ells, perquè hi ha el mercato, hi ha molt moviment, fitxatges, baixes, pretemporades, objectius, etc.
0: Això és la premsa rosa de l'esport.
1: Correcte, sí, sí.
0: Aquesta època de l'any.
1: I tant. I molts jugadors que fitxen i després a última hora marxen, i alguns que marxaven es queden, i això és un ball...
0: Gira feina.
1: Molta feina. I tenim dos exemples de directors esportius. És el Quim Ruiz, que és el director esportiu del primer equip de futbol de... el Granollers, però també està a la Salle Bonanova dins de les seccions esportives. Per tant, combina futbol federatiu i totes les seccions esportives de la Salle Bonanova, amb hoquei patins, amb vòlei, amb futbol. I també tindrem a Michael Núñez, que és director esportiu de la secció d'handbol del 25 de setembre, que és un club de futbol i que ja porta uns anys amb aquesta secció d'handbol. I a més, és l'entrenador aquest a la vida de l'escola Ciutat d'Alba, que hem dit que és la fornada invencible, perquè han guanyat tots els partits, han fet història, i perquè també volem reconèixer d'alguna manera aquest esport escolar, que al final després es converteix en esport federat. I era l'últim any que jugaven tots junts, per tant, una fita destacada. I acabarem escoltant el nou tècnic de l'handbol Sant Cugat, del primer equip masculí, el Salva Puig, un referent en el món de l'handbol. Va guanyar una Champions amb el Barça com a jugador de Granollers, també entrenador, entre d'altres, del Sarrià de Ter. Sens dubte, arriba una figura destacada a la banqueta vermell i negra.
0: Doncs et queda molta feina per endavant, per tant, jo m'acomiado. Tu parlaràs de moltes fites esportives, jo tornaré després per parlar de cultura dels 40 anys, ni més ni menys que de la Sala Rossinyol, amb el Frederic Cabanes. Li preguntarem també com és això d'estar 40 anys al capdavant d'una de les galeries més mítiques de la ciutat.
1: Molt bé. De la Marilyn no li preguntarem.
0: No, perquè la Marilyn és una altra Cabanes.
1: Ah, val.
0: No, m'he equivocat. M'he equivocat jo. Ah. Avui tenim l'Ignasi. Ah. La setmana passada teníem el Frederic per parlar de la Marilyn.
1: Val, per això...
0: Després de l'entrevista, recupera-la, val la pena.
1: Val, l'escoltarem.
0: Fins ara.

0: Gairebé 10 minuts per damunt de les 10 del matí. Comença el darrer esport en marxa d'aquesta temporada. Déu-n'hi-do, quina temporada 2025-2026. Ha estat farcida d'alguns èxits esportius, però, evidentment, difícil d'igualar l'anterior, on van viure molts ascensos, alguns d'ells històrics, i enguany doncs, ha tocat celebrar d'altres fites. I una d'aquestes és, després de 8 anys, el primer equip de la Penya Brava de Sant Cugat, doncs, que ha pujat a tercera catalana. I ho va fer després de superar dos eliminatòries. Primer, a la Penya Brava Ramon Llorenç B, al conjunt ruïnenc, i aquest cap de setmana, també doble eliminatòria, va derrotar l'Oar Gràcia, en aquest cas, de manera més contundent. Ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, el tècnic de l'equip, Ivan García. Ivan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El jugador Genís Chagués, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Miqui Félez, bon dia.
3: Bon dia.
0: I a l'altra banda del fil telefònic tenim el president de la Penya Brava de Sant Cugat, el Josep Maria Félez. Josep Maria, bon dia.
4: Molt bon dia per tots.
0: Escolta'm una cosa, què et va agradar més, la victòria o la foto final amb els teus dos nets, amb el porter i aquest mig centre que et vas fer en acabar el match?
4: En primer lloc, la victòria, perquè, a més, és una cosa que ho van celebrar-ho tots i penso que és una cosa de tots, no? Evidentment que la foto amb aquesta dona amb els nets és, per mi és molt important, però, primer de tot, la victòria de tot el conjunt, de tot l'equip.
0: Quan es va perdre davant del Júnior B, veu quedar subcampions, això es donava dret a jugar aquest play-off. Creus que el play-off o l'ascens es guanya amb la remuntada aquell 3-0 davant de Penya Brava Ramon Llorenç B després de caure a l'anada 2-0?
4: Bé, sí, l'equip es va conjurar, es va prometre a si mateix tot l'equip que allò no podia ser, el partit que es va fer a Ramon Llorenç, que van dir que intentarien remuntar-lo, i van lluitar, i van fer pregons, i van fer molts cartells, i van fer moltes coses per remuntar aquesta eliminatòria, i la veritat és que ho van aconseguir i s'ho van mereixer. Mm. I així ens ha arribat a la segon play-off.
0: Quan dius que van fer molts cartells, els agraden molt les xarxes socials, no, Josep Maria? Sí, tu també tens molt... Instagram, que ho he mirat,
4: Sí, sí, moltíssims cartells van fer molt i es van moure molt dintre de l'àmbit social i esportiu nostre, molt van moure molta gent i et diria que tot el possible és perquè això tirés endavant i a més o sigui, el boca orella que es diu ho van fer-ho molt bé tots ells i han posat el coll i amb moltes ganes i ho han aconseguit i penso que s'ho mereixen.
0: Em volia preguntar, tothom destaca aquesta família que és el primer equip en jugadors que des de Benjamins estan jugant junts. Sí. Això també et fa sentir orgullós del que és la penya, no?
4: Bueno, ho vaig dir-ho a la xerrada, que sí, que són ja d'aquests 23 jugadors que hi ha 18 o 19 que això ja venint de petit, de baix, algun que va marxar i ha tornat, que en cas com molt poc temps fora com a Genís, la veritat és que són jugadors de casa i que senten les ganes de jugar, són amics, que això també és important, que avui dia a futbol jugues, estàs en equip, jugues i te'n vas cap a casa i ja fins a l'entreno, però si no, ells com aquest que diu, surten cada dia. I la celebració del dissabte va arribar a estar altres hores de madrugada, que diuen.
0: Tu no estaves, o sigui...
4: No, vaig marxar perquè vaig deixar sols, amb això no vull implicar-me. Vaig estar tard, vaig estar a la celebració, però després ells van celebrar-ho més encara més.
0: No vas fer un La Porta, no?
4: Sí.
0: Dic que no vas fer com en La Porta, no?
4: No. La Porta és un cas a part, no és amic meu, precisament. Jo sóc el president de la penya i ell és el president del Barça. Jo no em comporto com ell, no m'agrada.
0: Molt bé.
4: Jo sóc més proper als jugadors, en aquest cas, però sense... fer masses estridències.
0: Escolta'm una cosa, fa uns mesos vas comentar que deixaries la presidència aquest any, però per aquí l'entrenador, l'Ivan García, diu que si ell renova tu et quedes. No sé com s'ha de fer aquest pacte.
4: Bueno, l'entrenador està renovat ja perquè ja la temporada que ve, la temporada comença al setembre i les eleccions no són fins al març del 2027, o sigui que de moment no es pot parlar de res d'això. Eleccions al març del 27 i ell renovat ara a la temporada 26-27.
0: Però entenc
4: no dius res més.
0: Que a tu t'agradaria continuar a la penya, no? Com a president o no?
4: Bueno, jo soc de la penya tota la punyetera vida i evidentment pues, ho seré sent sempre. Ara, això està per veure, perquè si hi ha un candidat i coses d'aquestes... I ara no podem parlar perquè les eleccions són al març del 27 i tenim molta feina per davant. Ens preparem un triangular que serà dintre de 15 dies, triangular com una mica d'homenatge i a més per poder que sempre cada any ho fem i disfrutar i formar l'equip l'any que ve i penso que hi ha molta feina aquí per fer encara, té uns mesos de feina.
0: Els hi vols dir alguna cosa als jugadors, al Genís, al teu net que ens acompanya avui aquí, al Miqui, o a l'entrenador, al Ivan?
4: Bueno, jo, els jugadors aquests, ells saben que estic amb ells, i ells m'ho han demostrat a mi també, que jo cada dijous al vespre que puc, quasi cada dijous, vaig al camp 10 minuts, perquè jo em trenen a les 10 de la nit, i vaig al camp a dir-los un parell de paraules només, a dir-los bona nit, vaig cada setmana. I l'entrenador, doncs, evidentment, dir-li que estic molt content de la seva labor, que tal com em va prometre el seu dia amb el primer torneig del 2026 que vam fer a Pirenaica i que va guanyar el torneig, i és la primera copa d'unes quantes que vindran. I així jo espero que ho ha complert i que això està renovat, i a més amb molta confiança, i tinc molta amistat amb ell, i penso seguir tenint-la.
0: Molt bé. Doncs, Josep Maria, moltes gràcies per atendre aquests minuts i a gaudir d'aquest èxit. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs aquest era Josep Maria Félez, president de la Penya Morada de Sant Cuat. Per al·lusions, Miqui, que maco és tenir un avi president i que porti tants anys i que us pugui veure com pugeu de categoria, no?
1: Home, és molt maco, la veritat, que tinc molta sort de tenir-lo. Bueno, des dels 5 anys ja que porto jugant a la Penya, ja vaig veure com el meu avi era president i han anat passant els anys i he tingut la sort, no?, de que fins ara ha estat allà i a sobre hem pogut viure un ascens amb ell que bueno, portem esperant-ho fa molts anys i és molt maco.
0: Mai has marxat de la Penya, no?
1: Mai he marxat de la Penya.
0: Ni marxaràs?
1: Ni marxaré.
0: Això queda gravat, eh?
1: No, és algo que sempre porto dient, que la Penya per mi és algo més enllà que el futbol, i he trobat una família allà, estic bé també futbolísticament i no, mai he tingut a la idea de marxar.
0: Quin ha estat el cop més dur de la temporada? Perdre amb el júnior aquella possibilitat de guanyar o l'anada al 2-0 al camp de la Ramon Llorenç?
1: No, sens dubte va ser el del júnior, però bueno, vam veure que després del júnior hi havia també una idea de play-off, llavors ens vam aixecar, vam dir, després d'aquest cop dur, perquè si guanyàvem la Lliga perquè ens tocaven dos partits fàcils, vam dir que ho havíem d'aixecar i guanyar play-off. Llavors ens havíem d'aixecar en dos partits ja per poder assolir el play-off, com hem fet.
0: I a tercera, què esperes?
1: Bueno, a tercera hem de renovar l'equip. Ara suposo que el club farà un equip nou i res, pues, competir i estar un any més a tercera per poder competir allà i tenir, pues, un bon equip on podem assolir els objectius que ens marqui l'entrenador.
0: Parlem ara també d'un altre jugador, el Genís Xaqués. Genís, què tal?
2: Què tal? Tot bé, tot bé.
0: Aquest jugador, últimament no ha pogut participar perquè tenies alguna lesió, però déu-n'hi-do com crides a la banqueta, no? Crides més que l'entrenador, eh?
2: Correcte. La veritat és que no m'havia passat mai. Fins ara sempre havia pogut jugar a futbol amb normalitat, unes guins com a molt, però això d'estar obligat a apartar-me del terreny de joc, doncs ha sigut una bona patacada, com les que et dona la vida, i al final penso que o busques com pots aportar, no?, aquest granet de sorra. Estic el president amb els cartells, amb els vídeos, doncs he intentat muntar tot el que he pogut fora perquè no podia dins del camp, i després, òbviament, a la banqueta, recolzant els companys, sempre positiu, sempre donant-los l'últim alè que a vegades faltava, i bueno, content de poder portar des de fora.
0: L'any vinent, a tercera catalana, què t'imagines?
2: Doncs l'únic que imagino és consolidar projecte. És a dir, jo he arribat, m'he trobat un equip que des de feia anys ja tenien una base molt, molt sòlida, no només pels mateixos jugadors, sinó per nivell, i la veritat que moltes ganes d'afrontar aquest any, que ha de ser per mantenir-se, ha de ser per seguir creant que aquesta gent que entri doncs sigui ben rebuda, que hi hagi bon grup, i llavors ja mirarem de fer coses bones i de fer coses boniques.
0: Parlem ara amb l'Ivan García, que ja està renovat com a entrenador de la Penya Morada de Sant Cugat. Si ho diu el presi, ell és el que mana, eh?
3: Sí, ja m'ha dicho él. Yo hablé con él hace un par de semanas y solamente hizo falta mirarnos, darnos la mano, y ya teníamos claro que yo quería seguir y el club también. y ya está, o sea, no... O sea, que no hubo que negociar nada, ya estaba todo hablado.
0: Como si un aumento de show, ¿no?
3: Bueno,
0: no estaría malament, ¿no?
3: A ver si hay algo por ahí, si rascamos algo.
0: Del torneig de la Pirinaica fins ara, fins quan ha crescut aquest equip?
3: Bueno, primero de todo, quería decirte, Joan, que cuando el torneo Pirinaica, te dije, vendré con la Copa de la Liga. No ha podido ser, pero te he venido con un ascenso.
0: Home, no estàs gens malament, ¿eh?
3: Que creo que...
0: La próxima aposta no sé quina serà, tercera, clar.
3: Top 5.
0: Los
3: cinco tenemos que estar, porque creo que primeramente con lo que tenemos, con lo que sube de Juvenil A, que también ha hecho una muy buena temporada, estaban en primera y han quedado cuartos, tienen buenos jugadores. Y luego, pues bueno, lo que decía Miki, ¿no? Van a venir jugadores de fuera, tenemos que ver todo. Yo hoy tengo reunión con la directiva del club, con Antonio Sánchez, que es el director deportivo, y tenemos que acabar de hablar un poco de lo que es el proyecto y de cómo enfocarlo y de cómo generar para que estemos en ese top 5, que es lo que yo pido y exijo a mi equipo.
0: Vas arribar a nou i t'has has entrat en una família que ja estava formada. ¿Difícil entrar o no? ¿O está molt fàcil?
3: Bueno, mira, pues yo el primer día que llegué conocí a un coordinador, conocí a David Barco, luego conocí a Carles, y la verdad que desde el primer día, cuando conocí al presi, me dio un abrazo, sin habernos presentado, ya me dio un abrazo. Y la verdad que muy bien. Y te puedo decir que cuando se ganó el playoff, que se hizo una cena, lo que me sorprendió de este club de La Peña es que habían padres y madres de alevines, benjamines bailando allí, ¿sabes? Que dices, hostia, esto es un club que dices, es más que un club, ¿no? Es como una familia, ¿no? Y bueno, que es lo que he dicho siempre, o sea, son jugadores que un miércoles a las 5 de la tarde están en el bar de La Peña, tomas unas cervezas. O sea, y eso un equipo que no es una familia no lo hace. Porque creo que ya, bueno, se conocen desde prebenjamines, alevines, y es que, o sea, es como si vivieran juntos. O sea, son amigos, son como hermanos. Entonces eso hace que... Y yo me he encontrado pues súper a gusto desde el primer día, y la verdad que muy bien, muy bien.
0: Molt bé, doncs, Ivan García, també el Genís Xaqués, Miqui Félez, moltes felicitats per aquest ascens i ara gaudir la temporada vinent d'una nova categoria. Feia 8 anys que la penya no jugava a tercera catalana i ho farà en aquesta temporada 2026-2027. Que vagi molt bé i gràcies per ser-hi.
3: Vale, gràcies.
2: Gràcies.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara anem a parlar d'una figura que té molta feina aquests dies i, de fet, jo crec que els mesos de maig, juny, juliol i fins i tot agost doncs tenen que moure moltes peces i han d'intentar doncs perfilar de la millor manera possible els diferents equips que gestionen o que coordinen. Parlem de la figura del director esportiu i avui ens acompanya l'estudi Ramon Barnils, Quim Ruiz, un home que ja porta molts anys al món del futbol, en aquest cas viurà la seva primera temporada com a màxim responsable esportiu del primer equip de futbol del Granollers, de Sant Cugatenc, però el tenim allà amb aquest conjunt que milita a Primera Catalana i que entrena també un Sant Cugatenc, el Marc Cabestany. Sens dubte, tot queda en família. A més, també és responsable de les diferents seccions esportives de la Salle Bonanova, és a dir, perfil escolar i també perfil federatiu. Quim Ruiz, bon dia.
2: Què tal, com esteu?
1: I també parlem d'un altre director esportiu que iniciar una nova etapa al capdavant de la secció d'handbol del 25 de setembre i, a més, també entrenador de l'AVI d'aquest Ciutat d'Alba que ha fet història. Michael Núñez, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Doncs bé, Quim, comencem parlant una miqueta d'aquesta figura que podríem dir que és un perfil híbrid, que és estar a dos jocs, tant a la Salle Bonanova com a Granollers. Hi ha alguna similitud en les feines que fas i si, gestionar tot això va més enllà del tema de titulacions. Entenc, tema de perfil, de gestió de persones, no?
2: Sí, al final l'important és els equips de treball que es tenen. En aquest cas, és veritat que hi ha diferències. Per exemple, a la Salle doncs, tenim 6 àrees esportives, 6 esports i un gruix de 1.000 esportistes. I bueno, hi ha bastant múscul d'esportistes, però és veritat que a cada àrea esportiva tenim el nostre organigrama, directors i coordinadors, i al final seria pues, gestionar aquests equips de treball humans. I el perfil de Granollers pues, bueno, és ja solament direccionat amb portar la gestió d'un equip, en aquest cas de 25 jugadors, d'un equip amb solera, un club amb solera, que és un gegant una mica adormit, i la veritat que, bueno, com has comentat, és la primera experiència des de la direcció esportiva, però estem engrescats perquè, bueno, hem pogut agafar, reclutar tant jugadors com fitxatges d'un gran entrenador com és el Marc, i un staff que és molt potent. Al final es tracta de gestionar equips, gestionar persones, i sí que és veritat que hi ha 3 paraules que són molt importants amb la gestió esportiva, suposo que coincidiràs també amb mi, que és la planificació, la programació i l'organització. Al final planifiquem a un any vista, programem a nivell de mesocicles, semestres, i a nivell organitzatiu pues, la setmana o el microcicle tipus o el dia a dia, que sempre hi ha moviments, i a vegades també la paraula improvisació s'ha d'aplicar en el món de l'esport, però ho intentem tenir tot controlat perquè no passin aquestes coses.
1: Michael, el teu cas és una mica diferent, arribes a un lloc nou, i també el Quim arriba a Granollers, però tu has de posar una miqueta d'ordre a la secció d'handbol del 25 de setembre i també portes al Ciutat d'Alba d'handbol escolar. No sé quin és el repte, entenc que també gestionar persones i sobretot anar creant hàbits, no? Perquè també són importants aquests hàbits.
3: Sí, totalment. A vegades dona la sensació de que la temporada comença a setembre o a mitjans d'agost i comencem a treballar, però no, realment és ara quan has deixat pràcticament tot enllestit i, com ben comentava el Quim, no? Doncs gestionar d'una forma, no? Marcar un camí amb tota la gent que treballa amb tu, donar-los unes tasques molt clares, que tinguin molt clar què han de fer i, sobretot, que tinguin consciència de que tot el treball que fan ara i durant tota la temporada ha de tenir un sentit i que no podem deixar-ho tot a la improvisació, com bé deia, no? S'ha d'improvisar de tant en tant, perquè a vegades no surten les coses i has de tenir aquesta tecla màgica, no?, que és la improvisació, però sí que és vital que programar, organitzar i liderar bàsicament és el més important, i més en aquesta època, que és quan tot és més incert, quan falten horaris, quan falten jugadors, quan entrenadors han de canviar d'equip, doncs és la tasca més agraïda també i més complicada.
1: També el director esportiu ha de donar consells als entrenadors, i a vegades no és fàcil, no, Quim?
2: Sí, sí, està clar. Al final, des del nostre prisma, que és estar dalt de tot, doncs hem de decidir, i és important que al final en aquest camí que marquem, en aquest projecte esportiu que liderem, doncs si hem, diguéssim, de baixar el fang o de ser els primers en sobretot representar o aconsellar els agents més importants, que són els entrenadors. Al final els entrenadors són els que estan dia a dia i com comentem, aquests formadors són els que ens lideren i ens guiaran el projecte esportiu. Per tant, si volem que els resultats siguin positius, nosaltres una de les peces importants dins del projecte esportiu són els formadors, els entrenadors, i per tant doncs, a través de formacions, metodologia, doncs estem molt a sobre perquè realment el procés d'ensenyança-aprenentatge, tots els esportistes nostres, gimnastes que tenim en aquest cas, doncs es doni aquesta milloria al llarg de la temporada.
1: Preguntar-te, els dos teniu vessant tant escolar com federativa. Hi ha moltes diferències, Michael?
3: Hi ha bastanta diferència. Evidentment, hi ha un objectiu comú, que és competir, i sempre des d'una vessant d'intentar doncs, fer créixer com a persona i sobretot que siguin millors persones, però sí que és veritat que hi ha un component molt diferent. No? Potser amb l'esport escolar, com el cas, per exemple, de la ciutat d'Alba, doncs sobretot és important que sigui una colla d'amics, que sigui un esport que els agradi, que els atregui, que tinguin ganes d'anar a jugar. Jo sempre destaco que del meu grup de la ciutat d'Alba doncs, els agrada estar amb la pilota sempre, i en canvi, doncs, potser en un club doncs, les situacions són diferents i hi ha més competitivitat. Evidentment hi ha uns altres objectius, evidentment amb l'esport semi-amateur o semi-professional, però no ens podem considerar professionals, sinó més aviat amateurs, doncs evidentment hi ha uns esforços, una dedicació, hi ha unes hores a treballar que evidentment et guien cap a una competició sana, evidentment, però sí que és veritat que és molt, molt diferent. A l'hora de competir, doncs sí que exigeixen resultats, exigeixen una planificació molt, molt curosa, i evidentment et pots envoltar potser també de més professionals i de més recursos humans que t'ajuden a marcar aquest camí.
1: Tu que veus la Salle Bonanova, que també ha fet perfil federat, perfil escolar, ara al Granollers, creus que és el cicle correcte, és a dir, escolar i pas federat, o en el cas, i aquí està passant a la Farga, al Viaró, que ja aposten directament per lligues federades?
2: Bueno, nosaltres també en funció una miqueta de cada esport i del nivell qualitatiu / compromís de les famílies. És veritat que s'inicien des de ben petites perquè tenim escoletes esportives fins als 7 anys i el pas a federat, doncs, potser, bueno, lliga ja amb paraules més de treball en equip, compromís, que són paraules que a vegades costa de fer entendre a les famílies, però sí que és veritat que s'ha de relacionar directament amb la motivació de l'equip, com comentava una mica el Michael. Llavors, per aquelles famílies, aquells equips engrescats que veiem que dins del projecte esportiu doncs els enllaça més tenir doncs, l'equip a nivell federatiu, doncs evidentment apostem pel tema de federació, perquè al final és el que es trobaran a petita escala, i quan abans ens acostumem molt millor. Però bueno, al final també l'esport escolar és una vessant, és una línia que també que és interessant. En aquest cas nosaltres amb el CEP a Barcelona, doncs bueno, sí que hi ha diferents esports que ho treballen molt bé i hi ha partits de manera regular i fan torneigs, fases finals que la veritat engresca molt els nanos, i també és una via perfecta activitat esportiva, per fer esport, que també és agradable. I el lligam amb les federacions, doncs, també doncs, és molt interessant.
1: Molt bé, doncs, Quim Ruiz, desitgem tota la sort del món a la Salle Bonanova consolidant aquestes àrees esportives, i el Granollers amb l'objectiu de col·locar l'equip a Lliga Elite, que seria el somni, és l'objectiu, no ens hem d'amagar, i per tant, parlaves de gegant adormit, a despertar, i de quina millor manera que sota la direcció d'un santcoatenc, en Marc Cabestany, i a la direcció esportiva de Quim Ruiz Zorita. Quim, moltes gràcies per ser avui en directe aquí al programa.
2: Moltes gràcies, Joan.
1: I al Michael Núñez, posant ordre.

0: arribes de categories superiors en aquesta última etapa, també tens experiència en aquesta primera nacional i en d'altres categories. M'agradaria saber una miqueta, Salva, per què arribes a la Molts Sant Cugat i què t'atrau d'aquest projecte?
1: Bueno, jo després d'estar 2 anys fora de Catalunya, tenia ganes de tornar a casa per motius personals, també motius familiars, i tenia clar que, bueno, una de les meves primeres opcions, si no la primera, era Sant Cugat, i des del primer moment, doncs l'entesa amb el club va ser molt, molt fàcil, molt ràpida. Crec que pensem en la mateixa línia, i crec que Sant Cugat és un projecte molt atractiu, amb un equip molt, molt consolidat pel que fa al sènior masculí a Primera Nacional, amb opcions de fases d'ascens, i després doncs, un equip de molt ben estructurat a nivell de base, on el femení també està pujant molt, i bueno, un conjunt de factors que fa que crec que sigui el club ideal.
0: Una temporada de l'handbol Sant Cugat que ha finalitzat en quarta plaça, l'altre any va pujar a guanyar les fases, campió de Lliga per segon any consecutiu, no va poder pujar. Entenc que l'exigència ha de ser la mateixa, no? Intentar tornar a jugar a fase d'ascens i també pensar en l'ascens a plata o no?
1: Sí, sí, l'exigència és alta, volem ser ambiciosos i volem lluitar per les fases, no? Això vol dir que l'objectiu és estar entre els 2 primers classificats de Primera Nacional del grup català per després tenir aquesta oportunitat de jugar a les fases d'ascens. Un cop allà i si et classifiques, doncs després has de guanyar aquestes fases i veure si el club doncs tindria la capacitat per poder afrontar una categoria tan exigent com la de plata, doncs, on els recursos econòmics són més importants, no? Però això queda molt lluny, i ara el més important és, bueno, primer cohesionar l'equip, que ja ho està, perquè el gran gruix de jugadors continua, i fer una bona temporada per poder optar a aquestes fases.
0: Això t'anem a preguntar, de la plantilla. Entenc que seguiràs amb bona part dels efectius?
1: Sí, sí, pràcticament el 90-95% de la plantilla continuarà. Estem intentant mirar si podem reforçar alguna posició que creiem que podem reforçar. Estem mirant el mercat, però tampoc amb una urgència màxima perquè la plantilla té molt bon nivell, però si podem millorar doncs, amb algun jugador alguna coseta concreta, doncs ho farem, però sabem que tenim una plantilla de molta qualitat.
0: Pel que fa al joc de l'handbol Sant Cugat, què vols plantejar? Quin creus que pot ser el model de joc a implementar?
1: Bueno, a mi m'agraden els equips sòlids defensivament, amb una bona porteria, i sobretot que puguem fer un handbol de córrer, de ser un equip dinàmic que tingui moltes vegades la pilota a les teves mans, i després en atac, doncs, això, m'agrada el joc organitzat a través del central i del pivot, però deixant també una miqueta de llibertat al jugador perquè pugui expressar el seu talent, però sobretot això, un joc dinàmic, vistós, que posem un ritme de joc alt i que sobretot la gent que ens vingui a veure doncs se senti una mica identificada amb aquest model de joc.
0: Com tu molt bé deies abans, parlaves del femení que admet un salt de qualitat arribant a competició estatal, el masculí també hi és, un treball de planter força destacat. Entens la filosofia, per això t'identifiques també amb la Molts Sant Cugat, no?
1: Sí, jo sempre dic que m'agrada treballar amb la gent jove, em considero un home de club, i un dels objectius del club i també meu és que els jugadors del sènior B, els jugadors que estan en el juvenil, doncs cada vegada tinguin més a prop la porta del sènior A, no? Això evidentment s'ho hauran de guanyar i haurem de treballar molt, però l'objectiu és que la pedrera sigui forta, que el primer equip es nodreixi de jugadors d'aquesta pedrera per poder això, que tot el club se senti identificat amb el primer equip i el primer equip també identificat amb la base, no?
0: Per acabar, Salva, tens molta experiència ja en el món de l'handbol, també vas ser jugador i vas guanyar fins i tot una Lliga de Campions. Com valores l'evolució de l'handbol des que tu eres jugador fins ara com a entrenador?
1: Bueno, ha variat una mica en el sentit de que han posat unes normes que afavoreixen una miqueta el joc ràpid, no? Aquest saque ràpid. I jo crec que l'handbol en general s'ha accelerat, no? Una mica des de l'època que jo jugava, cada vegada és més ràpid, hi ha més gols. Abans potser els marcadors eren una mica més baixos. S'ha posat també la norma del 7-6, que permet doncs, això jugar sense porter, el qual dona també una alternativa tàctica als jugadors i als entrenadors. I bueno, tot

0: una mica cap a buscar l'espectacle i que el joc cada vegada sigui més ràpid i més atractiu cap a l'espectador.
1: Doncs molt bé, Salva Puig, gràcies per aquest primer tastet de la teva arribada a la banqueta de l'handbol Sant Cugat. Esperem que tinguis molts èxits. De moment toca treballar per edificar aquest equip, preparar la pretemporada, els jugadors, i el que és més important tenir en compte, doncs, on arribes, un club que en els últims anys està fent molt bé les coses i, sens dubte, esperem que també sumis molts èxits. Que vagi molt bé, Salva, i moltes gràcies per aquests primers minutets a l'antena de Cugat Mèdia. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Esport en marxa.
1: Doncs fins aquí aquest darrer Esport en marxa d'una temporada 2025-2026 que hem posat la cirereta al pastís amb un programa farcit de protagonistes. Però no desconnecteu, tot seguit a Faves Comptades, parlarem amb Ignasi Cabanes i els 40 anys de la Sala Rossinyol. Ens retrobem al setembre, però la informació continua a cugat.cat. Un plaer, com sempre, acompanyar-vos i parlant de l'esport de casa nostra. Adéu-siau.

0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
4: L'enjoc és...
5: Futbol.
4: Bàsquet.
5: Hoquei.
4: Handbol.
5: Waterpolo.
4: Tenis taula.
5: Rugbi.
4: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals, cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
6: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
7: FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
9: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
8: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria. 4 dècades convertida en un dels referents artístics de Sant Cugat, amb centenars d'exposicions i la voluntat d'acostar l'art a la ciutadania. Per repassar aquesta trajectòria, conèixer els seus orígens i parlar dels reptes de futur, avui ens acompanya l'Ignasi Cabanes. Ell és director i fundador de la Sala Rossinyol. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Sala Rossinyol va obrir portes un maig del 1986.
1: El 13 de maig.
0: 13 de maig del 1986. Com va néixer aquella idea de fer una galeria d'art a Sant Cugat? Perquè si tinc ben entès, Ignasi, ja n'hi havia una allà.
1: Sí, aquí està el tema. O sigui, nosaltres, jo vaig néixer al costat de la galeria, per tant, allà mateix, i allà està a casa nostra. I aquesta galeria, que es va fundar en aquell moment, que va durar molt poc, va donar peu a dir, bueno, doncs mira, és una bona idea, no? Llavors, aquesta galeria no va funcionar bé, bueno, doncs és difícil de vegades que els negocis funcionen, que funcionin, i aquest, doncs, van tancar. I al cap d'un temps està tancada, vam parlar a la casa, home, això que féssim nosaltres, i vam agafar-ho. Així de fàcil. Has de pensar que a casa meva el tema de la pintura i el tema de tot això ja venia de molt lluny, no?
0: Perquè una família d'artistes.
1: Home, el tiet Cisco, el Francesc Cabanes Alibau, portava molt temps exposant en galeries, professionalment, un pintor reconegut, vol dir que jo l'acompanyava moltes vegades en la furgoneta a portar els quadres cap aquí, cap allà, vol dir que teníem un contacte. La conversa a casa, doncs, era de pintura, d'art, de tot això, no?
0: De fet, el teu pare, ja en parlarem més endavant, també.
1: El meu pare va començar molt aviat, perquè de molt jovenet va començar a pintar i ja feia coses, però professionalment, realment dedicat de ple, va ser a partir del 64, no? Uh-huh. Llavors, el Tietziso, com et deia, es va avançar una mica, i ell, doncs, des de molt més abans es dedicava a això. Però vull dir que aquest ambient de pintura, el meu germà també pintor, uh-huh, vol dir que era una cosa que es vivia a casa. Vol dir que agafar aquesta galeria i posar-nos a fer-la funcionar va ser relativament fàcil.
0: Com una mica natural, no?
1: Ah, això mateix, va ser una cosa natural.
0: Tenim la galeria, que està al carrer Santiago Rossinyol, que entre d'altres disciplines artístiques també va cultivar la pintura. Sí. No sé si va adoptar a l'hora de posar-li el nom, o tot
1: gens.
0: Va ser una mica de carambola.
1: Home, gens,
0: que anava lligada.
1: A veure, el pintor Santiago Rossinyol per nosaltres era un referent. Sempre havia sigut un pintor a considerar i a tindre'l en compte. Llavors, esclar, estem visquent al carrer Santiago Rossinyol, doncs que més fàcil que posar-li Sala Rossinyol, vull dir, era fàcil de posar, no era massa complicat. Ens va agradar posar-li sala en comptes de galeria, una miqueta copiant una miqueta la Sala Parés, no? Vull dir, nosaltres la Sala Parés ha sigut sempre un referent per nosaltres, i el posar-li Sala Rossinyol, doncs, era una miqueta per aquest motiu.
0: No us va passar pel cap posar-li Sala Cabanes en algun moment?
1: Sí, va entrar el tema aquest, eh? Però vam pensar que, doncs, que no, que era millor Sala Rossinyol. Bueno, no sé.
0: Venia ja mig donat,
1: sí, li haguéssim pogut posar Sala Miguel Cabanes, li haguéssim pogut posar. Però el ser davant el carrer i tot, doncs, a més, d'aquesta forma, quan tens el teu nom, amb la referència del nom i el carrer, sempre va molt lligat i és fàcil que el localitzin.
0: Mm-hmm. De fet, quan vau crear la Sala Rossinyol, vau crear també un espai per socis, i tu em corregiràs si m'equivoco, no?
1: Sí.
0: On els socis pagaven una quantitat de diners, que cadascú triava més o menys quina era, per si algun dia volien comprar una obra, que tinguessin una guardiola. No sé si era molt habitual això a l'època.
1: A veure, no era habitual en totes les galeries, però es feia, eh? Una cosa, no la vam inventar nosaltres. El que nosaltres l'hem agafat des del primer moment i l'hem mantingut fins ara, vull dir, això que està vigent, vol dir que és una cosa que és, com has dit tu, eh? Es paga una quota mensual, la quota la tria el mateix soci, la que vulgui, i a partir d'aquí fa un fons. I amb aquest fons, quan té que comprar un quadro, ja té uns diners adelantats. Bueno, és un sistema que, una miqueta com una venda a crèdit, però al revés, no?
0: Uh-huh.
1: Avançant-te.
0: Després parlarem de com ha evolucionat la ciutat, com ha evolucionat l'art i la mirada, no?, de la ciutadania cap a l'art. Quants socis heu arribat a tenir a la sala?
1: Mira, no t'ho podria dir exactament, perquè no ho sé, però estem a prop dels 1.000.
0: Al llarg de,
1: sí,
0: de tots aquests 40 anys.
1: Què passa? Que d'aquests socis no estan tots en actiu. Mm-hmm. Perquè nosaltres quan donem un soci, un amic que es fa soci, ja no el canviem.
0: Clar.
1: Vol dir que si aquest soci
0: del carnet
1: deixa de ser soci o mort o qualsevol cosa, vull dir, ja el número segueix. Per tant, estem arribant als 800 i pico. Jo crec que estem a prop dels 900 ja.
0: Déu-n'hi-do. Ho dèiem, els Cabanes sou una família on l'art d'alguna manera corre per les vostres venes, no?
1: Sí, sí.
0: El teu pare Miquel Cabanes també va ser pintor, sobretot a partir d'un episodi que va tenir, que en tot cas en parlarem més endavant també. Quin paper va tenir ell en tot plegat, en què vosaltres decidíssiu agafar aquesta herència d'aquesta galeria i crear la Sala Rossinyol?
1: Home, jo crec que va ser fonamental. Va ser fonamental perquè vam veure l'oportunitat a través d'aquesta galeria de poder exposar la seva obra. O sigui, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caixa Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, bueno, va tindre una gran acollida. El meu pare es sorprenia de que la gent li comprés els quadros el preu que pagaven per un quadre. O sigui que ell, com que era un home molt senzill i molt humil, doncs deia, com és possible que això paguin aquests diners per un quadre meu? Però sí, doncs ho feien, i habitualment, o sigui, no era una cosa estranya, sinó que hi ha una anècdota que explico aquí en el llibre, i és la de la Sala del Gall, no? Uh-huh. Que s'estava acabant l'exposició, va entrar un foraster a la sala, va parlar amb la meva mare i li va dir, senyora, vostè ha vengut tots els quadros. I la meva mare, que era molt viva, li va dir, bueno, tots els quadros no, ens en falten tres. I diu, bueno, els quedo jo, no? Vol dir que es va vendre tota l'exposició. Bueno, doncs això és una cosa que després va anar repetint, i això passava, doncs, gairebé en totes les exposicions.
0: Ara parlaves del teu pare com un home humil, no?, que sorprenia de com la gent valorava els seus quadres. De fet, ell va tenir formació en art i pintura, però durant molt temps va obrir la drogueria i es va dedicar a l'art decoratiu, per dir-ho d'alguna manera, no?, a pintar parets.
1: El meu pare era un home que tocava de peus a terra. I quan tocava de peus a terra, doncs va veure que portar una família, mantenir-la i fer créixer i unes aspiracions lògiques i correctes, no? Va veure que sent pintor, doncs, bueno, que aniria una mica cap aquí, cap allà. I en canvi ell, doncs, de fet, va estar a Belles Arts, a Barcelona, a la Llotja, i a Belles Arts va estudiar això. Però també va estar a Arts i Oficis, no?, que va aprendre l'ofici de pintor. De pintor, que pintor era un pintor especialista, no? Vull dir, un pintor que, bueno, que en sabia molt, perquè on va estar a l'escola, 3 anys seguits la van anomenar com a primer premi tots els pintors que estaven allà, no? Vol dir que era un pintor que destacava i que feia fer les coses, i llavors hi havia el tractament de l'or, les pàtines, les imitacions a fustes, a marbre, vull dir, la rotulació, la cartelleria, o sigui, hi ha tanta cosa tan extensa. I jo penso que va ser una mica de fusió entre el que ell portava dintre i el tocar pinzells i colors, no? I així va estar, doncs, una miqueta, doncs, la seva trajectòria, fins l'any 74. El 74 ve un accident cerebral, té un derrame, i llavors, a partir d'aquest moment, té que deixar rotundament, doncs, les escales, les cuines, els sòcols, les pintures de parets i enfilar-se per les escales. Allò es va acabar, i llavors es va dedicar de ple només a pintar quadros, no?
0: Aquí va néixer una mica, no?, o va ser una volta al Miquel Cabanes artista.
1: Sí.
0: Com va canviar també el seu art arran d'aquest accident?
1: Va canviar molt, perquè has de pensar que ell, la seva pintura, era molt i molt figurativa. Vull dir, intentava reflectir el que sortia a la naturalesa, el que ell pintava. Ell no pintava mai d'una fotografia, pintava sempre el natural, no? Si pintava, doncs, el monestir, doncs, clar, tenia monestir davant de casa. Si pintava un camp de roselles, doncs era un camp de roselles. Sempre feia pintant sobre el natural. I aquesta forma de treballar, doncs, va canviar, perquè amb aquest accident que va tenir, va tindre un problema de tipus visual, no? I, doncs, la seva vista no era la mateixa que abans, no podia fer les coses, diguem-ne, perfeccionistes, però jo crec que va ser una cosa bona, perquè a partir d'aquell moment va crear un estil propi, no? Fins ara, el seu estil es podria dir, doncs, que era molt ben fet, molt clàssic, però no hi havia tanta personalitat. En canvi, a través d'aquest punt del 19 de març del 1964, canvia totalment i es dedica a una pintura, doncs, la que podeu veure ara, no? La pintura totalment de color, de petjada, de força de color, amb espàtula, amb pinzell. Vull dir que ell va fer un canvi a bé, o sigui que va ser... Ell estava molt content, perquè deia que gràcies a això havia pogut fer el somni de la seva vida. Si no, doncs, hauria estat pintant parets i pujant per les bastides fins que s'hagués mort, no? I cosa que d'aquesta manera, doncs, va poder fer un canvi, un tomb, a el que ell volia fer.
0: No? De fet, l'exposició que teniu per aquest 40è aniversari és del teu pare, és La mirada que perdura.
1: Exacte,
0: justament.
1: Sí.
0: Entenc que aquí hi havia una voluntat clara també de fer-li un homenatge, coincidint la celebració dels 40 anys amb la pintura del pare, no? Què tenen d'especial, aquests quadres? Què heu escollit per aquesta exposició?
1: Especial són uns quadres que havien estat guardats en un magatzem a les fosques, que no els havia vist ningú, són totalment inèdits, i llavors del que teníem d'ell vam fer una selecció de la pintura que fos representativa de l'any 79 fins al 94. Són 15 anys de pintura, no? I aquests quadres estan posats cronològicament en un llibre que hem fet, un catàleg amb 80 pàgines, i realment doncs han sigut seleccionats per això, vull dir, perquè fessin la representació de lo que ell havia fet en tot aquest temps, no? És una exposició molt maca, vull dir, jo recomano que la visiteu perquè realment la gent que entra doncs queda parats, i el que sorprèn és que, clar, quan entra una persona que és coneguda, doncs és normal que conegui el meu pare, que conegui la pintura, però quan entra gent nova de fora que no l'havien conegut per res, doncs queden sorpresos, no? I cosa que és molt, molt agradable i molt, molt eficient, vull dir, molt bonic, no?
0: Tornem una mica als orígens de la Sala Rossinyol. Recordes com van ser aquells primers anys? Perquè, clar, família d'artistes sí, però de galeristes encara no.
1: Exacte,
0: no?
1: exacte, sí, sí. Bueno, aviam, nosaltres vam començar amb una col·lectiva, a veure si recordaré els pintors, que era el Josep... ostres, el de Sant Feliu de Guíxols, home, el Josep Amat. El Josep Amat, el Comelleran, el Camp Rivera, un altre pintor també català, una escultora que es deia Benavent, i el meu pare, no? Doncs va ser una exposició col·lectiva, però molt representativa de la pintura catalana. I a partir d'aquest moment doncs vam començar en contacte, com dius tu, amb els artistes, no? Per a nosaltres va passar una cosa molt, molt bonica i molt, molt important per nosaltres, és que així que varen començar vam contactar amb en Francesc Galí Dufour, no? Que era un pintor, un crític d'art que estava molt relacionat amb els pintors. O sigui, coneixia tots els pintors del moment, tenia relació amb ells, el coneixien amb ell, havia escrit moltíssimes crítiques, i ell va ser el que ens va acompanyar en aquest camí de començament, no? Perquè, és clar, una galeria d'art que no coneix ningú, doncs els pintors pensen, bueno, aquesta galeria, què? Vull dir, ja em pagarà, no? Ja cobraré quan hagi acabat, no tancaran, es portaran bé, en fi, una sèrie d'interrogants que amb en Francesc Galí doncs estava resolt, no? Perquè ell ens
0: va fer una mica de padrí.
1: Totalment, vull dir, ens apoyava. De fet, Francesc Galí, al cap de poc temps, va viure aquí a Sant Quat fins que va morir. Vull dir, el carrer Major va estar visquent en una casa que estem pendents de col·locar una placa que posi aquí ha viscut amb Francesc Galí Dufour, no? Que em recorda la seva estància aquí a Sant Cugat. Però es va fer a Sant Cugatenc, vull dir, va ser un home que era de Barcelona, però va viure a Sant Quat i va morir a Sant Cugat.
0: No era la primera galeria que hi havia a la ciutat, tu mateix has esmentat, sí, la Sala del Gall, no? Que teníem,
1: exacte,
0: aquí a plaça d'Octavià. Com va rebre la ciutadania l'obertura de la Sala Rossinyol?
1: Bé, jo penso que molt bé. També motivat perquè estàvem apoyats per el meu pare, i la seva pintura i la seva persona doncs era molt coneguda. Vol dir que en aquell moment obrir aquesta galeria d'art va ser una miqueta doncs posar en pràctica el que la gent més o menys coneixia, no? I sí, vam tindre molta acceptació. També és veritat que vam inaugurar el 13 de maig del 86 en una època molt bona per a les galeries, perquè passaven coses que no eren normals. O sigui, muntar una exposició i vendre quasi tots els quadres o tots els quadres, això no és natural. Uh-huh. Era una cosa que sortia del pronòstic que poguessis tenir. Però era així. Vull dir, exposicions... També és veritat que, gràcies a en Francesc, també gràcies al nostre gust personal, vam estar seleccionant una sèrie de pintors molt bons, molt interessants. Vam anar pujant de categoria, o sigui, els pintors cada vegada tenien més anomenada, i això feia doncs que la gent respongués molt bé i doncs vingués a veure les exposicions i compressin quadros. Vull dir, va ser una època, una arrencada molt bona, vull dir, realment fantàstica.
0: Què és el que ha canviat més en aquests 40 anys de trajectòria? Perquè en deuen haver passat de tots colors, ha canviat la pintura, han canviat els pintors, i ha canviat la ciutadania.
1: Tot
0: també
1: canvia, tot canvia, no hi ha res que s'estigui per sempre, i és veritat, tot canvia. Llavors, l'estil sí que ha canviat una mica, potser ara és una miqueta més viu, més actual, diguem-ne. Però aquí el que passa, principalment el que s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. O sigui, les noves generacions no tenen sensibilitat. Vull dir, ens sap greu dir-ho pel que ens estigui sentint, però sí que hi ha un petit tant per cent que manté aquesta sensibilitat, però la gran majoria no la té, aquesta sensibilitat. Llavors, arriba, es moren els pares, o es moren els avis, es moren els pares, els fills hereden el pis o la casa, van allà i el primer que fan és treure tots els quadros. O sigui, diuen, no volem quadros a les parets, no? I ni siquiera es fiquen a pensar quin pintor és aquest, què és el que ha fet aquest pintor, etc. No pensen res, vull dir, simplement aquests quadros desapareixen, van a parar, doncs, habitualment a subhastes, que, per cert, estan molt mal pagades, perquè com que hi ha més quadres dels que es poden observar al mercat, doncs el preu surt molt, molt barat. I també és veritat que, a part d'aquests quadres que surten de col·leccions privades, també hi van a parar culs de sac, o sigui, quadres que els pintors han rebutjat, els porten a la subhasta i llavors, clar, són quadres de molt poc nivell, no? Però aquest és el problema gran, o sigui, les generacions noves els hi fas d'aquesta sensibilitat. També és veritat que els temps no ajuden, perquè estem amb la història de l'internet, de la digital, imatges al moment, vull dir, ara veig una imatge, l'esborro, en veig una altra, canvi l'imatge cada 10 segons o cada 5 segons, vol dir que, esclar, això no ajuda, perquè la pintura és un altre tarannà. La pintura és una cosa que primer vas a la galeria, l'escolleixes, la compres, te l'emportes a casa, la penges, i per tu allò té un significat i té una vida, i tu aquell quadre a casa, si realment el valores, si aquell quadre el despenges, el trobes a faltar, perquè realment forma part de la teva vida. Clar, és un altre sistema diferent, és el que dèiem, una pintura és per sempre, el digital és pel moment i prou. Clar, llavors, hem canviat tant de sistema que tot t'ha ajudat una miqueta a la cosa complicada. Tot i amb això, nosaltres, gràcies a Déu, seguim en peu, seguim funcionant, són 40 anys, seguim planejant exposicions, seguim treballant, i bueno, fins que Déu vulgui, no?
0: Saps quantes exposicions heu fet?
1: No, les tinc comptades, però sobre les 300.
0: Perquè, clar, abans, si no m'equivoco, quan repassava la vostra història, en feia una cada 15 dies, ara és una al mes, si ho multipliquem per 40, els números són llargs. Ben preparat.
1: Sí, començava amb 15 dies, és veritat. 15 dies, i a més, no solament 15 dies, sinó com que la galeria té 3 espais, té l'1, el 2 i el 3, de vegades fèiem 1 i 2 una exposició i a la 3 una altra. Vol dir que en més de 15 dies encara amb més exposicions. Esclar, doncs, en un mes eren dues, un any posaran, doncs, 12, no, però són 11, unes 22 exposicions a l'any. Clar, això vam veure que era, amb el temps cap aquí, que era massa, massa ràpid, no? I com que era tan ràpid i d'alguna manera no donava temps a que la gent veiés l'exposició, vam canviar a fer les mensuals. I ara, doncs, cada mes és una exposició.
0: No sé, Ignasi, si tens la sensació o no que a vegades les galeries, no sé ben bé per què, potser hi ha gent que li fa vergonya entrar-hi, sí, o que li sembla que no és el seu espai. Sí. I no sé si això, sí, sí, tu deies, hi ha una falta de sensibilitat. Potser també hi ha una falta d'atreviment a entendre que tothom hi pot entrar i tothom, sí, és convidat.
1: Sí, mira, per aquest motiu, des del començament, tenim un cartell que posa entrada lliure, perquè la gent no es cohibeixi a entrar, no? És veritat, la gent té aquesta mica com de por a entrar a una galeria. Jo penso que és una cosa que s'ha de mentalitzar la gent, que no és així. Ara cada vegada és menys, vull dir, això passava molt al començament. Ara la gent s'ha mentalitzat bastant i entrar a una galeria, doncs, no passa res. Tu entres, veus l'exposició, veus els quadres, si t'agrada o no t'agrada, depèn de tu mateix, perquè això és una cosa personal. Tu pots dir aquesta exposició m'agrada o aquesta exposició no m'agrada, això serà una cosa que tu veuràs segons el teu criteri, no? Però no, vull dir, ara això ha canviat una mica, la gent ja no es cohibeix tant i la gent, doncs, no té aquest problema.
0: Ho dèiem al principi, 40 anys, són 4 dècades, des d'aquell 13 de maig del 86, es diu ràpid quan es parla, però jo no sé si teniu detectat quin és el secret perquè la Sala Rossinyol segueixi sumant anys amb portes obertes, sí, i treballant.
1: Bé, el secret. Jo crec que el secret, com totes les feines, és fer la feina ben feta. O sigui, es tracta, doncs, de fer la feina bé, de triar els pintors que siguin interessants, que interessin a la gent, i bueno, també confiar una mica en l'Esperit Sant, també, eh? Vull dir, també això també hi compta. Vull dir que una miqueta, doncs, l'Esperit Sant, o digues la sort, o digues el que vulguis, també ens ajuda una mica, no? Però, vaja, bàsicament jo crec que és fer la feina ben feta.
0: I quan mires cap al futur, perquè els 40 anys els tenim aquí, és el present, no?
1: Sí.
0: No sé com t'imagines o com t'agradaria que fos aquest futur de la Sala Rossinyol, sí, si fos amb relleu generacional, si fos amb nou personal, no ho sé, bé, què projecteu?
1: Sí, això ja ho he dit en una entrevista que em van fer, i és que no teníem una successió generacional, no hi ha cap fill, nosaltres tenim dos nens, dos nois i dues noies, i tenim 6 nets, no? Vol dir que ja tenim descendència, ja podria algú seguir-ho, però de moment, si no esperem que algun net, que són petits, es portin en marxa i es posin al davant de la galeria, doncs de moment la cosa està bastant crua, perquè, clar, nosaltres, la nostra vida, jo tinc 73 anys, vull dir, clar, la meva dona en té 68, vol dir que d'alguna manera, doncs, ja tenim una edat com per estar jubilats, i en canvi, doncs, estem al peu del canó, tenim la Carme, que està amb nosaltres des del començament, i per tant això és una gran ajuda per nosaltres, doncs clar, això té que haver una continuïtat, i l'única continuïtat seria que hi hagués algú, doncs, un fill o un net, que digués, doncs vinga, doncs jo continuo el que han fet els pares, no? I així estem, vull dir que, bueno, esperem que amb això aparegui d'aquí un temps. De moment seguirem nosaltres, si Déu vol.
0: Fa 5 anys que baixeu definitivament la persiana de Pintures Cabanes, sí. No? La gent també t'hi ha vist molts anys darrere.
1: Bueno, això és una mica una mentida, eh?
0: Però encara està oberta.
1: Sí, això és una mentida perquè jo fa molts anys que vaig dir que em jubilava, que tancava la drogueria, vaig vindre a la ràdio, em van fer entrevistes, vaig escriure tot arreu i vaig fer la gran mentida, perquè, esclar, vull dir, això no és veritat. O sigui, la drogueria no està oberta oficialment al públic, però com que sí està oberta...
0: Oficiosament, sí.
1: Com que està oberta la botiga de joguines, la gent entra per les joguines i diuen, escolta, que voldria aquell desescador que teniu vosaltres que no ho trobo enlloc més, o aquest producte que és una cosa més especial, també entra.
0: La rera botiga hi és.
1: I ja mateix. I nosaltres, doncs mira, jo a darrere, o la noia que està a la galeria, que és la meva jove, la Bàrbara, o qui sigui, la meva dona, o qui sigui, doncs mira, anem funcionant també. O sigui, també, a veure, això també està motivat. No m'haig d'enganyar res. Nosaltres, si hagués sortit una persona que hagués llogat el local, que ens hagués interessat, probablement haguéssim canviat de l'activitat i haguéssim posat, doncs, l'activitat nova que haguéssim pogut posar, no? Però en tot aquest temps no ha sortit la persona indicada, perquè no ha sortit, vull dir, hi ha coses que no surten. La nostra botiga és veritat que és molt gran per sota, però la part de dalt és petita, i quan els possibles llogaters la veuen, no s'imaginen aquest espai per la seva activitat. I, bueno, no he trobat la persona indicada. I al no trobar-la, doncs mira, doncs, continuem amb la drogueria, a mi em fan encàrrecs, porta'm això, porta'm allò, jo ho demano, ho porten, vol dir, o sigui, no solament venc el que tinc, sinó que més a més encara...
0: Fas demanes. Ah, jo et volia dir, no, si tenies més temps per la galeria, d'ençà que no hi havia la persiana físicament oberta, però veig que no.
1: No, perquè...
0: Que divideixes el temps
1: igual.
0: Divideixo
1: el temps, i vull dir, gràcies a Déu, ho he fet tota la vida, i no és cap inconvenient, això.
0: 40 anys, heu fet diverses activitats aquest any per celebrar-los, i l'últim, diríem, la festa final d'aquest 40è aniversari serà aquest divendres, amb una festa oberta a la ciutadania,
1: sí.
0: Amb un sopar de Carmanyola i música en directe. Explica'ns una mica com anirà això.
1: Pues mira, doncs tu ho has dit, no? És un sopar amb Carmanyola. El del sopar amb Carmanyola és una miqueta una espècie com d'afegit, però realment el que volem fer és una festa, una ens adelantem a les verbenes, o sigui, ho fem el dia 19 de juny, la verbena realment seria el 23, no?, la vigília de Sant Joan, per tant ens adelantem uns dies per no coincidir amb les verbenes que es faran en aquell dia, i llavors el que fem, doncs, és una festa amb música, coca i cava, no? I a més, el del sopar de Carmanyola ha sigut afegit per dir, bueno, doncs la gent que vulgui, la que vulgui, no?, que porti unes croquetes, unes patates, una truita del que sigui, en fi, si ho volen portar, però, a veure, jo des d'aquí animo la gent a que no s'amoïnin, vull dir que no cal que portin res, vull dir que vinguin, que disfrutin de la festa, que mengin de la coca i venguin del cava, que escoltin la música d'aquest conjunt, que és el Cugat Group, que és aquest conjunt tan antic de Sant Cugat, que són els seus músics són molt veterans, ja són més grans que jo, i però tenen una gran marxa, fan un gran ambient, i d'alguna manera els que tenim una certa edat també és bonic perquè tocaran cançons d'aquell temps i d'alguna forma doncs, estem recordant allò que en aquell moment doncs, havia sigut un boom dels anys 60 dels conjunts de Sant Cugat, no? Però això és una continuïtat d'això i jo penso que serà molt bonic que pugueu venir a aquesta festa i que us afegiu en aquesta alegria que tenim nosaltres de poder tancar aquests 40 anys amb aquesta pre-verbena.
0: Doncs tothom convidat a
1: tothom
0: aquesta
1: convidat,
0: gran festa de final de 40 aniversari. Escolta, sí? Tant de bon puguem viure i explicar molts
1: molt bé,
0: més.
1: Estupendo.
0: Ignasi Cabana, moltíssimes gràcies per fer aquest breu repàs. Per
1: gràcies
0: aquests
1: a vosaltres,
0: 40 anys
1: ho hem reunit bastant, però crec que ho has fet molt bé, vull dir que crec que la gent que ens ha escoltat ha estat una miqueta doncs, ben assabentada del que hem fet i del que som.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
1: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
0: Amb una curta edat podríem dir que tens... Has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
1: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
0: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
1: Totalment.
0: Sí?
1: Sí, completament.
0: Quants seguidors? Molts.
1: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
0: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
1: Correcte.
0: Sí? Ser tu pròpia chef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat també i el
1: Correcte.
0: Podem veure.
1: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que un desig que ni jo mateixa sabia que tenia. No? Algo que anava fent un run-run, però que al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho... Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram perquè havia vist el meu contingut, l'havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
0: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
1: El llibre és una carta d'amor a la cuina en si. Perquè per mi la cuina ha sigut una teràpia. Per mi cuinar és bàsicament... és un hobby, sí, però és el que faig quan necessito desconnectar, quan necessito connectar amb mi mateixa. Llavors també és el que vull plasmar a través d'aquest llibre i de les meves receptes. A part d'això, no només parlo de receptes, com he comentat, sinó també parlo de com organitzar un sopar, tot el que necessites saber per fer un sopar de pe a pa, perquè, vull dir, no és només cuinar, sinó que també pots fer menús, pots fer degustacions, pots fer cates...
0: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
1: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de la universitat o inclús quan era una mica més petita a cuinar pels altres. Vaig anar fent poc a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada veure com la gent disfruta amb alguna cosa que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors, a poc vaig anar incorporant elements com, per exemple, això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica. I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
0: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
1: Doncs crec que la meva... primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuina. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algo molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
0: M'imagino que, igual que t'agrada cuinar pels demés, també t'agrada assaborir, gaudir amb el menjar, no? Quin plat et transporta? Quin plat et fa allò estar en un altre... en un altre nivell?
1: És difícil perquè m'agrada transformar tots els plats perquè no siguin alguna cosa mediocre. Llavors jo en el dia a dia, si m'haig de fer el sopar només per mi sola, no em faré una truita francesa. Jo li aniré afegint cosetes per disfrutar-ho de veritat. Jo crec que el plat que més em transporta...
0: Pot ser molt simple, eh? Vull dir que...
1: Sí, espera, eh? Crec que el que més em transporta diria que és un salmó, cru, en sashimi, amb una miqueta de salsa de soja, una miqueta d'oli de sèsam i una mica de pebre negre. Mm-hmm. És fàcil, però és de restaurant, i admeto que és el meu sopar diversos dies de la setmana.
0: Fa 3 anys que crees contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
1: Doncs crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet, ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines alguna cosa, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I a poc va haver-hi just una recepta, que va ser una truita de patates, que se'm va fer viral. Aquesta recepta va anar
0: creixent. La de trufa?
1: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que de fet la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer, i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar me'n recordo que jo estava a la platja i el mòbil, ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I bueno, en aquell moment vaig dir, ui, això... Primer em vaig paniquejar perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també que els esforços...
0: Rebre, no?
1: Exacte, rebre...
0: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
1: Exacte.
0: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
1: Doncs jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, vaig estudiar el batxillerat a l'Havana i vaig tenir una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i em va encantar. De fet, bueno, per això he seguit la meva carrera professional en això, i el tema de la cuina és més un acompanyament que tinc i una teràpia personal.
0: Mm. Actualment treballes en el sector de les eines de construcció i el tema de la cuina és el teu hobby, la teva passió, però que també et requereix molt de temps. Com ho portes? Com ho combines tot això?
1: És molt complicat combinar-ho també a nivell de prioritzar la teva vida, perquè dius, tinc tres fronts oberts, no, ara mateix. Abans tenia 4 perquè també era professora, però ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional, si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc he anat arribant a tenir un
0: equilibri.
1: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
0: Mm. Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys va ser professora universitària de Política Internacional,
1: sí,
0: a La Salle. Què tal aquesta experiència?
1: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble. O sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
0: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
1: Sí.
0: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
1: Doncs bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba, quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui convalidada internacionalment. Llavors els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors jo mateixa vaig proposar, marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats, anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava, i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola, i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
0: Clar. Quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit? Això com va ser?
1: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni.
0: És curiós.
1: No sé si té que veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls, que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també tenir aquesta part lúdica, bueno, i els meus sopars, de fet, són aquesta part, no? De metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni, jo només me'n recordo que estava al parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
0: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana, però també vas estar a Karlsruhe, a Alemanya. Què anaves a fer?
1: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà, a l'Erasmus, vaig estar un any a Alemanya. I va ser una època divertida. Més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès. I això no ho sabia abans
0: de
1: marxar.
0: No, és que ja parles alemany o no avances.
1: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser raptador.
0: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès i ara Sant Cugat. Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
1: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, i bueno, els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali, jo vull quedar-me aquí, almenys per el moment. Mm-hmm. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir, no sé, era una familiaritat que desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
0: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
1: Doncs, bueno, castellà sempre estarà el meu origen, però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
0: El teu bressol.
1: El meu bressol, i he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà, tinc família encara a Castellà del Vallès, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
0: Mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
1: Correcte.
0: Sí, no?
1: Sí. Bueno, Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, bueno, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I bueno, jo era clienta de tota la vida perquè, com... Bueno, tota la vida, perdó, m'he equivocat. Jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
0: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
1: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Mm-hmm. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat i, com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenien Instagram, les vaig etiquetar, i la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors i em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la Teva i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
0: Que bé. Ets més de peix o de carn?
1: Uf. Jo crec que sóc més de peix, eh?
0: Sí?
1: És que m'agrada tot. Tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat. Sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimis, sushis, crudos... Crec que té molts matisos, però mai li diré que no, un bon entrecot.
0: Mm. Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
1: Doncs... cuinar, suposo que no és l'opció.
0: Home, cuinar ja ho fas freqüentment.
1: Sí,
0: no?
1: Això és una connexió-desconnexió. Mm. A part d'això, també m'agrada molt fer esport, m'encanta fer ioga. També m'agrada molt els esports d'hivern o inclús estar a la platja llegint un bon llibre. M'encanta la lectura i a vegades mai diré que no, d'un dia estàs carxofada al sofà veient una sèrie perquè això també alimenta l'ànima.
0: Amb amics o sola? En solitari?
1: Doncs abans de posar-me a cuinar crec que necessitava tenir un acompanyament sempre. No sabia fer les coses sola. De fet, aquest projecte crec que m'ha ensenyat molt a fer les coses sola. Vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
0: Mm-hmm. Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu racó favorit per desconnectar, per anar a menjar o...
1: Ui, jo crec que sí.
0: Sí? L'has trobat?
1: Sí. Hi ha un lloc que és molt xulo, que és... No me'n recordo com es diu el parc, al costat de la comissaria de policia, on hi ha un pont.
0: Can Bernet.
1: Pot ser, sí.
0: Sí.
1: Hi ha un pont supermaco que passa el riuet per sota, ara està sec, però abans passava el riuet, i m'agrada molt anar allà, estar allà, sola, portar el gos, i és genial.
0: T'ho anava a dir. Tens gos?
1: Sí.
0: Evidentment, perquè és una zona on hi ha, doncs, molts amos amb gossos.
1: Totalment.
0: Entre les teves habilitats destaquen els idiomes, la capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
1: Vale, jo crec que a l'ordre, sóc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels. I crec que també m'ha ajudat molt, no? També a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno. I crec que és algo que es segueix aprenent, no es deixa d'aprendre el fet d'organitzar i estructurar, però jo crec que això. I el tema dels idiomes, òbviament, l'haver viatjat, a Cuba es parlava castellà, però l'haver viatjat molt també m'ha permès anar millorant en idiomes i també a nivell professional m'ha enriquit moltíssim.
0: Mm. Tu tens un somni pendent que està molt relacionat i molt vinculat amb la gastronomia. I és un viatge gastronòmic al Japó.
1: Correcte.
0: Hi has anat ja alguna vegada?
1: Mai. He estat a Xina. És el més proper que he estat de Japó.
0: Tens data? No encara.
1: No tinc data. M'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte. Però si ets anar sola, aniré sola, cap problema, eh?
0: I escolta'm una cosa. Per què el Japó? Per què aquesta connexió? Què és el que t'atrapa?
1: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa. Per això, abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
0: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
1: Jo crec que sí.
0: El Japó gastronòmic.
1: Ho he vist a les xarxes socials i és increïble. Uh-huh. No? Tinc aquest anhelo.
0: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
1: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent, crec que estic en un bon camí ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguint aprenent tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir, no vull professionalitzar-me com a cuinera perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai, perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina. Però m'agradaria seguir aprenent més sobre això. També sobre vins, per exemple, per fer maridatges. Jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials, per seguir expandint i evolucionant amb el món.
0: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
1: Ui.
0: Ja més madura?
1: Doncs sí, però el primer que veig quan penso dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta, suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
0: I ja arribarà el futur, no?
1: Exacte, sense presses.
0: A veure què hi ha. Berta, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia xef és la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
1: Jo crec que no.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Faves comptades.

0: Continuem el repàs que fem al món editorial local. Avui ens fixem en Símbol Editors, una editorial nascuda a Sant Cugat que fa gairebé 3 dècades que publica llibres en català. En parlem amb el seu director, Jaume Ciurana, per conèixer la trajectòria del segell, des dels inicis fins als reptes de futur. Jaume, benvingut.
1: Moltes gràcies i molt bon dia.
0: Símbol Editors va néixer el desembre de 1998.
1: Exactament.
0: A Sant Cugat. Sí. Però amb quina idea arrenca aquest projecte?
1: Bé, la veritat és que arrenca amb la idea d'intentar oferir al públic lector en català, doncs, un catàleg, diguem-ne, que estigués dominat per dos eixos principals. Un és l'ambició, diguem-ne, intentar oferir llibres en català equiparables o homologables a qualsevol altra llengua del món. I després, lògicament, llibres de qualitat. És a dir, no volíem que això es convertís, tots els respectes, i diguem-ne, hi ha molta gent, i molta gent que ho fa bé, amb una editorial, per exemple, d'autoedició o d'abast únicament local, sinó que la nostra ambició era això, oferir llibres de qualitat per tot el públic lector en català.
0: En el vostre web expliqueu que l'editorial va començar amb més il·lusió que recursos, no?
1: Exacte,
0: això,
1: sí.
0: Normalment acostuma...
1: De fet, no només va començar, sinó encara que encara estem així, eh?
0: Com recordes els principis? Quins reptes teníeu els primers anys?
1: Bé, el començament va ser, diguem-ne, en principi ja va ser una mica atzarós, no? Per què? Perquè això neix, diguem-ne, la primera idea, diguem-ne, la prehistòria editorial neix arran de que jo, diguem-ne, un servidor fa un viatge llarg amb avió i allò a l'aeroport dius, escolta'm, compraré un llibre, no? I vaig comprar un llibre en anglès per llegir-me'l durant el trajecte. I la veritat és que va ser... m'ho vaig passar molt bé. Era un llibre que en anglès es deia Couplehood, que precisament, diguem-ne, en aquell moment TV3 estava fent una sèrie que potser ho recordarà, que es deia Boig per tu, una sèrie de dos joves que se'n van a viure... una parella que se'n van a viure junts, no? I era tot el que els hi passa amb l'adaptació a la parella, a viure sols, etc. Ostres, si m'ho vaig passar molt bé llegint aquest llibre. Quan vaig tornar li vaig dir a la Núria, la meva dona, dir, ostres, aquest llibre l'hauríem de traduir al català. I va començar així. I aleshores aquest llibre ens va anar prou bé, van vendre molts exemplars per ser el primer

0: No? I em sembla que ho hem aconseguit, i de fet no només ho hem aconseguit, sinó veiem també amb satisfacció que durant aquests gairebé 30 anys, no?, que fa que hi som, doncs també han anat apareixent moltes editorials noves que també amb aquest mateix propòsit, no? En tenim 4 o 5 aquí a Sant Cugat que en són un exemple també.
1: I sobreviure en aquest context que ara comentàvem, es torna a produir aquest fenomen de reagrupació, no? Sobreviure per editorials com la vostra és un miracle?
0: Sí.
1: És un esforç diari?
0: Sí, és un esforç diari molt important. És un esforç, diguem-ne, també de... Això es mesura també amb l'ambició de cadascú, no? És a dir, és un esforç diari, és un esforç econòmic considerable i és moltes hores, és a dir, moltes hores. Nosaltres no podem competir ni amb grans tirades que abarateixen el preu del llibre, cosa que sí que poden fer els grans grups, no podem competir amb grans campanyes de promoció, no? Perquè, lògicament, nosaltres estem a l'ordre de publicar entre 12 i 15 llibres l'any i els grans grups en poden publicar 200 o 250 llibres l'any, no? I per tant és evident que ja amb una economia d'escala nosaltres no hi podem competir, no? Però amb què podem competir? Podem competir amb agilitat, podem competir amb mimar els nostres lectors, podem competir amb mimar els nostres autors, podem competir amb fer moltes presentacions, podem competir amb ser a molts llocs, no? I aquest és el nostre esforç quotidià.
1: Des de la publicació de Sobreviure en parella, que és el primer llibre al qual feia referència, com ha evolucionat el vostre segell? Ara teniu 8 col·leccions?
0: Sí, el tipus de llibres que fem, lògicament, també les col·leccions per extensió són una mica allò assaig-error, no? Si comences una col·lecció, per molta il·lusió que hi posis, però veus que el públic no respon, doncs fas uns quants títols i després la deixes estar, no? Nosaltres vam començar molt forts, també, amb àlbums infantils il·lustrats. Durant molt temps era el principal eix de la nostra, del nostre catàleg. Això ho continuem mantenint, però, com tu dius, hem anat obrint noves col·leccions. Hem fet una col·lecció, per exemple, de thrillers o novel·la negra internacional traduïda. Hem fet una col·lecció de no ficció que aniríem colors, on expliquem temes d'interès contemporani. Hem fet una col·lecció d'assajos, d'assaig vinculada al món de la natura, etc. No? Ara fa un temps hem començat una col·lecció de novel·la gràfica que ens està donant moltes satisfaccions. Bé, nosaltres anem... O sigui, una de les coses que intentem és que qualsevol llibre que nosaltres fem estigui emmarcat en una col·lecció, perquè si no, després s'acaben dispersant, es perden a les llibreries, ja no es demanen, els llibreters no el demanen, el públic no sap exactament on és, no? I intentem això, vestir unes col·leccions que siguin coherents i que funcionin.
1: I d'aquests llibres o d'aquestes col·leccions, quins diries tu que són els que han marcat la trajectòria de la vostra editorial?
0: A nivell de vendes o de ressò tenim alguns. Potser el que hem venut més exemplars vam tenir la sort de poder publicar els dietaris del president Quim Torra durant el Covid. Aquest va ser un llibre que es diu Diari de canonges, no? En el cas dels canonges, que es diu les hores incertes i les hores greus. Aquesta han tingut molt bona venda. Després ens ha funcionat molt bé un llibre il·lustrat que es diu Mare, que és sobre el tema de la maternitat, amb unes il·lustracions i uns textos preciosos. Ens ha funcionat molt bé l'àlbum infantil del Puffer, el drac màgic, que recull la lletra de la cançó amb unes il·lustracions també magnífiques. I el que també ens ha funcionat molt i estem molt contents, i ara el dia 12 surt la desena edició, és el llibre Tres nits de torb i un cap d'any, que explica precisament la tragèdia del Balandrau, que aquests dies, diguem-ne, podem gaudir de l'èxit cinematogràfic també que s'ha fet la pel·lícula. Aquesta és una història que nosaltres vam publicar l'any 2018 per primera vegada. El seu autor, allò que dèiem abans, és Sant Jordi Cruz, no el cuiner, sinó un meteoròleg, que no havia escrit mai res, però que ens vam posar d'acord i va fer un original que ha funcionat molt bé, i el boca-orella va fer que aquest llibre tingués

0: És un ressò i un impacte magnífic. I ja et dic, ara el dia 12 surt la desena edició, per tant és un long seller d'aquells que es fan, que en certa manera són els que, com dèiem, ens marquen la trajectòria de l'editorial, no? Perquè si un llibre no funciona, per molta il·lusió que hagis posat, et pot marcar la trajectòria editorial, però en negatiu, no? I per tant...
1: Ara que parlaves de Balandrau, em comentaves fa un moment que... us heu engrescat més enllà de l'àmbit editorial, no? I que té a veure amb la cinematografia.
0: Sí, la veritat és que ja ho vam fer-ho en el seu moment, quan el Sense Ficció de TV3 va fer el documental, que també va ser un documental que va tenir un molt impacte sobre aquests fets, i en aquell moment, com que estava basat en un llibre que havíem publicat nosaltres, ja vam fer de productors associats del documental, i ara amb la pel·lícula ho hem tornat a fer, no? Jo la recomano a tothom que la vagi a veure. Diguem-ne, és una pel·lícula amb uns referents propis, diguem-ne, de la societat catalana, que probablement molts tenim aquells fets amb la retina, i és una pel·lícula molt ben feta, no? No perquè nosaltres hi haguem participat, però em sembla que les crítiques que estan rebent són molt unànimes en aquest sentit, no?
1: Quin és el criteri que seguiu a l'hora d'escollir els títols per la vostra editorial?
0: El criteri. Nosaltres tenim dues maneres, bàsicament, diguem-ne, de fornir-nos d'originals, no? La primera són originals que moltes vegades els mateixos autors envien, no? És a dir, Catalunya és un país que la gent escriu molt, i molt i molt bé. I nosaltres moltes vegades diem, ostres, ens agradaria publicar-ho, però simplement no tenim capacitat. Que nosaltres, com t'he dit, fem 12-15 llibres l'any i, per tant, hem d'escollir molt bé els llibres que fem. Per tant, una font, diguem-ne, d'accés a uns originals són els que els mateixos autors o ens envien, o a vegades quan anem a fires passen pel nostre estant i diuen, mira, soc il·lustrador, soc il·lustradora, he fet aquest llibre, etc. No? Una altra via d'accés als originals és quan anem a fires, no? A vegades anem a fires internacionals, sobretot anem a la Fira del Llibre de Frankfurt, que hi anem cada any, o a la Fira del Llibre de Bolònia, que és de literatura infantil i juvenil, i allà tenim contactes amb editorials d'arreu del món, no? I aleshores, si veiem llibres que ens agraden o llibres que poden quadrar amb la nostra manera de fer, doncs ens hi, diguem-ne, intentem fer tractes i comprar els drets i després traduir-los, no? I l'altra via d'accés és quan se'ns acut alguna idea a nosaltres anem a buscar l'autor, no? Per exemple, ara hem començat fa poc una col·lecció, que en diem Fontalba, que són col·leccions en què demanem a diversos autors que tenen una vinculació important amb alguna muntanya de Catalunya que ens expliquin com aquella muntanya o aquell massís ha acabat configurant la seva identitat, la seva memòria, la llengua que en parlen, etc, etc. No? Fins ara hem publicat 4 títols. L'últim que hem publicat és el Montseny, que ha fet el Jordi Cabré, reconegut escriptor que viu o que té casa a Viladrau, per tant, als peus del Montseny. Vam publicar també fa unes setmanes Collsa Cabra, que el va fer l'escriptora Blanca Busquets, que té la família, diguem-ne, una part de la seva família és natural de Cantoni Gros, i allà hi viu 3 o 4 dies, i per tant està al bell mig del Collsa Cabra. Hem publicat El Cadí, de l'escriptor Albert Villaró, també un escriptor de ficció, en aquest cas reconegut, que els hi hem demanat, diguem-ne, això, que ens escriguin com, en aquest cas, El Cadí, no? L'Albert Villaró, que és nascut a la Seu i que viu un poblet que es diu Estamariu, que és just davant del Cadí, li hem demanat que, no?, ens expliqui com El Cadí ha acabat configurant també la memòria, la identitat, la geografia, el paisatge, la toponímia, la llengua que parla, o més a prop d'aquí Sant Cugat, o, diguem-ne, on els vellesans estem molt més vinculats. Li vam demanar a Vicenç Villatoro, nascut a Terrassa, però que viu a Matadepera, que ens fes un llibre magnífic, d'altra banda, sobre Sant Llorenç del Munt, no? Per tant, aquesta, per exemple, és una col·lecció en què nosaltres diem, Vicenç, o Albert, o Blanca, o Jordi, ens agradaria que ens fessi un llibre sobre aquesta muntanya, no?
1: Són encàrrecs.
0: Són encàrrecs, sí. Encàrrecs que us he de dir que, almenys aquests 4 autors, l'han acceptat amb una vitalitat i amb unes ganes i amb una il·lusió fantàstica, no?
1: Parlem de... altres factors que us identifiquen, com per exemple el compromís amb la sostenibilitat en la producció dels llibres. Com es tradueix això en la pràctica editorial?
0: Sí, això es tradueix... El món editorial és una mica complexa, perquè, per exemple, quan fas coedicions internacionals, no sempre tu pots escollir el lloc on imprimeixes, no? O sigui, nosaltres sempre intentem imprimir a Catalunya, però una qüestió primer, diguem-ne, perquè hi ha un major control sobre el procés productiu, no? Però una altra qüestió també, perquè així t'estalvies costos ambientals pel que fa al transport, etc, etc, no? Amb què ens trobem, això? Que a vegades hi ha llibres... Les coedicions internacionals com funcionen? O sigui, clar, a vegades són llibres que amb 1.000 exemplars, que és el que acostem a fer aquí a Catalunya, és impossible pels preus que, no? Si la impressió és a color, si etcètera, etcètera. Seria impossible. Però aleshores, per exemple, si comprem els drets d'una editorial anglesa, aquesta editorial anglesa diu, escolta, nosaltres, jo què sé, d'aquí 6 mesos fem una coedició internacional. Què vol dir una coedició internacional? Vol dir que sumen l'edició francesa, l'edició espanyola, l'edició alemanya, l'edició anglesa, etc, i els imprimeixen el color tots alhora. No? I aleshores cada idioma envia l'arxiu amb el text en negre amb la seva llengua. De tal manera que no és el mateix imprimir 100.000 exemplars de color que imprimir-ne 1.000 que si el féssim tots els nosaltres. No? Doncs bé, per exemple, en aquests casos nosaltres no podem triar on s'imprimeix, sinó que ho decideix l'editorial anglesa. No? En aquests casos sí que amb alguns llibres hem hagut d'editar-los fora de Catalunya i fins i tot fora de la Unió Europea. No? Però vaja, el compromís és aquest, no? I després, lògicament, altres temes, doncs la contractació de proveïdors energètics, etc, etc. No?
1: Mm-hmm. Parlem de noves formes de lectura, com la digitalització, que està canviant, bueno, de fet ja ha canviat el sector. Com s'adapta una editorial com la vostra?
0: Bé, una cosa és el llibre digital i l'altre és la digitalització de l'empresa, per entendre'ns, no? Que és diferent. En el cas de la digitalització de l'empresa, jo recordo els primers llibres que vam fer, anàvem amb fotolits, no? És a dir, es feia un fotolit, i el fotolit, el dissenyador et feia un fotolit, el maquetador et feia un fotolit, el fotolit el portaves físicament a la impremta i la impremta imprimia. Clar, ara tot això ha desaparegut, no? Tot això ha desaparegut i, per tant, hi ha un procés, jo diria que el 100% de l'empresa està digitalitzada en aquest sentit, no? És a dir, que per fer un original no necessites en cap cas, diguem-ne, cap element més enllà del poder enviar l'arxiu a la impremta, no? Hi ha algunes coses que, almenys jo personalment, continuo fent sobre el paper, no? És a dir, les correccions, no? És a dir, moltes vegades, diguem-ne, de la mateixa manera que amb aquest guió d'aquí, no? Tu necessites tenir el paper per poder assenyalar, per poder subratllar...
1: Som generacions més analògiques.
0: Sí, però és que fins i tot a vegades la digitalització té sentit si és pràctic, si t'ajuda. Almenys jo personalment, per corregir o per editar un llibre, almenys una de les versions la necessito tenir impresa per poder això, fer gargots, fer fletxes, canviar l'ordre, fer una marca, etc. No? I pel que fa al tema del llibre digital, nosaltres hi vam entrar en el seu moment. En un moment determinat ens vam trobar que alguns llibres nostres havien estat piratejats i, per tant, vam frenar-ho, no? Però és evident que aquest és un repte que haurem d'afrontar de nou, no? Una vegada hi hagi, que diguem-ne, ara hi ha moltes més garanties que fa uns anys, però més garanties que en cap cas, diguem-ne, algun llibre nostre és piratejat, no? Jo recordo durant la Covid una amiga meva que durant la Covid un dia m'envia, diu, et passo aquest enllaç que et donarà accés a més de 300 llibres i novel·les per si vols llegir. I jo vaig dir, home, escolta'm tu, tot això és pirata. És a dir, no m'ho envies a mi, envieu-ho amb altres amics, però no ho envies amb els editors, no? Però bé, perquè això al final, tot darrere cada llibre que surt hi ha un esforç, hi ha unes hores, hi ha uns recursos, hi ha una inversió. I per tant, bueno...
1: Qui millor que tu per saber-ho, no?
0: Exacte.
1: Una última qüestió. Parlem de projectes o línies de treball que us il·lusionen especialment per als pròxims anys, ja pensant en el futur.
0: Sí, nosaltres, com he dit, sempre l'ambició que tenim és poder oferir llibres de qualitat en català per a tothom. Quan dic per a tothom vol dir des dels més petits a la gent més gran, no? Les col·leccions que hem anat obrint van en aquest sentit, no? Per exemple, nosaltres estem especialment orgullosos de la col·lecció de novel·la gràfica i còmic, no? Perquè aquest era un àmbit que l'oferta en català era molt limitada i per tant estem contents. No és que sigui un Hollywood això de les vendes, perquè hem de pensar que en català cada dia surten 7 novetats, eh? Aleshores, vosaltres heu d'imaginar les taules de les editorials de les llibreries, per exemple, de Sant Cugat, no? La Salvatge, Paidea, el Celler, totes, no? La Bacus, fins i tot, és a dir, no vull el Pati de Llibres, no me'n vull deixar cap, eh? I aleshores dius, bueno, tinc una taula, no?, amb les novetats, i cada dia només en català n'arriben 7, no? Imagineu-vos les que poden arribar en castellà, de mitjana. Clar, no hi ha lloc, no? Aleshores, els grans grups què fan? Els grans grups fan com si es tractés dels grans supermercats d'alimentació, no? Allò. El seu objectiu, moltes vegades, és ocupar el màxim d'espai possible, perquè si un llibre teu ocupa una taula d'una llibreria, no l'ocuparà una altra. I, per tant, nosaltres aquí sí que intentem també cuidar molt els llibreters perquè tinguin present precisament les editorials petites i independents, no?
1: Molt bé, doncs, Jaume, avui hem conegut una mica més a fons Símbol Editors, que sembla que va ser ahir, però ja porteu gairebé... Són 28 anys els que porteu de trajectòria.
0: Sí, sí, gairebé, sí, sí.
1: O sigui que hi ha molta feinada aquí al darrere.
0: Moltes gràcies, sí, sí.
1: Que vagi molt bé, Jaume.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Vinga.

0: faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
0: Continguts en xarxa.

0: Bé, doncs estem a punt novament amb aquests fogons i davantal. Ja ens ho hem posat i ens hem ben col·locat. La Joana i jo, bon dia, Joana.
1: Bon dia
0: a tothom. No ens posem mai aquest gorro que tens aquí a punt de cuiner o cuinera.
1: Sí.
0: Escolta'm, ha de ser molt incòmode. Tu te l'has posat alguna vegada?
1: No, per cuinar no em poso mai cap gorro jo. No.
0: Escolta'm, i principalment com el porta endavant, diu que és perquè així no s'ho entén.
1: No, jo trobo que en una cuina d'un restaurant està molt bé perquè hi ha gent que porten els cabells molt llargs, vulguis o no vulguis, a vegades te'ls estàs tocant, el serrell que penja... Jo ho trobo correcte, eh? Uh-huh. Tant en una botiga, també, com es porten aquestes cabelleres i tot això, el cabell recollit jo el trobo molt bé. Ara nosaltres, com que el portem curtet,
0: sí,
1: vull dir...
0: Ja no cal.
1: Jo crec que no cal.
0: Uh-huh. Molt bé, què ens portes avui, Joan? Anirem cap a coses fresquetes?
1: Sí, bueno, avui us porto uns rotllets de pollastre farcits amb bacó i formatge.
0: Oh, que bons, no?
1: Bueno, els pots fer del que tu te vingui més bé o t'agradi, eh? Mm. Però vull dir, jo, són aquests els que vaig fer, perquè això, aquests rotllets ja els trobes comprats fets, o els pots fer tu. Aquests eren de cuixa de pollastre, perquè la cuixa de pollastre queda més melosa,
0: sí,
1: que el pit.
0: Sí.
1: I quan ho tens rostit, canvia, eh? I doncs, llavors, què farem? Agafarem aquests rotllets, si els comprem ja fets... Depèn del tamany, jo n'hi faria un per cada un, perquè després això si et sobra...
0: Quina mida tenen? D'un pa, més
1: sí,
0: o menys?
1: Un pa, sí, un pa o una mica menys. Uh-huh. Eh? Aquests quatre rotllets que ja hi venen, diguéssim, amb aquella malla, uh-huh, que ja ve tot.
0: Llavors, són congelats?
1: No, frescos, eh? Jo els vaig comprar frescos.
0: Uh-huh.
1: Llavors jo faria aquests rotllets que acabem de dir... I què farem? Doncs quatre rotllets per cada un. Després dels rotllets aquests necessitarem una ceba, un all porro, un parell o tres de tomàques d'aquestes petites per rostir tot això, una mica de canyella en pols, oli, sal i pebre per empebrar tot això. És fàcil, mm-hmm, allò. Llavors, primer de tot, què hem d'agafar? Hem d'agafar aquests rotllets, que tal com hem dit, ensalats i empebrats, i llavors els posarem a la cassola amb oli a rostir, uh-huh, que agafin color. Sempre la cassola destapada, perquè si la tapem, la carn ens queda, com que fa vapor, la tapadora ens queda blanca, i nosaltres volem que es quedi rosset. Primer els passarem ben passats, i com els tinguem sellats, com diem sempre, de tots els cantons, doncs llavors, en aquí mateix, hi posarem totes aquestes verdures que hem dit, ja tallades.
0: Uh-huh. Eh? Quines verdures? Torna-se'ls a repetir.
1: L'all porro, sí? La ceba,
0: sí?
1: Unes quantes tomaques d'aquestes de penjar i una cabeça d'alls.
0: La ceba què? Ha de la ser ceba, grossa?
1: No,
0: ser
1: no,
0: normal,
1: la ceba
0: tot...
1: a quadros o juliana, com vulguem. Perquè
0: ceba
1: tot això...
0: tendre...
1: No, ceba veia. De tendre també. La
0: també
1: tendre, si volem,
0: fer-ho?
1: També podríem fer-ho. Eh? Llavors això ja ho tindrem tot tallat, li posarem, deixarem passar-ho en aquest oli 4 o 5 o 6 minuts amb aquesta cabeça d'alls, i haurem posat un trosset de canyella en rama, la meitat de la meitat, eh? No gaire, i si ens agrada el llaurer, una fulla de llaurer, i això ho regarem ben regat amb birranci.
0: Ah, està bé.
1: Deixarem que s'evapori aquest birranci, ja tindrem una mica d'aigua calenta, que et diré jo, per 4 rotllets, poder mig litro,
0: sí,
1: no negar-ho molt.
0: I posa... l'aigua calenta.
1: Calenta.
0: Com dius l'avi calenta o com hem d'afegir, no t'ho pregunto mai i sempre
1: queda
0: molt dulça.
1: L'aigua sempre calenta. Aquest dia, una gran cuinera, que és l'Ada Parellada, que cuina molt cuina com la nostra, perquè fa cuina, no fa tanta cuina d'autor, fa cuina moderna, però no és d'autor, sinó que és de la nostra i ella cada dia més,
0: uh-huh,
1: i també està molt amb el reciclar les verdures, el menjar i tot això, i va dir, l'altre dia ella feia uns fideus, i va dir, l'aigua ha de bullir sempre, no podeu posar mai, perquè queden escaldats, i això passa amb l'arròs, passa amb tot, l'aigua ha de bullir sempre, i en aquí també l'aigua ja la tenim calenta, li tirem, ho deixem 5 o 6 minuts, i llavors ho tapem. Baixem el foc. I només hem de fer que anar girant aquests rotllets.
0: Ah, molt bé.
1: En tant, cada 20 minuts, cada això, els agirem. Com veiem que estan tous, doncs llavors ja podem tancar el foc.
0: Val.
1: L'única cosa que això ho hem de deixar refredar per poder-ho tallar bé.
0: Uh-huh.
1: Eh? I llavors què farem? Ho deixarem refredar. Si ho podem fer el dia abans a la tarda, millor, perquè l'endemà ja ho tindrem això ben refredat.
0: Sí, sí.
1: I si no t'has d'esperar un parell d'horetes, perquè si no, com ho talles, te se trenca.
0: No cal posar-lo a la nevera, però...
1: No. Bueno, si són aquests dies de tanta calor, sí.
0: Bueno.
1: Agafes la cassola i la nevera l'endemà, acabes de fer-ho. Ara, si són aquests dies com ara, que encara no ha vingut, no. Llavors l'endemà treus la malla aquesta verdura la deixes en allà. Ah, també hi podem posar una mica de pastanaga tallada així en diagonal. Tres o quatre pastanagues. I llavors agafes i treus la malla, ho poses sobre la taula aquella de fusta que tenim i ho talles al teu gust. A tres dits, tres centímetres, quatre, cada tall. Ho poses tot altra vegada en aquesta cassola i llavors treus els alls. A mi, a nosaltres ens agrada, perquè els alls queden molt, molt tous. Es desfan.
0: És que cuits els alls són molt bons.
1: Són bons, Llavors, l'única cosa, si no t'agrada, és el porro, el treus una mica, o ja no li poses, i llavors serveixes aquesta carn i a sobre una mica d'aquest suquet que t'haurà quedat d'això.
0: Molt bé,
1: d'aquesta aigua que has posat. Si veus que n'hi fa falta una mica de més d'aigua, n'hi afegeixes una mica més.
0: Però això també deu ser el gust de cada un, no?
1: Si
0: els agrada una miqueta més
1: sucós. Més sucós o no. I llavors aquí tens uns rotllets rostits, són rostits, però hi ha el punt de poder-los servir, perquè si tu els arrosteixes i prou, i no hi fas aquesta mica d'aigua que et dic, i els deixes aquest tres quarts o una hora més, queda dur. Tu el talles i sí que és bo, però la carn no queda, i això queda tan tou.
0: Clar,
1: tovíssim, tovíssim queda. I llavors això, a què ho podem acompanyar? Això ho podem acompanyar, ara que és el temps dels carbassons, amb un carbassó enfarinat i fregit o en tèmpora, amb unes patates fregides, amb uns xampinyons, amb uns xampinyons aquests, els comprem, els netegem, i amb una paella els passem, els afregim una mica, i una mica d'all i julivert, i llavors ja posats en aquest plat al costat. Vull dir, ho podem, amb esbergínia, amb pebrot vermell, amb moltes coses ho podem acompanyar.
0: Molt bé, no? Ha de ser boníssim
1: I ara ja ve aquest temps que diem nosaltres que ve el fresc i rostit. A mi els rostits a l'estiu m'agraden molt. Tu no?
0: Sí. I freds encara m'agraden més.
1: Sí, que vaig...
0: No freds de la nevera,
1: No, freds de la nevera no, però si fa una hora que són fets no cal escalfar. Allò que és tevi... Ja,
0: boníssim,
1: doncs ara és el temps aquest de tots aquests rostits i els podem deixar fets i llavors, si ho hem fet el dia abans i llavors ho volem deixar per ens anar sobrat, ho posem en un tàper i 4 o 5 dies ho podem menjar sense congelar,
0: Molt bé, no? Molt
1: sí.
0: bé, no? Però com que és verdura, també s'ha congelat més,
1: No, poses a la nevera en un tàper i tu dius, avui som diumenge, però els menjaré dijous, no cal que congelis. Ara, si dius, no sé quan m'ho menjaré, i si no el dijous dius, saps què? Ja fa masses dies i no ens ho hem menjat, ho congelo.
0: Val.
1: Perquè vull dir, el congelat va molt bé, però és, a mi m'agrada més tot sense congelar.
0: Sí.
1: Però jo considero que el congelat va molt bé per molta cosa. Hi ha persones que ja fan tot això i ho congelen.
0: Sí, ho tenen ja fet per un moment determinat.
1: Per un mes o un... Sí, jo com que tinc temps, ho puc fer. Ara, si me sobra, sí, però jo congelar-ho, per exemple, ara haig de fer una vedella amb bolets i vindran 16 persones o 15 d'aquí dues setmanes i congelo. No, m'estimo més aquella setmana ja fer-ho, aquella setmana mateixa. Això cada un, la cuina...
0: Sí.
1: Doncs és això.
0: Aquests rotllets també els podem fer servir tallats per fer un plat d'entrant, no?
1: Sí.
0: Tallats una mica d'una mida d'un parell o tres de dits, no?
1: Sí, i això fas un plat únic, com t'he dit, acompanyat de tot això, o fas una amanida... I això.
0: Ben saludable,
1: I queda molt bon. I llavors, si tu no t'agrada el bacó i no t'agrada el formatge, a la carnisseria te'ls poden omplir del que tu vulguis. De cansalada d'aquella de pebre, de salsitxa, d'ou dur, de pebrot...
0: Ah, sí,
1: sí,
0: tot això,
1: sí, sí.
0: Quin servei, no?
1: Aquests perquè ja són els que venien així,
0: Sí.
1: Però si tu dius, no, a mi això no m'agrada, doncs ells tu ho encarregues, aquell dia no t'ho faran, però dius per demà passat. I és un plat que queda molt bo, Queda molt bo, hasta si tens convidats, aquests farcits que abans sempre fèiem la llata o fèiem vedella, aquests farcits amb això, i amb llom. Amb llom de dos colors queda boníssim.
0: Què vols dir? Després ho rellenes amb això?
1: No, sí.
0: L'obres?
1: L'obren com un llibre i tu li dius, el vull farcit d'això. i ells ja te'l farciran, te'l lleguiran i tot, i llavors tu el vas a comprar i has de fer el mateix caram, sistema no, que
0: molt
1: aquest.
0: Bé, molt bé,
1: i el llom
0: bé.
1: Queda molt bo, molt. Bé, llavors molt bé. També el llom hi ha gent que se'l mengen com a fiambre, fred.
0: Sí.
1: De primer plat. Saps? Fred. Tallant jo, més prim, fred.
0: Sí, jo vaig fer, fa bastant de temps, cosa rara, eh? El llom ben embolicat, diguem-ho així, amb sal grossa.
1: Sal, sí.
0: I després va quedar boníssim, eh?
1: I te va quedar bo. No? I... Jo en sal no m'atreveixo, sí. Perquè una vegada vaig fer un peix i em va quedar... El devia estar massa al forn i em va quedar molt sec, aquell peix.
0: Doncs allò, esclar, me va quedar com si fos prenent el dolç, però fet a
1: sí,
0: casa.
1: Sí, ah, exacte.
0: Eh? Vull dir, me va quedar molt bé, cosa quedar... rara, eh? Oia, quan jo
1: no, ja bueno, sempre hi ha coses que
0: et surten més bé que altres.
1: Exacte, que et surten més bé que altres.
0: Deus recordar els ingredients, Joana,
1: doncs per aquests ingredients, tal com hem dit, agafarem un llumet d'aquests de pollastre per cada un. Si són molt grossos, que feu una tres, però jo en agafaria un per cada un, si s'obre ja el tindreu. Llavors necessitarem una ceba, necessitarem unes pastanagues, unes tomaques, un all porro, una cabeça d'alls, una mica de canyella,
0: sí.
1: I si us agrada el llaurer. Oli, sal i pebre. I una mica d'aigua per estovar tot això i aquest bon raig de birlanci que no hi falti.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Eh? Això, doncs, és un plat que tothom ens hi podem afegir,
1: sí.
0: I un plat ben saludable.
1: I ara que venen les revetlles, també és una cosa que la pots tenir feta. La setmana que ve us portaré uns entrants per la revetlla,
0: uh-huh.
1: O pel dia de Sant Joan, uns entrants freds, per poder gaudir d'aquests dies.
0: Escolta'm una cosa, els podem preparar abans?
1: Sí, els
0: això?
1: Podem preparar abans i no són gaire difícils de preparar.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos en aquesta estona de fogons i davantals. Ara estaria en el davantal, avui no me l'embrutic gota, eh?
1: No, avui no, perquè no, això no embrutic gaire,
0: no,
1: eh?
0: No, això és verdura.
1: És net.
0: Gràcies, Joana, fins al proper setmana.
1: Molt bé, vinga, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

Bon dia, s'apropa el Sant Coblac i això es nota amb temes com aquests que escoltem de la Tina Massawi, cap de cartell d'aquest festival, d'aquest 12è Festival de Música Negra de Sant Cugat. I és que el poble sencer s'omple de música negra. Com diem, s'apropa el Sant Coblac en aquesta setmana. Soc Rick Indersounds des de Sota Sons i això és la secció musical. Passem al segon tema.

I aquesta setmana, com sempre, fem el Sanko Black petit, o el pretour del Sanko Black, que comença un any més al Bocamoll, en aquesta Sanko Black Connection entre la Pua i Sota Sons, en aquest cicle de petit format del Bocamoll. I tocaran els Yala Yala. Hem de dir això del Sanko Black Connection perquè és important, que és el 12è any consecutiu que es fa aquesta col·laboració entre el cicle petit format del Bocamoll i el Festival Sanko Black. De fet, abans de que Sota Sons entrés a organitzar aquest cicle, quan era Jazz en Viu, ja es feia aquesta col·laboració. Per tant, sempre és un concert que ens fa especial il·lusió des del Sanko Black i des de Sota Sons. I en aquesta edició, com no podia ser d'una altra manera, com la temàtica del festival és aquesta anada i tornada, toca un grup amb arrels colombianes, com són aquests Yala Yala. A més, tindrem la roda de premsa amb la secció de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, també, allà a les 7:30 de la tarda, al casal de Torreblanca, a la Terrasseta, que segur que s'hi està la mar de bé. I divendres 5, a l'Ateneu, tenim un trio vingut des de Buenos Aires. Veurem que aquest any tot el Sanko Black està basat també en Llatinoamèrica, no?, i aquestes músiques de fusió. I tenim aquest trio argentí des de Buenos Aires, que són el Soulful Trio, un trio de soul, funky, groove, instrumental, brutal, vull dir, espectacular. I quan els vaig veure per primer cop vaig caure de cul a la cadira, i és que val molt la pena veure aquest trio. A més, presentarem en exclusiva un single que, si ens dona temps la secció, podrem escoltar avui aquí al programa, i és que presentem en exclusiva aquest disc fet expressament pel festival, pel Sanko Black. Tot això és a la terrassa de l'Ateneu a les 7 de la tarda també. I saltem al dia següent, i és que el dia 6, el dissabte, al Mercantic, seguint l'estela d'aquests vermuts que s'hi estan fent a la taverna del Mercantic de migdies, els dissabtes de vermut amb la col·laboració de Perol, tenim un servidor, Enric Indersounds, fent giradiscos per entrar en aquest ambient del Sanko Black. I la mateixa tarda, a la Tasca del Sol, anem cap a Valldoreix, tenim a Los del Son, un clàssic grup cubà resident a la Floresta, que porten també molts anys omplint de ritme i de sabor al nostre municipi. Diumenge 7, aquest músic que estàvem escoltant, que escoltem de fons, des de Nigèria, la T-Soul, estarà al vermut del Belgrado, i a la tarda tenim la Marina Bayface fent el seu ja tradicional mostra de l'estudi de cant de Marina Bayface al Café Belgrado, també, a partir de 6 de la tarda. Així que tenim un vermut amb Ati Soul des de Nigèria i una tarda amb la Marina Bayface i els seus alumnes per tancar la setmana. I passem a la setmana següent,

0: El som és perillós, despertar-se és verinós, un cercle viciós infinit com el cosmos.
1: Comença ara sí la setmana gran del Sant Cublà, que escoltàvem un d'aquests caps de cartells a l'Extraño Ways Orchestra. I començarà dimecres, dia 10, al Cal Temerari, amb el visionat del documental Negrés sobre l'esclavisme català, i una posterior taula rodona amb diferents col·lectius migrants per parlar sobre el racisme, i amb el pregoner del festival d'aquest any convidat, Daura Mangara, que estarà fent un concert el dia següent, dijous 11, a la plaça 1 d'octubre, després d'aquest pregó esmentat. Divendres començarà totes les activitats allà mateix a la plaça 1 d'octubre, on tenim el CUP, aquest gegant del Sant Cublac, amb una batucada de carabassà per portar-nos fins a aquest Freedom Town, fins al parc de Can Bernet, on hi tenim, i començaran i obriran l'espai Guatatiboa, un duo elèctric espectacular. Després ens seguirà el concert d'aquesta Tina Massaui que escoltàvem al principi, per tancar la nit amb el concert, amb aquest gran concert de Extraño Ways Orchestra. Dissabte començarem les activitats, és un dia molt més llatí, amb aquests nius a bressura. Després tenim a Joao del Monte, un altre cubà amb un gran, grandíssim projecte. Nius a bressura també des de Colòmbia i Venezuela, que no ho hem dit. I tancarà la nit aquest projecte exclusiu i únic del Sant Cublac, en exclusiva, que és aquest Latin Goes Ska. Anem a escoltar un moment un trosset de Joao del Monte i així ens fem una mica la idea de la música que podrem escoltar aquest dissabte de Sant Cublac.

Ja anem una mica apurats de temps, així que anirem per feina. Estàvem aquest dissabte de Sant Cublac, dissabte dia 13, i saltem el dia 14, el tancament d'aquest gran festival de música negra, 12a edició, al Parc de Can Vernet, on tindrem curs de percussió africana a les 6 de la tarda, de seguit d'un concert de Cantema, també des de Senegal, i tancaran els Paracundé amb la seva música brasilenya, amb una roda de samba participativa a peu de terra, vull dir, sense escenari, a peu de terra, serà una roda inclusiva per tothom. Anem a posar aquests discos en exclusiva, que dèiem, aquest Latin Goes Ska, una producció en col·laboració entre Gazzara Records, Sota Sons, que, com diem, només es podrà veure en directe en aquest Sant Cublac durant el llarg de tot aquest any. És una producció que hem fet, que repassa temes clàssics de la música llatina, de la salsa, del son, etc., transformats en música jamaicana, fent aquesta connexió entre aquestes dues illes que tanta riquesa musical han donat al món en general i a la cultura moderna. I aquest disc que hem planxat en col·laboració amb els Jegues, la Memi Sila i el Lenin Wiriloco. L'escoltem.

Hem escoltat aquesta cara A, escoltàvem aquesta Memisila, Lenin Wiri Loco, amb The Jeggers, en aquest concert que podreu veure en exclusiva el dia 13 de juny al Parc de Can Bernet, al Sant Coblac. També podreu adquirir el disc, el vinil, si voleu, allà, en, també exclusiva, l'estarem venent en aquest festival. I us deixarem amb la cara B, aquesta instrumental de The Jeggers, produïda per Gazzara, Sota Sons, i us ha parlat Rickinder Sounds. Ens veiem el mes que ve. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Aquest dilluns s'ha commemorat el centenari del naixement de Marilyn Monroe, una de les icones més universals del segle XX. A Sant Cugat, parlar de Marilyn és parlar inevitablement del Frederic Cabanes, pintor, escriptor, col·leccionista i autoproclamat marilinòfil, que fa més de 4 dècades que investiga i reuneix objectes relacionats amb l'actriu. La seva passió va cristal·litzar amb la creació del Museu Marilyn Monroe de la Casa Museu Cal Gerrer, considerat l'únic museu permanent dedicat a l'actriu a Europa i que conserva una de les col·leccions més importants del món sobre la seva figura. Frederic Cabanes, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Benvingut.
1: A vosaltres, home, molt bé.
0: 100 anys ja del naixement de Marilyn Monroe.
1: Sí.
0: Què significa això per tu?
1: Sí, una data que l'esperàvem ja feia un grapat d'anys. Anàvem pensant, quan faci 100 anys, què farem? I la veritat és que sí, significa molt. Perquè, a més, ho deia, mira, ahir en una conferència ho deia. Dic, normalment, quan et conviden als medis de comunicació per parlar de la Marilyn Monroe, és per algun aniversari referent a la seva mort. No? Uh-huh. I aquesta vegada estic content que no sigui així, que sigui pel seu naixement. Per tant, 100 anys del seu naixement, quina cosa més bonica. Què hauria sigut aquest món sense Marilyn Monroe?
0: Tu et consideres a tu mateix com a marilinòfil. Tu recordes quan va començar aquesta fascinació per Marilyn Monroe i si hi ha alguna cosa que te l'originés?
1: Parles de mi personalment.
0: Sí.
1: Sí, jo, aviam, el meu enamorament per Marilyn Monroe no va vindre tant del món del cinema, com pots pensar, perquè el Marilyn Monroe, de les facetes que se la reconeix més, és com a actriu. Uh-huh. I dius, bueno, doncs aquest home li agrada molt el cinema, va veure les seves pel·lícules i es va quedar enganxat amb ella, no? Doncs no ha estat així, no ha estat així. Jo em considero... M'agrada molt el cinema, però m'agrada molt la fotografia. I amb ella li he vist molt la faceta com a model de fotografia, molt. És reconegut per ella mateixa que on es trobava més còmode és davant de la càmera sense tindre que dir cap diàleg, ni tindre que interpretar un paper preestablert, no? Era una dona, era una artista de cap a peus i amb ella el que li agradava més és improvisar. I a la càmera del fotògraf li permetia aquest punt d'inflexió, de creació, d'estar davant de la càmera i que ningú li tingués que dir el que tenia que fer, no? Mentre que el cinema l'obligava a seguir un guió molt estricte, els directors la feien repetir una i una altra vegada. Això s'ha dit moltes vegades. Ah, és que Marilyn Monroe, la pel·lícula, Els Caballeros... Con Faltas y el Loco, va tindre que repetir una escena no sé quantes vegades, no? 20-30 vegades, no? Esclar, això no només amb ella, sinó qualsevol, això l'incomoda, no? Uh-huh. I ella trobar-se davant de la càmera, com deia jo, una càmera de fotografiar, és on millor s'hi trobava. I jo l'art d'ella l'he trobat en aquí. I personalment, jo sóc un enamorat de la dona, vull dir, jo he dibuixat, he pintat, he fet escultura, he fet moltes, totes les facetes artístiques les he fetes gairebé totes. I sempre ha estat la dona el meu denominador comú, no? Ha estat la meva font d'inspiració. I amb ella hi vaig trobar aquesta cara, aquest cos que els artistes anem buscant, i jo quan vaig pel carrer, no, qualsevol persona que es creu en mi, en seguida l'analitzo, no? I amb ella hi vaig trobar això, hi vaig trobar l'encant, el glamour que jo, la meva art, necessitava.
0: És allò que et va donar ella que cap altra persona t'ho ha donat, entenc, eh?
1: Pues sí.
0: Tant és la teva fascinació, la teva estima, no?, per Marilyn Monroe, que el 2015 vas obrir el primer museu d'Europa dedicat a l'actriu. Tens la llibreria temàtica més important del món sobre Marilyn i fa més de 40 anys que col·lecciones objectes relacionats amb ella. Tu recordes quin va ser el primer objecte d'aquesta col·lecció?
1: Sí, i tant. Sempre, com que és una pregunta que molt recurrent, que la gent et fa...
0: No tenim originalitat.
1: Sí, bueno, no, però és normal, eh? És normal de pensar quin va ser la primera cosa que vas comprar d'ella, no? Perquè realment una col·lecció es basa d'objectes, no? Encara que sigui una cosa molt materialista, però és que és així. Vull dir, el col·leccionista tenim un punt de... Com deia el meu amic, que ja no hi és, Josep Maria Gavín, deia, els col·leccionistes som els drapaires de l'art, els drapaires del paper, qualsevol cosa ens agrada i ens agrada guardar-ho, no? Doncs... Jo, com et deia fa un moment, vinc del món de l'art, món com la meva família, no? El meu pare, uh-huh, els meus tiets, vinc marcat per aquest desig de la pintura, el dibuix i de la inquietud artística. I jo llavors era un dia a la tarda, no recordo si en què queia, no? Havia quedat amb uns amics pintors per anar a veure algun museu de Barcelona, no? I estava a la plaça del Pi, i allà hi havia una llibreria petita de llibres d'importació, i a l'aparador vaig veure un volumen que em va cridar l'atenció, un volumen bastant gros, diguem que gran, on es veia una cara reproduïda d'una model, era Marilyn Monroe, no? I a sota posava, si tenies algun dubte, amb lletres grosses, Marilyn Monroe, no? Jo no havia tingut mai un contacte directe amb ella, vull dir, l'havia vist com tots coneixem l'actriu, d'haver-la vist per alguna vegada per televisió, aquí i allà, no? I vaig entrar, vaig fullejar aquell llibre i vaig quedar impressionat del poder, del magnetisme que tenia davant, com deia, davant de la càmera, no? És un llibre de fotografies de Bert Stern. Exactament. Vaig començar per lo més fort, pel final de la seva carrera, perquè era un llibre que recull, perquè encara, evidentment, encara hi és, existeix, recull l'última sessió fotogràfica de Marilyn Monroe. Bert Stern era un gran fotògraf i va fer l'última sessió fotogràfica durant diversos dies. Em sembla que va durar, no sé si va durar 10 o 15 dies, la sessió, no? Era per la revista Vogue, va fer unes fotografies precioses, i en aquest llibre recull les fotografies, i no només les fotografies que van quedar bé, que són una ampliació, sinó que els negatius del fotògraf surten tots els negatius. I per un fotògraf això és molt llaminer, perquè quan comences a veure el fotògraf davant com treballa amb la model, el gest que va canviant cada vegada que fa una fotografia, com va canviant la model, és quasi bé com si estiguessis dintre de l'estudi fotogràfic, no? I em vaig quedar enganxat amb aquest llibre. I aquest llibre va ser el primer que vaig comprar de tots aquests 3.000 llibres que venen després amb aquesta biblioteca, com deies fa un momentet, que la tenim considerada com la més completa que existeix arreu sobre Marilyn Monroe.
0: Aquest és el primer objecte, el primer contacte d'alguna manera on tu tens aquesta fascinació.
1: Sí.
0: Hi ha algun moment en què tu te n'adones que allò que havia començat, no?, potser com una afició, s'acaba convertint gairebé en una tasca de recerca i per què no dir-ho també, no?, de preservació històrica?
1: Pues sí. Suposo que tots aquests elements hi van dintre meu, perquè si jo no tingués tot això que acabes de dir, jo no hauria fet el que he fet. El sentit meu de protecció de les coses, de deixar història, m'agrada, va amb mi. És com la casa de Cal Gerrer, que la tenim aquí davant del monestir. És una casa que molt fàcilment hauria hagut d'anar enderrocada perquè estava en molt mal estat. Però la meva capacitat, diguem, de conservar va poder més que tots els interessos que hagués pogut fer de fer una casa nova, no? I conservar aquesta casa tal com havia estat ha estat per mi un goig, i d'aquí hem fet el museu, i del museu ha vingut la Marilyn. Mm. Vull dir, una cosa ve l'altra. Jo crec que a la vida t'has de deixar portar, és el més normal. Ens deixem portar i d'una cosa ens ve l'altra, i sense donar-nos compte, arribem, si tens sort, allà on t'arribes, no? A vegades no arribes enlloc, però has d'intentar també reconduir una miqueta les teves aficions. Si jo, per exemple, si en lloc de dedicar-me només a Marilyn Monroe, m'hagués dedicat a altres actrius que potser em podien agradar, com podria ser la Natalie Wood, una noia també amb una cara molt bonica, no? M'hagués perdut en aquest món, perquè està ple de coses. Llavors t'has de centrar, has de saber què vols anar a buscar, i si dius, no, és que jo vull aprofundir en aquesta persona, doncs has de saber també prescindir de moltes altres coses.
0: Hi ha algun objecte que tinguis que sigui especial per tu, ja sigui pel seu valor històric o emocional?
1: Sí, jo quan em parleu d'un objecte no puc per menys que parlar de l'objecte que ara fa un grapat d'anys, mira, exactament fa uns 11 anys que vaig rebre una trucada d'una persona en el qual em demana els meus serveis per verificar si un paper que havia trobat perdut, amagat dins d'un estuig d'un bolígraf, no? Això n'he parlat diverses vegades, però és que és així, és que és una casualitat tan gran que se'ns posa la pell de gallina. Com pot ser que una cosa tan important estigués amagada a dins d'un estuig de cartró i passessin dècades i dècades, mira, gairebé 60 anys, amagat allà dintre, sense que ningú sapigués que allò existís? I quan va arribar a mi, vaig dir, evidentment, quan vaig veure aquell paper, vaig saber segur que era autèntic, que era de Marilyn Monroe. Després ha passat per estudis de grafologia, estudis sobre el paper, em van dir, no, diu, si tu no fas un estudi previ de tot això, la gent no poden pensar que el que dius tu és cert, perquè tu a última hora ets un col·leccionista i un artista, però tampoc ets un, un entès en grafologia, en aquest cas, i ha passat pels estudis necessaris. És una carta que Marilyn Monroe va escriure, i el més...
0: A Truman Capote.
1: A Truman Capote, és així mateix. I el més fort de tot, per això és tanta importància aquest escrit, és que el va fer molts pocs dies abans que la trobessin morta a casa seva.
0: I això també va fer que totes aquestes sospites que ja existien, i que envolten moltes vegades aquestes morts de persones que són molt joves i de maneres poc clares, tornés a ressuscitar d'alguna manera el misteri. Per què decideixes que tota aquesta col·lecció, que és teva, no? D'alguna manera, i que és una cosa molt personal, el 2015 decideixes fer el museu i compartir-la amb la ciutadania? Clar. Què et va dur fer aquest pas?
1: Molt bé, per la teva pregunta, perquè és així mateix. Aviam, el meu pare era un artista, era poeta, era pintor, molts els que en sentiu ja sabreu de qui parlo, Miquel Cabanes Alibau, no? I deia d'això, de que si tot el que no comparteixes no existeix, vull dir, no pots quedar-t'ho per tu sol, les coses, no? I aquest desig de poder compartir una col·lecció com aquesta és un desig innat, jo crec, a qualsevol persona, mínimament amb una mica de cap, no? I vaig tenir l'ocasió, com deia abans, jo he heredat la casa de Cal Gerrer pels meus pares, els meus pares l'havien comprada feia un grapat d'anys abans, i la casa estava en un mal estat, i jo no podia pensar en res més que fer-ne un museu. I aquest museu tenia que allotjar aquesta obra que diem del meu pare, de la família que jo vinc, dels Cabanes Alibau, que eren tres germans, no? Pintors, poetes, escriptors, fotògrafs, el primer va ser el Joan Cabanes, el fotògraf.
0: Que tenim al fons de l'arxiu municipal.
1: Això mateix, tot el fons de l'arxiu que hi ha és fet del meu tiet, el Joan Cabanes, no? Doncs que encabís aquesta obra d'aquesta família que ha sigut tan important per Sant Cugat. I està clar que jo ja portava molts anys a casa meva, que em venien els fans, em venien la premsa, em venia tothom a visitar, i vaig tindre només l'ocasió, petita ocasió, de dir, bueno, doncs aquí posarem també la part de la col·lecció, o no la part, sinó tota la col·lecció de la Marilyn que jo tenia a casa meva, la vam portar aquí, era quasi obligat de fer-ho, no? I m'ha anat molt bé, perquè ha sigut una manera també de donar a conèixer l'obra, no?
0: Quan es parla de la Marilyn moltes vegades, la majoria de persones que no en tenim un coneixement exhaustiu, no? És gairebé un mite. No? I veiem la seva faceta més pública, tot i que la història es coneix i, de fet, recentment se'n va fer una pel·lícula protagonitzada per Ana de Armas, no? Tu com descriuries la persona que hi havia al darrere del personatge?
1: Sí, aquesta pel·lícula que acabes de dir ara, d'Ana de Armas, per aquells que ens esteu escoltant, no patiu. Aquella pel·lícula és una ficció, està tot, és una novel·la, però, per tant, tot el que diu allà no és real, no és autèntic. I això em sap molt greu, perquè, no pels més grans, que ja coneixem poc molt la vida de Marilyn Monroe, però sí pels més joves. Els més joves a vegades es queden amb el que veuen i es pensen que allò va succeir d'aquesta manera, no? I allà hi ha un drama d'una persona que això... Ja sé que la vida de Marilyn Monroe no va ser gens fàcil, no? I una part de la seva vida era un drama, no? Però no era tota la seva vida així. Per tant, aquesta pel·lícula és molt dramàtica, és molt dura i no reflexa la realitat de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era un personatge... Molt intel·ligent. Era una dona que tot el que no va tindre de joveneta, que va tenir una infància difícil i no va tindre gens fàcil, de més gran va intentar omplir aquest forat que havia deixat de joveneta, de petita, no? Per tant, es va inflar de llibres, mira, es va casar amb Arthur Miller, és considerat un dels grans dramaturgs d'Amèrica, no? Vull dir, va estar a punt de casar-se amb el president Kennedy. Vull dir, era una dona que sabia on anava, sabia el que volia, sabia com fer-ho per aconseguir allò que volia, era molt llesta. Res d'aquella dona que a vegades pels papers que va interpretar ens pot semblar que era la secretària aquella que només sap que obrir la porta quan li venen fent de secretària, no? Sinó que era una dona que va omplir... que va arribar molt lluny.
0: Si poguessis parlar amb ella i fer-li, no sé si alguna pregunta o dir-li alguna cosa...
1: Maco, aquesta pregunta també. Si jo pogués parlar amb ella. Tinc un poema que vaig escriure jo que diu una mica el que acabes de dir tu ara mateix, no? És a dir, i el poema diu, tinc por d'haver-la coneguda. O sigui, que l'hagués conegut, no? Perquè no fos la dona que jo em sembla que és, perquè no em fes cas, per el típic de, sobretot dels famosos, no? Que passes pel costat i diu, escolta, vols fer una foto amb mi? Està molt bé, però ja no busquis res més, no? Vull dir, aquestes pors jo les reflectia amb aquest escrit que vaig fer. I és una mica la sensació que tinc, és una sensació una miqueta d'incomoditat, de no saber què hagués trobat darrere del personatge, no? Però jo estic segur que allà on està.
0: Què és per tu Marilyn Monroe?
1: Marilyn Monroe és algo més que un personatge, és un sentiment molt gran. Per mi ha estat tota la meva vida dedicada a aquesta dona, no? Han passat, com tu deies, més de 40 anys, gairebé vaig cap als 50 anys de darrere de col·leccionar coses d'ella. Per tant, he conegut a moltíssima gent, a gent que l'havia conegut, a gent, fans com jo, que han deixat la vida també per ella. Vull dir, he conegut el món aquest, l'he conegut tot, he viatjat per tot arreu. Bueno, la meva vida ha estat al voltant d'ella. Era molt maca. Era una dona que a mi personalment m'enamora. Cada fotografia que veig és que a vegades jo mateix em faig creus de pensar el magnetisme que arriba a tindre les seves fotografies. Jo crec que com jo, els que ens esteu escoltant, hi ha molta gent que li passa, eh? Hi ha molts que ens passa. Hi ha d'altres que es queden més... Bueno, mira, això dels gustos, no hi ha res escrit, eh? Uh-huh. Però els que senten, els que tenen aquesta sensibilitat per Marilyn, saben perfectament de lo que parlo. És que és una dona que t'enamora. I no només a les pel·lícules, sinó a qualsevol fotografia, i quan la veiem de carrer, que va amb la seva roba de carrer, i la veus amb aquella vibració que tenia... Acabaré dient aquest comentari que faig ara, acabaré dient doncs que quan ella anava pel carrer o entrava en un local o allà on fos, tothom que es quedava aquest veient-la amb ella, al marge que haguessin conegut qui era o no era, al marge de la seva fama que tenia, no parlo d'això, parlo del seu magnetisme natural que tenia. Mira, l'altre dia llegia una cosa molt curiosa, llegia que hi havia un magnate d'aquests del cinema, no? Ara no recordo ben bé qui era, si era un director de cinema, que li va fer una entrevista i la volia agafar per una pel·lícula o per uns estudis, no sé si és l'estudis de la Fox, no? I li van fer una entrevista. I la van entrevistar i tal, i no interessa. Vull dir, ell va pensar, no m'interessa, ja pot marxar. I al moment de marxar, diu, per favor, tanqui la porta i torni a entrar una altra vegada. Vostè queda contractada. Diu, només per la manera que va marxar, la soltura que ella tenia, que no et deixava indiferent.
0: Podríem parlar de la Marilyn hores i hores amb el Frederic, perquè en sap moltíssimes coses.
1: Bueno.
0: Però ho hem de deixar aquí. En tot cas, bueno, Heu organitzat activitats també al voltant de la Marilyn. Aquest dissabte hi ha una nova cita amb el concert Tribut.
1: Sí.
0: Més endavant també hi haurà una exposició. Tot això ho trobareu tant a la web de Cal Gerrer com a l'agenda de Cugat Media.
1: Mira, pel setembre estem preparant una exposició molt bonica, que ja us convido a tots, perquè hi haurà...
0: Pintors per la Marilyn.
1: Durarà molts dies, Pintors per la Marilyn, que és bonic el títol també, perquè hem recollit els millors pintors de la zona i de més lluny. Tots han accedit a fer un quadre dedicat a Marilyn Monroe, que bonic serà veure cada un d'ells com la veuen i com la senten, no? I han acabat afegir, perquè aquest diumenge no, el pròxim faig una visita guiada, que on faig una cada 3 mesos. Uh-huh. També aquells que vulgueu vindre a veure el museu, i a la vegada que jo us convidi i us ensenyi la col·lecció, teniu l'ocasió personalment d'aquí 15 dies, del diumenge aquest, ja dic, no, el pròxim, a les 12 del matí us espero tots.
0: Doncs tothom convidat a visitar Cal Gerrer, aprofitar aquesta visita comentada pel Frederic Cabanes del Museu de la Marilyn Monroe. Frederic, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A tu, per haver-me

0: El 23 d'abril és el dia més bonic de Catalunya, amb els carrers plens de gent que compra roses per aquells qui estima i intenta trobar el llibre més encertat entre un mar de... portades? Doncs no, resulta que el que mirem a les parades de Sant Jordi no són portades. Avui, al Paraules Evitables, descobrim tot el que hem de saber de la terminologia dels llibres. I ho fem amb el Xavier Fargas, del Termcat. Xavier, aquest malentès de la portada del llibre és normal?
1: Sí, és normal. És normal perquè, de fet, en bastantes publicacions de les que estem acostumats, la coberta i la portada coincideixen. En les revistes, en els diaris...
2: Extra, extra!
1: La primera pàgina que veus és la coberta i també és la portada. Però el llibre és diferent. En el llibre, tota la terminologia del llibre és molt clàssica. Llavors ens hem d'imaginar que el llibre és, no és una casa normal en què el primer que veus és la porta i, per tant, la portada, sinó el primer que veus és un cancell que t'avisa que després hi haurà la porta. I el cancell aquest que veus és la coberta o les tapes, que és allò que protegeix l'interior del llibre, i un cop ja has obert les tapes o la coberta, trobaràs la portada. La portada està dintre del llibre. De fet, fins i tot en la producció del llibre segueixen dos camins molt diferents. La portada la controla l'autor del llibre. Si tu fas una novel·la, et demanaran que comprovis que a la portada hi surt. I, en canvi, probablement la coberta és possible que no la vegis fins al dia de Sant Jordi quan comencis a signar exemplars.
0: Sovint els volums gruixuts, damunt la coberta s'hi col·loca una altra capa. La sobrecoberta o camisa. Això d'on surt?
1: Diuen els que hi entenen que probablement això venia del fet que les tapes, les cobertes, sovint eren bastant decorades. Fins i tot en els llibres més clàssics o més antics, eren fetes de pell o de cuir o d'algun altre material. Llavors, per protegir aquesta obra d'art que eren aquestes cobertes, va començar a posar una altra funda, que és la sobrecoberta. Això ara no és tant per protegir la coberta com perquè, de fet, des del punt de vista gràfic, permet un tipus d'il·lustració més que crida més l'atenció i, per tant, que es ven més.
0: I una altra part és la solapa.
1: Sí, la solapa, de fet, tots els llibres que tenen sobrecoberta també tenen solapa, perquè la sobrecoberta s'aguanta en el llibre a partir d'aquestes solapes, que són la part de la sobrecoberta que entra dintre de la coberta posterior i de la coberta anterior i que fa que s'aguanti. És la solapa perquè té aquesta forma que està doblegada dintre. En els llibres enquadernats en rústica, que no són en tapa dura, sinó que tenen una tapa més tubeta, sovint aquesta mateixa tapa, aquesta mateixa coberta, ja té la solapa integrada, ja es dobleguen dins, i en aquesta solapa, doncs, l'editor normalment aprofita per posar-hi informació, una petita ressenya biogràfica de l'autor, o altres obres de l'autor, o un petit resum de què va el llibre.
0: I encara tenim un segon malentès del dia amb un altre terme, amb la contracoberta, oi?
1: Aquest té una mica de gràcia, perquè moltes vegades ens imaginem que la contracoberta deu ser la coberta del darrere, i no. La contracoberta és la part de dins de cada una de les dues cobertes. I si et vols referir a la coberta que està tocant a la taula quan deixes el llibre, allò és la coberta posterior. Per tant, la contracoberta és la part de dins de cada una de les dues cobertes, que normalment en aquesta contracoberta hi va enganxat un full, un paper una mica més gruixut que la resta de papers, que és el que en diem les guardes, perquè serveixen per enganxar, per passar de la coberta dura o de la tapa cap al paper.
0: Tornem a la coberta i la sobrecoberta, perquè talment com si fes molt de fred, encara poden posar-se al damunt una altra peça, la banda o faixa.
1: Exacte, una faixa o una banda que normalment la posa l'editor, la casa editorial, que és ben bé un element, diguéssim, publicitari. Per cridar l'atenció sobre algun element destacat del llibre, el nombre d'exemplars

0: venuts, o bé en obra traduïda a no sé quantes llengües, o sovint també és l'obra que ha donat peu a una sèrie o una pel·lícula. Es destaca algun element especialment característic de la novel·la o del llibre, i a veure si encara criden algun lector més.
1: Estic començant a pensar que els editors són sastres a temps parcial. No trobes que tenen moltes coses en comú, Xavier?
0: Hi ha molts paral·lelismes entre la terminologia de la costura i la terminologia del llibre. De fet, a la base de la roba i a la base del llibre hi ha plantes, l'aprofitament de plantes, això per una banda. Després que els primers llibres, i encara ara els llibres especialment gruixuts o especialment ben editats, són cosits. Si els obrim, veiem que hi ha un filet que passa pel llom, i és perquè els diversos plecs del llibre es mantinguin units, i això es fa cosint. Encara això que originàriament les tapes o les cobertes sovint eren fetes d'un material que podria ser molt bé també material de costura, cuir, algun tipus de roba fins i tot a vegades, és veritat que s'assemblen.
1: De seguida obrim el llibre, però abans, Xavier, parla'ns del seu gruix. Són un llom i tres talls.
0: Sí, i en diem tall perquè precisament quan es parla del llibre es talla un paper més gros perquè totes les pàgines del llibre tinguin la mateixa mesura. Es tallen, per tant, es parla del tall superior, del tall inferior i del tall lateral. Són els talls que permeten que tots els fulls tinguin la mateixa mida. I després ja patirem el llom, que és el lloc on tots aquests fulls queden cosits o enganxats, ara també se sol fer molt amb cola, i que, a més, quan tindràs guardat el llibre a la teva prestatgeria, doncs el llom és la part per on que veuràs. Per tant, també és molt important, i des del punt de vista comercial és especialment important que el llom destaqui.
1: I si vol aparentar, que tingui capçada.
0: La capçada és un cordonet, una mena de cordonet que es veu a la part superior i a la part inferior del llom i que té una finalitat decorativa, però també en origen també servia per lligar tots aquests fils que es fan servir per cosir a les pàgines, per tancar-ho bé, perquè quedés bonic. Acabaven fent aquesta capçada, que és com una mena de bordonet, que sovint fins i tot té algun color, és vermell o és un color que destaqui.
1: En alguns casos, inclou també punt de llibre, oi?
0: En les edicions més luxoses o que han de ser per la lectura en veu alta, s'hi afegeix aquest fil que serveix per marcar les pàgines o per marcar el punt on t'has quedat a lectura. Si no, hi has d'afegir algun paper per fer el punt, sobretot que ningú no doblegui pàgines del llibre per marcar el punt on t'has quedat, i això queda molt lleig. Pobre llibre.
1: Doncs ara ja sí, obrim el llibre. Abans de la portada que encapçala aquest Paraules Habitables, aquesta sí, i que no hem de confondre amb la coberta o la tapa d'un llibre, hi trobem més coses. Hi ha la pàgina de respecte i la portadella o anteportada. Xavier, explica'ns qui és qui i què fa cadascú, si us plau.
0: La pàgina de respecte seria la primera pàgina que trobaríem després de les guardes, i normalment és una pàgina en blanc que no sempre hi és, però a vegades hi és i serveix per dir al lector que ara començaran les pàgines. Després hi haurà el que en diuen la portadella, que és una pàgina en blanc que té envers i revers, i en l'envers, diguéssim, només hi ha normalment el títol de l'obra i a vegades l'editorial, però normalment només el títol. El revers d'aquesta pàgina és en blanc, i després sí que ja hi solem trobar la portada, que és el lloc en què queda ben palès el nom de l'autor de l'obra, el títol de l'obra i la casa editorial. I darrere la portada, al revers de la portada, normalment hi ha una altra pàgina molt important des del punt de vista del llibre, que és la pàgina de crèdits. Que és la pàgina en què fas constar la referència bibliogràfica, el copyright, a vegades hi fa constar també doncs, el nom de qui ha dissenyat la coberta, de qui ha traduït el llibre, si el llibre és traduït, s'hi fan constar diverses informacions especialment rellevants des del punt de vista comercial i de preservació dels drets del llibre.
1: També hauríem de parlar dels tipus d'enquadernacions. Abans ja n'has mencionat alguna. Rústica, de tapa tova, cartoner, de tapa dura... Som-hi!
0: La rústica serien els llibres amb tapa tova i normalment que estan enganxats, que no estan cosits, i en canvi els llibres amb tapa dura o amb coberta dura, o que a vegades també se'n diu amb cartoner, perquè normalment són fets amb cartró, aquesta, la tapa aquesta més dura, solen ser llibres que també normalment estan relligats, és a dir, estan cosits, perquè solen ser llibres una mica més gruixuts, en què l'encolat, diguéssim, a vegades se'n podria... és més fàcil que es desfaci. Però això és una simplificació, perquè de fet hi ha més tipus d'enquadernació i tota l'enquadernació és tot un art. Hi ha encara més variacions, hi ha llibres gruixuts que s'han fet d'una manera o d'una altra, llibres prims que es volen destacar especialment i llavors es fan també amb tapa dur. Vull dir que es pot fer una mica de tot i la gràcia és a vegades saltar-se el que la norma i que sorprengui una mica el possible comprador.
1: I d'aquesta enquadernació... en deu dependre que el llibre tingui el que s'anomena sella o geniva, oi?
0: Normalment els llibres que tenen tapa dura, aquesta tapa és una mica més gran que les dimensions de la pàgina i, per tant, sobresurt una mica i d'aquesta part que sobresurt se'n diu la geniva o la sella. De fet, aquestes denominacions són compartides amb bastants elements també de la indústria o en què qualsevol element que sobresurt una mica d'un altre sovint se'n diu la geniva o se'n diu la sella.
1: Xavier, i el món editorial, com a tants d'altres, irrompen amb força els anglicismes. Tu mateix parlaves fa una estona del copyright.
0: Sí, sí, parlem del copyright, que se'n podria dir això, els drets. Després, els que hi entenen distingeixen els drets d'autoria, els drets de reproducció, i altres, Després hi ha l'ISBN, que és això, és l'International Standard Book Number, un número, unes xifres, que identifiquen inequívocament cada un dels llibres que es fan. Com que això té un interès internacional, també s'ha generalitzat la forma en anglès.
1: I el best-seller?
0: Aquest probablement els el podríem estalviar i parlar del llibre més venut, però a vegades és una mica inevitable que la gent caigui en aquesta petita pedanteria de fer servir l'anglès i no cal. Si com l'ISBN probablement ja no trobarem una manera catalana de dir-ho, amb el best-seller i el llibre més venut probablement no es dona aquesta necessitat.
1: Doncs ja saps, best-seller no, digues-li llibre més venut, si us plau. Hauríem d'anar acabant, però abans, imprescindible. Xavier, posem el colofó a tot plegat?
0: Colofó és un text que se sol fer que quedi bonic, que tanca alguns llibres, en què normalment es fa quan s'ha un seditat o lloc d'edició, o a vegades alguna frase més o menys florida que tanqui el llibre. Normalment es compon fent com una mena de piràmide invertida, de manera que fins i tot sovint d'aquest element se n'acaba dient el cul de Llàntia, una denominació que ve d'alguns elements arquitectònics que tenen aquesta forma de piràmide invertida i decoratius, i en el llibre, diguéssim, el colofó té aquesta forma també per acabar el llibre d'una manera elegant. Sovint, la terminologia del llibre ha passat a denominar coses que fan servir en general. Ens agrada dir que hem posat un bon colofó a no sé quina obra, i vol dir que l'hem acabat bé, però també a vegades diem m'he quedat en blanc o que aquella persona és un llibre obert. I és que, a més, la gràcia del llibre és que, com a artefacte, com a objecte, és difícilment superable. Perquè fa uns anys, quan va sortir el llibre electrònic, algunes veus van dir que el llibre físic ja estava condemnat a desaparèixer, i la realitat és que no és veritat. Es continuen venent llibres, de fet, se'n fan més ara que no fa uns quants anys, i que el que ha passat és que ara conviuen el llibre electrònic i el llibre físic. Probablement des del punt de vista físic és difícilment superable el llibre. Encara no hem trobat una manera millor d'explicar-nos coses, de passar-nos informació, d'acumular informació, fins i tot des del punt de vista de com està fet, és tot un objecte interessant.
2: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto quatre coses molt meves. Una llibreta, uns rotuladors i un llapis, que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons, un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya a tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, una veïna de Mataró, víctima de la violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara en fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Connectem ara amb la nostra companya, la Betty Doñate. Què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, la Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap altre habitatge on poder viure. Ara tindrà, finalment, fins al 24 de novembre per negociar amb Alfons Voltó i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri el pis i que li llogui a ella. També sap d'un possible comprador particular.
3: Vull temps perquè també he trobat un comprador, un senyor que me volia comprar i mantenir-me a mi aquí amb un lloguer social. Quan el pis valia 130.000, quan vam dir-li a la Divarian tenim 130.000 euros, van dir, pues ara val 169. El 169 el senyor no els té. També volem negociar. Volem negociar a veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons buitre.
2: El sindicat de l'habitatge, que al gener ja va aturar un primer desnonament, ha mobilitzat a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones per ajudar la Regina.
1: Gràcies, Betty. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després dels incendis d'aquest cap de setmana. El dispositiu especial inclourà 678 controls d'alcohol i drogues, un reforç del 50% dels bombers, més de 200 agents rurals i el desplegament més gran de la història del 112. Pel que fa a la mobilitat, també es preveu la sortida de 490.000 vehicles i el retorn de 240.000 durant la revetlla, amb carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i restriccions per a camions en alguns dels trams. De fet, avui el perill d'incendi continua molt alt en 51 municipis i 345 municipis es situen en perill alt. Amb tot, els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir encara l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. I avui arrenca també el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. També es torna a activar el visor de platges, que ofereix informació en temps real sobre l'estat del mar, les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. També, en cas d'emergència, recomana trucar al 112. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia i bon dilluns, 15 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 15 de juny, avui debuta la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files al Mundial Masculí de Futbol. S'enfronta a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd, en el primer partit del grup H. En aquest cas, el partit entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, els altres dos equips d'aquest grup H, serà a les 12 de la nit, a la mitjanit d'aquesta dilluns cap a dimarts. Avui parlarem del Mundial i també parlarem de les dues Champions catalanes aconseguides aquest cap de setmana, la del Barça d'handbol, que va sumar la seva quarta Champions en els últims 6 anys, la 13a de la secció i la 50a de l'entitat, en aquest cas hi ha Colònia, i la segona Champions del Barceloneta, de waterpolo, que la va aconseguir dissabte a Malta, guanyant a la final de Prorreco Italia. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En handbol, el Barça va guanyar ja a Colònia la 50a Champions del club, la 13a de la secció i la 4a en els últims 6 anys.
1: L'equip blaugrana va superar de nou un equip alemany a la final, en aquest cas el Füchse de Berlín, 37-34, amb un gran partit d'Emil Nielsen a la porteria i de Domen Makuk, MVP de la final en el seu comiat. Cirereta al pastís per tancar un curs perfecte, un curs brillant, excels, amb 7 títols de 7 possibles. A més, l'entrenador Carlos Ortega fa història en proclamar-se campió d'Europa per 9a vegada, 3 com a tècnic i 6 com a jugador, en tots els casos amb el Barça.
0: I no ha estat l'única Champions que ha guanyat en l'equip català aquest cap de setmana, Joan.
1: El Barcelonet es va proclamar dissabte campió d'Europa a waterpolo per segona vegada a la seva història, després de superar la final disputada a Malta al Prorreco italià per 17-16. Els mariners aconsegueixen el màxim títol continental 12 anys després del primer, guanyat el 2014 amb l'actual entrenador Fran Fernández, però com a jugador. D'aquesta manera, Barceloneta tanca també una temporada perfecta, havent guanyat Lliga, Copa, Supercopa Estatals i, evidentment, aquesta Champions.
0: Parlem ara de futbol. Avui debuta la selecció espanyola al Mundial masculí.
1: A les 6 de la tarda, hora catalana, el comitat estatal s'enfronta a Cap Verd en el primer partit del grup H. És probable que pugui tenir alguns minuts el mataroní Lamine Yamal, volíem dir, que surt de lesió, un dels 9 catalans que formen part de la convocatòria d'Espanya.
0: L'altre partit del grup H, que enfronta Aràbia Saudita i l'Uruguai de Ronald Araujo, es jugarà aquesta propera mitjanit.
1: Abans, a les 9, es disputarà el Bèlgica-Egipte del grup G, mentre que a les 3 de la matinada començarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup G.
0: Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar els primers partits del grup E i F.
1: A l'E, golejada d'Alemanya, 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori, 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos, amb Frenkie de Jong i Japó. I golejada també de Suècia, 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, van tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del BSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil de Rafinha, que va acabar empatant en gol de Vinícius.
0: Pel que fa als clubs, precisament el Real Madrid ha fet oficial avui mateix la incorporació del maresmenc Marco Corella.
1: El lateral de l'Ella, que apunta a titular aquest Mundial amb la selecció espanyola, signa per 6 temporades amb el club blanc fins al 2032. Corella, format al Barça i anteriorment també a les categories inferiors de l'Espanyol, ha jugat les últimes 4 temporades al Chelsea.
0: En categoria femenina, l'Espanyol ha renovat Júlia Guerra fins al 2027.
1: Formada a la 21, la defensa catalana afrontarà la seva 15a temporada com a blanquiblava. Tot i tenir un curs complicat, marcat per les lesions, Guerra també ha estat clau per consolidar l'Espanyol a la Lliga F, aportant també 2 gols en l'aspecte ofensiu.
0: I el Badalona Women també ha ampliat el contracte, en aquest cas, de Maria Llompart.
1: La migcampista ha estat una peça clau en aquesta temporada a l'equip de Mar Ballester, amb 21 partits jugats i 2 gols. Llompart, de 25 anys, té un bagatge de 193 partits a la màxima categoria estatal. Després de debutar amb 16 anys, la temporada 17-18 amb l'Espanyol serà la seva tercera temporada al Badalona Women.
0: I més enllà del Mundial, males notícies en general per als equips catalans que estan jugant encara play-offs d'ascens.
1: Doncs sí, Martí, però encara hem de creure amb la remuntada. El Sabadell acaba caient 1-0 al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres, a partir de les 9, el gol en contra a la nova Creu Alta en la tornada a la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinal li valdria guanyar d'un gol al final de la pròrroga per pujar.
0: I en l'ascens a la segona federació masculina, derrota encara més dura del Badalona ahir a Compostela.
1: Els escapolars van perdre 3-0 ahir en l'anada a la final del play-off disputada a Galícia i hauran de fer una gesta diumenge vinent al municipal de Badalona si volen ser l'any vinent a segona federació. Recordem que el Badalona ja ve de remuntar la final catalana aquest play-off, un 4-1 contra el Cornellà. Per tant, hi ha esperança i optimisme.
0: I creiem en la remuntada, evidentment n'anirem parlant durant la setmana. En bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga CB.
1: Enfrontarà Barça i València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semis finalment s'han definit per la via ràpida. 3-0, el Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València i l'Olímpic de Badalona. Superar un Joventut que s'ho va deixar tot, però va caure 75-87. La penya tanca amb el cap ben alt la temporada.
0: En hoquei i patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina.
1: Ara la sèrie es trasllada a les Comes, on divendres jugarà el tercer partit i diumenge, si és necessari, el quart. I a l'hoquei lliga femenina, el Vila-sana ja és campió. Després de guanyar dissabte la pista al Fraga, les del Pla d'Urgell s'enduen el primer títol de la lliga de la seva història en un any en què ja havien guanyat la segona Copa de la Reina. Per tant, doblet. Ja estima la Champions, Martí.
0: Sí, que es van quedar a les semifinals precisament contra el Fraga. En futbol sala, demà arrenca la final de la lliga de la primera masculina.
1: El Barça s'enfrontarà finalment al Pozo de Múrcia en una final que protagonitzen els dos primers de la lliga regular. els dos primers partits de la sèrie, el millor de 5, demà i dijous a les 9 del vespre al Palau Blaugrana.
0: En motor, Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1 disputat aquest cap de setmana a Montmeló.
1: El britànic va trencar el pronòstic i va superar els dos Mercedes per aconseguir la primera victòria any de Ferrari. És la setena victòria de Hamilton a Montmeló, el que més n'ha aconseguit al circuit català.
0: En pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Ustero guanyen el P1 de València.
1: Segon títol de la parella catalana, que es va desfeir a la final de la portuguesa Sofía Araujo i la madrilenya Claudia Fernández en 3 sets, 6-4, 3-6 i 6-2. Sánchez i Ustero ja havien guanyat a semis a la parella número 1, formada per la balear Gemma Triay i l'argentina Delfina Brea.
0: I en el dia punt en ciclisme, Paula Blasi guanya el Tour dels Pirineus.
1: Després de la disputa ahir de la tercera i última etapa de la prova, la corredora nascuda a Esplugues de Llobregat va confirmar la seva victòria imposant-se a la neerlandesa Elin Jansen. És la novena victòria professional de Blasi, la cinquena d'aquesta temporada, que la consagra com una de les grans ciclistes del moment. Recordem, també va guanyar la Volta a Espanya.

0: Dilluns 15 de juny, 11 minuts passen ja de la una. Comencem parlant de futbol, perquè avui ha debutat la selecció espanyola masculina al Mundial a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd, en el primer partit del grup H. N'ha parlat en les últimes hores un dels nou catalans que hi ha a la llista del combinat estatal, de Luis de la Fuente, el porter de l'Arsenal, David Raya.
1: Yo creo que el buen comienzo de todo torneo, ya sea en un Mundial, en la Eurocopa, en la Liga, en cualquier competición, es muy importante porque te da esa confianza de empezar bien y de tirar para adelante, pero siempre he dicho que no es como se empieza, sino es como acaba. Todo el mundo tiene el recuerdo de Sudáfrica, entonces vamos a intentar empezar lo mejor posible, pero si no es el caso, no es como se empieza, sino es como acaba.
0: De fet, una de les principals incògnites de l'11 del debut d'Espanya d'avui, més enllà de la presència dels que surten de lesió, com per exemple els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, és qui defensarà la porteria. Raya assegurava que dins del vestidor es viu amb naturalitat i que la competència els fa millors.
1: Yo creo que sí, ya no solo a nosotros mismos, sino a nuestros compañeros, ¿no? De si estamos dando el 100% todos los días, todos los entrenamientos, creo que nosotros nos hacemos mejor e incluso a nuestros compañeros se hacemos mejores. Entonces, lo vivimos con total naturalidad, sabemos que tenemos una gran selección, sobre todo tenemos grandes porteros, no solo los que estamos aquí, sino los que no han podido venir, y es un lujo poder trabajar con estos porterazos.
0: I precisament sobre un dels seus companys a la porteria, Joan García, David Raya definia així el porter del Barça.
1: Pues desde que coincidí con él en la convocatoria de marzo y ahora mismo la relación es espectacular. Es un, por así decirlo, es una persona que siempre está sonriendo, siempre está con ganas de trabajar, es muy trabajador. Un portero que es muy, muy completo en todas las áreas y es un lujo, ¿no?, de poder trabajar con él. Creo que ha hecho una temporada increíble en el Barça. Yo creo que sin él el Barça no habría llegado a ganar la Liga tan fácil, por así decirlo. Entonces es un placer tenerlo con nosotros y la verdad que le deseo lo mejor. Es un placer poder compartir con él el vestuario y entrenar con él.
0: Avui a les 6 de la tarda veurem amb quin porter a l'11 titular, perquè recordem que el seleccionador Luis de la Fuente ja fa setmanes que deia que tenia clar qui jugaria a la porteria i també en tot l'equip aquest a Espanya. Cap Verd, l'altre partit del grup H, que enfronta l'Aràbia Saudita i l'Uruguai de Ronald Araujo, jugarà aquesta propera mitjanit. Abans a les 9, també avui tindrem un Bèlgica-Egipte del grup G. Recordem que a Egipte hi ha Hamza Abdelkarim, un jugador del filial del Barça, mentre que a les 3 de la matinada disputarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup A, G. Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar els primers partits ja del grup E i F, Ale, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. Al grup F, empat a 2 entre els Països Baixos, amb Frenkie de Jong també de titular, i Japó, i golejada també de Suècia 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, ja van tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil, de Rafinha, que va acabar empatant amb gol de Vinícius. I més enllà del Mundial, males notícies en general pels equips catalans que estan disputant encara play-offs d'ascens. El Sabadell va acabar caient a 1-0 ahir a dissabte, sí, al camp del Zamora, i haurà d'aixecar aquest divendres el gol en contra de la Nova Creu Alta en la tornada de la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol al final de la pròrroga per a aquest ascens. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
2: Bon dia. Comença l'última setmana de la temporada 2025-2026 i l'equip de Ferran Costa té claríssima la fórmula que necessita divendres a la Nova Creu Alta per pujar a segona divisió. Guanyar. El solitari gol de Mario Losada en el tram inicial del duel al Ruta de la Plata ha donat un mínim avantatge a l'equip de l'exarlequinat Òscar Cano, però el centre d'esports en té prou amb una victòria, sigui quin sigui el marcador final, per tornar al futbol professional 5 anys després. Una altra operació remuntada que, això sí, el té tècnic arlequinat desmarca respecte de la del Castilla.
3: El de fa una setmana ja va passar i no l'oblidarem mai. Hem de generar i construir durant cada moment d'aquesta setmana el que viurem divendres. I necessitem el millor de cadascú. El premi és acollonantment gran. El repte és gran també, però sento que tenim la millor afició per fer-li front. El millor grup de jugadors per fer-li front, ho han demostrat una mil vegades.
2: De moment, s'han venut ja més de 9.000 entrades per aquest partit de divendres a les 9 a la Nova Creu Alta. Cal recordar que demà a les 8 del vespre s'acaba el termini perquè els socis puguin adquirir la seva localitat amb descompte.
0: Gràcies, Pau. El Sabadell que creu en la remuntada i, en aquest cas, el Badalona, que ho té encara més complicat. En l'ascens de segona federació masculina, el conjunt escapulat va caure 3-0 ahir a Compostela i haurà d'aconseguir una altra remuntada èpica a casa en la tornada diumenge vinent. Recordem que el Badalona ja ve d'aixecar a la final catalana d'aquest playoff, un 4-1 en l'última eliminatòria contra el Cornellà. De fet, va guanyar 3-0 també el Municipal de Badalona. Finalment, ja sabem qui acompanyarà el San Juan Atlético Montcada i el Martinenc a la tercera federació. És la Pobla de Mafumet, que va empatar dissabte contra el Sant Mauro fent bo l'1-2 de l'anada en la final del playoff de la Lliga Elit. I en bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals finalment s'han decidit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife, completant una gran remuntada, i el València i l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tot i tanca, això sí, la temporada amb el cap ben alt. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
4: Massa València bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona, després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolcant el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB. Tot això davant de més de 10.000 badalonins i badalonines que van animar el seu equip fins al final i van acomiadar-lo després d'una gran temporada. Ho explica el base Guillem Vives.
5: Frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho, i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los, perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
4: Un Vives que és un dels jugadors que està pendent de si continuarà la temporada vinent o no. I és que a la penya se li presenta un estiu de canvis.
0: En handbol, el Barça va guanyar ahir la 13a Copa d'Europa de la secció, la 50a en total del club i la 4a en els últims 6 anys a Colònia. Per completar una temporada pràcticament perfecta, si no perfecta, l'equip de Carlos Ortega, que va guanyar la seva 9a Champions, 3 com a entrenador i 6 com a jugador, totes amb el Barça, va fer una gran final superant des de l'inici el Fuchs de Berlín, que comptava amb tot el suport ambiental i que van guanyant 37-34. Escoltem el capità Blorana, Dicamem.
6: Especial, increíble, mucha emoción y la verdad es que muy contento. Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad es que muy felices. Es increíble estar aquí, ganar la Champions delante de 20.000 personas, es un orgullo y la verdad es que muy contento.
0: Recordem que Dicamem marxarà precisament al Fuchs de Berlín a partir de l'estiu de l'any vinent, del 2027. Ahir es van acomiadar tots dos amb gran partit el porter Emil Nielsen i el central Domen Makuch, nomenat MVP de la final. Per tant, el curs vinent tocarà reinventar-se de nou per tornar a optar a aquesta Champions. Escoltem l'encara president del Barça, Rafael Juste.
7: És la 50a, fa que siguem l'equip millor del món polisportivament parlant, i fa que avui tothom, els culers, estiguin molt orgullosos de l'entitat on són ells, no? Vull dir, estem molt feliços per tots ells, no? I per la gent que ha vingut, per la gent que està a casa, i perquè el handball és una part important d'aquest escut, no? Molt feliços.
0: Com dèiem, el Barça que tanca una temporada perfecta en la secció d'handbol, amb 7 títols guanyats dels 7 disputats, inclòs aquesta Champions, tots els estatals, Supercopa Ibèrica i la Superglob, el Mundial de Clubs d'inicis d'octubre. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a guanyar, a caure, volíem dir, ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina, ara de ser estrellada a les Comes, on divendres que ve es jugarà el tercer partit i diumenge, si és necessari, esperem que sí, el quart. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió. El Vilassana va guanyar dissabte a la pista del Fraga i s'endú el primer títol de la lliga de la seva història en un any en què ja havia guanyat la Copa de la Reina. Escoltem a la capitana, Victòria Porta.
8: No, la veritat és que moltíssima il·lusió. És una altra vegada la primera llauna d'una lliga, i la veritat és que molt contenta, ojalà sigui la primera de moltes. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, o en el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: Qui jugarà l'any vinent aquesta hoquei lliga femenina és el Club Hoquei Mataró, que va tornar a superar el Caldes ahir 3-4 en el segon partit de la final de la Nacional Catalana per aconseguir l'ascens. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
9: El Club Hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats, quan amb prou feina s'havien jugat els tres primers minuts de partit. Però les d'Oriol Sapinya han sabut reaccionar, aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Julià Montbrú empatava el partit i pocs minuts després Aina Lleonart, exjugadora del Club Hoquei Mataró, marcava el 2-1 per les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per les locals. Aquesta situació ha permès a l'equip d'Albert Larrea capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i una altra Diana al límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les mataronines, el partit i de retruc al play-off no estava decidit. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Pel Caldes era urgent marcar i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompost i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria, però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig de la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador, enmig de l'eufòria de les seves companyes i del grup de seguidors que aquest dissabte s'han desplaçat fins a Caldes. Escoltem Albert Larrea, tècnic del conjunt mataroní.
10: La clau és el grup humà. Sempre en els equips és la clau. I per mi és molt significatiu que aquest últim gol l'hagi marcat la Nina. És el pal de paller d'aquest equip.
9: D'aquesta manera ha certificat el Club Hoquei Mataró novament i de manera merescuda que torna a ser equip de l'Hoquei Lliga Femenina.
0: Gràcies, Laia. I en waterpolo, que cada setmana també s'ha proclamat campió d'Europa un altre equip català, o en aquest cas el Barceloneta, que va guanyar dissabte a Malta la seva segona Champions de la seva història. Els mariners van superar la final a Prorreco italià 17-16, per tancar també una temporada perfecta en el primer any del projecte encapçalat per Fran Fernández a la banqueta. Un Fran Fernández que assegurava sentir-se molt orgullós després del partit.
11: Estoy muy orgulloso de mis chicos, muy contento, no solo de mis chicos, sino del club también. No ha sido fácil, hemos tenido que pelear contra todo. Pues significa un montón de cosas, porque trabajamos mucho. Tengo muchas ganas del año que viene, poder empezar con tranquilidad, asentar las bases de un proyecto que dé buenos resultados a corto, medio y largo plazo. Y en eso trabajaremos.
0: El Barceloneta, que ho tornarà a intentar com sentíem l'any vinent, després de guanyar-ho tot aquest any. Aquesta tarda, en principi, toca celebració amb l'afició.

0: abans d'acabar amb futbol sala, demà arrenca la final de la Lliga, la primera masculina, que enfronta el Barça i el Poza de Múrcia, els dos primers de la Lliga regular. Els dos primers partits de la millor de 5, demà i dijous, a les 9 del vespre, tots dos, al Palau Blaugrana. D'altra banda, en categoria femenina, se li complica i molt l'ascens a la primera divisió al Linyola, que ahir va caure 1-4 en l'anada de la final del playoff contra l'Estrela Gallec, i haurà de remuntar Galícia el cap de setmana vinent, si vol pujar. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Les del Pla d'Urgell s'enfronten a l'eliminatòria a un equip fet per pujar amb jugadores internacionals que han fet valer la seva condició de favorita aquest cap de setmana. Les gallegues han demostrat una gran solidesa defensiva i, sobretot, l'efectivitat de cara a porteria davant d'un Linyola que va estar uns minuts amb una jugadora menys per expulsió. Per la tornada, les lleidatanes no renuncien a res, en parla el seu entrenador, Xavi Alís.
2: La tornada, al final, és un partit. És un partit, sí que és veritat, que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes. Satisfet de la gran temporada que han fet, d'aquesta primera fase del playoff, d'aquest segon partit, perquè la primera part era per marxar per davant el marcador. Satisfet de la junta directiva del club, que és molt important dir-ho, per com han apostat per nosaltres, de l'afició i de tothom que avui aquí al pavelló feia goig.
1: El partit es disputa aquest dissabte a Cortegada, i on les del Pla d'Urgell han de guanyar sí o sí per 4 gols de diferència per assolir l'ascens a primera divisió.
0: Gràcies, Julen, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Sovint o bé repetim patrons o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
7: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

Dilluns 15 de juny, avui toca parlar del Mundial Masculí de Futbol, perquè és el dia del debut de la selecció espanyola amb 9 catalans que s'estrena contra Cap Verd a partir de les 6 de la tarda, hora catalana. També parlarem de bàsquet amb el fi de curs de la penya i la mirada posada ja en la final de l'ACB, que enfrontarà València i Barça, amb vòlei i waterpolo, amb les Champions aconseguides aquest cap de setmana per al Barça i el Barceloneta, respectivament, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En handbol, el Barça va guanyar i a Colònia la 50a Champions del club, la 13a de la secció i la 4a en els últims 6 anys.
1: L'equip blaugrana va superar de nou un equip alemany a la final, en aquest cas el Füchse de Berlín, 37-34, amb un gran partit d'Emil Nielsen a la porteria i de Domen Makuk, MVP de la final, en el seu comiat. Cirereta al pastís per tancar un curs perfecte amb 7 títols de 7 possibles. A més, l'entrenador Carlos Ortega fa història en proclamar-se campió d'Europa per 9a vegada, 3 com a tècnic i 6 com a jugador, en tots els casos amb el Barça.
0: I no ha estat l'única Champions, que, com dèiem, que ha guanyat un equip català aquest cap de setmana, Joan.
1: El Barceloneta es va proclamar dissabte campió d'Europa de waterpolo per 2a vegada la seva història, després de superar la final disputada a Malta al Prorreco italià per 17-16. Els mariners aconsegueixen el màxim títol continental 12 anys després del primer, guanyat el 2014 amb l'actual entrenador Fran Fernández com a jugador. D'aquesta manera, el Barceloneta tanca també una temporada perfecta, brillant, havent guanyat Lliga, Copa, Supercopa, Estatals i ara la cirereta del pastís, la Champions.
0: En futbol, avui debuta, com dèiem, la selecció espanyola al Mundial masculí.
1: I ho farà a les 6 de la tarda, hora catalana. La comunitat estatal s'enfronta contra Cap Verd en el primer partit de la Grup H. És probable que pugui tenir alguns minuts el mataroní Lamine Yamal, que surt de lesió, un dels nou catalans, volíem dir, que formen part d'aquesta convocatòria d'Espanya.
0: L'altre partit del grup H, que enfronta Aràbia Saudita i l'Uruguai, de Ronald Araujo, es jugarà aquesta propera mitjanit.
1: I abans, a les 9, es disputarà el Bèlgica-Egipte del grup G, mentre que a les 3 de la matinada començarà l'Iran-Nova Zelanda, també al grup G.
0: Per això, pel que fa a l'agenda, ahir ja es van jugar els primers partits del grup E i F.
1: A l'E, golejada Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima a Costa d'Ivori, 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos, amb Frenkie de Jong i Japó, i golejada contundent de Suècia 5-1, la maneta contra Tunísia. Dissabte a la mitjanit, recordem, van tenir lloc el primer gol català. Obra de l'agarenc Ismael Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc,

0: Guerra també ha estat clau per consolidar l'Espanyol a la Lliga F, aportant també dos gols en l'aspecte ofensiu.
1: Ahir el Badalona Women, també en aquesta Lliga F, amplia el contracte de Maria Llompart.
0: La migcampista ha estat una peça clau en aquesta temporada a l'equip de Mar Ballester, amb 21 partits jugats i dos gols. Llompart, de 25 anys, té un bagatge de 193 partits a la màxima categoria estatal. Després de debutar amb 16 anys, la temporada 17-18 amb l'Espanyol serà la seva tercera temporada al Badalona Women.
1: I més enllà del Mundial i també d'aquestes renovacions, males notícies en general pels equips catalans que estan jugant encara play-offs d'ascens.
0: El Sabadell va acabar caient 1-0 al Ruta de Plata al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres a les 9 del vespre el gol en contra de la nova Creu Alta en la tornada de la final per pujar a segona divisió. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol a la final de la pròrroga per pujar.
1: Com ja va fer, recordem, va acabar remuntar també un 2-0 en aquest cas contra el Madrid Castilla a les semifinals. I en l'ascens, a segona federació masculina, derrota dura del Badalona i a Compostela.
0: Els escapulats van perdre 3-0 ahir en l'anada de la final de play-off disputada a Galícia i hauran de fer una gesta diumenge vinent al Municipal de Badalona si volen ser l'any vinent a segona federació. Recordem que el Badalona ja ve de remuntar la final catalana aquest play-off, un 4-1 contra el Cornellà.
1: I en bàsquet ja tenim definida la final de la Lliga CB,
0: que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals finalment s'han definit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València ahir a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tota la pista però va caure 75-87. La penya tanca la temporada amb el cap ben alt.
1: En hoquei patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica la final de l'hoquei lliga masculina.
0: Ara la sèrie es trasllada a les Comes, on divendres jugarà el tercer partit i diumenge, si s'escau, el quart. I a l'hoquei lliga femenina, Vilassana, campió de lliga després de guanyar dissabte la pista al Fraga. Les de Pla d'Urgell s'enduen el primer títol de lliga de la seva història en un any que també han fet doblet, assolint la Copa de la Reina.
1: En futbol sala, demà arrenca la final de la lliga, la primera masculina, també tenim un català.
0: El Barça s'enfrontarà finalment al Pozo de Múrcia en una final que protagonitzen els dos primers de la lliga regular. Els dos primers partits de la sèrie, el millor de 5, demà i dijous, a les 9 del vespre, al Palau Blaugrana.
1: En motor, Lewis Hamilton guanya el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1, disputat aquest cap de setmana a Montmeló.
0: El britànic va trencar pronòstics i va superar els dos Mercedes per aconseguir la primera victòria de l'any de Ferrari. És la setena victòria de Hamilton a Montmeló, el que més n'ha aconseguit al circuit català.
1: En pàdel, la parella catalana formada per Ari Sánchez i Andrea Austero guanyen el P1 de València.
0: Segon títol per a la parella catalana, que es va desfer ahir de la final de la portuguesa Sofía Araujo i la madrileña Claudia Fernández en 3-7, 6-4, 3-6 i 6-2. Sánchez i Austero ja havien guanyat a semis a la parella número 1, formada per la balear Gemma Triay i l'argentina Delfina Brea.
1: I un últim punt en ciclisme, Paula Blasi guanya el Tour dels Pirineus.
0: Després de la disputa ahir de la tercera i última etapa de la prova, la corredora nascuda a Esplugues del Llobregat va confirmar la seva victòria imposant-se a la neerlandesa Elin Jansen. És la novena victòria professional de Blasi, la cinquena d'aquesta temporada, que la consagra com una de les grans ciclistes del moment.

0: porteria. David Raya assegurava que dins del vestidor es viu amb naturalitat i que la competència els fa millors.
1: Pues con totalmente naturalidad, creo que siempre ha habido mucha competencia, sobre todo en la selección española, con los porteros que hemos tenido y con total naturalidad, con compañerismo, intentando empujando uno al otro para ser mejores y hacerle la vida un poquito difícil al míster para quien tenga que elegir que no sea fácil. Entonces aquí estamos todos para ayudar al equipo y a quien le toque jugar el primer partido, el segundo, tercero, todo el torneo, pues lo va a hacer lo mejor que puede y los que se queden fuera, pues ayudando desde fuera. Come mucho siempre, con compañerismo, intentando ayudar siempre.
0: En aquest cas, David Raya, que també va reconèixer sentir-se una mica invisibilitzat pel fet de no jugar ell la Lliga Espanyola i fer-ho ja des de fa molts anys a Anglaterra.
1: Es normal que los medios de comunicación, pues teniendo los porteros, tanto Joan como Unai, que están en la liga, pues que intenten poner ahí un poco el debate. Yo llevo muchísimos años fuera. Yo me acuerdo que la primera vez que vine a la selección la gente se preguntaba que quién era yo, entonces lo vivo con naturalidad. Yo estoy haciendo mi trabajo en mi club para poder ser mejor y para poder representar a mi país, que es lo más importante para mí en estos momentos, de poder estar aquí, poder intentar ayudar al equipo lo máximo posible y poder conseguir la segunda estrella. Entonces el debate os lo dejo para todos vosotros y yo estoy intentando hacerle la vida imposible al míster para que sea muy difícil que tenga que elegir el lunes.
0: En qualsevol cas, avui a les 6 de la tarda veurem amb quin porter, perquè recordem que el seleccionador Luis de la Fuente ja fa setmanes que tenia clar qui jugaria aquest Espanya-Cap Verd, tant a la porteria com també al camp. A l'altre partit del grup H, que enfronta a Aràbia Saudita i Uruguai, de Ronald Araújo, amb el capità del Barça, jugarà aquesta propera mitjanit a les 12. Abans de les 9 tindrem un Bèlgica-Egipte, ja del grup G, mentre que a les 3 de la matinada, també aquesta propera matinada, es disputarà l'Iran-Nova Zelanda, també d'aquest grup G. Això pel que fa a l'agenda, ahir es van jugar ja els primers partits del grup E i F, a l'E, golejada d'Alemanya 7-1 contra la debutant Curaçao i victòria per la mínima de Costa d'Ivori 1-0 contra l'Equador. I el grup F, empat a 2 entre els Països Baixos amb Frenkie de Jong, també una altra valorana, i Japó, i golejada també de Suècia, en aquest cas 5-1 contra Tunísia. Dissabte a la nit, a la mitjanit passada, recordem, ja vam tenir el primer gol català, obra de l'agarenc Ismaïl Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que juga pel Marroc i que va avançar el seu equip contra el Brasil de Rafinha, que va acabar empatant, això sí, amb gol de Vinícius. I més enllà del Mundial, males notícies en general pels equips catalans que encara estan disputant competició, en aquest cas play-offs d'ascens. El Sabadell va acabar caient dissabte 1-0 al camp del Zamora i haurà d'aixecar aquest divendres proper el gol de contra en contra a la nova Creu Alta, en la tornada de la final per pujar a segona divisió, en el retorn del futbol professional. Recordem que el conjunt arlequinat li valdria guanyar d'un gol a la final de la pròrroga per pujar, per tant, empatar l'eliminatòria. I en l'ascens de segona federació masculina, el Badalona va caure 3-0 a Compostela i haurà d'aconseguir una altra remuntada èpica a casa en la tornada diumenge vinent. Recordem que els escapulats venen d'aixecar a la final catalana d'aquest playoff un 4-1 contra el Cornellà. Veurem si a la propera també és possible contra el Compostela. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant.
2: El Badalona va encaixar una dura derrota al camp del Compostela per 3-0 en el partit d'anada de la final del play-off d'ascens a segona federació i es veu obligat a protagonitzar una nova remuntada èpica si vol assolir l'ascens. L'inici del partit va ser un autèntic cop per als escapulats. Quan tot just havien disputat 5 minuts, una centrada lateral de Jorge Balín va acabar amb una desafortunada rematada de Marco Martínez a la seva pròpia porteria avançant al conjunt gallec. El Compostela, empès per l'ambient de les grans ocasions, va continuar dominant i 7 minuts després va estar a punt d'ampliar diferències amb una rematada al travesser. La segona meitat va tornar a començar de la pitjor manera per als badalonins. Al minut 53, Guisande va culminar una gran acció ofensiva del Compos després d'una excel·lent descàrrega del davanter Charlie per fer el 2-0. Quan semblava que el Badalona travessava els seus millors minuts, una nova errada defensiva va resultar decisiva. Charlie va aprofitar una indecisió al darrere per plantar-se davant la porteria i definir amb tranquil·litat, establint el definitiu 3-0. Aquesta era la valoració del tècnic del Badalona, Miquel Azparren.
3: Dominar el juego no es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido en otros momentos, la hemos tenido muy recientemente.
2: Ara, el Badalona està obligat a una nova proesa. El partit de tornada es disputarà aquest diumenge a 1:15 a l'estadi municipal, on els escapulats necessitaran una remuntada de dimensions històriques per aconseguir l'ascens a segona federació.
0: Gràcies, Ramon. Finalment ja sabem qui acompanyarà el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc a la tercera federació, la Pobla de Mafumet, que va empatar dissabte contra el Sant Mauro, fent bo, per tant, l'1-2 de l'anada en la final del play-off de la Lliga Elite. I en bàsquet tornem a Badalona per explicar-vos que ja tenim definida la final de la Lliga ACB, que enfrontarà el Barça i el València a partir de dijous, amb el primer partit al Roig Arena. Totes dues semifinals, finalment, com dèiem, s'han definit per la via ràpida, 3-0. El Barça ho va fer dissabte a Tenerife i el València ahir a l'Olímpic de Badalona, superant un Joventut que s'ho va deixar tot a la pista i tanca, això sí, amb el cap ben alt la temporada. En parlava el tècnic Dani Miret.
4: Hem fet una eliminatòria de molt de nivell i que ells han estat millors que nosaltres i mereixen jugar aquesta final. Agraïm molt a la gent que ha vingut avui a generar aquest ambient. Crec que hem aconseguit una cosa que feia anys que no teníem amb aquesta intensitat, que és que la nostra gent ara mateix sigui un dels públics que més anima el seu equip des d'abans que comenci el partit. L'equip ho dona tot, la gent també ho ha donat tot. Crec que durant el partit s'ha vist, hem aguantat de forces fins a mitjans del tercer quart, que ja ens hem esgotat. Tot i això, per, com dic, compromís, esforç, hem acabat a l'últim quart, penso, donant una imatge molt bona, i tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí, farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip.
0: I pel que fa al València, el seu entrenador, el badaloní Pedro Martínez, encara no volia pensar ahir en la final contra el Barça.
5: Es muy difícil ganar una semifinal y clasificarse para una final y hemos de, ahora mismo, se lo he dicho a los jugadores, no penséis en más allá, no penséis ni contra quién jugamos y simplemente tenéis que saber cuándo jugamos, que es el jueves, y celebrar durante unas horas, además vamos a estar todos juntos ahora en el autobús, pues celebrar lo que hemos conseguido y luego ya nos pondremos a pensar en lo siguiente a partir de mañana, pero vivir en el presente también es celebrar los pequeños logros o los grandes logros del camino, ¿no? Y esto creo que ahora mismo es lo que toca, no mirar atrás y tampoco mirar adelante.
0: Dijous a les 8 del vespre, aquest primer València-Barça al Roig Arena, com dèiem, dissabte en el mateix escenari s'hi jugarà el segon, abans que la sèrie torni, vingui cap a Catalunya, cap al Palau Blaugrana. D'altra banda, en les últimes hores hem confirmat que el nou Quinzanes Manresa tornarà a jugar l'any vinent a l'Eurocup masculina. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Després de setmanes de debat sobre si el club vegenc repetiria l'experiència de l'anterior campanya o optaria per tornar a la Basketball Champions League, divendres es va ratificar que el nou projecte, dirigit per Diego Campo, repetiria l'Eurocup per segon any consecutiu. Aquesta nova edició del torneig, però, presenta un caire molt diferent de l'habitual. L'organització ampliarà el nombre d'equips participants, passant dels 20 clubs i dos grups de la temporada passada a un de 32 equips distribuït en 4 grups de 8 components cadascun. Els 4 primers classificats de cada grup aconseguiran el bitllet pels vuitens de final, que a partir d'ara es disputaran en format de play-off al millor de 3 partits, un sistema que es mantindrà també fins a la final en totes les eliminatòries. Diego Campo, entrenador del Quinzanàs Manresa, valorava al fet de poder repetir en aquesta competició.
7: Para empezar, muy positiva, porque el Eurocup nos quiere, y eso es que algo hemos hecho bien esta temporada. La primera temporada que la jugábamos, y bueno, en todo el trabajo con ellos estamos muy contentos de tenernos. Seguimos trabajando para tener una licencia de más temporadas, porque creo que junto al patrocinio, la ciudad, el desarrollo de los jugadores jóvenes y un posible pabellón entraría en un número de equipos privilegiados en Europa.
6: El club vegenc té garantida la seva plaça només per una temporada, compartint aquesta condició de convidat d'un any amb històrics com el Tofas Bursaturk o el Bàsquet Club Roma, que compta amb el suport de l'estrella de la NBA, Luka Doncic. En canvi, un bloc de 20 equips, entre els quals destaca la Laguna Tenerife, han obtingut una llicència fixa per les 5 properes temporades.
0: Gràcies, Jordi. En handbol, el Barça va guanyar ahir la 13a Copa d'Europa de la secció, la 50a en total del club i la 4a en els últims 6 anys, el que fa la secció d'handbol, per completar una temporada pràcticament perfecta. L'equip de Carlos Ortega va guanyar, per cert, la seva 9a Champions, ell, 3 com a entrenador i 6 com a jugador, totes amb el Barça, va fer una gran final superant des de l'inici el Fuchsia de Berlín, 37-34 va ser el marcador final, un Fuchsia de Berlín que, per cert, comptava evidentment amb tot el suport ambiental d'aquesta Final Four disputada, com tots els anys últimament, a Colònia. Escoltem el pivot blaugrana, Ludovic Fàbregas.
8: Es increíble, la verdad, que cuando juegas en el Barça y en mi caso cuando vuelves, pues soñas en ganarlo todo, ¿no? Otra vez y la verdad que hemos hecho una temporada increíble. De seguir dejando el Barça lo más arriba posible también es increíble porque te hace sentir uno más, ¿no? Dentro del club y de esta sección y la verdad que es un orgullo. Creo que todo el mundo está súper contento. Jugadores, staff, directivos, aficionados también que han estado espectaculares durante todo el fin de semana y nada, es increíble y habrá que seguir, pero hay que disfrutar.
0: Uns que tornen com Ludo, d'altres que se'n van. L'encara capità del Barça dir que marxarà precisament al Fuchsia de Berlín a partir de l'estiu del 2027, quan acabi contracte amb el Barça. Ahir es van acomiadar tots dos amb un gran partit, el porter Emil Nielsen i el central Domen Makuč, nomenat, per cert, ahir MVP de la final. Per tant, el curs vinent tocarà de nou reinventar-se per tornar a optar a la Champions i a tots els títols. Pel que fa a la part institucional, escoltem el directiu responsable de la secció d'handbol, Joan Soler.
9: Bueno, no es poden explicar, les emocions i les sensacions són extraordinàries. Arribar aquí de la manera que ho han fet, el que han patit, el que han treballat, perquè això no ve només per guanyar un partit avui i un partit ahir, ve d'una feina de molt lluny, de molt de temps, de molts mesos, jo diria que de molts anys, i de compaginar esforç, complicitat, bona relació entre els jugadors, entre l'staff, entre el club, o sigui que realment ha estat una victòria meravellosa. Sis anys, amb aquests sis anys, hem guanyat quatre Champions. Té un mèrit tremendo.
0: Com dèiem, el Barça tancar una temporada perfecta en la secció d'handbol, amb 7 títols guanyats dels 7 disputats, inclòs aquesta Champions, tots els estatals, a més de la Supercopa Ibèrica i la Superglobe, el Mundial de Clubs, guanyat també a inicis d'octubre. En hoquei i patins, l'Igualada va tornar a caure ahir a la Corunya pel mateix resultat de divendres, un contundent 8-2, i se li complica molt la final de l'hoquei lliga masculina. Ara la sèrie es traslladarà a les Comes, on aquest mateix divendres es jugarà el tercer partit, i diumenge, si és necessari, esperem que sí, perquè voldrà dir que l'Igualada ha guanyat i ha forçat aquest quart partit, com dèiem, diumenge també a les Comes. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió. El Vila-sana va guanyar dissabte a la pista del Fraga i s'endú el primer títol de la Lliga de la Història, en un any en què també ja havien guanyat la seva segona Copa de la Reina, tot plegat fruit de la gran tasca del club del Pla d'Urgell, no només amb el primer equip, sinó també amb el planter, tal com destacava la capitana Victòria Porta.
10: Sí, la veritat és que molt orgullosa de la base i la cantera que hi ha, perquè al final aquest any s'han pogut classificar tots els equips per tots els campionats de Catalunya i la gran majoria pel d'Espanya, i conquerint títols, crec que aquí demostra que hi ha una bona cantera i que pugen nenes petites, sobretot per jubilar-nos.
0: Qui jugarà l'any vinent, per cert, aquesta hoquei lliga femenina és el Club Hoquei Mataró, que va tornar a superar el Caldes, en aquest cas 3-4, aquest dissabte, en un partit retransmès, per cert, per la xarxa, per l'Enjoc TV, en el segon partit de la final de la Nacional Catalana per aconseguir aquest ascens a la màxima categoria estatal femenina. El Mataró, com dèiem, que torna a l'hoquei lliga femenina, el Caldes tornarà a jugar a la Nacional Femenina.

0: I en waterpolo aquest cap de setmana també s'ha proclamat campió d'Europa un equip català, en aquest cas el Barceloneta, que va guanyar dissabte a Malta la segona Champions de la seva història. Els mariners van superar la final al Prorreco italià per tancar també una temporada perfecta en el primer any del projecte encapçalat per Fran Fernández a la banqueta, un Fran Fernández que, recordem, ja va guanyar l'última Champions de l'entitat del club el 2014, en aquest cas, com evidentment, com a jugador. Escoltem després del partit el jugador del Barceloneta, d'aquest actual Barceloneta, Unai Biel.
1: Bueno, amb el Reco, amb jugadors, els millors jugadors del món, sabem que defensar és difícil. I ens teníem que adaptar a l'arbitratge, al joc, i ho hem fet a la perfecció. Hem lluitat fins al final i per això hem guanyat. No ho sé descriure, és un sentiment indescriptible. I res, supercontents que hagi sigut així i crec que ens donarà energia pels següents anys, també, encara.
0: El Barceloneta ho tornarà a intentar el curs vinent, com sentíem, després de guanyar-ho tot aquest any. Aquesta tarda, en principi, toca celebració amb l'afició. Per cert, també en waterpolo, avui ha tingut lloc el Media Day del Solim Centre de Natació Mataró, que va quedar, en aquell cas, quart a la Champions femenina, després de guanyar la Lliga al Sant Andreu la setmana anterior. Ho fa amb un nom propi, la Clara Cambrai, que deixa... tanca la capitana del Mataró una època daurada, després de 12 anys al primer equip, amb més títols de és la waterpolista amb més títols de la secció del Centre de Natació Mataró, i que tanca, com dèiem, aquesta etapa després de més de 12 anys al primer equip femení del Mataró.

0: I un últim apunt en futbol sala. Demà arrenca la final de la Lliga a la primera masculina, que enfronta el Barça i el Pozo de Múrcia, els dos primers classificats de la Lliga regular. El Barça es va desfer de l'Inter Movistar per la via ràpida a les semifinals, 2-0. El Pozo ho va necessitar un tercer partit per eliminar el Palma. Els dos primers partits d'aquesta sèrie, el millor de 5 en aquest cas, demà i dijous a les 9 del vespre al Palau Blaugrana, perquè recordem que el Barça té el factor pista favorable. I d'altra banda, ara sí, acabem amb el futsal Mataró, que aconseguit aquest cap de setmana l'ascens de segona divisió masculina després de remuntar la final contra el filial del Palma, precisament a casa, guanyant 5-3 en un partit que vam poder seguir també en la retransmissió de la xarxa. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
1: Aquesta vegada l'escenari era l'idoni. Partit de tornada al 3 a Maria Roca, un resultat a l'anada perfectament assumible, el del 2-1, i contra un rival com el Palma Futsal B, el qual se l'havia superat aquesta temporada. Els de Niki de Déu han encetat el marcador abans d'arribar al minut 2, arran d'un gol d'Hermosel, marca de la casa, superant el porter i creuant la pilota al fons de la xarxa. Abans no acabés la primera part, el Mataró ha deixat el marcador amb el 2-0. Si aquest resultat era per somiar, el que ha vingut a l'inici del segon temps ha fet pujar els mataronins al setè cel. En menys d'un minut, Juanito i Marc Ponce han fet pujar el 4-0, que semblava deixar el partit ben encarrilat pels locals, però encara hi havia molta tela per tallar. D'aquí, el Palma Futsal faria dos gols i la situació començava a ser inquietant. La maledicció que suposaven tants ascensos frustrats començava a sobrevolar el parquet. La cinquena falta pesava com una llosa i a 3 minuts i escaig del xiulet final, Sergi Pérez transformava un doble penal, anotant el 4-3 i igualant l'eliminatòria. La pròrroga semblava inevitable, però al partit encara li quedava un últim gir de guió. Quan quedaven 50 segons per jugar, Juanito aconseguia el seu particular triplet, un gol que trencava per fi totes les malediccions possibles. Escoltem Niki de Déu, entrenador del futsal Mataró.
2: I quan més difícil estava, hem tret el caràcter i hem fet el gol. I la veritat que estic molt, molt, molt content, sobretot pel club i pels xavals, perquè la veritat que feia temps que ens ho mereixíem.
1: El 3 a Maria Roca es desfermava l'eufòria i el futsal gestoria Lluís Mataró guanyava per 5-3 i aconseguia el somiat ascens a segona.
0: Gràcies, Laia. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trigui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
10: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
9: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
10: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
9: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
11: Hola, Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
12: L'univers infinit.
11: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Música a Ràdio Sant Cugat.
15: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
16: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
15: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 100.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orchid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
17: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
18: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
15: El reportatge complet a Cugat Mèdia.
13: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
15: Punt final al Sant Cublac de 2026, que en aquesta 12a edició ha donat 10 artistes emergents i ha pogut atraure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Per a l'organització, això és senyal que s'està consolidant com una cita cultural de referència al territori. La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de salsa social organitzada amb pizza, pinya, con salsa. Ricky Andersounds és el director del Sant Cublac.
19: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
15: De cara a la pròxima edició, l'organització preveu recuperar part dels estils que van inspirar el naixement del certamen, com el blues, el funk i el soul, que tornaran a tenir un paper destacat en la programació. Tot i això, asseguren que la salsa ha arribat per quedar-se. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual aquí, a Sant Cugat, inaugurada el 1995. Sants i Traver deixa una empremta profunda en la preservació del patrimoni documental català. Historiador de formació i especialista en història medieval, va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau, com la recuperació de la documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. I precisament aquesta setmana que deixem ha estat la setmana dels arxius i l'Arxiu Nacional rebia dissabte més de 200 visitants durant la jornada de portes obertes que s'organitzava amb motiu d'aquesta setmana internacional. Una xifra, per cert, que suposa un rècord de participació. Pilar Cuerva és la directora actual de l'Arxiu Nacional.
12: Entenem que encara l'Arxiu Nacional és un edifici que no és conegut i que quan donem l'oportunitat de visitar-lo, doncs la gent s'apunta massivament. Avui et puc dir que hem superat el rècord de tots els anys i hem superat més de 200 persones han vingut aquest matí a visitar l'Arxiu Nacional. Hem hagut de doblar grups, dels grups que teníem previstos, doncs hem hagut de doblar alguns perquè la gent s'ha presentat i no volíem deixar ningú fora i hem hagut d'organitzar més grups dels previstos.
20: La informació local des de primera hora.
15: La polsera Hèrix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona en clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable.
20: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
15: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb una pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte a les hem de Camp Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts al club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de Benjamín, en muchos, són amigos de fuera del campo, són una família i eso pues hace que un equip así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ESEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado, que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos el sol, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva. El Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició, federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
8: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 100.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orchid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
14: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
15: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
0: El reportatge complet a Cugat Mèdia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Punt final al Sant Cublac de 2026, que en aquesta 12a edició ha donat 10 artistes emergents i ha pogut atraure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Per a l'organització, això és senyal que s'està consolidant com una cita cultural de referència al territori. La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de salsa social organitzada amb pizza, pinya con salsa. Ricky Andersounds és el director del Sant Cublac.
16: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
0: De cara a la pròxima edició, l'organització preveu recuperar part dels estils que van inspirar el naixement del certamen, com el blues, el funk i el soul, que tornaran a tenir un paper destacat en la programació. Tot i això, asseguren que la salsa ha arribat per quedar-se. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual aquí a Sant Cugat, inaugurada el 1995. Sants i Travé deixa una empremta profunda en la preservació del patrimoni documental català. Historiador de formació i especialista en història medieval, va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau, com la recuperació de la documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. I precisament aquesta setmana que deixem ha estat la setmana dels arxius i l'Arxiu Nacional rebia dissabte més de 200 visitants durant la jornada de portes obertes que s'organitzava amb motiu d'aquesta setmana internacional. Una xifra, per cert, que suposa un rècord de participació. Pilar Cuerva és la directora actual de l'Arxiu Nacional.
17: Entenem que encara l'Arxiu Nacional és un edifici que no és conegut i que quan donem l'oportunitat de visitar-lo, doncs la gent s'apunta massivament. Avui et puc dir que hem superat el rècord de tots els anys i hem superat més de 200 persones han vingut aquest matí a visitar l'Arxiu Nacional. Hem hagut de doblar grups, dels grups que teníem previstos, doncs hem hagut de doblar alguns perquè la gent s'ha presentat i no volíem deixar ningú fora i hem hagut d'organitzar més grups dels previstos.
3: La informació local des de primera hora.
0: La polsera Hèrix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona en clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vi de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb una pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a l'ASEM de Camp Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts al club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen desde Benjamín, en muchos, son amigos de fuera del campo, son una familia y eso pues hace que un equipo así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado, que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos el sol, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva, el Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 100.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orchid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
9: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
10: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
0: El reportatge complet a Cugat Mèdia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Punt final al Sant Cugat de 2026, que en aquesta 12a edició ha donat 10 artistes emergents i ha pogut atraure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Per a l'organització, això és senyal que s'està consolidant com una cita cultural de referència al territori. La programació musical d'enguany ha posat ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de salsa social organitzada amb pizza, pinya, con salsa. Ricky Andersounds és el director del Sant Cugat.
11: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
0: De cara a la pròxima edició, l'organització preveu recuperar part dels estils que van inspirar el naixement del certamen, com el blues, el funk i el soul, que tornaran a tenir un paper destacat en la programació. Tot i això, asseguren que la salsa ha arribat per quedar-se. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual aquí, a Sant Cugat, inaugurada el 1995. Sans i Travé deixa una empremta profunda en la preservació del patrimoni documental català. Historiador de formació i especialista en història medieval, va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional...
12: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees en resposta amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
13: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
12: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
14: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
12: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
14: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
15: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
12: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
14: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
12: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
14: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
12: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
14: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
12: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
16: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
12: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi, perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes. Només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
12: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15. Notícia.

0: Emmanuel Álvarez celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
1: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
2: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
0: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
3: Notícies en xarxa.
4: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutjat de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Mister Minguell, bon dia.
5: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'organització del PSOE.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
5: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
4: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
7: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
8: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
7: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
4: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines.

0: Piscines i aigües interiors.
1: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i una falta, i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
2: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
1: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
4: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
5: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ausias Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
6: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes están el dia con el mòbil.
5: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ausias Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
7: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits.
8: Hem tingut més temps per aprendran coses i tot això.
5: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
0: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
1: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
10: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
9: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: 3/4, el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
1: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada set triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
11: Si una enfermedad afectara a uno de cada siete hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
3: Notícies en xarxa.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
13: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
12: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
14: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
15: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
14: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions de la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
1: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample, amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc, passant per Creu Coberta, plaça Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
0: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
16: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
17: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fondo buitre. I al millor comprar el pis o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
16: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: A Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
18: La capital del Serià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà dos espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
19: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
18: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba a mínims. Per accedir als espais habilitats, cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el nou FM.
20: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus de tothom.
21: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé. I ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
20: Els nous contenidors tancats, de moment, es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
22: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
23: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
22: El porta-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
0: I un apunt cultural abans dels esports. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
1: Els màxims responsables del CONCA han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
0: I ara sí, moment per als esports. aquí per l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
1: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
2: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
1: I el Vilassana ja té la primera Hockey Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
4: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
1: I a l'Hockey Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'Hockey Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic, i encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barcelonet, aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
0: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
24: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
25: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
26: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
25: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
26: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
25: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
26: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
27: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
28: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
27: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
28: Perquè la teva salut és el nostre futur.
27: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones eren les tenien pitjor.
8: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
9: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
10: Españoles. Franco ha mort.
11: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions, figurant en diferents rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència ha estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades, publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Inclou els 100.000 perfils amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar, Orchid i OpenAlex. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals Ferrer, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo Sebastián.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
0: El reportatge complet a Cugat Mèdia.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Punt final al Sant Cublac de 2026, que en aquesta 12a edició ha donat 10 artistes emergents i ha pogut atraure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Per a l'organització, això és senyal que s'està consolidant com una cita cultural de referència al territori. La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de salsa social organitzada amb pizza, pinya, con salsa. Ricky Andersounds és el director del Sant Cublac.
5: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
0: De cara a la pròxima edició, l'organització preveu recuperar part dels estils que van inspirar el naixement del certamen, com el blues, el funk i el soul, que tornaran a tenir un paper destacat en la programació. Tot i això, asseguren que la salsa ha arribat per quedar-se. Ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual aquí, a Sant Cugat, inaugurada el 1995. Sans i Travé deixa una empremta profunda en la preservació del patrimoni documental català. Historiador de formació i especialista en història medieval, va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau, com la recuperació de la documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclosos els coneguts papers de Salamanca. I precisament aquesta setmana que deixem ha estat la setmana dels arxius i l'Arxiu Nacional rebia dissabte més de 200 visitants durant la jornada de portes obertes que s'organitzava amb motiu d'aquesta Setmana Internacional. Una xifra, per cert, que suposa un rècord de participació. Pilar Cuerva és la directora actual de l'Arxiu Nacional.
6: Entenem que encara l'Arxiu Nacional és un edifici que no és conegut i que quan donem l'oportunitat de visitar-lo, doncs la gent s'apunta massivament. Avui et puc dir que hem superat el rècord de tots els anys i hem superat més de 200 persones han vingut aquest matí a visitar l'Arxiu Nacional. Hem hagut de doblar grups, dels grups que teníem previstos, doncs hem hagut de doblar alguns perquè la gent s'ha presentat i no volíem deixar ningú fora i hem hagut d'organitzar més grups dels previstos.
4: La informació local des de primera hora.
0: La polsera Hèrix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona en clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, els agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb una pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat i aquest dissabte a les hem de Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts, el club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen desde Benjamín, en muchos, son amigos de fuera del campo, son una familia y eso pues hace que un equipo así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ESEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, pues el hecho de estar afiliado y que se monte este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos el sol, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva, el Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
11: Arriben els intensius de fusió música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
10: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
11: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
10: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
12: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
14: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
17: Club Healthin patrocina aquest espai.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de l'actualitat esportiva. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
1: Doncs bé, tot i ser un cap de setmana pràcticament sense gaire moviment esportiu...
0: No has anat a camps? O sí?
1: Sí, sí, sí. El dissabte vaig estar a Can Magí, celebrant l'ascens del primer equip masculí de futbol de la Penya Bona Sant Cugat a Tercera Catalana, i diumenge vam estar al PAF 3 veient aquest festival de rítmica, rítmica adaptada, moltes ovacions, molt divertida, molta música i molt de moviment.
0: Amb alguna de les gimnastes contenta per la música que havien triat, he vist a Instagram.
1: Sí, no? Bastant contenta, sí, sí. Es deien les Pallacites, que eren el prebenjamí, molt maques, molt emotiu al ball. Després també la rítmica adaptada, sens dubte, doncs una de les imatges del cap de setmana.
0: Ja ho sabeu, normalment us ho farem al repàs de les classificacions, les competicions per això ja s'han anat acabant, i per això, Joan, avui t'acompanyes de molta gent a l'estudi Ramon Barnils, que ens tens preparat.
1: Sí, perquè és l'últim programa de...
0: Ens acomiadem de l'esport en marxa d'aquesta temporada 25-26.
1: Correcte, tornem ja al setembre amb piles recarregades. Doncs bé, el que dèiem, aquest cap de setmana, dissabte, hi va haver un ascens, un ascens que es va celebrar al camp, i sembla que la nit doncs també ha estat llarga, de dissabte. Sí. Amb el primer equip masculí de la Penya Bona Sant Cugat, tenim aquí l'estudi l'entrenador Ivan García, també els jugadors Genís Chaqués i Miqui Félez, i també escoltarem el president, el Josep Maria Félez, que estava molt content. A més, dos dels seus nets, un està aquí avui i l'altre és el porter. Per tant, la foto final en família, molt content el Josep Maria.
0: Un clàssic d'aquesta casa, també, el Josep Maria, eh?
1: I tant.
0: I de l'esport santcugatenc.
1: I tant. I després, avui parlem de directors esportius, que tenen molta feina, perquè acaba la temporada, però no acaba per ells, perquè hi ha el mercato, hi ha molt moviment, fitxatges, baixes, pretemporades, objectius, etc.
0: Això és la premsa rosa de l'esport?
1: Correcte, sí, sí.
0: Aquesta època de l'any.
1: I tant. Eh? I molts jugadors que fitxen i després a l'última hora marxen, i alguns que marxaven es queden, i això és un ball...
0: Gira feina.
1: Molta feina. I tenim dos exemples de directors esportius. És el Quim Ruiz, que és el director esportiu del primer equip de futbol de... el Granollers, però també està a la Salle Bonanova dins de les seccions esportives. Per tant, combina futbol federatiu i totes les seccions esportives de la Salle Bonanova, amb hoquei patins, amb vòlei, amb futbol. I també tindrem a Michael Núñez, que és director esportiu de la secció d'handbol del 25 de setembre, que és un club de futbol i que ja porta uns anys amb aquesta secció d'handbol. I a més, és l'entrenador aquest a la vida a l'escola Ciutat d'Alba, que hem dit que és la fornada invencible, perquè han guanyat tots els partits, han fet història, i perquè també volem reconèixer d'alguna manera aquest esport escolar, que al final després es converteix en esport federat, i era l'últim any que jugaven tots junts. Per tant, una fita destacada. I acabarem escoltant el nou tècnic de l'handbol Sant Cugat, del primer equip masculí, el Salva Puig, un referent en el món de l'handbol. Va guanyar una Champions amb el Barça com a jugador de Granollers, també entrenador, entre d'altres, del Sarrià de Ter. Sens dubte, arriba una figura destacada a la banqueta vermell i negra.
0: Doncs et queda molta feina per endavant, per tant, jo m'acomiado. Tu parlaràs de moltes fites esportives, i jo tornaré després per parlar de cultura dels 40 anys, ni més ni menys que de la Sala Rossinyol, amb el Frederic Cabanes. Li preguntarem també com és això d'estar 40 anys al capdavant d'una de les galeries més mítiques de la ciutat.
1: Molt bé. Que vagi molt bé. De la Marilyn no li preguntarem.
0: No, perquè la Marilyn és una altra Cabanes.
1: Ah, val.
0: No, m'he equivocat. No. M'he equivocat jo. Ah. Avui tenim l'Ignasi. Ah. La setmana passada teníem el Frederic per parlar de la Marilyn.
1: Val, per això...
0: Després de l'entrevista, sí. Recupera-la, val la pena.
1: Val, l'escoltarem.
0: Fins ara.

0: Gairebé 10 minuts per damunt de les 10 del matí. Comença el darrer esport en marxa d'aquesta temporada. Déu-n'hi-do, quina temporada 2025-2026. Ha estat farcida d'alguns èxits esportius, però, evidentment, difícil d'igualar l'anterior, on van viure molts ascensos, alguns d'ells històrics, i enguany doncs, ha tocat celebrar d'altres fites. I una d'aquestes és, després de 8 anys, el primer equip de la Penya Brava de Sant Cugat, doncs, que ha pujat a tercera catalana. I ho va fer després de superar dos eliminatòries. Primer, a la Penya Brava de Ramon Llorenç B, al conjunt ruïnenc, i aquest cap de setmana, amb també doble eliminatòria, va derrotar l'Oar Gràcia, en aquest cas, de manera més contundent. Ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, el tècnic de l'equip, Ivan García. Ivan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El jugador Genís Xaqués, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Miqui Félez, bon dia.
3: Bon dia.
0: I a l'altra banda del fil telefònic tenim el president de la Penya Brava de Sant Cugat, el Josep Maria Félez. Josep Maria, bon dia.
4: Molt bon dia per tots.
0: Escolta'm una cosa, què et va agradar més, la victòria o la foto final amb els teus dos nets, amb el porter i aquest mig centre que et vas fer en acabar el match?
4: En primer lloc, la victòria, perquè a més és una cosa que ho van celebrar-ho tots i penso que és una cosa de tots, no? Evidentment que la foto amb aquesta amb els units és, per mi és molt important, però primer de tot la victòria de tot el conjunt, de tot l'equip.
0: Quan es va perdre davant del Júnior B, veu quedar subcampions, això es donava dret a jugar aquest play-off. Creus que el play-off o l'ascens es guanya amb la remuntada aquell 3-0 davant de Penya Brava Ramon Llorenç B després de caure a l'anada 2-0?
4: Bé, sí, l'equip es va conjurar, es va prometre a si mateix tot l'equip que allò no podia ser, el partit que es va fer a Ramon Llorenç, que van dir que intentarien remuntar-lo, i van lluitar, i van fer pregons, i van fer molts cartells, i van fer moltes coses per remuntar aquesta eliminatòria, i la veritat és que ho van aconseguir i s'ho van mereixer. Mm. I així ha arribat a la segon play-off.
0: Quan dius que van fer molts cartells, els agraden molt les xarxes socials, no, Josep Maria? Tu també tens Instagram, que ho he mirat, eh?
4: Sí, sí, moltíssims cartells van fer molt i es van moure molt dintre de l'àmbit social i esportiu nostre. Molt van moure molta gent i et diria que tot el possible és perquè això tirés endavant i a més a més el boca orella que es diu ho van fer-ho molt bé tots ells i han posat el coll. Hi ha moltes ganes i ho han aconseguit i penso que s'ho mereixen.
0: Em volia preguntar, tothom destaca aquesta família que és el primer equip en jugadors que des de Benjamins estan jugant junts. Sí. Això també et fa sentir orgullós del que és la penya, no?
4: Bueno, ho vaig dir-ho a la xerrada, que sí, que són ja d'aquests 23 jugadors que hi ha 18 o 19 que això ja venint de petit, de baix, algun que va marxar i ha tornat, que en cas com molt poc temps fora com a Genís, la veritat és que són jugadors de casa i que senten les ganes de jugar, són amics, que això també és important, que avui dia al futbol jugues, estàs en equip, jugues i te'n vas cap a casa i ja fins al entreno pròxim, ells com aquest criu surten cada dia. I a més, la celebració del dissabte va arribar a estar altes hores de madrugada, que diuen.
0: Tu no estaves, o sigui...
4: No, vaig marxar perquè vaig deixar sols, amb això no vull implicar. Vaig estar tard, vaig estar a la celebració, però després ells van celebrar-ho més encara més.
0: No vas fer un Laporta, no?
4: Sí.
0: Dic que no vas fer com en Laporta, no?
4: No. Laporta és un cas a part, no és amic meu, precisament. Jo sóc el president de la penya i el president del Barça. Jo no em comporto com ell, no m'agrada.
0: Molt bé.
4: Jo sóc més proper als jugadors, en aquest cas, però sense... fer masses estridències.
0: Escolta'm una cosa, fa uns mesos vas comentar que deixaries la presidència aquest any, però per aquí l'entrenador, l'Ivan García, diu que si ell renova tu et quedes. No sé com s'ha de fer aquest pacte.
4: Bueno, l'entrenador està renovat ja perquè ja la temporada que ve, la temporada comença al setembre i les eleccions no són fins al març del 2027, o sigui que de moment no es pot parlar de res d'això. Eleccions al març del 27 i ell renovat ara per la temporada 26-27.
0: Però entenc
4: no dic res més.
0: Que a tu t'agradaria continuar a la penya, no? Com a president o no?
4: Bueno, jo soc de la penya tota la punyetera vida i evidentment doncs, ho seré sent sempre. Ara, això està per veure, perquè si hi ha un candidat i coses d'aquestes... I ara no podem parlar perquè les eleccions són al març del 27 i tenim molta feina per davant. Ens preparem un triangular que serà dintre de 15 dies, triangular com una mica d'homenatge i a més per poder fer sempre cada any ho fem i disfrutar i formar l'equip l'any que ve. I penso que hi ha molta feina aquí per fer encara, tenen dos mesos de feina.
0: Els vols dir alguna cosa als jugadors, al Genís, al teu net que ens acompanya avui aquí, al Miqui, o a l'entrenador, al Ivan?
4: Bueno, jo, els jugadors aquests, ells saben que estic amb ells, i ells m'ho han demostrat a mi també, que jo cada dijous al vespre que puc, quasi cada dijous, vaig al camp 10 minuts, perquè jo em trenen a les 10 de la nit, i vaig al camp a dir-los un parell de paraules només, a dir-los bona nit, vaig cada setmana. I a l'entrenador, pues, evidentment, dir-li que estic molt content de la seva labor, que tal com em va prometre el seu dia amb el primer torneig del 2026 que vam fer a Pirenaica, i que va guanyar el torneig, vam dir, i és la primera copa d'unes quantes que vindran. I així jo espero que ho ha complert, i això està renovat, i a més amb molta confiança, i tinc molta amistat amb ell, i penso seguir tenint-la.
0: Molt bé. Doncs, Josep Maria, moltes gràcies per atendre aquests minuts i a gaudir d'aquest èxit. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs aquest era Josep Maria Félez, president de la Penya Morada de Sant Cuat. Per al·lusions, Miqui, que maco és tenir un avi president i que porti tants anys i que us pugui veure com pugeu de categoria, no?
1: Home, és molt maco, la veritat, que tinc molta sort de tenir-lo. Bueno, des dels 5 anys ja que porto jugant a la penya, ja vaig veure com el meu avi era president i han anat passant els anys i he tingut la sort, no?, que fins ara ha estat allà i a sobre hem pogut viure un ascens amb ell que bueno, portem esperant-ho fa molts anys i és molt maco.
0: Mai has marxat de la penya, no?
1: Mai he marxat de la penya.
0: Ni marxaràs?
1: Ni marxaré.
0: Això queda gravat, eh?
1: No, és algo que sempre porto dient, que la penya per mi és algo més enllà que el futbol, i he trobat una família allà, estic bé també futbolísticament, i no, mai he tingut a la idea de marxar.
0: Quin ha estat el cop més dur de la temporada? Perdre amb el júnior aquella possibilitat de guanyar, o l'anada al 2-0 al camp de la Ramon Llorenç?
1: No, sens dubte va ser el del júnior, però bueno, vam veure que després del júnior hi havia també una idea de play-off, llavors ens vam aixecar, vam dir, després d'aquest cop dur, perquè si guanyàvem la Lliga perquè ens tocaven dos partits fàcils, vam dir que ho havíem d'aixecar i guanyar play-off. Llavors ens havíem d'aixecar en dos partits ja per poder assolir el play-off, com hem fet.
0: I a tercera, què esperes?
1: Bueno, a tercera hem de renovar l'equip. Ara suposo que el club farà un equip nou i res, pues, competir i estar un any més a tercera per poder competir allà i tenir, pues, un bon equip on podem assolir els objectius que ens marqui l'entrenador.
0: Parlem ara també d'un altre jugador, el Genís Xaqués. Genís, què tal?
2: Què tal? Tot bé, tot bé.
0: Aquest jugador... últimament no he pogut participar perquè tenies alguna lesió, però déu-n'hi-do com crides a la banqueta, no? Crides més que l'entrenador, eh?
2: Correcte. La veritat és que no m'havia passat mai. Fins ara sempre havia pogut jugar a futbol amb normalitat, unes guins com a molt, però això d'estar obligat a apartar-me del terreny de joc, doncs ha sigut una bona patacada, com les que et dona la vida, i al final penso que o busques com pots aportar, no?, aquest granet de sorra. Seria el president amb els cartells, amb els vídeos, doncs he intentat muntar tot el que he pogut fora perquè no podia dins del camp, i després, òbviament, a la banqueta, recolzant els companys, sempre positiu, sempre donant-li l'últim alè que a vegades faltava, i bueno, content de poder portar des de fora.
0: L'any vinent, a tercera catalana, què t'imagines?
2: Doncs l'únic que imagino és consolidar projecte. És a dir, jo he arribat, m'he trobat un equip que des de feia anys ja tenien una base molt, molt sòlida, no només pels mateixos jugadors, sinó per nivell, i la veritat que moltes ganes d'afrontar aquest any, que ha de ser per mantenir-se, ha de ser per seguir creant que aquesta gent que entri doncs sigui ben rebuda, que hi hagi bon grup, i llavors ja mirarem de fer coses bones i de fer coses boniques.
0: Parlem ara amb l'Ivan García, que ja està renovat com a entrenador de la Penya Morada de Sant Cugat. Si ho diu el presi, ell és el que mana, eh?
3: Sí, ya me ha dicho él. Yo hablé con él hace un par de semanas y solamente hizo falta mirarnos, darnos la mano, y ya teníamos claro que yo quería seguir y el club también. y ya está, o sea, no... O sea, que no hubo que negociar nada, ya estaba todo hablado.
0: Como si un aumento de show, ¿no?
3: Bueno,
0: no estaría malament, ¿no?
3: A ver si hay algo por ahí, a ver si rascamos algo.
0: Del torneig de la Pirinaica fins ara, fins quan ha crescut aquest equip?
3: Bueno, primero de todo, quería decirte, Joan, que cuando el torneo de Pirinaica, te dije, vendré con la Copa de la Liga. No ha podido ser, pero te he venido con un ascenso.
0: Home, no estàs malament, ¿eh?
3: Que ara, creo que...
0: La próxima aposta no sé quina serà, tercera, clar.
3: Top 5.
0: Molt
3: top 5 tenemos que estar, porque creo que primeramente con lo que tenemos, con lo que sube de Juvenil A, que también ha hecho una muy buena temporada, estaban en primera y han quedado cuartos, tienen buenos jugadores. Y luego, pues bueno, lo que decía Miki, ¿no? Van a venir jugadores de fuera, tenemos que ver todo. Yo hoy tengo reunión con la directiva del club, con Antonio Sánchez, que es el director deportivo, y tenemos que acabar de hablar un poco de lo que es el proyecto y de cómo enfocarlo y de cómo generar para que estemos en ese top 5, que es lo que yo pido y exijo a mi equipo.
0: Vas arribar a nou i t'has has entrat en una família que ja estava formada. ¿Difícil entrar o no? ¿O està molt fàcil?
3: Bueno, mira, pues yo el primer día que llegué conocí a un coordinador, conocí a David Bárcolo, conocí a Carles, y la verdad que desde el primer día, cuando conocí al presi, me dio un abrazo. Sin habernos presentado, ya me dio un abrazo. Y la verdad que muy bien. Y te puedo decir que cuando se ganó el playoff, que se hizo una cena, lo que me sorprendió de este club de La Peña es que habían padres y madres de alevines, benjamines bailando allí, ¿sabes? Que dices, hostia, esto es un club que dices, es más que un club, ¿no? Es como una familia, ¿no? Y bueno, que es lo que he dicho siempre, o sea, son jugadores que un miércoles a las 5 de la tarde están en el bar de La Peña tomas unas cervezas, o sea, y eso un equipo que no es una familia no lo hace, porque creo que ya, bueno, se conocen desde prebenjamines, alevines, y es que, o sea, es como si vivieran juntos, o sea, son amigos, son como hermanos, entonces eso hace que... Y yo me he encontrado pues súper a gusto desde el primer día, y la verdad que muy bien, muy bien.
0: Molt bé, doncs, Ivan García, també el Genís Xaqués, Miqui Félez, moltes felicitats per aquest ascens i ara gaudir la temporada vinent d'una nova categoria. Feia 8 anys que la penya no jugava a tercera catalana i ho farà en aquesta temporada 2026-2027. Que vagi molt bé i gràcies per ser-hi.
3: Vale, gràcies.
2: Gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara anem a parlar d'una figura que té molta feina aquests dies i, de fet, jo crec que els mesos de maig, juny, juliol i fins i tot agost doncs tenen que moure moltes peces i han d'intentar doncs perfilar de la millor manera possible els diferents equips que gestionen o que coordinen. Parlem de la figura del director esportiu i avui ens acompanya l'estudi Ramon Barnils, Quim Ruiz, un home que ja porta molts anys al món del futbol, en aquest cas viurà la seva primera temporada com a màxim responsable esportiu del primer equip de futbol del Granollers, de Sant Cugatenc, però el tenim allà amb aquest conjunt que milita a Primera Catalana i que entrena també un Sant Cugatenc, el Marc Cabestany. Sens dubte, tot queda en família. A més, també és responsable de les diferents seccions esportives de la SAI Bonanova, és a dir, perfil escolar i també perfil federatiu. Quim Ruiz, bon dia.
2: Què tal? Com esteu?
1: I també parlem d'un altre director esportiu que iniciar una nova etapa al capdavant de la secció d'handbol del 25 de setembre i, a més, també entrenador de l'AVI d'aquest Ciutat d'Alba que ha fet història. Michael Núñez, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Doncs bé, Quim, comencem parlant una miqueta d'aquesta figura que podríem dir que és un perfil híbrid, que és estar a dos jocs, tant a la Saia Bonanova com a Granollers. Hi ha alguna similitud en les feines que fas i si, gestionar tot això va més enllà del tema de titulacions, entenc, tema de perfil, de gestió de persones, no?
2: Sí, al final l'important és els equips de treball que es tenen. En aquest cas, és veritat que hi ha diferències. Per exemple, a la Salle doncs, tenim 6 àrees esportives, 6 esports i un gruix de 1.000 esportistes. I bueno, hi ha bastant múscul d'esportistes, però és veritat que a cada àrea esportiva tenim el nostre organigrama, directors i coordinadors, i al final seria doncs, gestionar aquests equips de treball humans. I el perfil de Granollers doncs, bueno, és ja solament direccionat amb portar la gestió d'un equip, en aquest cas de 25 jugadors, d'un equip amb solera, un club amb solera, que és un gegant una mica adormit, i la veritat que, bueno, com has comentat, és la primera experiència des de la direcció esportiva, però estem engrescats perquè, bueno, hem pogut agafar, reclutar tant jugadors com fitxatges d'un gran entrenador com és el Marc, i un staff que és molt potent. Al final es tracta de gestionar equips, gestionar persones, i sí que és veritat que hi ha tres paraules que són molt importants amb la gestió esportiva, suposo que coincidiràs també amb mi, que és la planificació, la programació i l'organització. Al final planifiquem a un any vista, programem a nivell de mesocicles, semestres, i a nivell organitzatiu pues, la setmana o el microcicle tipus o el dia a dia, que sempre hi ha moviments, i a vegades també la paraula improvisació s'ha d'aplicar en el món de l'esport, però ho intentem tenir tot controlat perquè no passin aquestes coses.
1: Michael, el tu

0: que treballi amb tu, donar-los unes tasques molt clares, que tinguin molt clar què han de fer i, sobretot, que tinguin consciència de que tot el treball que fan ara i durant tota la temporada tenir un sentit i que no podem deixar-ho tot a la improvisació, com bé deia, no? S'ha d'improvisar de tant en tant perquè a vegades no surten les coses i has de tenir aquesta tecla màgica, no?, que és la improvisació, però sí que és veritat que programa, organitzar i liderar bàsicament és el més important, i més en aquesta època, que és quan tot és més incert, quan falten horaris, quan falten jugadors, quan entrenadors han de canviar d'equip, doncs és la tasca més agraïda també i més complicada.
1: També el director esportiu ha de donar consells als entrenadors, i a vegades no és fàcil, no, Quim?
2: Sí, està clar. Al final, des del nostre prisma, que és estar dalt de tot, doncs hem de decidir, i és important que al final en aquest camí que marquem, en aquest projecte esportiu que liderem, doncs si hem, diguéssim, de baixar el fang o de ser els primers en sobretot representar o aconsellar els agents més importants, que són els entrenadors. Al final els entrenadors són els que estan dia a dia, i com comentem, aquests formadors són els que ens lideren i ens guiaran al projecte esportiu. Per tant, si volem que els resultats siguin positius, nosaltres una de les peces importants dins del projecte esportiu són els formadors, els entrenadors, i per tant, doncs, a través de formacions, metodologia, doncs estem molt a sobre, perquè realment el procés d'ensenyança aprenentatge, tots els esportistes nostres, gimnastes que tenim en aquest cas, doncs es doni aquesta milloria al llarg de la temporada.
1: Preguntar-te, els dos teniu vessant tant escolar com federativa. Hi ha moltes diferències, Michael?
0: Hi ha bastanta diferència. Evidentment, hi ha un objectiu comú, que és competir, i sempre és d'una vessant d'intentar, doncs, fer créixer com a persona i sobretot que siguin millors persones, però sí que és veritat que hi ha un component molt diferent, no? Potser amb l'esport escolar, com el cas, per exemple, de la ciutat d'Alba, doncs sobretot és important que sigui una colla d'amics, que sigui un esport que els agradi, que els atregui, que tinguin ganes d'anar a jugar. Jo sempre destaco que del meu grup de la ciutat d'Alba, doncs, els agrada estar amb la pilota sempre, i en canvi, doncs, potser en un club, doncs, les situacions són diferents i hi ha més competitivitat. Evidentment, hi ha uns altres objectius, evidentment, amb l'esport semi-amateur o semiprofessional, però no ens podem considerar professionals, sinó més aviat amateurs, doncs, evidentment, hi ha uns esforços, una dedicació, hi ha unes hores a treballar que, evidentment, et guien cap a una competició sana, evidentment, però sí que és veritat que és molt, molt diferent. A l'hora de competir, doncs, sí que exigeixen resultats, exigeixen una planificació molt, molt curosa, i evidentment et pots envoltar potser també de més professionals i de més recursos humans que t'ajuden a marcar aquest camí.
1: Tu que veus la Salle Bonanova, que també ha fet perfil federat, perfil escolar, ara al Granollers, creus que és el cicle correcte, és a dir, escolar i pas federat, o en el cas, i aquí està passant a la Farga, al Villaró, que ja aposten directament per lligues federades?
2: Bueno, nosaltres també en funció una miqueta de cada esport i del nivell qualitatiu / compromís de les famílies. És veritat que s'inicien des de ben petites perquè tenim escoletes esportives fins als 7 anys, i el pas a federat, doncs, potser, bueno, lliga ja amb paraules més de treball en equip, compromís, que són paraules que a vegades costa de fer entendre a les famílies. Però sí que és veritat que s'ha de relacionar directament amb la motivació de l'equip, com comentava una mica el Michael. Llavors, per aquelles famílies, aquells equips engrescats que veiem que dins del projecte esportiu, doncs, els enllaça més tenir, doncs, l'equip a nivell federatiu, doncs, evidentment, apostem pel tema de federació, perquè al final és el que es trobaran a petita escala, i quan abans ens acostumem, molt millor. Però, bueno, al final també l'esport escolar és una vessant, és una línia també que és interessant. En aquest cas, nosaltres amb el CEP a Barcelona, doncs, bueno, sí que hi ha diferents esports que ho treballen molt bé, i hi ha partits de manera regular, i fan torneig, fases finals, que la veritat engresca molt els nanos, i també és una via perfecta activitat esportiva per fer esport, que també és agradable, i el lligam amb les federacions, doncs, també, doncs, és molt interessant.
1: Molt bé, doncs, Quim Ruiz, desitgem tota la sort del món a la Salle Bonanova consolidant aquestes àrees esportives, i el Granollers amb l'objectiu de col·locar l'equip a Lliga Elite, que seria el somni, és l'objectiu, no ens hem d'amagar, i per tant parlaves de gegant adormit, a despertar, i de quina millor manera que sota la direcció d'un santcoatenc, en Marc Cabestany, i a la direcció esportiva de Quim Ruiz Zorita. Quim, moltes gràcies per ser avui en directe aquí al programa.
2: Moltes gràcies, Joan.
1: I al Michael Núñez, posant ordre, i a veure aquest 25 de setembre la secció d'handbol i el Ciutat d'Alba anar construint fornades que, sens dubte, brillen per si soles. Que vagi molt bé, Michael.
0: Moltes gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara hem de parlar d'handbol per conèixer el nou tècnic del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat. Substitueix a l'actual director esportiu de l'entitat, Joan Sancho, i arriba a la banqueta vermell i negre, ni més ni menys que Salva Puig. Salva, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, un tècnic experimentat. Arribes de categories superiors en aquesta última etapa. També tens experiència en aquesta primera nacional i en d'altres categories. M'agradaria saber una miqueta, Salva, per què arribes a l'handbol Sant Cugat i què t'atrau d'aquest projecte?
2: Bueno, jo després d'estar 2 anys fora de Catalunya tenia ganes de tornar a casa per motius personals, també motius familiars, i tenia clar que, bueno, una de les meves primeres opcions, si no la primera, era Sant Cugat, i des del primer moment doncs l'entesa amb el club va ser molt, molt fàcil, molt ràpida. Crec que pensem en la mateixa línia, i crec que Sant Cugat és un projecte molt atractiu, amb un equip molt, molt consolidat pel que fa al sènior masculí a Primera Nacional, amb opcions de fase d'ascens, i després doncs, un equip molt ben estructurat a nivell de base, on el femení també està pujant molt, i bueno, un conjunt de factors que fa que crec que sigui el club ideal.
1: Una temporada de l'handbol Sant Cugat que ha finalitzat en quarta plaça, l'altre any va pujar a guanyar les fases, campió de Lliga per segon any consecutiu, no va poder pujar. Entenc que l'exigència ha de ser la mateixa, no? Intentar tornar a jugar a fase d'ascens i també pensar en l'ascens a plata o no?
2: Sí, sí, l'exigència és alta, volem ser ambiciosos i volem lluitar per les fases, no? Això vol dir que l'objectiu és estar entre els 2 primers classificats de Primera Nacional del grup català per després tenir aquesta oportunitat de jugar a les fases d'ascens. Un cop allà i si et classifiques, doncs després has de guanyar aquestes fases i veure si el club doncs tindria la capacitat per poder afrontar una categoria tan exigent com la de plata, doncs, on els recursos econòmics són més importants, no? Però això queda molt lluny, i ara el més important és, bueno, primer cohesionar l'equip, que ja ho està, perquè el gran gruix de jugadors continua, i fer una bona temporada per poder optar a aquestes fases.
1: Això t'anem a preguntar, de la plantilla. Entenc que seguiràs amb bona part dels efectius?
2: Sí, sí, pràcticament el 90-95% de la plantilla continuarà. Estem intentant mirar si podem reforçar alguna posició que creiem que podem reforçar. Estem mirant el mercat, però tampoc amb una urgència màxima perquè la plantilla té molt bon nivell, però si podem millorar doncs, amb algun jugador alguna coseta concreta, doncs ho farem, però sabem que tenim una plantilla de molta qualitat.
1: Pel que fa al joc de l'handbol Sant Cugat, què vols plantejar? Quin creus que pot ser el model de joc a implementar?
2: Bueno, a mi m'agraden els equips sòlids defensivament, amb una bona porteria, i sobretot que puguem fer un handbol de córrer, de ser un equip dinàmic que tingui moltes vegades la pilota a les teves mans. I després en atac, doncs, això, m'agrada el joc organitzat a través del central i del pivot, però deixant també una miqueta de llibertat al jugador perquè pugui expressar el seu talent. Però sobretot això, un joc dinàmic, vistós, que posem un ritme de joc alt i que sobretot la gent que ens vingui a veure doncs se senti una mica identificada amb aquest model de joc.
1: Com tu molt bé deies abans, parlaves del femení que et mata un salt de qualitat arribant a competició estatal, el masculí també hi és, un treball de planter força destacat. Entens la filosofia, per això t'identifiques també amb l'handbol Sant Cugat, no?
2: Sí, jo sempre dic que m'agrada treballar amb la gent jove, em considero un home de club, i un dels objectius del club i també meu és que els jugadors del sènior B, els jugadors que estan en el juvenil, doncs cada vegada tinguin més a prop la porta del sènior A, no? Això evidentment s'ho hauran de guanyar i haurem de treballar molt, però l'objectiu és que la pedrera sigui forta, que el primer equip es nodreixi de jugadors d'aquesta pedrera per poder això, que tot el club se senti identificat amb el primer equip i el primer equip també identificat amb la base, no?
1: Per acabar, Salva, tens molta experiència ja en el món de l'handbol. També vas ser jugador i vas guanyar fins i tot una lliga de campions. Com valores l'evolució de l'handbol des que tu eres jugador fins ara com a entrenador?
2: Bueno, ha variat una mica en el sentit que han posat unes normes que afavoreixen una miqueta el joc ràpid, no? Aquest saque ràpid, I jo crec que l'handbol en general s'ha accelerat, no? Una mica des de l'època que jo jugava, cada vegada és més ràpid, hi ha més gols, abans potser els marcadors eren una mica més baixos, s'ha posat també la norma del 7 contra 6, que permet, doncs, això, jugar sense porter, el qual dona també una alternativa tàctica als jugadors i als entrenadors, i bueno, tot va una mica cap a buscar l'espectacle i que el joc cada vegada sigui més ràpid i més atractiu cap a l'espectador.
1: Doncs molt bé, Salva Puig, gràcies per aquest primer tastet de la teva arribada a la banqueta de l'handbol Sant Cugat. Esperem que tinguis molts èxits. De moment toca treballar per edificar aquest equip, preparar la pretemporada, els jugadors, i el que és més important, tenir en compte doncs, on arribes, un club que en els últims anys està fent molt bé les coses i, sens dubte, esperem que també sumis molts èxits. Que vagi molt bé, Salva, i moltes gràcies per aquests primers minutets a l'antena de Cugat Mèdia. Que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Esport en marxa.
1: Doncs fins aquí aquest darrer Esport en marxa d'una temporada 2025-2026 que hem posat a la cirereta al pastís amb un programa farcit de protagonistes. Però no desconnecteu. Tot seguit, a Faves Comptades, parlarem amb Ignasi Cabanes i els 40 anys de la Sala Rossinyol. Ens retrobem al setembre, però la informació continua a cuat.cat. Un plaer, com sempre, acompanyar-vos i parlant de l'esport de casa nostra. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Avui a Ràdio Sant Cugat parlem d'un tema que genera curiositat, debat i també molts mites. Les relacions obertes, cada cop se'n parla més, però sabem realment què són? Funcionen? Són per tothom? Doncs per aclarir-ho, avui tenim amb nosaltres la Ruth Canals, psicòloga i sexòloga. Com estàs, Ruth?
2: Hola, molt bé. I tu?
1: Ara és el... Bé.
2: Ah, perfecte.
1: Molt bé. A més, arriba l'estiuet i aquest estiuet, a part que ens fa sentir molt millor, sí, doncs facilita un tema com el que avui parlarem.
2: Exacte. Per això avui penso que és interessant parlar-ne, perquè ens obrirà una mica la mirada cap a aquest tema.
1: Sí. Doncs escolta, per començar, definim exactament què és el que s'entén per una relació oberta.
2: Mm-hmm. Bueno, això, avui parlarem de relacions obertes, no? I una relació oberta, doncs, al final, el més important és un tipus de relació que no és monògama, és a dir, que no estem només amb una sola persona, val? El vincle pot ser sexual, però també pot ser afectiu, i la clau de tot en una relació oberta és que no hi ha engany. És a dir, hi ha gent que interpreta que una relació oberta, val, l'associen molt a la infidelitat, no? I al llibertinatge, i que tot val, i no és així, val? El més important d'una relació oberta és que és algo que no hi ha engany i que és consensuat entre les persones que conformen aquesta relació.
1: Per tant, abans de fer el pas, hauríem de parlar, no?, a la parella.
2: Sí. Sí, sí. És com un contracte, realment, quan una parella decideix, per A o per B, no?, que ho parlarem més endavant, obrir la seva relació, ho parlen. O sigui, el més important és que hi hagi una bona comunicació, perquè és com firmar un acord, val? És com un contracte.
1: Val.
2: Però no jo... tot s'hi val, val? O sigui, la gent, això que associa a la relació oberta amb libertinatge, és un tabú que hem de trencar. Les relacions obertes no són... A vegades són més llibertines. Les relacions que no són obertes i que la gent s'enganya, no? Que hi ha infidelitat, que una relació oberta que ens convida a tenir molta comunicació i, per tant, són més sinceres, potser, a vegades.
1: Segur. Mm-hmm. I, escolta, quin tipus de preguntes ens hauríem de fer en aquest consens que hem d'establir?
2: Sí, a veure, primer de tot, la més important, si els dos ho volem, val? Perquè és veritat que sovint sol ser una persona que incita l'altra o li proposa, però és molt important que els dos sentin que volen fer aquest pas. Mai fer això per agradar l'altre, perquè l'altre estigui content, no. És una decisió que els dos l'han de tenir molt clara que la volen fer.
1: És a dir, que els dos han de practicar aquesta apertura de la relació o
2: estar d'acord en que... A veure, si s'obre la relació, vol dir que els dos, en principi, val? No sé que sigui, doncs, un acord molt definit, però, a veure, pot ser que només sigui un que estigui obert i l'altre no vulgui relacions amb ningú més, però l'important és que els dos ho sàpiguen i ho tinguin molt clar quin és el mètode que utilitzaran.
1: Val.
2: Mai fer-ho perquè l'altre li ve de gust, bueno, doncs que l'obri ell i jo no, perquè ell sigui feliç. No, tu també has de ser feliç pensant que la teva parella vol obrir la relació.
1: Sí, perquè si no és una tortura, Xina.
2: Exacte, és una tortura. Després també temes com quins límits posem, això que hem dit, no? Límits significa, no sé, per exemple, dir, tenim una relació oberta, però no podem tenir intimitat amb ningú que coneguem els dos.
1: Val.
2: O no podem repetir amb la mateixa persona.
1: Uh-huh.
2: O que no sigui ningú familiar. O, saps? Perquè es lia molt.
1: Que no els portem a casa.
2: Que no els portem a casa, exacte, no? Que no, mai sigui... que quedem en llocs que no siguin comuns.
1: Uh-huh.
2: Mai a casa.
1: Ara, això de repetir... qui porta el control?
2: Clar, bueno, es tracta de ser sincer i honest. O sigui, si tu et compromets amb aquest acord, quan tu obres la relació, de dir no tornaré a repetir amb una mateixa persona, si és que es decideix això... lo interessant és que sigui sincer i honest. O sigui, és que és molt important la honestedat en aquesta, en totes les relacions, però quan s'obre la relació, si es trenca els acords, es trenca la confiança, i per tant, quina gràcia té la relació oberta si no hi ha confiança?
1: Ja.
2: O sigui, és que es passarà malament, hi haurà inseguretat, hi haurà gelosia, val? I després també hi ha una altra pregunta, que això també crea molta discrepància, que és, ens ho hem d'explicar tot? És a dir, clar, si obrim la relació... ens ho hem d'explicar tot o preferim no saber què està fent l'altre?
1: Sí. És una mica... Home, tot, tot, tot? potser no cal, no?
2: No, però bueno, a vegades hi ha gent que diu, no, mira, jo no vull saber-ho, ni que t'agüites al llit amb
1: pots
2: algú.
1: Pots donar el titular, però els detalls potser no caldrien, no?
2: Sí, però potser hi ha gent que no vol ni el titular, saps? Al final és, jo vull que tinguin una relació sexual sana, divertida, com tu la vulguis tenir, que també la comparteixis amb mi, però si la comparteixes amb uns altres, tens la porta oberta a fer-ho, però jo no vull saber-ho. I també és respectable, saps? O sigui, al final és que tot val si la parella ho acorda.
1: Ja. Yeah.
2: Sigui el que sigui, saps?
1: Uh-huh. I és una situació que va a l'alça? És a dir, cada cop hi ha més parelles que es plantegen obrir aquesta relació a tercers?
2: Sí, clar, evidentment. O sigui, cada vegada al final el que és la relació monògama i tradicional evidentment és el que més hi ha, però s'està descobrint al final, no? La gent està veient que la repressió i la sexualitat no tenen que anar de la mà. Clar, és que venim d'uns valors molt tradicionals, molt catòlics, molt, no?
1: I llavors, una mica clar, de l'època de Cro-Magnon, eh?
2: Exacte, llavors, clar, és molt fàcil que ara això s'hagi obert més, mai millor dit, no? Però bueno, és per la història que portem darrere, realment. A la gent també cada vegada doncs, té més curiositat, no? La joventut d'avui en dia també són més oberts de moltes maneres, no només parlem a nivell sexual, o sigui, les persones, no? En principi, ja no estem tan condicionats per la religió ni per els valors, a lo millor més tancats, no?, que ens han ensenyat. Per tant, som oberts a moltes coses, més cosmopolita, no? Ens relacionem amb gent de molts països diferents, vull dir, estem oberts a moltes coses i, per tant, el sexe també. I la manera com entendre les relacions no monògames també.
1: I que algú es podria preguntar què és el que aporta una relació oberta a una parella?
2: Bueno, ho hem comentat una mica, que és el tema de fomentar la comunicació honesta. És a dir, una parella que decideix obrir la relació ha de parlar. Hi ha d'haver molta comunicació de com es fan les coses. I és el que hem parlat, no?, moltes vegades aquí a la secció, que la comunicació és el més important en les relacions, no? Pràcticament. Llavors, és veritat que una relació oberta ens fa, primer, tenir aquest sentiment, no?, d'adrenalina, de descoberta, de no tancar-nos només a una sola persona, volem explorar el desig amb altres, però sobretot fomenta això, aquesta comunicació honesta, perquè ens obliga a arribar a acords i a comunicar-nos.
1: Però m'imagino que també hi ha riscos, que hi ha dubtes, clar, com tot hi ha una cara bé, no?
2: Totalment. O sigui, al final ha de ser una relació de parella molt madura emocionalment. És a dir, si un dels dos o els dos és insegur o és gelós, però no perquè sigui, a veure, jo quan parlo de gelosia tampoc m'agrada parlar-ho com a algú que és dolent, no? O sigui, moltes vegades les persones tenen gelos doncs, perquè han passat per situacions que els hi han fet tenir gelos, els han fet sentir insegurs i, per tant, no creure gaire en el que mereixen, no? Llavors, pensen que algú els hi pot fer mal perquè no mereixen això. Llavors, una relació oberta amb una persona que ha de treballar el tema de la inseguretat i la gelosia, doncs ho empitjora, evidentment. Per tant, relacions molt madures, persones que estiguin estables a nivell emocional en relació a la inseguretat, als gelos, i sobretot també, no sé, important dir que el que he dit abans, no? O sigui, que ha de ser, que els dos han d'estar molt segurs de fer-ho, val? Jo, per exemple, vaig tenir un cas d'un noi jove que va venir a consulta perquè tenia disfunció erèctil i era perquè havia obert la relació, perquè volia ser molt modern, era un noi jove, tots els seus amics tenien relacions obertes, ell va creure que també les havia de tenir i, per tant, va començar amb una noia i van decidir tenir una relació oberta. I aquest noi era tan insegur que, clar, això ho portava fatal. I va tenir disfunció erèctil a causa de la inseguretat que sentia per la relació oberta. Però no s'atrevia ni es donava compte que era per això. Vam haver de fer moltíssima teràpia perquè se'n donés compte que aquesta disfunció erèctil li venia perquè havia obert una relació quan ell no estava preparat ni segur de fer-ho. És que realment s'ha de tenir molt clar per fer-ho. Hi ha molts beneficis, moltes coses bones, però ha de ser el moment,
1: llavors,
2: el lloc i la persona.
1: La pregunta, Ruth, seria practicar doncs, la parella oberta és per tothom o no?
2: No és per tothom. La parella oberta no és per tothom. Per la que he dit, no? Principalment perquè has d'estar molt segur de tu mateix, ser una persona gent gelosa, tenir una mentalitat molt oberta i sobretot molta maduresa emocional. No és per tothom.
1: Ja. Yeah.
2: Has de complir uns certs checks perquè disfrutis d'una relació oberta. És que si no, pot ser pitjor. O sigui, hi ha gent que obre la relació per intentar arreglar coses que no funcionen de la seva vida sexual. Potser no se senten plens, val? amb la intimitat sexual que tenen com a parella i diuen, bueno, doncs, i si l'obrim? I així, no?, cobrim les necessitats de cadascun per una altra banda. Mec, error total. O sigui, per què? Error total per la relació. Per la teva vida sexual, segurament fantàstic, perquè et cobriràs tot el que necessitis. Però per la teva relació de parella, fatal. Perquè això és com la gent que té un fill per arreglar un matrimoni. O sigui, no. Primer s'arreglen les coses i després s'exploren altres.
1: Val.
2: Això que quedi clar.
1: I si decidim obrir aquesta parella, explorem altres opcions i veiem que per algun lloc s'esquerda aquesta fórmula, tornar enrere és factible? Com s'arregla això?
2: Mm. Sí, clar que és factible. O sigui, al final...
1: Sí, però ho dic per la...
2: Per el follon que s'ha muntat, no?
1: Vols sí, dir? Perquè tu has plantejat un altre escenari, sí. S'ha provat, no ha funcionat, i a lo millor no ha funcionat per una de les dues bandes, sí. No vol dir que sigui per sí. Les dues, no? Que llavors sí que seria més fàcil
2: sí.
1: Tornar però, al punt de partida.
2: Ja, Carme, però una relació de parella, primer de tot, no s'ha de basar en la idea de que és equip. Llavors, si la relació oberta no està funcionant per un, vol dir que ja no està funcionant pels dos.
1: Clar.
2: Això és molt important, saps? Vull dir, no culpabilitzar l'altre. Holy, no podem tenir una relació oberta perquè tu et sents insegur o gelós. No podem tenir una relació oberta perquè no em sento prou segura o segur en la nostra relació, perquè a més m'hi poso.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i que està prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda, per cert, també té lloc a l'audiència preliminar davant del jutge Begoña Gómez, una declaració la dona, recordem, del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretària d'organització del PSOE sobre aquest tema, Rebeca Turro.
4: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
3: I el PSOE i Sumar han acordat desbloquejar la proposició de llei que vol despenalitzar els delictes d'opinió, com les ofenses religioses a la corona, també, i els símbols espanyols. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Sumar que el Congrés va admetre a tràmit el desembre de 2023, però que fins ara no ha estat desencallada per la Comissió de Justícia. PSOE i Sumar han decidit que la mesa del Congrés posi fi al termini per presentar esmenes a la totalitat del text. L'acord suposa derogar diferents articles del Codi Penal, tot i que manté el delicte d'enaltiment del terrorisme. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acullen 350 alumnes i que tindrà capacitat per a possibles nous graus. La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condicionen la competitivitat econòmica de Catalunya, ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual. Sobre aquestes dades, el factor habitatge és clau, diuen, perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic de Catalunya. I l'esport català, que tanca un cap de setmana d'èxits amb les Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys.
1: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, per qui us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 15 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la necessitat de protegir-nos del sol per prevenir el càncer de pell. En parlarem amb el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar la 13a Champions del Barça d'handbol, el debut en el Mundial de la Roja, la derrota per la mínima del Sabadell en la final del play-off d'ascens a Zamora i la final de la Lliga ACB. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Lluís Martínez, que és camioner. Continuarem amb ciència per parlar d'il·lustració científica amb Maria Àngels Vilella i acabarem amb cultura per referir-nos al Club d'Escriptura Ribera Baixa del Prat amb Yolanda Soriano, gerent del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa i alguns dels participants. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Un grup d'autores de Terrassa ha impulsat Teixint Històries, una nova associació que neix com a punt de trobada per a dones vinculades a la literatura. L'objectiu d'aquesta associació d'escriptores de Terrassa és crear comunitat al voltant dels llibres i l'escriptura per donar suport a les autores locals, especialment en els seus inicis, quan obrir-se camí és més difícil. Durant l'acte de presentació, les autores van poder presentar les seves obres i compartir experiències amb persones del sector, generant un espai d'intercanvi i d'aprenentatge. Tot i que el col·lectiu encara està en una fase inicial, les lectores són una peça clau, ja que la intenció és créixer per integrar més veus i mirades. La iniciativa vol ser un referent a la ciutat, teixint una xarxa que connecti el talent local amb la ciutadania a través de la passió pels llibres. Per això, el que s'han proposat és facilitar la presència de les seves sòcies en fires de llibre i altres esdeveniments culturals, a més de fomentar l'autoedició i l'intercanvi de coneixements literaris entre les seves membres. També un dels objectius és organitzar cafès literaris, presentacions, tallers, xerrades i altres activitats culturals.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa una campanya per sensibilitzar els joves sobre les violències masclistes en entorns digitals. La iniciativa vol alertar sobre conductes de control, assetjament o intimidació que es produeixen a través de les xarxes socials i altres eines digitals. La campanya, que ja es pot veure a diferents punts de la ciutat, posa el focus en situacions que sovint passen desapercebudes o es consideren normals, com ara revisar el mòbil de la parella, exigir contrasenyes, controlar la ubicació o compartir continguts personals sense consentiment.
0: Gràcies, Júlia. I al Litoral Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El Joventut va tancar ahir la seva participació a la Lliga ACB i va posar el punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret nota alta. Els verd i negres van perdre contra el València Bàsquet per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble però que no va ser suficient. Els valencians van dominar des del salt inicial i un parcial de 0-16 al final del tercer quart va ser definitiu. El base Guillem Vives, que podria haver jugat el seu últim partit amb la penya, lamentava no haver pogut competir més.
4: Frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho, i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los, perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
3: El tècnic Dani Miret va posar en valor que l'equip s'havia deixat la pell, però s'havia quedat sense benzina.
5: Quan es perd, com hem perdut avui, que hem donat el 110%, penso que està al nivell de les victòries. Penso que l'equip s'ha buidat, s'ha vist clarament que hi ha hagut un tema de desgast que no m'ha arribat a més, però el que havíem de demanar, que és lluitar contra un equip gegant, ho hem fet, s'ha vist com hem lluitat i superorgullós de l'equip.
3: S'espera que avui el Club Verd i Negre convoqui els aficionats per fer un comiat amb els seus jugadors.
0: Gràcies, Martí. Seguim al Litoral. Des del Prat de Llobregat, ara ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. El PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions municipals del 2027. Pérez ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania. En aquest marc també ha rebutjat la corrupció i la desinformació.
7: Hay algunos que lo han hecho mal, muy mal. Pero el PSOE aquí ha sido tajante, expulsados de forma inmediata y sin titubeos, porque aquí no queremos corruptos. También quiero ser el alcalde que luche contra la confrontación y la crispación. Quiero ser el referente de la lucha contra las fuerzas de la derecha. Un alcalde que no tolere los bulos ni las mentiras en las redes sociales.
6: A l'acte hi ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra, que ha posat en valor les polítiques impulsades pels socialistes i ha reivindicat el paper del partit davant d'altres models polítics. A l'acte hi han assistit unes 500 persones que, tot just després dels parlaments, han gaudit d'una paella sota l'ombra dels arbres.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Una victòria per 0-1 a Sant Cugat serveix per posar el colofó de la temporada de l'Hoquei Club Castellà, que s'ha tancat amb l'ascens del segon equip a Primera Catalana. Els de Josep Antoni Pérez aconsegueixen situar els seus dos equips en les dues màximes categories de l'hoquei patins català, per primera vegada en la seva història. El que fa només quatre temporades era impensable, amb el primer equip a Segona Catalana lluitant sense èxit per l'ascens a Primera, ha passat a ser una realitat amb el primer equip ara a Nacional Catalana i el segon a Primera. Després d'haver acabat en cinquena posició del grup A, res podia predir que els grans tindrien opcions d'ascendir. Al davant, un dels clubs amb una de les bases més àmplies de Catalunya, el Sant Cugat, que va acabar en segona posició del grup B. Els santcugatencs, amb equips a Hockey Lliga, Hockey Plata i Nacional, també volien situar un equip en la quarta categoria i completar l'escala per poder tenir el passadís ideal per la seva base. Al davant, però, es van trobar un efectiu castellà que va saber buscar els punts febles del rival, després d'haver empatat a 3 en l'anada. Un solitari gol de Jan Canudas va desfermar l'eufòria per aconseguir l'objectiu de l'ascens en el segon play-off d'ascens que han jugat els equips sèniors del club aquesta temporada.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
9: Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra aquest 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central de la commemoració ha estat una marxa de sensibilització que ha sortit a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i ha recorregut diversos carrers de la ciutat amb el lema «Prou maltractament a la gent gran». Al punt final de la marxa a la plaça de la Vila s'ha llegit un manifest institucional que també celebrarà el ple municipal de juny. El text posa de relleu que el maltractament a les persones grans constitueix una vulneració dels drets humans i fa una crida a la societat i a les institucions perquè actuïn de manera decidida per erradicar-lo. El manifest recorda que cap forma de maltractament és acceptable i reclama més sensibilització, prevenció i recursos per garantir la protecció efectiva de les persones grans.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: Dissabte se celebrava el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, un tema que ens fa pensar en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possibles lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Alba Triadó n'ha parlat amb el dermatòleg Alejandro Lobato.
11: Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
12: Bon dia.
11: Gràcies per acompanyar-nos.
12: A vosaltres.
11: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
12: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
11: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
12: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
11: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
12: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
11: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
12: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt, molt, molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
11: Abans, quan li preguntava, no, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
12: Mm-hmm. Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, bueno, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
11: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
12: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
11: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. Uh-huh. El consulta vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
12: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses perquè, bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consulta, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
11: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
12: Doncs, sobretot de cara a l'estiu, és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, aproximadament. Després, també, coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
11: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
12: Doncs, sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
11: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
12: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, un que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nens, els nadons, hauríem d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale. I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
11: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues quines són, que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no? Sí, perquè no en som conscients.
12: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també, i bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
11: Clara, deia les mans i les ungles, m'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament, sí, que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
12: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en l'evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
11: No estan avalades.
12: Exacte.
11: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
12: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
11: Perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
12: Exacte,
11: entenc.
12: Això mateix.
11: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
12: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
11: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
12: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no? D'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys. Sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
11: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
12: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític, que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt inicials, la supervivència als 5 anys, no? Que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
11: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
12: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives i molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E i, per una altra banda, la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
11: ¿Ens les expliques?
12: Sí. La regla del ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura, i la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
11: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
12: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu, les teves pigues, diguéssim que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
11: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
12: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
11: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
12: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
11: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
12: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem. No? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica. Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
11: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
12: Sí, dependent del tipus, clar, això s'ha d'individualitzar, s'ha de veure el tipus, la persona, però jo sobretot el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
11: I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
12: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap. I persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
11: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells, que prendrem bona nota. Gràcies.
12: A vosaltres.

0: Passa minut i mig de 4:45 de la tarda. Avui és dilluns i toca parlar d'esports. És el temps de tertúlia que avui compartirem amb Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
1: Hola, què tal, Carme? Molt bona tarda, com estem?
0: Molt bé. Raül Chao, periodista a Sabadell, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, doncs aquí estem, de tornada de Zamora.
0: Ah, això et va preguntar. Hi vas anar, sí?
2: Sí, vaig anar amb autocar. Estic molt cansat, però ja amb piles carregades per divendres.
0: Molt bé. Què van, es van desplaçar unes 400 persones o així? O...
2: Vam anar uns 300.
0: 300, molt bé.
2: Vam anar uns 300, el Zamora ens va donar 400 i vam haver de tornar unes 100, perquè s'ha de dir que la combinació és molt dolenta. Per exemple, el Sabadell el que va fer va ser va volar fins a Valladolid i va de Valladolid, doncs, amb autocar es podia anar a moure, però clar, amb tren havies d'anar a Madrid i de Madrid a Zamora, i si no amb cotxe, però clar, amb cotxe són 8 hores, doncs autocar pues, pujar-hi una horeta llarga més.
0: Molt bé. Deixeu-me que saludem el tercer en discòrdia de tertúlia, Eduard Pomares, soci del Barça, i avui capverdià.
3: Bona tarda. Bueno, això ho has dit tu, eh? Ho has dit tu. A veure, deixeu-me aclarir una cosa. A veure, jo em considero una pàtrida mundialista, perquè no tinc cap selecció doncs, que m'hi pugui identificar.
0: Home, però parlaràs del Mundial, suposo.
3: Bueno, jo us puc contestar i puc parlar del Mundial, sí. Jo puc parlar, de tot, vull parlar de tot. El primer que vull fer és felicitar amb el Raül i esperar que el Sabadell pugui guanyar amb el Zamora i pugui pujar a segona.
0: Ara en parlem d'això. Miqui, eres tu que estaves intentant dir alguna cosa?
1: Sí. Jo vull comentar dues coses. Primer, avui queda clar que per l'Eduard, Cucurella és un ex-fan, no? Ja no ets fan de Cucurella.
3: No ho he sigut mai. No m'ha agradat mai aquest nano.
1: I li ha donat la benedicció al Raül perquè remunti al Sabadell, eh?
0: Ostres. Vinga, doncs escolteu, començarem no precisament per tot això que esteu comentant, sinó per celebrar, felicitar la 13a Champions del Barça d'handbol, que és un equip que no dona problemes, perd jugadors, com qui diu, a cada temporada, per peces importants, però es va refent i continua donant alegries al club i és una de les accions exemplars d'aquest Barça. Aquest cap de setmana doncs, va disputar aquesta final a 4 de la Champions i ho va fer després de conèixer la sorpresa de l'eliminació del Magdeburg a mans del Füchse de Berlín, que va ser el finalista juntament amb el Barça, un equip que també ho hem de dir, li va donar feina al Barça de Carlos Ortega. Jo no sé què té aquest equip o aquesta secció que és capaç de ressorgir de les seves pròpies, no cendres perquè no acaba d'estar mai mort, però sí de totes les seves ferides. Eduard.
3: Aviam, el que fa el Barça d'handbol té molt mèrit, o sigui, hem de partir de la base de que el Barça, la lliga domèstica, no té rival, és a dir, tants partits juga, tants partits guanya. A la Copa del Rei exactament igual. És a dir, nivell de competitivitat pràcticament nul i només pot competir quan surt a Europa. Clar que...

0: d'àmbit mundial vol venir al Barça. Vull dir, és una institució molt potent i jo crec que l'embol al Barça doncs, és molt atractiu, no?, pels jugadors de fora.
1: Doncs com us deia, ja té substitut, ara no recordo el nom, perquè així com tu tampoc no és que domini el mercat de l'embol, però aquest matí sentia notícies. El Carlos Ortega sembla que també continuarà, renovarà. I, per tant, aquest equip que tindrà dues pèrdues importants, la del porter i després aquest jugador francès, que també marxa després de sis temporades, doncs l'equip es tornarà a refer.
0: I l'eslové també he sentit que va ser l'últim partit, que no me'n recordo el nom. Hi havia un jugador eslové, el Barça també, que sembla que va ser l'últim partit.
2: Fixa si és conegut. Que no,
1: no, és que, a veure, tampoc no li fem tant seguiment, Miqui.
0: Aviam, això... jo demano disculpes perquè
2: no jo tampoc el sé,
0: jugadors del Barça, vull dir, cuidado.
1: Ja.
2: Jo tampoc el sé, Per això el pal és per tothom.
3: D'handbol només dir que Aleix Gómez és un extrem increïble. És a dir, a part de ser de Sabadell, que això també sempre suma, però que porta
2: ja sabia jo,
3: sent dels millors jugadors del món anys i anys. És a dir, jo me'n recordo de jugar en Jocs Olímpics i ser el millor de la selecció i amb el Barça. És que és una barbaritat. És que avui a la ràdio han parlat sobre els llançaments que ha fet. Si no m'equivoco, a la semifinal va ser un 6 de 8 i a la final un 6 de 6. És a dir, és una barbaritat de jugadors, que t'està donant una barbaritat de gols per campionat. I una de les claus de l'handbol sempre ha sigut el porter, no? El Barça l'any passat va perdre un dels dos porters, aquest any perd el segon, però és que Nilsen és una barbaritat. És que Nilsen, jo me'n recordo de veure Mundials i Eurocopes i companyia, i dius, és que aquest no el vols ni d'enemic, aquest no el pots tenir ni d'enemic, que sempre l'has de tenir al teu costat. Però pot ser un cas com Ludovic Fàbrega, no? És a dir, que se'n vagi dos o tres anys, guanyin diners i després tornin al Barça, perquè per mi el mèrit té que tu jugues en una lliga en què potser tens dos partits que has de competir, la resta podries jugar amb el filial, i després vas a Europa i a Europa només has perdut un partit aquest any. És que això és una estadística bàrbara.
1: La veritat és que Juste i Laporta, a aquest tàndem, s'ho està passant de conya aquesta temporada, només que de celebració en celebració. La Lliga de...
3: Juste porta més títols que Laporta, en aquest ritme, i espera't amb el bàsquet.
1: I a més que s'està animant per les celebracions, s'està deixant anar una mica, o sigui que...
2: I encara no ha fet el discurs de presa de possessió, no?
1: No, encara no.
2: Per això, que imagineu-vos, el Cava...
1: Estan divertits,
2: estan divertits. Circular.
1: La veritat és que...
0: Aquest vespre, el llum de gas, aquest vespre.
1: Aquest vespre. Clar, és que viatjaven aquesta nit de tornada i no sé si han arribat de matinada.
0: Bueno, és igual.
1: A Barcelona.
0: Si no és avui, serà demà. Això s'ha de celebrar.
1: Sempre hi ha l'excusa.
2: Sí, no, l'avió anava fent nessa.
0: Sí, home, sí. Quatre croquetes a la Lolita i motxen dos. Vinga.
1: Escolteu, ara sí, anem a parlar del Centre d'Esport Sabadell, que té doncs una última bala a la recàmera. Divendres, nova Creu Alta, a les 9 de la nit, allò ha de ser una caldera o una petita bombonera per fer que el somni del Sabadell es faci realitat. Raül, confieu en la remuntada?
3: Vaig estar a Zamora com per no confiar en aquest equip, que és una família, és un equip que transmet això a l'afició, és un equip que està tarat, estan tarats, i aleshores fa que tothom estigui tarat i tothom confia en ells. És a dir, confiem a mort en aquest equip. Crec que ells sortien de l'estadi dient ens han deixat vius els primers 30 minuts, que el Zamora va ser superior, ens han deixat vius, i no saben el que els espera la nova Creu Alta. Perquè el que van viure a la nova Creu Alta fa dues setmanes davant el Madrid-Castilla... Aquest sentiment, aquesta emoció, com va lluitar l'equip, crec que això a Zamora no l'han vist en tota la temporada. Aleshores, com diria aquell, 90 minuts i a la nova Creu Alta són molt llargs, no? I que és una remuntada que no sé si es pot dir remuntada, perquè és que és guanyar. Guanyar en el partit ets de segona divisió. Ja et val 1-0, el 2-0, el 3-0, el 2-1, el 3-2,
1: sí,
3: el 4-3.
1: Sí, el marcador
3: és a dir, guanyar ets de segona divisió. És a dir, qui no ho firmaria això a final de temporada? Que l'últim partit a casa, si guanyes, puges de categoria. És a dir, tothom ho firmaria. Aleshores, crec que és molt viable i que ja s'havien venut més de 10.000 entrades, només de socis i amics de socis, que demà a les 8 de la nit sortiran a la venda de les entrades al públic general i que jo crec que s'esgotarà més ràpid que un concert de Bad Bunny. És a dir, jo crec que en 5 minuts

0: volaran. És a dir, és un dia que es podria omplir la nova Creu Alta amb 30.000 persones tranquil·lament.
1: Molt bé.
2: Hem canviat ara el caramel a la porta de l'escola per un concert de Bad Bunny, eh? Fixeu-vos l'evolució, eh?
1: Sí. Ai,
2: és curiós, eh?
1: A veure què passa divendres. Estarem pendents i, evidentment, que dilluns que ve ja tindrem la resolució definitiva d'aquest play-off d'ascens, que esperem que caigui del costat del conjunt arlequinat.
0: Espero que dilluns que ve m'estigueu escoltant afònic i sense veu. Jo només espero això.
1: Home, llavors no podràs participar a la tertúlia si quedes afònic.
0: Bueno,
2: parlarà amb la IA. Amb
0: un tros de veu hi haurà.
1: Sí,
2: home, Raül, agafarem la teva veu amb la IA i tu vés explicant el que... Escrius el que vols dir i ja està.
1: Esperem que sí. Guarda't una miqueta ni que sigui un fil de veu per poder celebrar.
0: Dono la meva paraula.
1: Val. I ara ens anem de pet al Mundial, perquè la selecció espanyola, la Roja, ja està en capella, ja està a l'estadi d'Atlanta, on jugarà...
0: 11, ja tenim 11, eh?
1: Ja tenim 11. Tenim 11 i tenim una novetat. Juga a Cucurella, home, clar. Clar, perquè...
3: No, el Madrid perquè ja podria dir que és un mundialista.
1: Home, de fet ja ho han dit, eh? A Televisió Espanyola ja...
3: Hombre, claro, aquesta... la nuestra.
1: Aquesta referència ja l'han donat, o sigui
3: sí,
1: que...
3: Home, sí.
2: De fet, la crítica més gran avui que ha rebut el Madrid...
1: A veure, si parleu tots dos alhora no ens entendrem. Miqui.
2: Perdó.
1: Miqui.
2: Sí, la crítica avui que més s'escoltava pels mitjans de comunicació en general, fins i tot a Madrid, que m'ha sorprès, és una mica en el moment que s'ha anunciat el fitxatge de Cucurella, no? Traient una mica protagonisme a la selecció. És una mica com el que va passar l'any passat fa uns anys amb Lopetegui, us en recordeu, no?
1: Bueno, l'any passat no, ja fa uns quants anys.
2: Perdó, fa uns anys, a la darrera, al darrer Mundial, no va ser?
1: Exacte, que no van tenir una altra idea més brillant que anunciar el fitxatge just abans que comencés el Mundial.
2: Clar.
1: I clar. Què havia de fer llavors... la Federació Espanyola? Doncs
2: clar, tot
1: adéu.
2: Ho venen, que ha sigut molt ràpid, que ha sigut com amb molta discreció, etcètera, no? Però és el que parlem, jo crec que és un tema ja que s'havia tancat, i més encara quan Cucurella fa dos dies, si no recordo malament, si no m'erro va ser, crec que va ser a la COPE, per la nit, que va dir que seria, quan li preguntaven pel seu futur, no?, on acabaria, si al Barça, al Madrid o a quin equip, ell deia que no volia parlar de cap equip ni de cap fitxatge perquè seria com treure una mica la seva atenció del Mundial. Si recordeu, aquesta mateixa
1: quants,
2: frase
1: sí.
2: La va dir Lopetegui.
1: Sí, però a veure, que és igual, a qualsevol jugador que li preguntis en aquests moments,
2: sí.
1: Et respondrà, aquesta és la fórmula màgica, vull dir, no destrutem l'equip, no destrutem el grup, perquè si no, al final això pot afectar. Us pregunto...
0: Jo crec que tots els jugadors han de firmar els contractes abans del mercat, és a dir, abans de començar el Mundial, perquè imagina't que es lesiona durant el Mundial i ja si vols sortir, ja no pots sortir, t'has de quedar. Jo crec que Cucurella volia venir a Espanya sí o sí, i evidentment jo crec que la seva primera opció era el Barça, però clar, el Barça pues, possiblement no té 50 quilos per gastar-se en un lateral esquerre, ja que té a Valde, i entre Madrid i Atlético Madrid és el més ràpid, i el que deia Fabrizio Romano és que ha sigut una negociació superràpida, que va entrar al Madrid, una trucada de Mourinho i doncs cap a dins, però crec que Cucurella és un dels dos millors laterals del món amb Nuno Mendes, aleshores si el Madrid a Nuno Mendes crec que les relacions amb el PSG crec que no són les millors, doncs havia de ser Cucurella, i crec que és un tros de lateral i encaixa com l'anella al dit amb l'estil de Mourinho.
1: Sí, no, de veritat que les incorporacions que està fent el Madrid, falta a veure si em surt ara el portuguès, que encara no
3: Bernardo
1: està...
3: Silva.
1: Bernardo Silva. No m'arribava.
0: Sí. Tenen Dumfries i Konaté.
1: Bueno, a veure, si arriben a aconseguir totes aquestes incorporacions, la veritat és que Mourinho haurà de fer ben poca cosa. Vull dir que quedarà arregladet.
2: Haurà de fer molt, eh?
0: No molestar.
2: Sí,
0: no molestar.
2: Jo crec que haurà de fer molt, que és no molestar, correcte, però també haurà de fer una cosa que jo crec que també serà molt complicada. Fixeu-vos que les incorporacions i les posicions que el Madrid està ara mateix reforçant o fitxant, el passat estiu, l'estiu passat van ser 200 milions d'euros d'inversió. Llavors, és una mica reconèixer, primer, l'error, i segon, clar, Mourinho en la seva primera època va ser un dels entrenadors que el vestidor el va controlar excepte l'últim any, recordareu, amb el tema Casillas, etcètera, etcètera, no? Sergio Ramos, però aquest any o aquesta etapa en el Madrid veurem, perquè recordeu que en les últimes experiències de Mourinho a les banquetes han acabat en destitució i amb un vestidor que li ha marxat de les mans més d'una vegada. És que... Per tant, veurem, perquè el Madrid té molts egos dins. Vinicius, Mbappé, ara en els jugadors que arribaran, clar. O sigui, aquí al final, cada jugador que arriba és una amenaça per la resta.
0: Jo crec que aquí el que està dient el Miqui també té molt... jo totalment d'acord amb tot el que està dient. Per mi una de les claus que jo crec que Florentino té una criptonita i és Mourinho. I a Mourinho li permet absolutament tot.
2: Totalment.
0: És a dir, perquè Xavi Alonso l'any passat ell volia a Zubimendi i li van portar un altre jugador.
1: Ancelotti també
0: volia,
1: va demanar fitxatges.
0: Volia a Nico Paz i li van portar a Mastantuono. Mm. Volia un lateral esquerre defensiu i es van gastar 60 o 70 quilos en carreres. Ostres, jo crec que si a Xavi Alonso li diuen «Ei, vols fitxar Cucurella?», Xavi Alonso diu «de cabeza». Però què passa? Que Mourinho té una confiança gairebé de pare i fill amb Florentino i Mourinho està fent el que vol. Que està fent? Reforçant el Madrid de les posicions que eren dèbils. És a dir, ha tornat a fitxar un lateral dret, ha fitxat un lateral esquerre, ha fitxat un central, un migcampista com Bernardo Silva, que és un perfil que el Madrid no tenia. Però clar, per mi sí o sí necessiten un migcampista, és a dir, un Rodri de la vida, perquè no tenen, i crec que dalt necessiten un davanter d'un estil més Joselu, que no tenen, és a dir, perquè me'n recordo al Madrid quan Joselu remunta els últims gols contra el Bayern de Múnich, és un davanter totalment oposat a l'estil que té, però per mi la clau de Mourinho és si és l'únic entrenador que pot controlar Vinicius. És a dir, perquè Mourinho, si Vinicius no està defensant el partit, Mourinho el treu. I aleshores, a veure això,
2: no
0: com ho veu Florentino?
1: Deixem el Madrid, perquè vull preguntar-vos pel Mundial, que de moment hi ha molta gent que diu el més avorrit de moment de la història, i jo vull saber què esteu veient i què us està semblant.
0: Què no hem vist, la pregunta?
1: Eduard, tu què has vist?
3: Jo he vist molt poc, la veritat. Vull dir, vaig veure un trosset ahir d'Alemanya i para de comptar. Vull dir, el partit d'Espanya no el penso ni veure avui. O sigui, jo ja m'esperaré de cara als quarts de final o semifinals. És que és el que es diu, un Mundial de Seleccions, si no tens cap al·licient, si no tens res, doncs la veritat, veure-ho és molt avorrit. Jo només demano que els jugadors del Barça tornin tots sans i estalvis, i pot ser que tornin quan abans millor, sobretot el combinat de la selecció del País Veí. Vull dir, això és el que demano, que tornin aviat.
1: Com a bon culer, no?
3: Com a bon culer. El Rafinha i aquests es poden quedar unes setmanes més, però aquests del País Veí, que tornin aviat.
1: Que, mare meva.
2: Ja tenim un entrenador, per cert, un seleccionador destituït...
1: El de Tunísia.
2: Al Mundial,
3: el de Tunísia.
2: El de Tunísia,
1: sí. Sí, sí.
2: Sí, imagineu-vos, això del Mundial, o sigui, pràcticament és... Com va passar Lopetegui, doncs mira, una altra a la jornada 1 per perdre 5-1.
1: Escolta, Miqui, teniu dos terrassencs, no?, al Mundial, en diferents seleccions?
2: Tres.
1: Tres? I quin Tres. És? El tercer quin és?
2: Tenim Dani Olmo i Marc Pubill a la selecció espanyola.
1: Sí.
2: I a Ismael Saibari al Marroc.
1: Val.
2: Avui estava mirant una dada al Marroc,
1: sí,
2: que és la selecció que més jugadors té nascuts fora del Marroc.
1: Home, sí, l'altre dia, curiós, a l'11 titular, tots eren nascuts fora.
2: Correcte.
1: Tots?
2: Sí. En el cas de Saibari, que està al PSV, jugant Champions, és curiós perquè els tres jugadors de Terrassa juguen Champions, no? En el cas de Dani Olmo amb el Barça, el Marc Pubill amb l'Atlético de Madrid i com dèiem, Saibari, Ismael Saibari al PSV. O sigui que veurem el que poden aportar, però... Però bé...
1: Bona selecció, la del Marroc. Jo pensava que a la primera part, que vaig veure... Només la primera part, jo vaig veure l'1-1 i me'n vaig anar a dormir. Pensava que li farien un traje al Brasil, perquè el Brasil és que no rascava res, No hi era.
0: Marroc té una de les decepcions, té molta qualitat.
1: Li falta definir en l'últim tram, no?
2: A veure, ja...
0: Tu veus a Rafinha?
2: Jo crec que una de les decepcions del Mundial...
0: Perdó, és Rafinha del Brasil i no té res a veure amb el Rafinha del Barça. És a dir, Brasil és que Vinicius tingui el dia i que marqui un braç com l'altre dia.
1: I va tenir per empatar,
0: Totalment. A mi Marroc és una selecció que a nivell de qualitat crec que és de les més potents del Mundial, i per mi un Mundial és, després dels Jocs Olímpics, és la competició més gran que hi ha al món, i evidentment intento veure els màxims partits possibles, no? Però clar, que és una bogeria el dels horaris, és a dir, que hi ha dies que pots tenir 6 trams horaris diferents, és a dir, hi ha el partit de les 6, el partit de les 9, el partit de les 12, el partit de les 3, el partit de les 6 de la matinada, és a dir, que és una barbaritat, no? Però bueno, ja estem veient una miqueta les seleccions, encara queda Espanya, que juga ara, queda Portugal, queda Argentina, que són queda França, que jo crec que són seleccions que han d'estar a dalt, però per exemple hi ha els Països Baixos davant Japó. Països Baixos, és que Déu meu de la meva vida,
1: no té res.
0: Era un partit que si te'l posen a les 5 de la tarda estàs fent la migdiada, no? I per contra, doncs, vas veure Japó, que és un equip que transmetia un altre ritme.
1: Sí, sí.
2: Hi ha alguns partits, com a friki, m'agrada allò anar veient-vos a molts en diferit, no? Perquè després tens la possibilitat, no?, de veure's a la carta i aquestes coses, però jo crec que Brasil pot ser una de les decepcions del Mundial, i no tan sols per l'empat amb Marroc, perquè jo crec que Marroc el que s'ha de posar és en valor el que és com a selecció, o sigui, no és una ensopada de Brasil, jo crec que és mèrit del Marroc, i per altra banda jo crec que Brasil és més de figures mediàtiques, més que d'equip és enlluernats amb Ancelotti, enlluernats amb Vinícius i el tema Neymar. O sigui, no hi ha res més.
0: Exjugador.
2: Correcte.
0: És a dir, si, per mi la sorpresa seria que, i potser el que dic és una barbaritat, però per mi una sorpresa seria que Brasil arribés als quarts de final. És a dir, Brasil crec que no té plantilla.
1: El que vam veure em sembla que no arribarà.
2: I amb aquest format.
1: A veure si algú de vosaltres... Perdoneu, a veure si algú de vosaltres en sap dir alguna cosa de Cap Verd, que és el primer rival de la selecció espanyola aquesta tarda. Alguna dada que tingueu? Allò, anecdòtic.
3: Jo només tinc el porter té 40 anys.
1: El porter té 40 anys, efectivament.
2: És
1: un veterà.
2: La Fuente ha fet aquesta alineació per girant entorn als 40 anys del porter. Sí.
1: Què més?
0: Hi ha el jugador que no està convocat en aquest Mundial, però que tots el coneixerem, que és Bebé, que va estar jugant al Rayo Vallecano, que ara està a l'Ibiza, que és el jugador que xutava des de l'altra banda de l'estadi, i que és de Cabo Verd, però que no va, jo crec que va tenir algun problema o el que sigui, no està convocat. Però crec que és dels jugadors que són més coneguts, perquè la resta és que mires a qualsevol aplicació i no et sona cap jugador. Clar, avui és un partit perquè Espanya faci una demostració de que pot marcar molts gols, perquè potser els necessita després per quedar primer.
1: S'haurà de posar l'alçada d'Alemanya, no?
0: Sí, perquè recordem que l'últim partit d'Espanya és un Espanya-Uruguai en què depèn de com sigui el resultat davant Cabo Verde, potser a Espanya li val l'empat.
1: Què deies, Eduard?
3: I perdoneu les distàncies, saludem les distàncies i respecte cap a Alemanya.
1: Perdona.
3: Home,
1: escolta.
3: Per favor.
1: Alemanya ja fa anys
3: Alemanya és de les candidates a guanyar el Mundial junt amb Anglaterra.
1: Sempre és candidata, però últimament les últimes convocatòries...
0: No ha passat de fase de grups,
1: Les últimes
0: dos Mundials no ha passat de fase de grups. És a dir, el Mundial de Qatar va quedar tercera, el Mundial de Rússia va quedar fora, és a dir, des del Mundial que guanyen, des del 2014, és fracàs tras fracàs, igual que ha fet Espanya. És a dir, són països gairebé...
1: Una cosa és que no t'agradi, Eduard, que no t'identifiquis, i una altra és valorar la qualitat del conjunt.
3: No he dit que no m'agradi, Això ho heu donat per suposat.
1: Ah, sí, clar. Sí, això és veritat.
2: No.
0: Jo crec
1: però tu no t'identifiques amb la selecció espanyola, no?
3: Jo, zero.
1: Ja, molt bé.
0: Però doncs... jo crec que Espanya forma part d'aquest primer gran bloc de favorits, juntament amb Portugal i França. Jo crec que són les tres seleccions que a priori haurien de ser les principals candidates.
1: Acabem amb el Mundial, i abans de marxar molt ràpidament ja tenim final de la CB. Malauradament no pot ser final catalana, perquè el Joventut va caure en els tres partits contra el València, que sembla el gran favorit. Comencen dijous a les 8 del vespre al Roig Arena, els dos primers partits a València, i després continuen per Barcelona. Alguna cosa a dir sobre aquesta final, molt ràpid?
3: Sorpresa,
0: València molt favorit,
3: sorpresa.
0: Tot el que sigui que el Barça intenti forçar un quart o un cinquè partit, per mi seria un miracle.
1: Val, Eduard, vinga, tu, què?
3: Sorpresa, no m'esperava pas que arribi a la final.
1: també és veritat. Miqui.
2: Guanya el Barça i molt fan del porter de Cabo Verde, que es diu, i és un nom semblant a la ràdio, Bosinha.
1: Bosinha.
2: Bosinha, sí. La Bocinha, esperem que la tingui el Raül el dilluns bé. Seria el...
1: També, això estaria molt bé.
0: Si no, estaria a Cabo
2: Verde. Que sigui
0: Verde.
2: Boci, no Bocinha.
1: Si no, això, l'enviarem allà a Cap Verde a veure què troba. Senyors, que vagi molt bé, continuem parlant, que ens queden algunes tertúlies, no eres, però algunes.
3: I força Sabadell, força Sabadell.
1: I força Sabadell, sí, senyor.
0: Moltes gràcies, Eduard.
1: Que vagi molt bé.
2: Una abraçada.
0: Adéu,
1: bona tarda, adéu-siau. Adéu.

0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: La música descriu el territori.
6: La paraula descriu la música.
5: Música i paraula.
6: Paraula i territori.
5: A través dels instruments de cobla,
6: les nostres veus i la teva ràdio. Coplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. I la polsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una polsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat a un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OAL Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts, i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: A les 5 i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, tot i que en general el trànsit és més o menys fluid, sí que hem de destacar algun punt amb incidència, especialment la C58, on a causa d'un accident a Badia del Vallès, en sentit Terrassa, ha estat una estoneta tallada a l'autopista en aquesta direcció. Ara el que queda, de moment, és un sol carril obert i d'aquí, per tant, un tram d'aturades que arriba ja més o menys a la zona de Ripollet, quasi tocant a Montcada i Reixac, fins a aquest punt de Badia Vallès, com dèiem, en sentit nord. Afectada també de retruc la B30 al lateral de l'autopista P7 a Barberà de Vallès, quan connecta amb aquesta C58, i també la pròpia autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona. Tret d'aquesta zona, amb evidents complicacions, a la resta el que dèiem, el trànsit va fent, amb alguns punts una mica més carregats, com les dues rondes, per exemple, Barcelona en sentit Trinitat, o en el cas de l'autovia 2, aquí tenim aturades entre l'Hospitalet i Cornellà de sortida en sentit Lleida, en aquest cas a causa d'un vehicle variat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
4: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
6: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: El nostre company Sergi Estapé ens descobreix ara el terrassenc Lluís Martínez, una persona acostumada a fer quilòmetres al voltant o al volant d'un camió i amb inquietuds que sembla que són molt interessants. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Lluís Martínez, com comentaves. Què tal, Lluís, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, molt bé, molt bé.
1: Escolta'm una cosa, va, comencem una mica. El primer que vas començar així a treballar va ser de cambrer, no? Que vas acabar els estudis i no vas voler continuar, o com va anar això?
2: Bé, bueno, les necessitats de casa més aviat em van obligar a haver de treballar, però, bueno, no vaig poder acabar els estudis realment.
1: Mm-hmm.
2: No? I però, bueno, és la vida.
1: Sí, sí, no? Llavors comences, bueno, és molt clàssic, no? Molta gent ho hem fet, no?, de cambrer, i després també vas treballar a alguna fàbrica, no?
2: Sí, sí, sí. Realment, o sigui, deixes el món de l'hostaleria, doncs perquè realment és una feina que crema bastant, atendre la gent i demà, és moltes hores i tal. I, bueno, agafes l'oportunitat de fer 8 hores, estar més tranquil, i, bueno, vaig provar i endavant vaig estar una temporada, sí, sí.
1: Molt bé, fins que va arribar un punt que fas una mica un canvi a la teva vida quan et vas treure el carnet de conduir camions, no? Com, no sé, si és ja vas fer-ho... No, no sé, molta gent ho feia a la mil i no sé quan ho fas. Tu quan decideixes treure't aquest carnet?
2: Ja, no, mira, justament jo vaig tenir l'oportunitat de treure'm els carnets a la mil i realment pensava, jo caminer, per què? O sigui, no veig la necessitat ni m'agrada ni res. I després, amb els anys, curiosament, no vaig veure una bona oportunitat de guanyar bastant diners encara que fos sacrificat i justament m'hi vaig haver de posar, doncs, per això. Però sí, l'oportunitat la vaig tenir, la tenia davant i no la vaig agafar.
1: Mm-hmm. Molt bé, comences llavors a treballar, bueno, a conduir camions, no?
2: Sí, sí, sí, sí, a fer internacional i, bueno, a patejar carreteres d'Europa, sí, sí.
1: Però va haver un moment que diríem que ho feies pel teu compte, no? Eres com, bueno, sí, portaves tu...
2: Realment, quan jo vaig començar, bueno, i ara també una mica... Però per ara, quan hi ha manca de conductors, doncs ja no és tan explícit així. Realment les empreses, si no tenies un mínim de 2 anys d'experiència, no t'agafaven. Mm-hmm. I aleshores, doncs clar, per agafar aquesta experiència, o posaves pel teu compte, ho era molt difícil que algú et donés l'oportunitat. Tenint en compte, clar, que et donen al teu càrrec una màquina que pot valdre, doncs, jo què sé, més de 100.000 euros, tranquil·lament, 100.000, mm-hmm. Depèn. Val molta pela, i clar, posar... amb una persona novel, una màquina així, doncs és molt confiar.
1: Mm-hmm. Però arriba un punt que, bueno, el que dèiem, no? que treballaves pel teu compte, però finalment decideixes, doncs, dir, bueno, deixo aquest camí i tu començo a treballar per altres, no?
2: Sí, Sergi, perquè és que realment l'època que jo vaig estar d'autònom, realment els 2 primers anys van ser anys realment molt bons. I la resta van anar cap avall, de tal manera que em vaig arruïnar 3 vegades. És que no hi havia vida, no es vivia, no hi havia vacances, no hi havia hores, tot eren maldecaps, tot eren preocupacions. Aleshores, quan, gràcies a Déu, per obligació, perquè jo treballava per una altra empresa, aquella empresa va tenir un problema i vam haver de deixar de facturar, doncs em vaig veure amb l'obligació de mirar de vendre-ho tot i de treballar per compte meva. I llavors, realment, la meva feina de camioner realment va començar a ser rentable quan vaig treballar per algú altre.
1: Mm-hmm. És molt diferent, no? És un altre tipus d'obligacions, no?
2: Molt. O sigui, és fer la mateixa feina amb la diferència de que, exacte, la paraula és aquestes obligacions. T'oblides del preu del gasoil. Jo sabia el preu, més o menys, no, potser és exagerada, totes les benzineres, el gasoil, el preu que estava abans. Ara t'asseguro que no sé ni el preu que va. No ho sé. Mm-hmm. No entens? El gasoil, les rodes, les assegurances. Qualsevol reparació que tinguis de cotxe, perquè facis una idea, amb un camió es pot multiplicar per 3 o per 4 el seu cost. Clar. Aleshores, clar, has de fer una bona facturació. La majoria d'empreses paguen per quilòmetres. Si no fas quilòmetres i estàs esperant a llocs o tens un problema en el camí o el que sigui, no estàs cobrant res. Aleshores, això es nota molt.
1: Mm-hmm. El que sí que en parlàvem un dia, sigui pel teu compte o sigui treballant per un altre, és una feina en la qual us trobeu sols, no? Bueno, és molt solitària, no?
2: Sí, sí, sí, clar, realment... o et trobes amb companys o així, o realment no. I abans sí que hi havia molt l'esperit de germanor amb el transport. I també els viatges es quadraven molt perquè anessin més d'un company a la mateixa ruta. I anaven una amb l'altra. Abans quasi tots portàvem l'emissora de aficionat i ens van comunicar, no xerràvem tot el viatge. Ara no, ara per les presses, per el que sigui, tot és molt més individualitzat i tothom va molt a la seva i és molt solitari. I o et crees unes distraccions compatibles amb la conducció en tema, evidentment, o ho portes malament.
1: Mm-hmm. Entre elles, distraccions, ets un fan d'escoltar la ràdio, no?
2: Molt, molt. Jo tinc unes rutines de ràdio que pràcticament tota la ràdio, bàsicament és Catalunya Ràdio, és RAC1, a l'informatiu m'enxupo a l'informatiu de la tele de Terrassa al vespre, i bueno, i si, quan puc me l'enxufo per internet, amb la tablet, escolto la nit esfèrica, que és un programa també de Ràdio Terrassa,
1: sí,
2: que és dels millors programes de la ràdio espanyola catalana mundial. La Ceres un solete, bueno, és que bueno, són meravellosos. Són un programa molt dinàmic, la veritat, amb unes seccions, i quan s'ajunten tota la crew és que estan zumbats, tot una tertúlia, entre una secció i l'altra van ajuntant comentaris i estan com un llum. És divertidíssim.
1: Bé, de fet, la nit estèrica en vam parlar aquí, a la secció que tenim al viatge al centre de la ràdio, en vam parlar fa unes setmanes i vam parlar amb l'Ester, que realment, com dius, doncs fan un programa divertit.
2: Sí,
1: i per això ho vam...
2: És molt interessant, eh?
1: Uh-huh. T'ha entrevistat a tu o no?
2: No, encara.
1: Encara no? Pues li haurem de dir a l'Ester que t'entrevisti un dia que parli amb tu. Escolta'm una cosa, una cosa que també... parlàvem anteriorment, és que potser a vegades els camions no... Diríem que no són molt valorats per la carretera, no? La gent es queixa molt, es diuen que molesteu, què em pots dir d'això?
2: Clar, bueno, realment nosaltres, jo ho entenc, eh? O sigui, hem de tenir en compte que anem carregadíssims. Aleshores, clar, són vehicles lents, ja diuen, els carrers que ja fem quan anem en pujades són carrers de vehicles lents. I estem molt limitats. I falta moltíssima pedagogia, ja no del camí, de la carretera. Moltíssima. Un camió no només molesta quan estan avançant, perquè anem limitats de velocitat. I sí que és cert, sobretot la gent es queixa dels avançaments, i sí que és cert que si l'avançat no agafa la il·luminació que necessita i baixa un parell de puntes la velocitat, allò va més ràpid i es pot fer llarg. Però, clar, també hem de pensar que amb 40, 42 tones, el fet d'haver de frenar el camí i recuperar la velocitat de tot aquell pes és una borrada. Vull dir que hem de ser més conscients de que un camió és absolutament necessari per les vides de tothom, perquè és que un camió ho transporta tot, des d'un bolígraf que tinguis a la mà, fins a la nevera que tens a casa, fins a la bombeta que canviaràs demà perquè se te fos. Absolutament tot, un cordó de sabata, tot. Aleshores, hem d'acceptar els camions com a bé necessari o com a mal menor. Però, clar, és molt important. A la carretera es necessiten camions encara que pesi. I és fotut que, mira, ara justament aquesta setmana ja han començat les restriccions de l'estiu perquè la gent, evidentment, vol anar a la platja, tal, tal, tal. Un camioner que porta el telèfon fora de casa i pot arribar a les 11 a casa seva s'ha d'esperar perquè l'APC està tancada de 10 a 12 del migdia pels camions. Que potser és bona feina perquè ja només ens faltaria els camions a les retencions, sí, però que se'n va de vacances a passar un dia tranquil·lament sense pressa relativa o la pressa que té se l'autoimposa perquè realment té festa, no se'n dona compte que aquell senyor que l'estàs tallant perquè et pos davant, mil coses, aquell senyor porta hores treballant, vol anar a casa que porta tota la setmana fora i s'ha d'esperar les dues perquè tu, amb tot el dret i tot el que tu vulguis, vols anar a la platja. És una qüestió de pedagogia, com t'he dit abans, jo crec, eh?
1: Bueno, i de fet, suposo també que pagueu a vegades justos per pecador. Segur que hi ha camioners que fan alguna cosa que no s'ha de fer, però també hi ha conductors, motoristes, etc. Per tant, no s'hauria d'estigmatitzar a ningú, no?
2: Mira, això és qüestió de traça en la teva feina. Quan tu estàs fent contínuament una feina, la comences, estàs aprenent i estàs molt atent a la feina. Quan la teva feina és una rutina, et permet, jo què sé, doncs, engegar-te un cigarret o donar-li un cop d'ull a un WhatsApp que t'ha arribat, o jo què sé, o mirar enrere i tornar a la màquina perquè ho fas cada dia. M'explico. La rutina crea hàbits, bons i dolents. Mm-hmm. I en aquest cas, doncs, el camioner domina la seva màquina perquè està 15 hores fent de caminer cada dia. Repeteixo, 15 hores cada dia a la seva feina.
1: Faré l'última pregunta, sí, d'aquest tema, després passem a altres. Vas fer transport internacional. Això també, bueno, et dona un bagatge, no? Has conegut molts països, això déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, això és una mica trampa, també, perquè realment nosaltres som, entre cometes, experts en autopistes i polígons.
1: Yeah.
2: Sí, clar, jo he anat, mira, encara t'ho matiso més, he passat 1.000 vegades per París, per Colònia, per Múnich, per Londres, però tots són els perifèrics. Quan realment tens la sort de gaudir d'una ciutat és perquè has pogut col·locar un cap de setmana que passes fora de casa teva, has pogut col·locar el camí en un lloc relativament segur i proper en algun lloc, perquè, clar, depèn d'on te'l deixis, ni tens autobús, ni taxi, ni res, no coneixes la zona. No és fàcil, els viatges sí, però es veuen autopistes i polígons. O sigui, traiem-nos del cap el romanticisme de que un camioner és, com deia un polític que ja va morir que fa molts anys, que tirava molt a la dreta, que érem turistes pagats.
1: Uh-huh.
2: Sí, és això. Sí, aquell senyor Iribarne. Deia que érem turistes pagats. No, no és així, no, senyor.
1: El Lluís, com dèiem, ha treballat a cambrer, a fàbriques i tal, és camioner, però hi ha una cosa que t'hauria agradat potser més, no?, que seria una mica el món de la faràndula, no?, dedicar-te a l'espectacle, no?
2: Sí, jo de petit sempre, bueno, sempre m'ha cridat l'atenció, les llums, el brilli-brilli, l'espectacle, a veure del dia la gent, a mi això m'omple moltíssim. És divertidíssim ser la persona que estàs fent riure a la gent i amb tu, o amb tu o de tu. A mi, més, realment, igual. El que m'interessa és que la gent li provoquis un somriure o un bon riure perquè aquell dia canvi, si no és massa bo. M'entens? Per mi és genial. A la vida és bàsic. I bueno, sí, de petit voldria ser això. Però, clar, doncs la vida, les circumstàncies, ja sabem, les costumdantes, que els artistes estan mal mirats i tot, doncs la vida porta cap a altres cantons. Però sí, realment, quan hi ha uns hàbits de conducta generalitzat que van contra la personalitat d'una persona, és complicat tirar endavant. No, complicat no, si ja no ho et, ja no és una possibilitat. I també no es compta amb el temps, que bueno, que sí que era una possibilitat.
1: Mm-hmm.
2: I ja està, però ja està.
1: L'has pogut, diríem, fer després com amateur? No sé, perquè em vas dir que t'agradava, més agradat ser actor, cantant o balleria, has pogut fer alguna cosa o no?
2: Sí. No, mira, realment no he pogut, doncs, justament per el que et deia, no? Per la meva feina, perquè faig una hora, 1.000 hores al mes, i moltes vegades fer activitats grupals com teatre o espectacles o així, jo penso, tampoc he trobat, cuidado, però t'ha de crear una mica de compromís per respecte als teus companys i temps durant la setmana per fer assajos, per parlar les coses, per fer reunions, coses que jo haig de descartar de primera mà i només conto ara, en pràcticament tots els caps de setmana, però abans encara menys, abans no, m'explico. O sigui, tot això, individual, doncs no. No, perquè no... Jo necessito algú que m'entendi de fora de la cortina de l'escenari i em planti davant de la gent, m'entens? I si no tinc ningú que ho faig a sol, doncs no ho faig.
1: I em comentaves també que, tenint en compte les hores que estàs fora, quan estàs per aquí t'agrada estar amb la teva gent, amb la família, amb els familiars...
2: Clar. Llavors amb ells sí que fotem show. O fotem un karaoke, que ens ho passem bé. Allò, coge aire, deja ja la nota, que te vas a ahogar, m'estis coses així. No sé, ens veiem molt, ja està. Però sí, la qüestió és intentar disfrutar tot el moment que podem. Això és important.
1: Sí, perquè també no cal ser un professional, no? O sigui, pots fer espectacle, com dius tu, no? Allà amb els amics i, mira, escolta, fer uns riures, uns acudits i cantar, no?
2: Clar, com molt bé deies abans, jo em passo el dia escoltant la ràdio, però a part d'escoltar programes de tertúlia, d'informació, de tal, tal, busco molt programes que em facin riure.
1: Clar.
2: Aleshores, vulguis que no, subliminalment, d'allà treus moltes tonteries per fer riure. I jo mateix, o sigui, jo també passo teta, jo també ric. Perquè a vegades, quan vaig fer la genada, si és que abans d'explicar-la no em dóna temps, ja m'estic tapant de riure. No entens? O sigui, bueno, va com va, per això.
1: Doncs avui hem conegut una mica més el terrassenc Lluís Martínez, camioner i una persona que li agrada doncs el món de l'espectacle, perquè no, i que sempre que pot, encara que sigui en plan aquí dintre les seves amistats i les seves familiars, pot fer una mica el xou. Lluís, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Sergi, deixa'm dir una cosa molt petita, per favor. M'enganxes que estem gairebé tornant del Gay Pride de Sitges, i el que vull dir, una cosa que crec molt important, respectem a tothom, estimem a qui vulguem estimar, siguem lliures i no jutgem a qui vols estimar, perquè realment penso que ens enumerem de persones i no de cossos. I tirem endavant estimant a qui tenim a la vora i païnt com puguem la vida que ens toca, perquè la vida és una merda. Però depèn de nosaltres, sí, la base, o sigui, els problemes d'aquestes coses ens ho porten la vida. Depèn de nosaltres, amb un somriure, tirar endavant, perquè amb voluntat i amb carinyo i amb amor es tira endavant. Ja està, cert.
1: Molt bé, Lluís, moltes gràcies.
2: Per favor, un plaer. Gràcies. Adéu.

0: Sabíeu que la ciència s'il·lustra? Doncs sí, les molècules són més fàcils d'entendre si hi ha algú que els hi dona forma. Avui coneixem aquesta faceta de la mà de la il·lustradora científica i artista Maria Àngels Vilella. Maria Àngels, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns per què la ciència necessita il·lustracions.
1: Doncs crec que és perquè els conceptes científics sempre són molt complicats, vale? Si no ets científic pròpiament, et costen moltíssim més, però si algú hi posa color i forma, doncs sí, els acostes més, no?, a la gent que no els entén perquè no els estudia directament.
0: Perquè no? sembla una mica abstracta, no?, la ciència.
1: Per mi ho és, absolutament. Jo sóc filòsofa. Uh-huh. Llavors jo vaig anar a parar a un centre tecnològic, vaig treballar molts anys en un centre tecnològic, i vaig anar canviant de centre tecnològic, finalment vaig anar a parar a l'ICM2, allà vaig començar a il·lustrar, i ara estic a l'ICMAP i continuo il·lustrant. Jo no sóc científica, però sí que crec que quan els científics em traslladen els seus estudis, les seves investigacions i demés, i jo els intento donar forma, doncs crec que aconsegueixo acostar-la a la gent que no és científica.
0: Està molt bé.
1: No sé si t'he respost, però...
0: Sí, no. Jo crec que trobes el punt ideal per fer aquesta interpretació que després...
1: Exacte, sí. Exacte. I li dono una miqueta de... Li trec la realitat i li dono la part més plàstica, la part més creativa, no?
0: Exacte.
1: La part única, diguem, no? Mm.
0: I escolta, en què et bases de referència per fer les il·lustracions de molècules, cèl·lules, partícules, òrgans?
1: Heu de pensar que jo quan il·lustro el que estic intentant és transmetre una investigació concreta, ¿vale? Perquè els científics el que fan és publicacions, ¿vale? Ells publiquen a revistes científiques de renom. ¿Vale? Llavors, en aquestes publicacions, moltes vegades els demanen si volen presentar també una il·lustració que acompanyi, per fer més accessible la investigació en si.
0: Exacte.
1: Llavors, el que faig és posar-me en contacte amb els... Bueno, ells es posen en contacte amb mi, ¿vale? Els investigadors es posen en contacte amb mi, em diuen, mira, tinc aquesta publicació en breu, m'han demanat que la il·lustri, ¿vale? Llavors m'agradaria que tu m'il·lustressis aquesta investigació. Llavors m'expliquen una miqueta la investigació, m'expliquen una miqueta la idea que tenen, i després jo començo amb la idea que tenen, jo els hi faig preguntes per treure una miqueta l'entrellat del que tenen al cap, perquè el que costa en la meva feina és...
0: Interpretar.
1: Clar, entendre què volen i fer-ho de la manera que ells volen, d'acord? ¿Vale?
0: Clar.
1: Llavors, ens fem una primera entrevista, jo els faig un primer esbós, fem una segona entrevista, fem uns canvis en aquest esbós, i anem treballant d'esbós en esbós fins que em diuen això sí, ¿vale? I després això sí vol dir acabo el dibuix, acabo la il·lustració, la colorejo, li dono forma, li poso tots els tons, els colors i demés, i llavors l'entreguem, no? L'entreguem a la revista en si.
0: I ells són exactament els científics qui donen l'okay a la teva interpretació?
1: Sí, perquè ells tenen... Hem de fer un dibuix bonic, però científic alhora, uh-huh. Val? Llavors jo el que faig és donar-li forma, la forma bonica, diguem, i il·lustrar-ho perquè quedi accessible, vale? I s'entengui, però llavors ells m'han de donar l'okay científic. És a dir, aquella il·lustració ha de tenir significat científic.
0: Clar.
1: Llavors, sí que són ells, en definitiva, quan ells em donen el que és científic, jo li poso color i alegria, ¿vale? Però el que és científic ja ha de ser.
0: Val. I ha de ser, com més fidel a la realitat, millor.
1: Millor, sí.
0: Exacte.
1: Sí. I llavors també hi ha un altre ok final, que són les revistes científiques. Les revistes científiques acaben donant també un ok perquè o t'ho publiquen o no t'ho publiquen. Saps què ho he dit?
0: Sí. Uh-huh.
1: Per tant, l'okay a la publicació final el donen també les revistes.
0: Val. Hem parlat del procés, que ja ens hem fet una idea, més o menys, però parla'ns de les eines. Quines eines utilitzes?
1: Normalment treballo amb digital, vale? A no ser que els científics em demanin el contrari. Treballo amb digital, perquè com que hem d'anar canviant el disseny sobre disseny, saps? O sigui, de l'esbós, canviar coses, a l'altre esbós, canviar coses, i així vaig fent. Si si ho fes amb pintura o amb dibuix, sí, seria sempre molt més complicat. Al fer-ho en digital, puc treballar per capes.
0: I llavors, tant,
1: vaig canviant capes. Vale? Això no els agrada, canvio aquesta capa. Això no els agrada, canvio aquesta capa. I com que tot ho faig per capes, perquè ara ja n'he pres, al principi em va costar una mica, però ara ho faig tot per capes. I quan sí, sí, se m'acaben les capes, faig un copy-paste, uneixo les capes que sí que m'han dit que estan ok i obro capa nova. Vale? I així vaig treballant i em facilita moltíssim la feina.
0: I quines són les dificultats principals de la il·lustració científica, o almenys les que amb les quals tu t'hi has trobat?
1: Per mi, que faig científica però no faig, per exemple, no faig natura o no faig fauna ni flora, vale? Faig científica purament, faig molecular, faig... he fet una miqueta de tot, però sí que faig mobs, coses una miqueta més abstractes, vale? El que més em consta, a mi el que més em costa és que el que jo dibuixo sigui fidedigne al que ells tenen al cap. Vale? O sigui, posant-nos aquest diàleg inicial que tenim els investigadors i jo, és bàsic per mi, perquè quan jo ja capto la idea que ells tenen, llavors tot és molt fluid. Però fins que no ho capto, a vegades costa una mica, saps, entendre què és el que ells tenen al cap i com m'ho transmeten. Però aquest és el punt, diguem, més complex.
0: Sí, sí. I és art, la il·lustració científica? Què diries?
1: Oh, I tant que és art. A veure, hi ha d'haver-hi un trasfons molt científic, o que s'ha d'entendre la part més científica en aquesta il·lustració, però en definitiva estic fent una il·lustració. I li poso tot el meu amor i tot el meu art. Vull dir que sí, haig de dir que sí que és art.
0: Explica'ns, a Maria Àngels, quin projecte dels que has desenvolupat t'ha marcat i per què.
1: Home, mira, aquest any vaig fer una cosa que em va agradar moltíssim a l'escola, a la 25a Escola de Materials Moleculars que es va organitzar des de l'ICMAP a Sitges, vale? És com un congrés que dura 5 dies aproximadament, vale? I els organitzadors del congrés em van demanar que fes el Premi Honorífic, perquè com que feia 25 anys que l'escola es va fent, vale? Els hi vam fer un premi honorífic a les tres persones que van fundar l'escola. I em van fer una il·lustració científica per aquestes tres persones. I per mi això ha sigut un repte molt bonic, perquè no era tan científica la il·lustració, sinó que era més artística. Vale? Li vaig donar tot el meu rotllo artístic i després ells em van dir quins punts científics volien que predominessin i que es veiessin. Però va ser com molt creativa i molt oberta. La veritat és que vaig disfrutar molt.
0: Abans parlàvem de les capes, no? Quan fèiem referència a les eines que utilitzes perquè treballes en digital. Com ha canviat el vostre ofici la intel·ligència artificial?
1: A veure, la intel·ligència artificial no és el dibuix en digital, vale? Jo treballo en digital, vull dir que treballo en un programa que es diu Procreate, que el que fa és donar-me les eines, facilitar-me les eines que hi haurien en una llibreria, en una papereria i en una tenda de pintures, vale? Totes aquestes eines les tinc compilades en un iPad, vale? Amb un programa que m'ho facilita, que és el Procreate. Però, a part, hi ha ara la intel·ligència artificial, vale? La intel·ligència artificial, quan s'utilitza obviant la nostra feina, és un problema. És un problema perquè ens pot prendre feina, val? Però si aprenem a usar-la i si entenem que pot arribar a ser diguem, una eina més, vale? Pot arribar-nos a ajudar. Val? El que no es pot és agafar la intel·ligència artificial i dir-li fes-me una portada científica, agafar aquella portada i posar-la en una revista. Això no. De fet, sempre hi ha... La intel·ligència artificial encara no fa portades científiques que tinguin tota la coherència i que siguin el bonic que volen els científics, vale? Però sí que els científics moltes vegades m'han agafat i m'han dit: mira, jo li vaig dient a la intel·ligència artificial que em fes aquesta idea, vale? I fan un prompt, i el que els agrada d'aquell prompt o d'aquells uns quants prompts que han fet, em diuen, mira, m'agradaria que això fos barrejat amb això, que això hi hagués això aquí, això allà, ta, ta, ta, i et donen una mica la idea que ells tenen al cap que els hi ha fet la intel·ligència artificial. Llavors jo, amb totes aquestes idees barrejades, faig una portada que queda estupenda. Saps?
0: Sí,
1: i que també es pot entendre la idea, la intel·ligència artificial ha vingut aquí per quedar-se. Per tant, hauríem d'aprendre-la a utilitzar correctament.
0: Molt bé.
1: I d'aquesta manera, com una eina més, doncs jo crec que és una manera correcta d'utilitzar-la.
0: I tu quan vas començar en aquest sector?
1: Doncs mira, un científic va confiar en mi perquè va veure com treballava, perquè jo soc artista, vale? Jo faig dibuix pintura, faig grafiti, inclús faig una miqueta d'escultura, faig còmic, vale? Mm. I va veure com treballava i em va dir, ostres, no em faries una portada científica? I vaig pensar, aquest investigador l'haig d'anomenar, vale? Es diu Daniel Maspoch, i la veritat és que ell em va obrir les portes en aquest món i vaig estar treballant amb ell aquesta primera portada científica i vaig disfrutar moltíssim, em va agradar molt, i a partir d'ell, doncs, he anat tenint altres investigadors que m'han obert les portes, no? I mira, ja hi estic posada.
0: Podem dir, doncs, que hi has arribat una mica per casualitat.
1: Sí, sí, sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Però si algú et preguntés, sí. Maria Àngels, com s'hi arriba a ser il·lustradora científica, què li diries?
1: Doncs dibuixant una mica, dibuixant molt, vale? Però sí, has de tenir un cop de sort també per entrar. Sí. Tot el tema de l'art, tot el tema dels artistes, en definitiva hem d'estar en el lloc oportú havent treballat molt. En algun moment, saps? En algun moment... Mm-hmm. concret de la teva història de treball, pots tenir sort i pots entrar en un camí que potser no tenies ni previst. Com
0: que descobreixes, no?
1: Sí, el descobreixes així nou per tu i al final pues, t'agrada i t'enganxa, no? I llavors el promociones, llavors intentes donar veus de que ets il·lustrador científic, intentes posar-te en contacte amb altres científics, envies currículums, bueno, tot, no? Però sí, jo diria que és una mica... A vegades treballar molt, això sí, però un cop de sort.
0: Mm. Doncs t'agraïm moltíssim, Maria Àngels Villella, que avui ens hagis acompanyat al Connectats per descobrir doncs una, podríem dir que una tasca, una feina que no estàvem gaire al dia. Per tant, avui ens has il·lustrat, i mai millor dit, amb la teva experiència. Maria Àngels, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat a parlar-ne.
0: De res. Adéu-siau.
1: Adéu, bona tarda.

0: tarda, no et desconnectis. Connectar.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

Hola, bona tarda, sóc l'Anna i avui us vull recomanar la cançó de Kiss Me, de Sixpence, None the Richer, que és una de les meves cançons preferides, ja que fa molts anys me la va ensenyar la meva mare. Adéu!

0: Diuen que l'escriptura és terapèutica. Escriure ajuda a canalitzar emocions i gestionar moments difícils, però també pot ser una afició que compartir amb altres persones. El Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa, situat al Prat de Llobregat, organitza un grup de trobada quinzenal pensat per a persones amb ganes d'escriure, experimentar i compartir. Avui volem conèixer com funciona aquest grup i també els beneficis que aporta les persones que hi participen. I per això marxem al Prat, als estudis del Prat Ràdio es troba la Isa Gonzalo. Molt bona tarda, Isa.
1: Bona tarda. A les trobades es busca generar un espai creatiu on llegir textos i també provar idees. Per parlar-ne, ens trobem amb la gerent del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, Yolanda Soriano. Bona tarda. Una mica

0: L'objectiu és fer servir el centre cívic com un punt de reunió entre diferents grups, oi?
1: Sí, exacte. Des del centre cívic, la nostra vocació des de fa ja molt temps és això, que la gent, al tractar-se d'una oferta formativa d'iniciació, el que ens passava, el que havíem detectat, és que la gent s'iniciava reiteradament. Hi havia un punt que era, ja no sabés, ja, o sigui, tu ja sabes mucho per estar fent iniciació al ganxet o el que sigui. Llavors vam estar donant-li voltes a com podem fer per donar continuïtat precisament a aquesta gent que té ganes de continuar practicant i ja no pot fer dintre oferta formativa perquè és una oferta formativa d'iniciació. Llavors van sortir aquesta idea dels grups de pràctica. La veritat és que amb els arts visuals, tot el tema del fet a mà, doncs de seguida s'hi van enganxar, perquè a més hi havia gent que portava molt de temps al centre cívic, també hi havia entitats que tenien ganes com de provar això, que no fos una activitat guiada per una tallerista, sinó que elles mateixes poguessin ser les protagonistes d'aquesta experiència d'aprenentatge, també com a espai de trobada. I hem anat provant amb les diferents disciplines que tenim al Ribera, no? I la veritat és que funciona, gastronomia funciona, arts visuals funciona, i ara, amb aquest nou encàrrec d'iniciar una línia de foment a la lectura dintre d'aquest pla lector que just va presentar la setmana passada, doncs vam començar a provar, no?, altres tallers que fins ara no havíem provat, com era el d'escriptura que vam fer el mes de febrer, i tachan! Va sortir, doncs, aquest club d'escriptura que des del març, em sembla, no?, des del març que està en marxa, no?, amb aquesta línia de, doncs, el que dèiem, de donar resposta a aquesta gent que s'inicia amb alguna cosa i diuen, vale, i ara què fem, no? I el centre cívic no sempre pot donar resposta, pues fem un altre curs, no?, perquè tenim una oferta formativa que és com trimestral, al mes de la tardor, a l'hivern, pues encara és més gairebé semestral, bueno, no? Llavors, doncs, intentem oferir, pues, si vols venir, vine, t'acompanyem, t'ajudem en el que faci falta. També els tenim com a grups al que proposar i que ens proposin, perquè la idea també del centre cívic és que aquests grups de pràctica puguin anar més enllà del seu dia a dia i poder implicar-se en la vida del centre d'altres maneres i també ser receptores nosaltres de les propostes que puguin venir d'aquests grups, no? Per tant, bueno, allà hi ha un ecosistema molt xulo, la veritat, que fa que el centre cívic sigui un espai com molt obert, que puguis venir qualsevol dia de la setmana, perquè habitualment són grups oberts en els que pots participar sense inscripció prèvia i, per tant, vol dir que una persona es pot apropar al Ribera i dir, avui què feu? I li podem oferir alguna cosa a banda de l'espai de trobada, no? Dels diaris i tal, doncs una activitat que si li ve de gust provar, pot provar, no? I si li ve de gust continuar, doncs pot continuar.
0: Clar que sí. Doncs, mira, saludem a dues de les integrants d'aquest club d'escriptura, com són la Raquel Mata i l'Helena Marí de Nova. Què tal? Benvingudes.
2: Hola.
0: Expliqueu-nos com va ser això de tenir vinculació amb el centre cívic, d'apuntar-vos a aquell primer curs que vam fer el mes de febrer-març,
2: sí,
0: no?
2: Bé, doncs, jo, per començar, que no sóc del Prat, em vaig mudar el 2025 i no havia vingut mai a un centre cívic. O sigui, el primer centre cívic al que he vingut és aquí al Prat. I vaig veure l'oferta formativa. Llavors, sempre m'havia agradat molt escriure, però mai m'havia atrevit a compartir res amb ningú. Però aquí al Prat hi ha tan bon ambient i ja havia conegut el centre cívic. I aquest taller era tan... s'anomenava...
3: El taller s'anomenava Saló d'Escriptures, de la Maria Roig, i el que feia era una escriptura creativa de la paraula i el cos, que això és, o sigui, involucrar el cos a l'escriptura.
0: Wow.
3: A més, una de les coses que, em va cridar l'atenció, perquè, clar, a vegades ho fem tot des de la ment i el cos es queda a part. Mm-hmm. Involucrar el cos d'una forma teatral, que ella, bueno, era el que volia fer, no?, el que impartia, i aquests exercicis teatrals, no?, o sigui, ficar el cos a veure què sent, no?, i com es desprèn i com practica després amb l'escriptura, per mi era molt interessant perquè no ho havia practicat.
0: Clar.
3: I això és una de les coses que em va cridar l'atenció.
2: Clar, i el poder-ho fer en comunitat i llavors tots des del mateix punt de la il·lusió, sí, posar-ho en comú i d'una manera guiat per començar d'algun lloc junts, no? Mm-hmm. Llavors van fer aquest cap de setmana...
3: Sí, va ser un cap de setmana pel dematí, dissabte i diumenge. I el diumenge vam sortir tan il·lusionats, oi, ara què, no?
2: S'ha acabat això.
3: Ara què fem? I llavors ahir vam fer un grupet a totes les persones i a partir d'ahir doncs, vam anar al Ribera Baixa a demanar-li si podíem fer, bueno, utilitzar una de les sales per juntar-nos, mm-hmm, i a veure què sortia, no?
0: Clar.
3: No deixar-ho allí, perquè ja si ho deixes és com, ojo, i ara... que volia continuar, no deixar aquesta... Mm-hmm. Perquè per mi l'escriptura és també una forma de buidar la ment i de tot això que veus i que tot el símbol, no, que rebem o que rebo, ficar-lo d'una manera també, bueno, no sé si poètica o a l'estil, no, propi de cada persona, i posar una part meva allà i compartir-ho, no, també, perquè a vegades és tot per un.
0: Clar.
3: I no saps com l'altra persona, bueno, que veu, que sent o que és el que interpreta el que jo penso, no? També,
0: això et semblava interessant, sí, Raquel, perquè sí. Clar, és veritat que l'escriptura com a tal sí. És un exercici molt solitari.
3: Molt, molt solitari.
0: I per tant, això de compartir-ho...
3: Dóna vergonya.
0: Té un punt de vergonya, no? De dir, ostres, val, sí. Em donarà la seva opinió, però...
3: Que potser no la vull, l'opinió, eh? Saps? Potser jo t'ho comparteixo...
2: Això també és opcional, eh?
3: I tu, val. Que el que sentis, el que remogui, doncs és per tu i benvingut sigui. Mm-hmm. Però sí que volem, així, allí sí que volem opinió, el feedback clar. És clar. Molt... molt xulo perquè...
2: Però pots doncs, demanar pues... que no te'n donin. Si vai, vai, dir, no, jo et llegeixo això, vull compartir-ho i vull que em diguis fins aquí o fins allà. Mm-hmm. O sigui, és bastant...
3: Sí, això ho han posat.
0: És un espai segur.
3: Segur,
0: sí,
3: no? Sí, exacte.
0: Perquè ningú es jutjarà sí, ni, sí, ni és no. Un concurs.
2: Exacte. No, no, no. Això estem per aprendre, per crear clar. Juntes i, sí. I per fer una cosa sense pressió.
0: Sí, això va començar d'una manera molt intuïtiva, però a partir d'aquí, la primera reunió que vau fer... quines dinàmiques hi m'aplamenteu? Qui agafa el rol de dir ara què fem conjuntament? Perquè, clar, això de tenir un grup on no hi hagi una tutoria, no? Una persona que faci el taller pròpiament, fa que tot hagi de ser una mica consensuat, no? Com
3: sí,
0: ho vau trobar?
3: Tot consensuat. O sigui, vam proposar, cada un proposava idees i des de... Com som diferents tipus de personalitat, que això també nutreix molt... oi, pues jo tinc aquesta idea, jo tinc aquella. Vam anotar, l'Helena, per exemple, és una persona superestructurada, no? Que organitza i està molt bé i tothom clar. Aprèn d'ella, no? I ens nutrim, ens nutrim, no? I llavors vam proposar idees de que cada dilluns, no? El curset o el taller l'imparteix una persona, se'l prepara i llavors, perquè tenim una poetissa, que és Laila. Bueno, no sé si vols...
0: Sí, sí, sí. O sigui, explica'ns una mica qui participa, sí, també, per saber.
3: Sí, participa el Julio, la Maria, la Joana, l'Helena, Laila, el José, que va vindre ahir, i jo, la Raquel. I llavors Laila té ja un llibre publicat, també. I llavors l'últim que vam fer va ser amb ella, que li agrada molt la poesia i ens va donar unes pautes, van portar uns llibres, o sigui, ella va dir, no? Vamos a llevar unos libros de poemas, cada uno escoge un poema, lo leemos...
0: Sí.
3: Y de a partir de ahí elegimos unas frases, unas palabras y hacemos un texto directamente en el taller. Y ya vos van a hacer unos poemas, que yo de poemas, pues cero patatero.
2: Pero bueno,
3: de
2: una manera...
0: Otra vía,
3: ah, exacto. Sí. Y ya vos van a salir unos poemas muy macos.
2: Claro, y lo chulo ya vos es una moderació rotativa, de manera sí. Que no tens la pressió que de dues setmanes de, ostres, jo he de fer això... ara aquestes dues setmanes i un altre cop les següents dues setmanes, sinó que si som sis, és una vegada cada 6 per 12, saps? No,
0: clar,
2: no és tanta càrrega.
0: Seria una feina.
3: Sí, clar.
2: Seria una feina. Clar. I a més és la riquesa d'això, de que l'Aila es poetisa, hi ha una persona a qui li agrada més novel·la, més fosca, al Julio li agrada més autobiogràfic, subpartit, però una sí. Mica autobiogràfic. Llavors, així no veus només el que t'agrada a tu i el que coneixes, sinó que tens oportunitat de veure una mica el que fa cadascú i provar-ho, i t'obliga una mica a ficar els peus en una cosa que no coneixies tant.
0: Ho haguéssiu fet vosaltres soles a casa escrivint? Això de posar-vos a fer poemes o a explorar d'altres gèneres?
3: Jo crec que no.
2: Jo
3: no,
2: sempre
3: perquè... No. O sigui, l'input, no, que l'altra persona et dona és, et motiva, no? D'alguna manera trobes la motivació... No fora, però sí la comunitat o t'anima una mica a fer alguna cosa que diu, bueno, va, venga, vámonos todos, ¿no? A hacer poemas.
0: Clar. No és difícil doncs, inspirar-se en una hora i mitja o dues hores que esteu allà i en aquell moment posar-vos a escriure?
2: Sorprenentment.
0: Perquè potser tens un mal dia i dius, ostres, però justament avui no se m'acudeix res bonic, no?
2: Sorprenentment no és difícil quan estem tots allà. Bueno, jo ho percebo com molt més fàcil del que sembla que hagi de ser, perquè ja estem totes allà i tothom està en el mateix... a la mateixa línia, no? I dius, va, ara 20 minuts de fer només això. Sí. I com no tens la preocupació d'haver d'estar a un altre lloc, he de fer allò...
3: o si m'equivoco o no surt bé, o si és, va, venga, a practicar i el que salga, i a vegades surt coses molt xules, que després tens l'oportunitat d'això que ha sortit a inici, doncs rectificar-ho, posar una altra cosa, llavors a vegades el que més costa és començar a escriure. Llavors és posar-se. Tu comences i del que surt, després fas una altra cosa o... O sigui, però és posar-te i escriure. I ja.
0: Així és.
3: Sense judici.
0: El bloqueig escriptor, no? Sí, moltes vegades suposo que l'heu tingut, no? Sí. En algun moment de dir... Oh. Hi ha molta gent que espera la inspiració. No sé si això s'ha d'esperar o no.
2: No. És un múscul, també. Si no es practiques la creativitat i no tot el que facis ha de ser perfecte.
0: Clar.
2: Llavors... Si no et dones espai per ser imperfecta i per fer coses que no t'acabin d'agradar perquè no estàs tan inspirada, després la inspiració no t'arribarà.
0: Què us aporta escriure? Escriure perquè sí.
3: Que bona pregunta, Isa. Gràcies. Doncs a mi l'escriptura m'aporta totes aquestes idees que tinc al cap o de coses que veig que no se'n vagin. Posar-les en un paper. Sí, i m'aporta també, m'enriqueix molt el llegir també a altres persones, per punt de vista que jo no he vist, no? No coneixo, i llavors també això m'agrada molt. Però a mi m'aporta una forma d'alliberar i de crear, potser, totes aquestes imaginacions, que no es quedin al cap, sinó que posar-les en un paper també em donen un lloc buit per crear de nou en una altra cosa, ja sigui escriptura o altres coses de la meva vida. Això sí que em nutreix.
0: Que bonic.
2: Estic molt d'acord. A mi també... Me adhiero a todo lo que... tal. I també és un espai això de, per alliberar i per processar una mica. Moltes vegades et queden coses atascades i no acabes d'entendre el que està passant pel teu propi pensament. I posar-ho per escrit i estructurar-ho et dona una manera d'avançar. I no cal que sigui realment literal el que t'està passant a la vida, sinó crear una història fictícia també t'ajuda a processar la realitat que tens a fora. Llavors, és un alliberament del que tens a dins i de transformació del que t'està passant.
0: Sí. Per qui ens estigui sentint i potser digui, ostres, mira, jo escric... sempre he escrit, però no ho he compartit mai. No sé com portaré això de participar d'un grup. Esteu obertes a que més gent participi? Què li diria a una persona que s'ho estigui plantejant el fet de participar del club d'escriptura perquè pugui fer el salt i trencar aquesta barrera una mica de la vergonya?
3: Pues que venga. Que
0: ho provi, no?
3: Que ho provi, sí, que no, o sigui que... O sigui, que la vida hay que tomar decisiones. Que es probar, voy a probar, que allí estamos abiertos a escuchar nuevas ideas.
2: Y que no son profesionales.
3: No, res, son súper amateurs.
2: Sí,
3: son...
2: I no totes tenim intenció de...
0: Clar.
2: Algunes persones sí que els hi fa il·lusió publicar en algun moment, però no totes tenim intenció de professionalitzar el hobby, diguem. Uh-huh. És un espai de creació i creativitat.
3: Sí, d'escoltar-nos els uns als altres, de provar i de...
2: Sí, jugar una mica juntes. Sí. A més, és... no obligarem a ningú a llegir un text que no vulguin.
3: Sí.
2: Evidentment. Sí. És més divertit que ho llegim i al final, quan estàs allà, trob que no ens ha passat mai que algú digui no vull llegir-ho perquè em fa massa no. vergonya, no? Però no passaria absolutament res. Jo no havia compartit res mai del que havia escrit i ho he fet. I no ha passat res. Ha estat molt divertit. I estic aprenent moltíssim. També amb això crec que tenim l'oportunitat de millorar tècniques que ni ens hauríem plantejat.
0: Mm-hmm.
2: I d'experimentar coses que ens fan créixer com a escriptores i com a persones, inclús. Mm-hmm. I fer comunitat també.
3: Sí.
2: Que
0: I trobar gent amb els mateixos interessos, no? Mm-hmm. I amb punts de vista diferents. Gràcies per acompanyar-nos i recordem aquest club d'escriptura del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa que hem volgut conèixer avui. Que vagi molt i molt bé. Fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns, obrint una nova setmana. Tornem demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda.
4: amb tota la versió de dimarts. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
9: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
0: Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de UIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eric, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OR Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'Escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts, i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
5: Club Healthin patrocina aquest espai.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de l'actualitat esportiva. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
1: Doncs bé, tot i ser un cap de setmana pràcticament sense gaire moviment esportiu...
0: No has anat a camps? O sí?
1: Sí, sí, sí. El dissabte vaig estar a Can Magí, celebrant l'ascens del primer equip masculí de futbol de la Penya Bona Sant Cugat a Tercera Catalana, i diumenge vam estar al PAF 3, veient aquest festival de rítmica, rítmica adaptada, moltes ovacions, molt divertida, molta música i molt de moviment.
0: Amb alguna de les gimnastes contenta per la música que havien triat, he vist a Instagram.
1: Sí, no? Bastant contenta, sí, sí. Es deien les Pallacites, que eren el prebenjamí, molt maques, molt emotiu el ball. Després també la rítmica adaptada, sens dubte, doncs una de les imatges del cap de setmana.
0: Ja ho sabeu, normalment us oferem el repàs de les classificacions, les competicions per això ja s'han anat acabant, i per això, Joan, avui t'acompanyes de molta gent a l'estudi Ramon Barnils, que ens tens preparat.
1: Sí, perquè és l'últim programa de...
0: Ens acomiadem de l'esport en marxa d'aquesta temporada 25-26.
1: Correcte, tornem ja al setembre amb piles recarregades. Doncs bé, el que dèiem, aquest cap de setmana, dissabte, hi va haver un ascens, un ascens que es va celebrar al camp, i sembla que la nit doncs també ha estat llarga, de dissabte. Sí. Amb el primer equip masculí de la Penya Bona Sant Cugat, tenim aquí a l'estudi l'entrenador Ivan García, també els jugadors Genís Chaquets i Miqui Félez, i també escoltarem el president, el Josep Maria Félez, que estava molt content. A més, dos dels seus nets, un està aquí avui i l'altre és el porter. Per tant, la foto final en família, molt content el Josep Maria.
0: Un clàssic d'aquesta casa, també, el
1: sí,
0: Josep
1: sí,
0: Maria,
1: i tant.
0: I de l'esport Sant Cugatenc.
1: I tant. I després, avui parlem de directors esportius, que tenen molta feina, perquè acaba la temporada, però no acaba per ells, perquè hi ha el Mercato, hi ha molt moviment, fitxatges, baixes, pretemporades, objectius, etc.
0: Això és la premsa rosa de l'esport?
1: Correcte, sí, sí.
0: Aquesta època de l'any.
1: I tant. I molts jugadors que fitxen i després a l'última hora marxen, i alguns que marxaven es queden, i això és un ball...
0: Gira constant. Feina.
1: Molta feina. I tenim dos exemples de directors esportius. És el Quim Ruiz, que és el director esportiu del primer equip de futbol de... el Granollers, però també està a la Salle Bonanova dins de les seccions esportives. Per tant, combina futbol federatiu i totes les seccions esportives de la Salle Bonanova, amb hoquei patins, amb vòlei, amb futbol. I també tindrem a Michael Núñez, que és director esportiu de la secció d'handbol del 25 de setembre, que és un club de futbol i que ja porta uns anys amb aquesta secció d'handbol. I a més, és l'entrenador aquest a la vida a l'escola Ciutat d'Alba, que hem dit que és la fornada invencible, perquè han guanyat tots els partits, han fet història, i perquè també volem reconèixer d'alguna manera aquest esport escolar, que al final després es converteix en esport federat, i era l'últim any que jugaven tots junts. Per tant, una fita destacada. I acabarem escoltant el nou tècnic de l'handbol Sant Cugat, del primer equip masculí, el Salva Puig, un referent en el món de l'handbol. Va guanyar una Champions amb el Barça com a jugador de Granollers, també entrenador, entre d'altres, del Sarrià de Ter. Sens dubte, arriba una figura destacada a la banqueta vermell i negre.
0: Doncs et queda molta feina per endavant, per tant, jo m'acomiado. Tu parlaràs de moltes fites esportives, jo tornaré després per parlar de cultura dels 40 anys, ni més ni menys que de la Sala Rossinyol, amb el Frederic Cabanes. Li preguntarem també com és això d'estar 40 anys al capdavant d'una de les galeries més mítiques de la ciutat.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt
1: bé.
0: De
1: la Marilyn no li preguntarem.
0: No, perquè la Marilyn és una altra Cabanes.
1: Ah, val.
0: No, m'he equivocat.
1: Tot queda en
0: família. M'he equivocat jo. Ah. Avui tenim l'Ignasi. Ah. La setmana passada teníem el Frederic per parlar de la Marilyn.
1: Val, per això...
0: Després de l'entrevista, sí. Recupera-la, val la pena.
1: Val, l'escoltarem.
0: Fins ara.

0: Gairebé 10 minuts per damunt de les 10 del matí. Comença el darrer Esport en Marxa d'aquesta temporada. Déu-n'hi-do, quina temporada 2025-2026. Ha estat farcida d'alguns èxits esportius, però, evidentment, difícil d'igualar l'anterior, on van viure molts ascensos, alguns d'ells històrics, i enguany doncs, ha tocat celebrar d'altres fites. I una d'aquestes és, després de 8 anys, el primer equip de la Penya Brava de Sant Cugat, doncs, que ha pujat a tercera catalana. I ho va fer després de superar dues eliminatòries. Primer, a la Penya Brava Ramon Llorenç B, al conjunt rubinenc, i aquest cap de setmana, també doble eliminatòria, va derrotar l'Oar Gràcia, en aquest cas, de manera més contundent. Ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, el tècnic de l'equip, Ivan García. Ivan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El jugador Genís Chaqués, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Miqui Félez, bon dia.
3: Bon dia.
0: I a l'altra banda del fil telefònic tenim el president de la Penya Brava de Sant Cugat, el Josep Maria Félez. Josep Maria, bon dia.
4: Molt bon dia per tots.
0: Escolta'm una cosa, què et va agradar més, la victòria o la foto final amb els teus dos nets, amb el porter i aquest mig centre que et vas fer en acabar el maig?
4: En primer lloc, la victòria, perquè a més és una cosa que ho van celebrar-ho tots i penso que és una cosa de tots, no? Evidentment que la foto amb aquesta amb els units és, per mi és molt important, però primer de tot la victòria de tot el conjunt, de tot l'equip.
0: Quan es va perdre davant del Júnior B, veu quedar subcampions, això es donava dret a jugar aquest play-off. Creus que el play-off o l'ascens es guanya amb la remuntada aquell 3-0 davant de Penya Brava Ramon Llorenç B després de caure a l'anada 2-0?
4: Bé, sí, l'equip es va conjurar, es va prometre a si mateix tot l'equip que allò no podia ser, el partit que es va fer a Ramon Llorenç, que van dir que intentarien remuntar-lo, i van lluitar, i van fer pregons, i van fer molts cartells, i van fer moltes coses per remuntar aquesta eliminatòria, i la veritat és que ho van aconseguir i s'ho van mereixer. Mm. I així ha arribat a la segon play-off.
0: Quan dius que van fer molts cartells, els agrada molt les xarxes socials, no, Josep Maria? Sí, tu també tens molt... Instagram, que ho he mirat,
4: Sí, sí, moltíssims cartells, van fer molt, i es van moure molt dintre de l'àmbit social i esportiu nostre, van moure molta gent, i et diria que tot el possible és perquè això tirés endavant i a més o sigui, el boca orella que es diu ho van fer-ho molt bé tots ells i han posat el coll i amb moltes ganes i ho han aconseguit i penso que s'ho mereixen.
0: Et volia preguntar, tothom destaca aquesta família que és el primer equip en jugadors que des de Benjamins estan jugant junts. Sí. Això també et fa sentir orgullós del que és la penya, no?
4: Bueno, ho vaig dir-ho a la xerrada que sí, que són ja d'aquests 23 jugadors que hi ha 18 o 19 que això ja venint de petit, de baix, algun que va marxar i ha tornat, que en cas com molt poc temps fora, com a Genís, la veritat és que són jugadors de casa i que senten les ganes de jugar, són amics, que això té més important, que avui dia el futbol jugues, estàs en equip, jugues i te'n vas cap a casa i ja fins al entrenament pròxim, ells com aquest que diu, surten cada dia. I la celebració del dissabte va arribar a estar a altres hores de madrugada, que diuen.
0: Tu no estaves, o sigui...
4: No, vaig marxar perquè vaig deixar sols, això no vull implicar. Vaig estar tard, vaig estar a la celebració, però després ells van celebrar-ho més encara més.
0: No vas fer un La Porta, no?
4: Sí.
0: Dic que no vas fer com en La Porta, no?
4: No. La Porta és un cas a part, no és amic meu, precisament. Jo sóc el president de la penya i és el president del Barça. Jo no em comporto com ell, no m'agrada.
0: Molt bé.
4: Jo sóc més proper als jugadors, en aquest cas, però sense fer masses estridències.
0: Escolta'm una cosa, fa uns mesos vas comentar que deixaries la presidència aquest any, però... per aquí l'entrenador l'Ivan García diu que si ell renova tu et quedes, no sé com s'ha de fer aquest pacte.
4: Bueno, l'entrenador està renovat ja per llegar la temporada que ve, la temporada comença al setembre i les eleccions no són fins al març del 2027, o sigui que de moment no es pot parlar de res d'això, eleccions al març del 27 i ell renovat ara per la temporada 26-27.
0: Però entenc
4: no dic res més.
0: Que a tu t'agradaria continuar a la penya, no? Com a president o no?
4: Bueno, jo soc de la penya tota la punyetera vida i evidentment, doncs, ho seré sent sempre. Ara, això està per veure, perquè si hi ha un candidat i coses d'aquestes... I ara no podem parlar perquè les eleccions seran el març del 27 i tenim molta feina per davant. Ens preparem un triangular que serà dintre de 15 dies, triangular com una mica d'homenatge i, a més, pot poder que sempre cada any ho fem, i disfrutar i formar l'equip l'any que ve. I penso que hi ha molta feina aquí per fer encara, té dos mesos de feina.
0: Els vols dir alguna cosa als jugadors, al Genís, al teu net que ens acompanya avui aquí, al Miqui, o a l'entrenador, al Ivan?
4: Bueno, jo, els jugadors aquests, ells saben que estic amb ells, i ells m'ho han demostrat a mi també, que jo cada dijous al vespre, que puc, quasi, és quasi cada dijous, vaig al camp 10 minuts, perquè jo em trenen a les 10 de la nit, i vaig al camp a dir-los un parell de paraules només, a dir-los bona nit, vaig cada setmana. I a l'entrenador, pues, evidentment, dir-li que estic molt content de la seva labor, que tal com em va prometre el seu dia amb el primer torneig del 2026 que vam fer a Pirenaica, i que va guanyar el torneig, vam dir, i és la primera copa d'unes quantes que vindran. I així jo espero que ho ha complert, i això està renovat, i a més amb molta confiança, i tinc molta amistat amb ell, i penso seguir tenint-la.
0: Molt bé. Doncs, Josep Maria, moltes gràcies per atendre aquests minuts i a gaudir d'aquest èxit. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs aquest era Josep Maria Félez, president de la Penya Bona de Sant Cuat. Per al·lusions, Miqui, que maco és tenir un avi president i que porti tants anys i que us pugui veure com pugeu de categoria, no?
1: Home, és molt maco, la veritat, que tinc molta sort de tenir-lo. Bueno, des dels 5 anys ja que porto jugant a la penya, ja vaig veure com el meu avi era president, i han anat passant els anys i he tingut la sort, no?, de que fins ara ha estat allà, i a sobre hem pogut viure un ascens amb ell que bueno, portem esperant-ho fa molts anys, i és molt maco.
0: Mai has marxat de la penya, no?
1: Mai he marxat de la penya.
0: Ni marxaràs?
1: Ni marxaré.
0: Això queda gravat, eh?
1: No, és algo que sempre porto dient, que la penya per mi és algo més enllà que el futbol, i he trobat una família allà, estic bé també futbolísticament, i no, mai he tingut la idea de marxar.
0: Quin ha estat el cop més dur de la temporada? Perdre amb el júnior aquella possibilitat de guanyar, o l'anada al 2-0 al camp de la Ramon Llorenç?
1: No, sens dubte va ser el del júnior, però bueno, vam veure que després del júnior hi havia també una idea de play-off, llavors ens vam aixecar, vam dir, després d'aquest cop dur, perquè si guanyàvem la Lliga, perquè ens tocaven dos partits fàcils, vam dir que ho havíem d'aixecar i guanyar play-off. Llavors ens havíem d'aixecar en dos partits ja per poder assolir el play-off, com hem fet.
0: I a tercera, què esperes?
1: Bueno, a tercera hem de renovar l'equip. Ara suposo que el club farà un equip nou i res, pues, competir i estar un any més a tercera per poder competir allà i tenir, pues, un bon equip on podem assolir els objectius que ens marqui l'entrenador. Mm.
0: Parlem ara també amb un altre jugador, el Genís Xaqués. Genís, què tal?
2: Què tal? Tot bé, tot bé.
0: Aquest jugador, últimament no ha pogut participar perquè tenies alguna lesió, però déu-n'hi-do com crides a la banqueta, no? Crides més que l'entrenador, eh?
2: Correcte. La veritat és que no m'havia passat mai. Fins ara sempre havia pogut jugar a futbol amb normalitat, un esguins com a molt, però això d'estar obligat a apartar-me del terreny de joc, doncs ha sigut una bona patacada. Com les que et dona la vida, i al final penso que o busques com pots aportar, no?, aquest granet de sorra. Seria president amb els cartells, amb els vídeos, doncs he intentat muntar tot el que he pogut fora perquè no podia dins del camp, i després, òbviament, a la banqueta, recolzant els companys, sempre positiu, sempre donant-los l'últim alè que a vegades faltava, i bueno, content de poder portar des de fora.
0: L'any vinent, a tercera catalana, què t'imagines?
2: Doncs l'únic que imagino és consolidar projecte. És a dir, jo he arribat, m'he trobat un equip que des de feia anys ja tenien una base molt, molt sòlida, no només pels mateixos jugadors, sinó per nivell, i la veritat que moltes ganes d'afrontar aquest any, que ha de ser per mantenir-se, ha de ser per seguir creant que aquesta gent que entri doncs sigui ben rebuda, que hi hagi bon grup, i llavors ja mirarem de fer coses bones i de fer coses boniques.
0: Parlem ara amb l'Ivan García, que ja està renovat com a entrenador de la Penya Bona de Sant Cuat. Si ho diu el presi, ell és el que mana, eh?
3: Sí, ya me ha dicho él. Yo hablé con él hace un par de semanas y solamente hizo falta mirarnos, darnos la mano, y ya teníamos claro que yo quería seguir y el club también. y ya está, o sea, no... O sea, que no hubo que negociar nada, ya estaba todo hablado.
0: Como si un hombre de show, ¿no?
3: Bueno,
0: no estaría a ver, malament, ¿no?
3: A ver si hay algo por ahí, a ver si rascamos algo.
0: Del torneig de la Pirinaica fins ara, fins quan ha crescut aquest equip?
3: Bueno, primero de todo, quería decirte, Joan, que cuando vine, cuando el torneo Pirinaica, te dije, vendré con la Copa de la Liga. No podía ser, pero te he venido con un ascenso.
0: Home, no estàs gens malament, ¿eh?
3: Que claro que...
0: La próxima aposta no sé quina serà, tercera, clar.
3: Top 5.
0: Molt
3: top 5 tenemos que estar, porque creo que primeramente con lo que tenemos, con lo que sube de Juvenil A, que también ha hecho una muy buena temporada, estaban en primera y han quedado cuartos, tienen buenos jugadores. Y luego, pues bueno, lo que decía Miki, ¿no? Van a venir jugadores de fuera, tenemos que ver todo. Yo hoy tengo reunión con la directiva del club, con Antonio Sánchez, que es el director deportivo, y tenemos que acabar de hablar un poco de lo que es el proyecto y de cómo enfocarlo y de cómo generar para que estemos en ese top 5, que es lo que yo pido y exijo a mi equipo.
0: Vas arribar a nou i t'has has entrat en una família que ja estava formada. ¿Difícil entrar o no? ¿O està molt fàcil?
3: Bueno, mira, pues yo el primer día que llegué conocí a un coordinador, conocí a David Bárcolo, conocí a Carles, y la verdad que desde el primer día, cuando conocí al presi, me dio un abrazo. Sin habernos presentado, ya me dio un abrazo. Y la verdad que muy bien. Y te puedo decir que cuando se ganó el playoff, que se hizo una cena, lo que me sorprendió de este club de La Peña es que habían padres y madres de alevines, benjamines bailando allí, ¿sabes? Que dices, hostia, esto es un club que dices, es más que un club, ¿no? Es como una familia, ¿no? Y bueno, que es lo que he dicho siempre, o sea, son jugadores que un miércoles a las 5 de la tarde están en el bar de La Peña, tomas unas cervezas, o sea, y eso un equipo que no es una familia no lo hace. Porque creo que ya, bueno, se conocen desde prebenjamines, alevines, y es que, o sea, es como si vivieran juntos, o sea, son amigos, son como hermanos, entonces eso hace que... Y yo me he encontrado pues súper a gusto desde el primer día, y la verdad que muy bien, muy bien.
0: Molt bé, doncs, Ivan García, també el Genís Xaqués i a Miqui Félez, moltes felicitats per aquest ascens i ara gaudir la temporada vinent d'una nova categoria. Feia 8 anys que la penya no jugava a tercera catalana i ho farà en aquesta temporada 2026-2027. Que vagi molt bé i gràcies per ser-hi.
3: Vale, gràcies.
2: Gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara anem a parlar d'una figura que té molta feina aquests dies i, de fet, jo crec que els mesos de maig, juny, juliol i fins i tot agost doncs tenen que moure moltes peces i han d'intentar doncs perfilar de la millor manera possible els diferents equips que gestionen o que coordinen. Parlem de la figura del director esportiu i avui ens acompanya l'estudi Ramon Barnils, Quim Ruiz, un home que ja porta molts anys al món del futbol, en aquest cas viurà la seva primera temporada com a màxim responsable esportiu del primer equip de futbol del Granollers, de Sant Cugatenc, però el tenim allà amb aquest conjunt que milita a Primera Catalana i que entrena també un Sant Cugatenc, el Marc Cabestany. Sens dubte, tot queda en família. A més, també és responsable de les diferents seccions esportives de la SAI Bonanova, és a dir, perfil escolar i també perfil federatiu. Quim Ruiz, bon dia.
2: Què tal? Com esteu?
1: I també parlem d'un altre director esportiu que inicia una nova etapa al capdavant de la secció d'handbol del 25 de setembre i a més també entrenador de l'AVI d'aquest Ciutat d'Alba que ha fet història. Michael Núñez, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Doncs bé, Quim, comencem parlant una miqueta d'aquesta figura que podríem dir que és un perfil híbrid, que és estar a dos jocs, tant a la Saia Bonanova com a Granollers. Hi ha alguna similitud en les feines que fas i si, gestionar tot això va més enllà del tema de titulacions, entenc, tema de perfil, de gestió de persones, no?
2: Sí, al final l'important és els equips de treball que es tenen. En aquest cas és veritat que hi ha diferències. Per exemple, a la Salle doncs, tenim 6 àrees esportives, 6 esports i un gruix de 1.000 esportistes. I bueno, hi ha bastant múscul d'esportistes, però és veritat que a cada àrea esportiva tenim el nostre organigrama, directors i coordinadors, i al final seria doncs, gestionar aquests equips de treball humans. I el perfil de Granollers doncs, bueno, és ja solament direccionat amb portar la gestió d'un equip, en aquest cas de 25 jugadors, d'un equip amb solera, un club amb solera, que és un gegant una mica adormit, i la veritat que, bueno, com has comentat, és la primera experiència des de la direcció esportiva, però estem engrescats perquè, bueno, hem pogut agafar, reclutar tant jugadors com fitxatges d'un gran entrenador com és el Marc, i un staff que és molt potent. Al final es tracta de gestionar equips, gestionar persones, i sí que és veritat que hi ha 3 paraules que són molt importants amb la gestió esportiva, suposo que coincidiràs també amb mi, que és la planificació, la programació i l'organització. Al final planifiquem a un any vista, programem a nivell de mesocicles, semestres, i a nivell organitzatiu pues, la setmana o el microcicle tipus o el dia a dia, que sempre hi ha moviments, i a vegades també la paraula improvisació s'ha d'aplicar en el món de l'esport, però ho intentem tenir tot controlat perquè no passin aquestes coses.
1: Michael, el teu cas és una mica diferent, arribes a un lloc nou, i també el Quim arriba a Granollers, però tu has de posar una miqueta d'ordre a la secció d'handbol del 25 de setembre i també portes al Ciutat d'Alba d'handbol escolar. No sé quin és el repte, entenc que també gestionar persones i sobretot anar creant hàbits, no? Perquè també són importants aquests hàbits.
3: Sí, totalment. A vegades dona la sensació de que la temporada comença a setembre o a mitjans d'agost i comencem a treballar, però no, realment és ara quan has deixat pràcticament tot engestit i, com ben comentava el Quim, no? Doncs gestionar, donar forma, no? Marcar un camí amb tota la gent que treballa amb tu, donar-los unes tasques molt clares, que tinguin molt clar què han de fer i, sobretot, que tinguin consciència de que tot el treball que fan ara i durant tota la temporada tenir un sentit i que no podem deixar-ho tot a la improvisació, com bé deia, no? S'ha d'improvisar de tant en tant, perquè a vegades no surten les coses i has de tenir aquesta tecla màgica, no?, que és la improvisació, però sí que és veritat que programa, organitzar i liderar bàsicament és el més important, i més en aquesta època, que és quan tot és més incert, quan falten horaris, quan falten jugadors, quan entrenadors han de canviar d'equip, doncs és la tasca més agraïda també i més complicada.
1: També el director esportiu ha de donar consells als entrenadors, i a vegades no és fàcil, no, Quim?
2: Sí, sí, està clar. Al final, des del nostre prisma, que és estar dalt de tot, doncs hem de decidir, i és important que al final en aquest camí que marquem, en aquest projecte esportiu que liderem, doncs si hem, diguéssim, de baixar el fang o de ser els primers en sobretot representar o aconsellar els agents més importants, que són els entrenadors. Al final els entrenadors són els que estan dia a dia I com comentem, aquests formadors són els que ens lideren i ens guiaran el projecte esportiu. Per tant, si volem que els resultats siguin positius, nosaltres una de les peces importants dins del projecte esportiu són els formadors, els entrenadors, i per tant, doncs, a través de formacions, metodologia, doncs estem molt a sobre, perquè realment el procés d'ensenyança-aprenentatge, tots els esportistes nostres, gimnastes que tenim en aquest cas, doncs es doni aquesta milloria al llarg de la temporada.
1: Preguntar-te, els dos teniu vessant tant escolar com federativa. Hi ha moltes diferències, Michael?
3: Hi ha bastanta diferència. Evidentment, hi ha un objectiu comú, que és competir, i sempre és d'una vessant d'intentar, doncs, fer créixer com a persona i sobretot que siguin millors persones, però sí que és veritat que hi ha un component molt diferent, no? Potser amb l'esport escolar, com el cas, per exemple, de la ciutat d'Alba, doncs sobretot és important que sigui una colla d'amics, que sigui un esport que els agradi, que els atregui, que tinguin ganes d'anar a jugar. Jo sempre destaco que del meu grup de la ciutat d'Alba, doncs, els agrada estar amb la pilota sempre, i en canvi, doncs, potser en un club, doncs, les situacions són diferents i hi ha més competitivitat. Evidentment, hi ha uns altres objectius. Evidentment, amb l'esport semi-amateur o semi-professional, però no ens podem considerar professionals, sinó més aviat amateurs, doncs, evidentment, hi ha uns esforços, una dedicació, hi ha unes hores a treballar que, evidentment, et guien cap a una competició sana, evidentment, però sí que és veritat que és molt, molt diferent. A l'hora de competir, doncs, sí que exigeixen resultats, exigeixen una planificació molt, molt curosa, i evidentment et pots envoltar potser també de més professionals i de més recursos humans que t'ajuden a marcar aquest camí.
1: Tu que veus la Salle Bonanova, que també ha fet perfil federat, perfil escolar, ara al Granollers, creus que és el cicle correcte, és a dir, escolar i pas federat, o en el cas, i aquí està passant, a la Farga, al Viaró, que ja aposten directament per lligues federades?
2: Bueno, nosaltres també en funció una miqueta de cada esport i del nivell qualitatiu / compromís de les famílies. És veritat que s'inicien des de ben petites, perquè tenim escoletes esportives fins als 7 anys, i el pas a federat, doncs, potser, bueno, lliga ja amb paraules més de treball en equip, compromís, que són paraules que a vegades costa de fer entendre a les famílies. Però sí que és veritat que s'ha de relacionar directament amb la motivació de l'equip, com comentava una mica el Michael. Llavors, per aquelles famílies, aquells equips engrescats que veiem que dins del projecte esportiu, doncs, els enllaça més tenir, doncs, l'equip a nivell federatiu, doncs, evidentment, apostem pel tema de federació, perquè al final és el que es trobaran a petita escala, i quan abans ens acostumem, molt millor. Però, bueno, al final també l'esport escolar és una vessant, és una línia també que és interessant. En aquest cas, nosaltres amb el CEP a Barcelona, doncs, bueno, sí que hi ha diferents esports que ho treballen molt bé, i hi ha partits de manera regular, i fan torneig, fases finals, que la veritat engresca molt els nanos, i també és una via perfecta activitat esportiva, per fer esport, que també és agradable. I el lligam amb les federacions, doncs, també, doncs, és molt interessant.
1: Molt bé, doncs, Quim Ruiz, desitgem tota la sort del món a la Salle Bonanova, consolidant aquestes àrees esportives, i el Granollers amb l'objectiu de col·locar l'equip a Lliga Elite, que seria el somni, és l'objectiu, no ens hem d'amagar, i per tant, parlaves de gegant adormit, a despertar, i de quina millor manera que sota la direcció d'un santcoatenc, en Marc Cabestany, i a la direcció esportiva de Quim Ruiz Zorita. Quim, moltes gràcies per ser avui en directe aquí al programa.
2: Moltes gràcies, Joan.
1: I al Michael Núñez, posant ordre, i a veure aquest 25 de setembre la secció d'handbol i el Ciutat d'Alba anar construint fornades que, sens dubte, brillen per si soles. Que vagi molt bé, Michael.
3: Moltes gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara hem de parlar d'handbol per conèixer el nou tècnic del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat. Substitueix a l'actual director esportiu de l'entitat, Joan Sancho, i arriba a la banqueta vermell i negre, ni més ni menys que Salva Puig. Salva, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, un tècnic experimentat, arribes de categories superiors en aquesta última etapa, també tens experiència en aquesta primera nacional i en d'altres categories. M'agradaria saber una miqueta, Salva, per què arribes a l'handbol Sant Cugat i què t'atrau d'aquest projecte?
2: Bueno, jo després d'estar 2 anys fora de Catalunya tenia ganes de tornar a casa per motius personals, també motius familiars, i tenia clar que, bueno, una de les meves primeres opcions, si no la primera, era Sant Cugat, i des del primer moment doncs l'entesa amb el club va ser molt, molt fàcil, molt ràpida. Crec que pensem en la mateixa línia i crec que Sant Cugat és un projecte molt atractiu, amb un equip molt, molt consolidat pel que fa al sènior masculí a Primera Nacional, amb opcions de fases d'ascens, i després doncs, un equip de molt ben estructurat a nivell de base, on el femení també està pujant molt, i bueno, un conjunt de factors que fa que crec que sigui el club ideal.
1: Una temporada de l'handbol Sant Cugat que ha finalitzat en quarta plaça. L'altre any va pujar, guanyar les fases, campió de Lliga per segon any consecutiu, no va poder pujar. Entenc que l'exigència ha de ser la mateixa, no? Intentar tornar a jugar a fase d'ascens i també pensar amb l'ascens a plata o no?
2: Sí, sí, l'exigència és alta, volem ser ambiciosos i volem lluitar per les fases, no? Això vol dir que l'objectiu és estar entre els 2 primers classificats de Primera Nacional del grup català per després tenir aquesta oportunitat de jugar a les fases d'ascens. Un cop allà i si et classifiques, doncs després has de guanyar aquestes fases i veure si el club doncs tindria la capacitat per poder afrontar una categoria tan exigent com la de plata, doncs, on els recursos econòmics són més importants, no? Però això queda molt lluny, i ara el més important és, bueno, primer cohesionar l'equip, que ja ho està, perquè el gran gruix de jugadors continua, i fer una bona temporada per poder optar aquestes fases.
1: Això t'anem a preguntar, de la plantilla. Entenc que seguiràs amb bona part dels efectius?
2: Sí, sí, pràcticament el 90-95% de la plantilla continuarà. Estem intentant mirar si podem reforçar alguna posició que creiem que podem reforçar. Estem mirant el mercat, però tampoc amb una urgència màxima perquè la plantilla té molt bon nivell, però si podem millorar doncs, amb algun jugador alguna coseta concreta, doncs ho farem, però sabem que tenim una plantilla de molta qualitat.
1: Pel que fa al joc de l'handbol Sant Cugat, què vols plantejar? Quin creus que pot ser el model de joc a implementar?
2: Bueno, a mi m'agraden els equips sòlids defensivament, amb una bona porteria, i sobretot que puguem fer un handbol de córrer, de ser un equip dinàmic que tingui moltes vegades la pilota a les teves mans. I després en atac, doncs, això, m'agrada el joc organitzat a través del central i del pivot, però deixant també una miqueta de llibertat al jugador perquè pugui expressar el seu talent. Però sobretot això, un joc dinàmic, vistós, que posem un ritme de joc alt i que sobretot la gent que ens vingui a veure doncs se senti una mica identificada amb aquest model de joc.
1: Com tu molt bé deies abans, parlaves del femení que et mata un salt de qualitat arribant a competició estatal, el masculí també hi és, un treball de planter força destacat. Entens la filosofia, per això t'identifiques també amb l'handbol Sant Cugat, no?
2: Sí, jo sempre dic que m'agrada treballar amb la gent jove, em considero un home de club, i un dels objectius del club i també meu és que els jugadors del sènior B, els jugadors que estan en el juvenil, doncs cada vegada tinguin més a prop la porta del sènior A, no? Això evidentment s'ho hauran de guanyar i haurem de treballar molt, però l'objectiu és que la pedrera sigui forta, que el primer equip es nodreixi de jugadors d'aquesta pedrera, per poder això, que tot el club se senti identificat amb el primer equip i el primer equip també identificat amb la base, no?
1: Per acabar, Salva, tens molta experiència ja en el món de l'handbol, també vas ser jugador i vas guanyar fins i tot una Lliga de Campions. Com valores l'evolució de l'handbol des que tu eres jugador fins ara com a entrenador?
2: Bueno, ha variat una mica en el sentit que han posat unes normes que afavoreixen una miqueta el joc ràpid, no? Aquest saque ràpid, I jo crec que l'handbol en general s'ha accelerat, no? Una mica des de l'època que jo jugava, cada vegada és més ràpid, hi ha més gols, abans potser els marcadors eren una mica més baixos, s'ha posat també la norma del 7 contra 6, que permet, doncs, això, jugar sense porter, el qual dona també una alternativa tàctica als jugadors i als entrenadors, i bueno, tot va una mica cap a buscar l'espectacle i que el joc cada vegada sigui més ràpid i més atractiu cap a l'espectador.
1: Doncs molt bé, Salva Puig, gràcies per aquest primer tastet de la teva arribada a la banqueta de l'handbol Sant Cugat. Esperem que tinguis molts èxits. De moment toca treballar per edificar aquest equip, preparar la pretemporada, els jugadors, i el que és més important, tenir en compte doncs, on arribes, un club que en els últims anys està fent molt bé les coses i, sens dubte, esperem que també sumis molts èxits. Que vagi molt bé, Salva, i moltes gràcies per aquests primers minutets a l'antena de Cugat Mèdia. Que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Esport en marxa.
1: Doncs fins aquí aquest darrer Esport en marxa d'una temporada 2025-2026 que hem posat a la cirereta al pastís amb un programa farcit de protagonistes. Però no desconnecteu. Tot seguit, a les faves comptades, parlarem amb Ignasi Cabanes i els 40 anys de la Sala Rossinyol. Ens retrobem al setembre, però la informació continua a cuat.cat. Un plaer, com sempre, acompanyar-vos i parlant de l'esport de casa nostra. Adéu-siau.

0: Avui volem posar el focus en un fenomen tan desconegut com, a priori, inquietant: l'atracció cap a persones que han comès delictes o que exerceixen violència. Té nom, és la hibristofília. I tot i que pot semblar un concepte extrem, està més present del que pensem, especialment en una època en què les xarxes socials amplifiquen i fins i tot romantitzen determinats perfils. Per entendre què hi ha darrere d'aquesta atracció, avui ens acompanya la criminòloga i jurista santcoatenca Carlota Elías, autora del llibre Hibristofília, un cuento de encerrades. Amb ella parlem de psicologia, cultura, gènere i també dels riscos de confondre control, poder o violència amb amor. Primer de tot, Carlota, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres també.
0: Carlota, la primera pregunta és obligada i és que ens expliquis bé què és la hibristofília, aquest concepte que segurament la majoria de la gent desconeix.
1: Doncs la hibristofília s'entén des dels estudis del principi d'aquest concepte com una parafília sexual que explica per què les dones senten atracció per persones que estan dins de la presó per haver comet un delicte violent. Què passa? Que arrel de que s'ha anat estudiant aquest concepte, ha anat evolucionant a que no és una parafília sexual, sinó que és una tendència femenina, on també hi ha la part de les emocions i la part també sexual, però majoritàriament el que s'engloba més és arrel de la part emocional, d'aquesta tendència a sentir atracció per a aquest tipus de persones. Llavors, aquest concepte també s'ha relacionat amb que no només explica l'atracció per criminals, sinó que també explica l'atracció per persones violentes, com el que coneixem com el típic malote de la classe.
0: Mm-hmm. Com neix, Carlota, la idea de fer aquest llibre?
1: Doncs jo vaig estudiar criminologia i dret, i en el treball de fi de grau de criminologia se'm va plantejar haig d'escollir un tema que sigui suficientment interessant, no?, com perquè estigui doncs una temporada doncs bastant llarga estudiant un concepte. I aleshores doncs jo llegia molt sobre criminologia i de més, i vaig veure un dia que s'explicava aquest terme, no? Llavors em va donar l'interès per voler veure si realment la hibristofília, la població de Barcelona, existia, si existien trets que dones de 18 a 25 anys a la població de Barcelona estiguessin relacionats amb la hibristofília i sentissin atracció per el típic noi malote de la classe. Llavors va ser arrel del treball de fi de grau, que després es va desenvolupar en l'oportunitat de poder fer un llibre, i la meva intenció amb el llibre doncs va ser explicar un treball de fi de grau de criminologia de manera que li interessés a qualsevol persona que no ha estudiat criminologia, és a dir, qualsevol ciutadà de Sant Cugat, Barcelona, d'on sigui, i que li generés interès de per què entenem que un concepte com tots coneixem, de que a les noies sempre els atrau el noi malote de la classe, doncs que existeix un nom que explica això. Llavors va ser com aquesta la idea.
0: Carlota, aprofitant que expliques això, per què? Per què hi ha noies que els agrada, diguem, el dolent, el malote de la classe?
1: Doncs la veritat és que, clar, jo vaig estudiar de 18 a 25 anys, però sí que s'ha vist en l'estudi que no és un tema generacional, sinó que pot passar a qualsevol edat. Sí que és veritat que acostuma a passar a l'adolescència, doncs perquè quan vas a classe doncs comences a conèixer i comences a experimentar les primeres relacions sentimentals, llavors és on es dona més, i hi ha bastants factors que expliquen aquesta atracció. En primer lloc seria un sentiment maternal i un sentiment de voler salvar a la persona, que normalment està més desenvolupat per un constructe social que existeix avui dia a les dones. Llavors el sentiment de voler canviar o voler salvar a una persona l'involucrem dins de la parella, i fins i tot el sentiment de fer de mare d'aquesta parella, no? Perquè des de petites doncs ens ensenya a cuidar, se'ns prepara molt més doncs per exemple tenir un fill, i això ho relacionem amb hi ha una persona que està pitjor que jo des del meu punt de vista, aleshores jo el que vull és ser jo l'escollida per voler salvar-lo i voler canviar-lo i que torni el nen que hi havia abans de que, doncs, per exemple, cometés un delicte, no? I per altre costat, també un factor que influeix molt és la forma en què aprenem què és l'amor i què és estimar, des dels mitjans de comunicació i també des de les pel·lícules o les sèries que nosaltres doncs ens nutrim des de que som molt petites. Hi ha moltes sèries i moltes pel·lícules que hi ha molts trets de la hibristofília.

0: Aleshores, si des de les escoles o des d'un àmbit familiar no rebem educació sentimental en aquest sentit, ho aprenem a base d'allò. No? Llavors entenem que les relacions tòxiques on hi ha trets d'hibristofília és lo normal. Llavors sorgeix com, sobretot d'aquestes dues, i després hi ha una que és la que més s'ha estudiat i és la que menys es dona, que és la fama i notorietat. No? També s'ha estudiat que hi ha moltes dones doncs, que més que un sentiment d'amor és un interès per persones que estan dins de la presó per un delicte violent que són mediàtics de voler-se apropar. I és el que sempre s'ha relacionat amb la hibristofília, però que en realitat és el que menys es dona.
1: Aquesta tendència, Carlota, es dona més a l'adolescència o realment després sí que hi ha un perfil que ho manté, que amb 20, 25, 30 anys segueix sentint aquesta atracció cap a aquest perfil d'home?
0: És un tema que el que acostuma a passar és que comencen a tenir aquestes relacions a l'adolescència, però si no és un patró que tu no talles i que no li poses nom, perquè per mi és molt important quan tens una situació que t'incomoda o et fa patir, posar-li nom a aquest concepte per entendre que s'ha de canviar. Llavors, si tu no fas aquesta teràpia, perquè realment hi ha criminòlegs i psicòlegs que s'especialitzen en aquest tema doncs per poder canviar aquest patró de voler conèixer persones que són tòxiques i que compleixen amb aquesta figura que acostuma a traure, probablement sigui per tota la vida que tinguis relacions amb persones que són violentes. I es relaciona molt doncs, amb les relacions tòxiques o fins i tot amb les relacions de violència de gènere, on hi ha una figura molt esquematitzada i molt quadrada de com són aquests perfils dins de la parella. Llavors, si no es canvia i no es tracta, pot ser que sigui de per vida.
1: Hi ha algun tret psicològic que expliqui aquesta contradicció aparent de voler estar carrota amb algú, no? que al final és violent?
0: És molt interessant això que dius, perquè és la pregunta que jo em feia i el motiu pel qual jo vaig voler estudiar això. I el que s'ha vist és que hi ha un concepte molt clau dins de les dones que senten atracció per aquest tipus de persones, que és el confondre la violència amb protecció. És a dir, nosaltres veiem a un home que potencialment des de fora sembla una persona molt violenta, no? Tu vas pel carrer i potser per aquesta persona té problemes amb una altra persona i comencen a pegar-se, imaginem una situació així. I aquesta persona, des de fora, el que tu estàs rebent és que és una persona violenta i, per tant, és una persona forta. I això, el que entra dins d'aquest tipus de dona, en aquest sentit, és que confonem que aquesta violència ens protegirà a nosaltres de tercers. Però el que no som conscients és de que aquesta violència també pot repercutir dins de la parella i dins de la relació. Llavors, s'ha vist, en casos molt extrems de persones que estan dins de la presó, que un fet molt potencial que fa que les dones estiguin amb persones que estan dins de la presó és la institució penitenciària que hi ha de pel mig. És a dir, que jo estic amb una persona que està dins de la presó perquè hi ha una protecció entre la persona que està a la presó i jo, que és la institució penitenciària. Per tant, aquesta persona, com no pot sortir fora i com hi ha una vigilància quan jo estic amb aquesta persona, jo em sento més protegida. I aquí està el problema.
1: Com dèiem al principi, Carlota, has publicat aquest llibre i et volia preguntar si se t'ha apropat o t'ha escrit alguna dona que s'hi hagi vist identificada.
0: Doncs la veritat és que sí, arrel d'escriure el llibre jo no m'esperava per res que tingués la conseqüència que ha tingut, no? Positiva, evidentment. I sí que hi ha moltes dones, fins i tot conegudes del meu institut, que jo no havia tingut mai relació o persones que, dones sobretot que havia conegut de vista, m'han escrit personalment dient-me doncs, que els havia servit molt, no perquè haguessin estat amb persones que estaven dins de la presó, sinó per entendre per què havien estat en una relació tòxica. Llavors, això, per una banda, doncs, sí que he rebut molts missatges de què els ha servit, i per altra banda també he rebut doncs, missatges i fins i tot quedades presencials amb dones que estan, amb homes que estan dins de la presó i que s'han llegit el llibre i han considerat doncs, que el millor era finalitzar la relació o prendre mesures, no?, de tractar-se doncs, aquesta situació, que no és un trastorn mental, que hi ha moltes persones que pensen que sí que ho és, sinó que és una tendència femenina. Llavors, que no sigui un trastorn mental no significa que no es pugui tractar, no?, amb teràpia, amb psicòlegs i criminòlegs. i ha sigut molt interessant i per mi, bueno, m'ha alegrat moltíssim que hagi servit, perquè era com el meu objectiu d'escriure el llibre i de poder connectar, doncs, amb persones que en algun moment de la vida, doncs, han tingut una relació així, que crec que desgraciadament, doncs, són moltes, i bueno, doncs, l'objectiu en aquest sentit, doncs, s'ha complet.
1: Expliques, Carlota, que la hibristofília no està considerada un trastorn mental. Per tant, quins mecanismes i vies té algú que tingui aquesta tendència i què pot fer per tractar-ho?
0: Jo crec que el que serveix més o el que pot ajudar més és, primer, considerar que acceptar que no és un trastorn i, segon, no victimitzar la dona que es troba en aquesta situació. O sigui, el meu objectiu no va ser ni culpabilitzar ni molt menys a la dona que es troba en aquesta situació, sinó ser conscient de que arrel d'una societat que és la que tenim i del procés d'aprenentatge que tenim des de que naixem fins que som grans, pels rols de societat i pel constructe social que hi ha, això passa. Llavors, crec que és molt important, doncs, el que et deia abans, en el moment que se li posa nom a una situació que et passa, crec que és molt més fàcil ser conscient de que potser ja no m'agrada dir un problema, sinó una situació que s'ha de solucionar o s'ha de tractar i fer-li, bueno, posar-li cara i ulls, no? Llavors, jo amb les dones que he parlat que els hi passava això, no ha sigut tant una teràpia o buscar solucions molt complexes, sinó simplement adonar-se de que es trobaven en una situació així i poder evitar patrons que compleixin amb aquest perfil, no, que hi ha. Llavors, jo crec que això és el més important.
1: Anant als extrems, Carlota, hi ha assassins i criminals que han sigut mediàtics, que per molt que pugui ser sorprenent, no, tenen clubs de fans. Penso, per exemple, en el cas del Miquel Carcaño, l'assassí de la Marta del Castillo, que té un club de fans i que rep cartes a la presó. Com s'explica que algú que ha comès un assassinat, en el cas del Miquel Carcaño, que hagi amagat, no, el cos de la persona assassinada i que avui en dia encara no se sàpiga on és, com pot ser que algú així tingui un club de fans?
0: Això també és molt interessant perquè sempre s'ha relacionat tant. Hi ha club de fans, doncs, per una tensió mediàtica. I és com la punta de la muntanya que hi ha de tot el que s'ha d'explicar. Llavors, no nego que potser sí que hi hagi aquest condicionant, però per mi el més important és que des de petits nosaltres hem vist pel·lícules i hem vist sèries i hem vist, sobretot això, on la maldat, on la persona dolenta que ocupa aquest personatge acostuma a ser lletja, acostuma a ser un monstre, no? Llavors, el que entenem és que la maldat és una cosa lletja. Què passa en aquests contextos? Que normalment els casos mediàtics d'assassinats són nois joves, d'aparença, doncs, que acostumen a ser guapos, acostumen a ser atractius. Llavors, aquí entra una dissonància al nostre cap de no entendre per què una persona que aparentment és guapa o que entra dins del constructe que entenem com a bellesa, ha fet ha comès un delicte que el converteix d'alguna manera en el monstre de la pel·lícula, no? Llavors, aquí entra la necessitat de voler entendre de per què una persona que ens sembla atractiva ha comès un delicte violent. I sobretot també entra molt la part de voler justificar, perquè en molts cops jo he escoltat: ostres, però aquesta persona no té cara d'haver fet això, no? I què vol dir que no té cara? O sigui, té una cara, una persona que comet un delicte. Llavors, això és el punt inicial de voler interessar-se o entendre per què ha comès un delicte. Llavors, normalment, per història criminològica, hi ha moltes persones que cometen assassinats on anteriorment han tingut una vida amb antecedents, doncs, d'abús cap a ells, o una situació, una vida molt complicada. Llavors, aquí entra la part de voler justificar, o, clar, ell va patir, doncs, una situació així de petit, doncs s'entén per què ha comès aquest delicte. Llavors, jo el que dic sempre és: evidentment, es pot entendre la situació i la història de vida de per què una persona, doncs, es converteix en un assassí en sèrie, però no el punt de justificar-lo és el punt perillós on entrem en el concepte de la hibristofília, de voler entendre per què i justificar i inclús defensar, no? I actualment sí, hi ha molts clubs de fans on defensen només per l'aparença física. Hi ha molts comentaris de: és guapo, no creo que haya hecho esto, no? I dius, clar, és que s'ha de treballar que no, la maldat no és lletja de per si, o aquests conceptes s'han de començar a canviar, no? I també com humanitzar una mica la persona que ha comès un delicte, perquè des de sempre s'ha entès, no?, que una persona que ha comès un delicte és un monstre. No, segueix sent una persona, i el problema de deshumanitzar aquesta persona és que no entenem realment quan ens trobem en aquesta situació, quan l'humanitzem és quan intentem justificar-lo, quan realment no ha de ser així. Llavors és un treball que crec que com a societat s'ha de fer, no? L'humanitzar les persones que han comès delictes per no caure en justificar-los posteriorment.
1: No sé, Carlota, si aquí també entra potser el tema de la mitificació, no? Si se li afegeix a aquesta persona aquesta aura de misteri.
0: Exacte. Bueno, dins d'aquesta situació també el que es veu és que el mitificar, doncs, aquestes persones i deshumanitzar-les genera tot el contrari del que crec que s'intenta amb mitificar-lo, no? I en aquest sentit, doncs, crec que falta molt treball ja a nivell de societat, a nivell de també implementar criminòlegs dins de moltes, moltes situacions, no? per voler explicar que no s'ha de mitificar, sinó que s'ha d'humanitzar i s'ha d'entendre, doncs, per què les persones cometen delictes, que les persones que cometen delictes no són monstres, que no s'ha d'apartar de la societat i no creure, doncs, en una reinserció, que jo entenc que és un tema supercontrovertit, però crec que s'ha d'estudiar molt més sobre això i s'ha de donar-li la importància que té, doncs, perquè després no ens trobem en situacions com situacions d'hibristrofília, situacions de parella, que desgraciadament hi ha molt avui dia.
1: Al principi, Carlota, també comentaves que la hibristrofília és una tendència femenina. Et volia preguntar si això significa que no hi ha aquesta tendència en homes, i també m'agradaria preguntar-te si hi ha algun estudi o alguna explicació que determini o que expliqui si les dones en general se senten més atretes per la criminologia.
0: No, és que sigui una tendència femenina no vol dir que no passi de la forma inversa. És a dir, sí que és una tendència que habitualment acostuma a passar molt més en la part femenina. Però sí que també hi ha molt pocs estudis, i és un tema que a mi m'agradaria seguir estudiant, del factor de la inversa, no? D'homes que senten atracció per dones que estan dins de la presó o per haver comès un delicte violent. Els pocs estudis que hi ha, el que expliquen és que els motius pels quals es genera aquesta atracció són molt diferents, no són tan emocionals, sinó que sí que connecten més amb la part sexual, amb la part del morbo, no? De voler tenir relacions sexuals amb una dona que és una dona dolenta, no? Aquest sentiment d'experimentar en la seva vida una situació així, no? Com per fer el check, perquè m'entenguis. Llavors, és el que s'ha estudiat fins ara. Jo crec que hi ha molt més dins d'això. Sí que pot ser un motiu, però sí que crec que hauríem d'investigar molt més del per què, no? Perquè no crec que sigui A i B i ja està. I per altra banda, el fet de que hi hagi molt més interès en la criminologia, jo també ho he vist quan vaig fer la carrera. O sigui, quan jo vaig fer la carrera, la majoria de les persones que estàvem dins del grau de criminologia eren dones, i els que eren homes, que eren 10, volien ser Mossos d'Esquadra. Yeah. Llavors, no entrava tant en l'objectiu de la criminologia englobat, no? I jo crec que entra molt en que no vull generalitzar, però sí que és veritat que les dones connectem més per com se'ns educa, no perquè naixem així, en la part emocional, en la part de voler entendre, d'empatia cap als altres, no? Aleshores, una carrera, un grau que t'explica, que et vol fer entendre per què la gent comet delictes, o la ment dels criminals o de les persones que són víctimes, doncs genera molt interès. I jo crec que el component de gènere igual seria, no?, més aquesta, la part emocional que tenim més desenvolupada, doncs majoritàriament, perquè després jo també, doncs, m'he trobat amb molts homes que també tenen aquesta part molt desenvolupada, però si hi hagués en modo de generalitzar, doncs, explicar el perquè, et diria que és per això.
1: Ara sí, per acabar, Carlota, aquest és el teu primer llibre. Què hem d'esperar de la teva faceta literària? Hi haurà algun llibre més, primer i últim?
0: La veritat és que no tinc pensat res ara mateix. És un llibre doncs, que ha sortit des de, lo més, bueno, des de la part més personal meva, que ha sigut una experiència molt xula, que ho he disfrutat moltíssim. No sé si més endavant buscarà un altre llibre o no, però ja et dic que jo estic satisfeta i molt contenta. Així que, evidentment, seguiré estudiant perquè m'encanta llegir, m'encanta investigar, que es converteixi no en llibre, no ho sé, però en estudi segur. Així que...
1: Doncs Carlota Elias, com dèiem, criminòloga i jurista de Sant Cugat i autora del llibre Ebristofilia, un cuento de encerrades, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
3: Hola, bones, molt bé, molt bé.
2: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
3: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
2: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
3: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia...
4: Bona tarda, són les 7.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. Israel, però, afirma que no abandonarà les seves posicions al sud del Líban. Jordi Fortià.
6: El preu del petroli es desploma i les borses tanquen a l'alça. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, espera que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
7: És una excelente notícia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
4: El PSOE inicia una setmana de cites judicials que comencen avui amb la vista preliminar de la dona de Pedro Sánchez i tenen com a dia fort dimecres amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
6: L'expresident ha demanat ajornar la seva declaració per les imputacions per les joies trobades a la seva caixa forta. Escoltem des del govern Rebeca Torró, des del PP Borja Semper i des de Junts Josep Rius.
8: Tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
9: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
10: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
4: Una de cada 6 persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
6: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón és psicòloga forense.
11: Darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil.
4: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
6: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament. Salvador Casals és membre del Conca.
12: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
4: I en esport, Joel Gomis, la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol contra la selecció de Cap Verd.
13: I ho ha fet amb dos futbolistes catalans com a titulars, Pau Cubarsí i Marc Cucurella, mentre que d'altres, com Lamine Yamal o Eric Garcia, han iniciat el duel a la banqueta. En temps de descans, es manté l'empat a 0 inicial en el marcador.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis i interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació calorosa i xafogosa, la que estem tenint a hores d'ara a gran part de Catalunya, però compta perquè justament aquesta calor ha ajudat a que les tempestes sovintegin en alguns indrets del nord del país. Les més fortes a hores d'ara cauen al Prepirineu Lleidatà, també fins al Berguedà. Bones tempestes, bones calamarsades, per exemple, han caigut a la Cerdanya, l'Alt Urgell, al Pallars, Jussà i Sobirà, també cap al nord del Solsonès o del Berguedà, fins i tot algun ruixat s'ha tensat a l'oest del Ripollès o cap al Bages i les muntanyes del prelitoral barceloní. Les encluses, que són la desfeta d'aquestes tempestes, a hores d'ara s'estan estenent cap al sud i encara fins aquest vespre tindrem ruixat sobretot al nord de Lleida. Compte perquè a la plana el que farà és molt de vent, precaució amb el risc d'incendi. Més clarianes arran de mar, clarianes que durant el dimarts seran completament majoritàries, amb més calor que avui, i només a la tarda hi haurà alguna tempesta una altra vegada, sobretot a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs de moment tot plegat a aquesta hora ja va funcionant força bé, anant millorant les retencions que teníem aquesta tarda. El que sí, encara queda és a l'autopista P7 un tram de lentitud amb retencions entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès. Tot aquest tram va ple, va molt feixuc, en sentit nord, en sentit Girona. També a lateral, en un tram similar, la B30, especialment per al tronc central, la mateixa autopista AP7. A banda d'aquesta zona, el que dèiem, una millora general, queden punts d'intensitat, C58 mateix a Ripollet, en sentit Terrassa, i encara alguns punts, trams de lentitud a les dues rondes, en sentit Trinitat, sobretot la ronda litoral al voltant de Zona Franca, de la zona portuària, sentit Besòs, com dèiem, i també de Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz.
4: El petroli ha caigut un 4%, fins als $83 per barril, i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35, que ha arribat a enfilar-se fins als 19.000 punts, ha acabat tancant en guanys i amb un avanç de l'1,43%.
0: Ara la mirada està posada en la implementació del pacte, que s'ha de signar divendres, per bé que Israel se'n desmarca i el Líban demana que s'ampliï la cobertura d'aquest acord al seu territori.
4: A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
4: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a les xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
6: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat dels murs. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. I per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
4: En canvi, Israel es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En clau judicial, aquesta tarda té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez.
4: Aquesta és la primera de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
0: Pel que fa a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx, prevista per dimecres.
4: L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas Plus Ultra.
0: Malgrat tot, el govern espanyol es nega a avançar eleccions, com molts socis ja li reclamen. Sánchez tindrà ocasió d'adreçar-se a tots el 24 de juny, quan està previst que comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els diferents fronts judicials. Esther Minguell.
7: El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
8: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
7: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
0: I pel que fa a l'oposició, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial.
4: A banda de les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, també hauran de donar explicacions la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i al Senat, respectivament.
9: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
4: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
10: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: En successos, mor un home en un incendi en un habitatge a Viella aquesta passada matinada. En el foc també ha resultat ferida lleu una altra persona. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
11: Una persona ha mort aquest dilluns a Viella en un incendi que s'ha iniciat al voltant de les 6 del matí en aquesta localitat. Els pompiers han arribat minuts més tard, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. 7 persones més s'haurien vist afectades i han sigut evacuades per l'incendi sense més danys personals. Al voltant de les 6 del matí, la sala de control d'Aran ha rebut un avís on s'informava d'un incendi en una vivenda al carrer Anglada de Viella. Fins al lloc s'ha desplaçat el cos de pompiers emergències i bombers de la Generalitat. Les persones que es trobaven dins de la vivenda han estat evacuades i s'ha determinat la mort d'una altra persona que també s'hi trobava dins. El Consell General, Bombers d'Aran, Aran Salut i l'Ajuntament de Viella i Mitjaran han fet arribar les seves condolències a la família i amics. Als afectats se'ls reallotjarà en d'altres vivendes des del Departament de Serveis Socials del Servei Aranès de Benestar i Salut i s'oferirà tot tipus de suport en la tornada a la normalitat. Viella i Mitjaran ha decretat un dia de dol institucional i situarà les banderes a mitja asta.
0: I en la plana més social, a Mataró, avui segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de la violència masclista, separada, amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down.
4: La Regina sempre ha pagat pel pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre.
0: Mataró Ràdio, Beti Doñate.
12: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
13: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons buitre i al millor comprar el pis o que amb el lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin. Que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. Vull dir que jo no vull viure de ningú.
12: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja al cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat previst. Sílvia Fernández.
14: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT-112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta.
15: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, doncs és poca.
14: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
4: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
16: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial els propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès.
17: El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
18: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
17: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos, com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
0: I la Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. Jordi Casino.
19: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
20: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
19: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: A Catalunya, una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
4: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
1: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs precisament, detinguda una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran a Premià de Mar, al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
21: Els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona de 70 anys, i disposava d'un joc de claus al domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024, quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es van adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu de la targeta bancària de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins l'actualitat. La detinguda ja ha passat a disposició judicial.
0: I en l'àmbit més sanitari, els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo.
22: En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
23: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena una mila ablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
22: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: I en cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro.
24: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
25: Ens mostra un ecosistema
2: l'ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
5: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: En joc des de les 6 de la tarda, el debut de la selecció espanyola en el Mundial contra Cap Verd. Al minut 61 de partit, el resultat es manté d'empat a 0. La resta d'actualitat esportiva arriba amb un cap de setmana marcat per dos equips catalans que s'han proclamat campions d'Europa. El Barça d'handbol va tancar la temporada amb el 7è títol de 7 possibles després de superar el Füchse Berlin en la final disputada a Colònia per 37-34. D'aquesta manera suma la 13a Champions de la seva història i afegeix el tron europeu a la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, les Supercopes Ibèriques i de Catalunya i el Mundial de Clubs, els altres títols aixecats aquest curs. Ho valorava el jugador blaugrana Ludovic Fàbregas.
3: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça. L'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
2: L'altre campió d'Europa del cap de setmana ha arribat en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aixecar la segona Champions del seu palmarès després de superar el Prorreco en la final per 17-16. En les semifinals havien superat el Ferencváros d'Hongria. És la quarta Copa d'Europa de la història per un equip català després dels títols guanyats pel Barcelona el 82 i el Catalunya el 95. La primera del Barceloneta va arribar fa 12 anys en el debut de Xus Martín a la banqueta i enguany ha estat amb l'estrena de Fran Fernández. Ell mateix confirmava l'enjoc la seva continuïtat al pròxim curs.
4: En el fútbol se dice que entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Algo así. Parece que en el Barcelona cambiar de entrenador nos ha traído dos Champions. Antes de cambiarme espero que me den la oportunidad de conseguir dos seguidas. Y de momento creo que Santi me ha confirmado que el año que viene seguiré jugando en el equipo.
2: I avui mateix el Club Natació Sant Andreu ha anunciat que ha arribat a un acord amb Javi Aznar perquè aquesta sigui la seva última temporada al capdavant del primer equip femení. En total, Aznar ha estat 12 anys dirigint el conjunt català, amb qui ha guanyat una Champions, una Supercopa d'Europa i 3 Copes de la Reina, entre d'altres. És Javi Aznar qui ha assegurat a la xarxa que la sortida ha estat pactada.
5: Després de 12 anys de treballar d'una determinada manera, doncs acordar aquesta sortida, crec que per part del club, doncs, molt bé, perquè bueno, han entès una mica la situació, perquè també era molt evident que jo no encaixava des del meu punt de vista. Em van treure determinades funcions, al final volien que només fes d'entrenador i, bueno, i crec que...
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint a Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
7: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. Israel, però, afirma que no abandonarà les seves posicions al sud del Líban. Jordi Fortià.
2: El preu del petroli es desploma i les borses tanquen a l'alça. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, espera que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
3: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: El PSOE inicia una setmana de cites judicials que comencen avui amb la vista preliminar de la dona de Pedro Sánchez i tenen com a dia fort dimecres amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
2: L'expresident ha demanat ajornar la seva declaració per les imputacions per les joies trobades a la seva caixa forta. Escoltem des del govern Rebeca Torró, des del PP Borja Sémper i des de Junts Josep Rius.
4: Tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
5: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
6: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
0: Una de cada 6 persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
2: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Nadon és psicòloga forense.
7: Darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
2: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament. Salvador Casals és membre del Conca.
8: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
0: I en esport, Joel Gomis, la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol contra la selecció de Cap Verd.
9: I ho ha fet amb 2 futbolistes catalans com a titulars, Pau Cubarsí i Marco Corella, mentre que Lamine Yamal acaba d'entrar al terreny de joc. Al minut 72 es manté l'empat a 0 inicial en el marcador.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Una situació calorosa i xafogosa, la que estem tenint a hores d'ara a gran part de Catalunya, però compta perquè justament aquesta calor ha ajudat a que les tempestes sovintegin en alguns indrets del nord del país. Les més fortes a hores d'ara cauen al Prepirineu Lleidatà, també fins al Berguedà. Bones tempestes, bones calamarsades, per exemple, han caigut a la Cerdanya, a l'Alt Urgell, al Pallars, Jussà i Sobirà, també cap al nord del Solsonès o del Berguedà, fins i tot algun ruixat s'ha tensat a l'oest del Ripollès o cap al Bages i les muntanyes del prelitoral barceloní. Les encluses, que són la desfeta d'aquestes tempestes, a hores d'ara s'estan estenent cap al sud i encara fins aquest vespre tindrem ruixat sobretot al nord de Lleida. Compte perquè a la plana el que farà és molt de vent, precaució amb el risc d'incendi. Més clarianes arran de mar, clarianes que durant el dimarts seran completament majoritàries, amb més calor que avui, i només a la tarda hi haurà alguna tempesta una altra vegada, sobretot a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Lali. Doncs a aquesta hora la circulació ja pràcticament normalitzada ara mateix a la xarxa viària. Queden, això sí, trams de lentitud a l'autopista P7, a la zona de Cerdanyola, de Barberà, en sentit nord, però com dèiem, ja amb clara tendència a la millora. Passa mateix també a la façana portuària de la Ronda Litoral o la C58 a la zona de Ripollet, en sentit Terrassa i a Montcada, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Fora d'arribar.
12: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz.
2: El petroli ha caigut un 4%, fins als $83 per barril, i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35, que ha arribat a enfilar-se fins als 19.000 punts, acaba tancant amb guanys i amb un avanç de l'1,43%.
0: Ara la mirada està posada en la implementació del pacte que s'ha de signar divendres per bé que Israel se'n desmarca i el Líban demana que s'ampliï la cobertura d'aquest acord al seu territori.
2: A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i que l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
3: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges.
13: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no

0: i amb una pujada de preus significants a l'hora d'agafar un vol. A més, amb el tancament de l'Estret d'Hormuz, les agències van haver de gestionar contrarrellotge les pujades de preus. Tot i això, la situació actual és millor que fa uns mesos i amb el nou acord es preveu que tot s'estabilitzi i que no torni a haver noves pujades. Des de les agències tenen l'esperança de que amb aquest nou acord puguin tornar a gestionar viatges arreu del món sense preocupacions.
1: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions com Tailàndia o Vietnam o Cambolles o Sri Lanka.
0: Tot i que s'espera que els usuaris encara triguin una mica a perdre la por a l'hora d'agafar vols a llarga distància, des del sector recorden que viatjar ja és una part indispensable del nostre oci.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En clau judicial, aquesta tarda té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez.
4: Aquesta és la primera de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
3: I pel que fa a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres.
4: L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas plus ultra.
3: Malgrat tot, el govern espanyol es nega a avançar eleccions, com molts socis ja li reclamen, Sánchez tindrà ocasió d'adreçar-se a tots el 24 de juny, quan està previst que comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els diferents fronts judicials. Esther Minguell.
5: El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
5: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
3: Doncs pel que fa a l'oposició, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial.
4: A banda de les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, també hauran de donar explicacions la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i al Senat, respectivament.
7: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
4: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies a Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
8: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
3: En successos, mor un home en un incendi en un habitatge a Viella aquesta passada matinada. En el foc també ha resultat ferida lleu una altra persona. Lleida, Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
9: Una persona ha mort aquest dilluns a Viella en un incendi que s'ha iniciat al voltant de les 6 del matí en aquesta localitat. Els pompiers han arribat minuts més tard, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. 7 persones més s'haurien vist afectades i han sigut evacuades per l'incendi sense més danys personals. Al voltant de les 6 del matí, la sala de control d'Aran ha rebut un avís on s'informava d'un incendi en una vivenda al carrer Anglada de Viella. Fins al lloc s'ha desplaçat el cos de pompiers emergències i bombers de la Generalitat. Les persones que es trobaven dins de la vivenda han estat evacuades i s'ha determinat la mort d'una altra persona que també s'hi trobava dins. El Consell General, Bombers d'Aran, Aran Salut i l'Ajuntament de Viella i Mitjaran han fet arribar les seves condolències a la família i amics. Als afectats se'ls reallotjarà en d'altres vivendes des del Departament de Serveis Socials del Servei Aranès de Benestar i Salut i s'oferirà tot tipus de suport en la tornada a la normalitat. Viella i Mitjaran ha decretat un dia de dol institucional i situarà les banderes a mitja asta.
3: I en la plana social, Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja al cap de setmana. Avui, Interior ha explicat el dispositiu de seguretat previst. Sílvia Fernández.
10: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció.

0: per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta.
1: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, doncs és poca.
0: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
2: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, considera és també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
4: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
6: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també la prevenció.
2: En l'àmbit més sanitari, els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo.
7: En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
8: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena amiloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoterapia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
7: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: I el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexionava sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
9: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
2: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de la Cala Ràdio i Solsona FM.
10: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha obert avui al públic l'aparcament del barranc de Pixavaques, un espai gratuït que amplia l'oferta d'estacionament al municipi coincidint amb l'inici de la temporada alta turística. Aquest nou espai forma part de la segona fase d'ampliació i adequació impulsada pel consistori, amb una inversió superior als 64.000 euros, finançada amb interessos dels fons Next Generation. Els treballs han permès condicionar la zona, posar un mur de delimitació i noves torres d'enllumenat per millorar la seguretat i la visibilitat.
11: Al Solsonès, la cooperativa Territori de Masies aconsegueix completar el finançament per fer realitat el molí fariner per transformar el cereal cultivat per la pagesia local. La campanya de micromecenatge s'ha tancat amb 123 donacions, que sumen un total de 23.700 euros. Aquest suport col·lectiu permetrà fer realitat la infraestructura a Calaf, a l'Alta Noia. Amb el molí fariner es tanca el cercle del sistema alimentari i es reforça la viabilitat de la petita pagesia del Baix Solsonès. D'aquesta manera, recuperaran varietats antigues i s'apostarà per un model alimentari arrelat al territori.
2: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro.
12: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
13: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogeneïtzació dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
12: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetat de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: En joc des de les 6 de la tarda, el debut de la selecció espanyola en el Mundial contra Cap Verd, ja en el temps afegit es manté l'empat sense gols. La resta de l'actualitat esportiva del cap de setmana ens deixa el títol de l'Hockey Lliga Iberdrola, aconseguit pel Vilassana, la primera lliga de la història del conjunt lleidatà. En el segon duel de la final, les catalanes van superar el Fraga per 1-3. Maria Porta, l'encarregada d'aixecar la Copa com a capitana, va jugar el seu darrer partit.
3: L'esport avui ha estat just i bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
2: Encara en hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a perdre per 8-2 contra el Liceo i se li compliquen les opcions de guanyar el títol. Ara la sèrie es traslladarà a les Comes, on l'Igualada està obligat a superar el conjunt gallec per partida doble si vol forçar el cinquè i definitiu duel a la Corunya. I un darrer punt en hoquei perquè el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, després de superar el Caldes en el play-off d'ascens. D'aquesta manera, les del Maresme retornen a l'elit de l'hoquei estatal un any després. En bàsquet, la penya ha quedat fora del play-off de l'ACB després de perdre el tercer partit de les semifinals contra el València Bàsquet per 75-87. La final, el millor de 5 partits, serà entre el Barça i el conjunt taronja. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
4: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre remolcant el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
2: No deixem el bàsquet perquè ja és oficial que la Lliga Catalana ACB es tornarà a disputar a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya, entre el 9 i el 13 de setembre. En futbol, el Badalona haurà d'abonar-se a l'Èpica per assolir l'ascens a la segona federació. El conjunt de Miquel Azparren va perdre 3-0 a Compostela en l'anada de la final del play-off d'ascens i aquest diumenge està obligat a capgirar el resultat si vol pujar de categoria. Una remuntada que també haurà de fer el Sabadell si vol ascendir a la segona divisió. Això sí, els arlequinats només han de capgirar un resultat advers 2-0 contra el Zamora. En cas d'empat, un cop acabés el temps reglamentari i la pròrroga, el Sabadell seria qui pugés de categoria. En ciclisme, Paula Blasi va aconseguir la seva novena victòria com a professional i la cinquena d'aquesta temporada guanyant el Tour dels Pirineus. Divendres començarà la seva participació en la Volta a Catalunya. Tot plegat en un cap de setmana que ens ha deixat dos equips catalans que s'han proclamat campions d'Europa. El Barça d'handbol va tancar la temporada amb el setè títol de 7 possibles després de superar el Füchse Berlín en la final disputada a Colònia per 37-34. D'aquesta manera suma la 13a Champions de la seva història i afegeix el tron europeu a la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica i la de Catalunya i també el Mundial de Clubs, els altres títols aixecats aquest curs. Ho valorava el jugador blaugrana Ludovic Fàbregas.
5: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també dels millors del món i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
2: I l'altre campió d'Europa del cap de setmana ha arribat en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aixecar la segona Champions del seu palmarès després de superar el Prorreco en la final per 17-16. En les semifinals havien superat el Ferencváros d'Hongria.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
13: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
12: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
0: Ràdio Sant Cugat.
12: Música a Ràdio Sant Cugat. Ah!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants. Estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat a un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports. El primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys de tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'OR Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'Escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts, i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Picalletres. Presenta Tina Forés.
4: Salutacions des dels estudis de la xarxa de comunicació local, on estem preparades i preparats per celebrar la primera de les dues semifinals del Picalletres radiofònic d'aquesta temporada. Pel programa han passat 40 centres que han treballat de valent per intentar formar part del Picarrànquing final. Volem donar les gràcies a cadascun dels centres participants pel seu esforç i la seva bona feina. 4 centres són els que han aconseguit situar-se en el rànquing final i avui 2 d'ells es disputaran un lloc per a la gran final. Tenim moltes ganes de veure com es desenvoluparà el concurs avui i quin equip ho aconseguirà. No volem començar sense recordar que els criteris lingüístics en què es basa el nostre programa són els que determinen les dues entitats que col·laboren amb nosaltres, l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT, que vetllen per la nostra llengua. Dit això, no esperem més i comencem. En la primera semifinal d'avui comptem amb 2 equips de 3 estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Barcelona i cap a Montblanc.
0: Picalletres, a la teva emissora local.
4: Contactem amb la Lola Santiago, que ens parla des de BTV Ràdio a Barcelona. Lola, qui són les nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
5: Hola, Dina, doncs tenim per aquí a la Mar, la Júlia i la Jana. Elles són alumnes de l'escola Sadako i venen amb les piles ben carregades per intentar guanyar-se un lloc a aquesta gran final del Picalletres. Si us sembla, els hi passem el torn de paraula i així també les coneixeu una miqueta millor.
6: Hola, em dic Maribar i m'agrada anar al mar.
7: Hola, em dic Júlia Martí i m'agrada molt jugar a vòlei i ballar.
8: Hola, em dic Jana i m'agraden molt les vacances.
4: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, qui són les participants que t'acompanyen avui en representació de quin centre juguen?
9: Hola, bon dia. Doncs aquí tenim la Mar, la Nit i l'Ona. Elles són de l'Institut Martí Lomà i també venen amb moltíssimes ganes d'arribar a aquesta gran final. Els hi passo la paraula, que es presentin.
10: Hola, em dic Mar Sierra i m'agrada llegir.
11: Jo sóc la Nit i també m'agrada llegir.
12: Hola, jo em dic Ona i m'agrada molt l'esport.
4: Us desitgem el millor també a vosaltres. Haver arribat fins aquí ja suposa haver fet una bona feina. Així que ara, a mantenir-se en un bon nivell per intentar aconseguir un lloc a la gran final i a gaudir. I no podem començar aquesta semifinal sense saludar, com sempre, a la nostra avaluadora preferida, que segur que us desitja el millor. Hola, jurat.
13: Hola, Tina. Hola, concursants. I tant. Espero que feu un gran programa, que ens deixeu bocabadades amb la vostra participació. Som en una semifinal i això promet, Tina? Molta sort a totes.
4: Oh, i tant que promet. Estic segura que les concursants intentaran esforçar-se al màxim per aconseguir una bona quantitat de punts. Sort! Coneixeu les normes del concurs perfectament, però per si de cas en repassem algunes de bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si les tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
4: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'escola Sadako. Mar, preparada?
6: Sí.
4: Temps. Capota.
6: C-A-P-O-T-A.
4: Úter.
6: U amb accent T-E-R.
4: Aliança.
6: A-L-I-A-N-C, trencada A.
4: Declivi.
6: D-E-C-L-I-V-I.
4: Abastar.
6: A-B-A-S-T-A-R.
4: Malgrat.
6: M-A-L-G-R-A-T.
4: Lèxic.
6: L-E amb accent obert, X-I-C.
4: Blaveta.
6: B-L-A-V-E-T-A.
4: Casc.
6: C-A-S-C.
4: Orga.
6: O amb accent...
13: No porta accent.
4: Júlia. Rècord.
7: R-E amb accent obert, C-O-R-D.
4: Vieira.
7: V-I-E-I-R-A.
4: Tristó.
7: T-R-I-S-T-O amb accent tancat.
13: No porta accent, acaba amb O-R.
4: Jana. Pintura. Doncs, noies, molt bona arrencada. Heu fet un total de 11 encerts que sumen 1.100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Mar?
10: Sí.
4: Temps. Primat.
10: P-R-I-M-A-T.
4: Òrbita.
10: O amb accent obert, R-B-I-T-A.
4: Axioma.
10: A-C-C-I.
13: És una X.
4: Nit. Budisme.
10: B-U-D-I-S-M-E.
4: Amanir.
10: A-M-A-N-I-R.
4: Turca.
10: T-U-R-C-A.
4: Símil.
10: S-I amb accent M-I-L.
4: Taverna.
10: T-A-V-E-R-N-A.
4: Suor.
10: S-U-O-R.
4: Nevat.
10: N-E-V-A-T.
4: Luxació.
10: L-U-X-A-C-I-O amb accent tancat.
4: Gendre.
10: G-E-N-D-R-E.
4: Sentida.
10: S-E-N-T-I-D-A.
4: Zona.
10: D-O-N-A.
4: Z- Doncs molt bona arrencada a vosaltres també, noies. En aquest cas heu fet 12 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
4: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem per l'escola Sadako. Les vostres paraules són verbs en infinitiu i són les següents. Averiguar, apilar, malgastar.
7: Averiguar.
13: Molt bé, correcte. En català, quan volem expressar l'acció d'intentar conèixer la veritat d'alguna cosa, examinant els indicis, hem de fer servir verbs com ara esbrinar, investigar, descobrir, escatir, inquirir i no pas averiguar.
4: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Martí Luma. Les vostres paraules en plural són les següents. Fatxes, xutxes, ratxes.
10: Xutxes.
13: Correcte, també. En català, els dolços i confitures fets més per plaure el paladar que per nodrir es diuen llaminadures, llapolies, gourmanderies, però no xutxes.
4: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
4: El segon nivell conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera, com sabeu. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament, teniu 60 segons de temps. Escola Sadako, és el vostre torn. Preparada, Júlia?
7: Sí.
4: Temps. Malaurat.
7: M-A-L-H-A-U-E.
13: No per tac.
4: Jana, cinèfiles.
8: C-I-N-E amb accent obert, F-I-L-S.
4: Reactivar.
8: R-E-A-C-T-I-V-A-R.
4: Corredissa.
8: C-O-R-R-E-D-I-C.
13: Dues S's.
4: Mar, finament.
6: F-I-N-A-M-A-N-T.
4: Mercantil.
6: M-A-R.
13: Sí. És una E, no una A.
4: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Nit, preparada?
10: Sí.
4: Temps. Conseller.
10: C-O-N-S-E-L-L-E-R.
4: Àgilment.
10: Amb accent G-I-L-M-E-N-T.
4: Pressionar.
10: P-R-E S-S-I-O-N-A-R.
4: Sacrilegi.
10: S-A-C-R-I-L-E-G-I.
4: Mercaderia.
10: M-E-R-C-A-D-E-R-I-A.
4: Atrocitat.
10: A-T-R-O-C trencada I.
13: És una C.
4: Ona. Químiques.
6: Q-U-I-M.
13: La I porta accent.
4: Mar. Acolorit.
10: A-C-O-L-O-R-I-T.
4: Imparable.
10: I-M-P-A-R-A-B-L-E.
4: Agitador.
10: A-G-I-T-A-D-O-R.
4: Doncs aquesta última paraula també ha entrat just a temps. Per tant, heu fet un total de 8 encerts que sumen 1.600 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com va aquest recompte general de punts. Jurat, t'escoltem.
13: Doncs les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Escola Sadako de Barcelona ha aconseguit fins ara 1.900 punts i l'Institut Martí Luma de Montblanc n'ha aconseguit 3.000.
4: Doncs l'Institut Martí Luma, que de moment es posa per davant en aquest marcador i el picalletres no s'atura, així que passem a la prova següent. A la prova musical d'avui tenim el grup Cel Obert, format pel Miquel Freixas, la Laia Camps i el Martí Vila, tres joves de Cassà de la Selva, Vacarisses i Tremp. Es van conèixer estudiant a l'SMUC i van decidir impulsar aquest projecte musical que camina a l'entorn de l'indie pop. Van començar el seu camí el 2023 i el 2024 van treure el seu primer àlbum, Llum, el qual li va seguir Ombres, el 2025. Avui escoltarem la cançó Bar de l'Eixample, inclosa dins l'EP Xamfrà, publicat aquest mes d'abril de 2026. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Cel Obert i el seu Bar de l'Eixample.

0: no hem marxat.
1: Un pop que enganxa el de cel obert. Espero que hàgiu estat ben atentes a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
2: Ho has sentit?
1: Escola Sadako, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Quants anys fa que estan junts els protagonistes de la cançó?
3: 7.
4: Correcte, escoltem-ho.
5: I jo pensant aquest dissabte ja farà 7 anys.
1: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Ara és el torn de l'Institut Martí Lumà. La vostra pregunta és la següent. La protagonista recorda la primera cita que van tenir. De quin color eren els pantalons que portava la seva parella en aquella cita?
6: Blaus.
4: Correcte, escoltem-ho.
5: Tu portaves aquells pantalons blaus.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i moment ara de tornar a lletrejar la prova per excel·lència del Picalletres.
2: A lletrejar.
1: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Sadako. Jana, preparada?
3: Sí.
1: Temps impermeable.
3: I-M-P-A-R.
4: És una E, no una A.
1: Mar paisatgístic.
3: P-A-I-S-A-G.
4: T-G.
1: Júlia, originarien.
7: O-R-I-G-I-N-A-R-I-E-N.
1: Incomoditat.
7: I-N-C-O-M-O-D-I-T-A-T.
1: Horitzontals.
7: H-O-R-I-T-Z-O-N-A-L-S.
4: T'has deixat la T.
1: Doncs en aquest tercer nivell de lletreig heu fet 2 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lumà. Preparada, Ona?
3: Sí.
1: Temps. Inferioritat.
3: I-N-F-E-R-I-O-R-I-T-A-T.
1: Pràcticament.
3: P-R-A, amb accent obert, T.
4: T'has deixat la C abans.
1: Mar, legalitzaran.
6: L-E-G-A-L-I-T-Z-A-R-A-N.
1: Malabarisme.
6: M-A-L-A-B-A-R-I-S-M-E.
1: Curtmetratge.
6: C-U-R-T-M-E-T-R-A-T-G-E.
1: Primaverals.
6: P-R-I-M-A. A-V-E-R-A-L-S.
1: Farmacèutica.
6: F-A-R-M-A-C-E, amb accent obert.
1: Doncs en aquest cas vosaltres, en aquest tercer nivell de lletreig, ja heu fet 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del programa, però abans repassem les puntuacions amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
4: L'escola Sadako té acumulats fins ara un total de 2.700 punts i l'Institut Martí Lumà en té un total de 4.700.
1: Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts perquè, com sabeu, teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui, i això significarà que sereu finalistes. Vinga, doncs, últim esforç.
2: La mega paraula.
1: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar una representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, doncs, a les dues ràdios. Escollim les dues representants que faran el lletreig. Lola Santiago, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: Doncs ho farà la Júlia.
1: Gemma Bufies, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
0: Serà la Mar.
1: Doncs ara, a tots dos equips us demano que penseu una aposta i que la custodieu bé. Tots dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, fins ara.
0: Adeu.
1: Comença la prova a l'escola Sadako. Estàs preparada, Júlia?
3: Sí.
1: Doncs som-hi. Avui parlem de l'acció o l'efecte de treure la cafeïna d'una substància, d'una beguda. Com sabeu, hi ha refrescos que no contenen cafeïna, així com també cafè que no en porta. I és que la cafeïna pot provocar insomni, nerviosisme, hipertensió. I és millor evitar-la si sabem que podem patir alguns d'aquests efectes secundaris. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu descafeïnament.
7: Descafeïnament.
4: Endavant.
7: D-E-S-C-A-F-E-I amb dièresi N-A-M-E-N-T.
1: Molt bé, Júlia, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. I, per tant, ara serà el torn de l'Institut Martí Luma. Per tant, desconnectarem de BTV Ràdio. Lola Santiago, fins ara.
4: Fins ara.
1: Institut Martí Luma, sou a punt? Estàs preparada, Mar?
6: Sí.
1: Doncs som-hi. Avui parlem de l'acció o l'efecte de treure la cafeïna d'una substància, d'una beguda. La xocolata, per exemple, té cafeïna de manera natural, però com sabeu, hi ha refrescos que no en contenen, així com també cafè que no en porta. I és que la cafeïna pot provocar insomni, ansietat, i és millor evitar-la si sabem que podem patir alguns d'aquests efectes secundaris. La mega paraula d'avui és el substantiu descafeïnament.
6: Descafeïnament.
4: Endavant.
6: D-E-S-C-A-F-E-I amb dièresi N-A-M-E-N-T.
1: Molt bé, Mar, has lletrejat la mega paraula correctament. Per tant, molt bona participació en aquesta prova. I ara heu de descobrir també com ho ha fet l'equip contrincant i, per tant, qui guanya aquest programa d'avui i aquesta plaça a la gran final. Connectem, per tant, de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Lola Santiago, quants punts ha apostat el teu equip?
4: Doncs tot, és a dir, 2.700 punts.
1: Han fet una aposta valenta d'aquests 2.700 punts. I Gemma Bufies, quants punts ha apostat el teu equip?
0: 1.000 punts.
1: 1.000 punts apostats per aquesta banda. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola Sadako ha lletrejat la mega paraula. Correctament. I l'Institut Martí Lomà ha lletrejat la mega paraula. Correctament, també. Només ens queda saber quin equip ha quedat per davant avui en el marcador i, per tant, es convertirà en el primer finalista del Picalletres Ràdio d'aquesta temporada. Quins nervis. Jurat, quan vulguis.
4: Doncs les puntuacions d'aquesta primera semifinal han quedat molt igualades, finalment. Som-hi, doncs. L'escola Sadako de Barcelona ha aconseguit finalment 5.400 punts i l'Institut Martí Luma de Montblanc n'ha aconseguit 5.700.
1: Per tant, ja tenim el primer centre finalista d'aquesta gran final i, per descomptat, el guanyador d'aquest programa d'avui, en aquest cas l'Institut Martí Luma. Anem a parlar amb ells. Gemma Bufies, com esteu per aquí?
0: Home, jo diria que la paraula és eufòriques.
8: Estem molt contentes.
9: Sí, totalment.
1: Us ho esperàveu o no?
9: No.
8: No.
1: Heu de tenir més confiança en vosaltres mateixes, que ho feu molt bé, dones.
3: Gràcies.
1: A veure, quina prova us ha costat més en aquesta ocasió?
3: O sigui, el lletreig 3.
1: El lletreig 3, sí. Bé, en els altres heu fet un putimer de punts, o sigui que moltíssimes felicitats. Enhorabona, noies, perquè la primera plaça de la gran final és vostra, per tant, ara us toca celebrar-ho i a preparar-vos molt bé per aquesta gran final. Però no volem deixar de parlar tampoc amb l'altre centre, l'Escola Sadako, que, com heu vist, han estat uns marcadors molt ajustats i que per ben pocs punts us heu quedat a les portes d'aquesta gran final. Lola Santiago, com estan els ànims per aquí?
9: Doncs una mica més baixos, no estan tan contentes, estan una mica tristes, però bueno, ho han fet molt bé, al final ha quedat bastant ajustat i han participat. No sé si elles volen dir alguna cosa, però bueno.
1: Que diguin, estan... que diguin, no i tant.
3: Bueno, nosaltres esperàvem guanyar, però...
7: Veníem amb moltes ganes.
1: Clar.
3: Bueno, participar, no?
1: Noies, sí. Però us heu de quedar amb que gairebé aconseguiu aquest lloc a la gran final i que ho heu fet super, super bé. Per tant, felicitats també a vosaltres pel bon paper que heu fet i us aneu d'anar super orgulloses, d'acord?
7: Sí.
1: Perfecte, sí. Així m'agrada. Doncs molt bé, noies, felicitats també a vosaltres. I a mi només em queda acomiadar una mica el programa, no? Per tant, Lola Santiago, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i Gemma Bufies i concursants, també moltes gràcies per la vostra feina d'avui.
10: Gràcies.
1: Doncs la primera semifinal del Picalletres s'acaba aquí, ja tenim el primer centre finalista i d'aquí a no res en coneixerem el segon. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos a venir i a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a BTV Ràdio i a Ràdio Montblanc per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Tornem ben aviat amb la segona semifinal. Us esperem. Adeu.
2: Picalletres. Poc a poc i bona lletra.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Benvinguts i benvingudes a la segona semifinal radiofònica del Picalletres. Als estudis de la xarxa de comunicació local estem expectants per saber quin centre dels que avui participen es convertirà en el segon finalista de la temporada. Ja en tenim un de classificat i avui sabrem qui serà el seu contrincant a la gran final. Segur que els dos equips semifinalistes d'avui han vingut ben preparats per donar el bo i millor i la cosa estarà ben disputada. Ho comprovarem de seguida. En la segona semifinal d'avui tenim dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap al Vendrell i cap al Prat de Llobregat.
0: Picalletres. Juguem amb la llengua.
1: Contactem amb en Víctor Merencio, que ens parla des de Ràdio El Vendrell. Víctor, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Doncs ells venen de l'Institut Mediterrània d'aquí del Vendrell i ells mateixos es presenten.
3: Hola, sóc el Martí.
4: Hola, sóc la Carla.
5: Bon dia, sóc l'Abril.
2: Doncs aquí els teniu a punt.
1: Perfecte, doncs els saludem afectuosament i us donem la benvinguda. Que tingueu molta sort. Anem ara cap al Prat Ràdio del Prat de Llobregat. Com va, Marc Quinto? Qui són els nois i noies que t'acompanyen i en representació de quin centre juguen?
6: Hola, què tal? Doncs ens acompanyen des de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i també deixarem que es presentin ells.
7: Hola, sóc l'Alejandra.
8: Hola, sóc la Clàudia.
9: Hola, sóc el Javi.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. Segur que veniu disposats a donar-ho tot per fer-vos amb la plaça que queda per la gran final. Molts ànims i gaudiu de l'experiència. I com sabeu, això no pot començar si no saludem abans a la nostra experta en lletres, que sempre vetlla pel bon català de tothom. Hola, jurat.
10: Hola, Tina. Hola a tothom. Concursants, us desitjo una semifinal plena d'encerts, perquè segur que heu vingut a donar-hi el màxim, oi? Vinga, molta sort i a gaudir.
1: Vinga, doncs ara això ja ho tenim. Molta sort a tothom. No us cal, però per si de cas, fem un breu recordatori d'algunes normes bàsiques. En cada prova de lletrets jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Iniciem el recorregut lingüístic amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, a fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons de temps per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Va, comencem amb l'Institut Mediterrània. Preparat, Martí?
3: Sí.
1: Temps. Discos.
3: D-I-S-C-O-S.
1: Sàtira.
3: S-A amb accent T-I-R-A.
1: Dirigir.
3: D-I-R-I-G-I-R.
1: Mitjana.
3: M-I-T-J-A-N-A.
1: Textual.
3: T-E-X-T-U-A-L.
1: Peixera.
3: P-E-I-X-E-R-A.
1: Malícia.
3: M-A-L-I-C-I-A.
10: La primera I porta accent.
1: Carla. Dalit.
4: D-E-L-A-I-T.
1: Ironia.
4: I-R-O-N-A-I-A.
1: Creuer.
4: C-R-E-U-R.
10: T'has deixat una E al final.
1: Abril. Germà.
8: G-E-R-M-A amb accent.
1: Soldat.
8: S-O-L-D-A-T.
1: Neboda.
8: N-E-B-O-D-A.
1: Recurs.
8: R-E-C-U-R-S.
1: Aquesta última paraula no ha entrat, però en tot cas heu fet una molt bona arrencada amb bons encerts que sumen 1.100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Alejandra?
7: Sí.
1: Temps. Positiu.
7: P-O-S-T-I.
10: T'has deixat una I abans de la T.
1: Clàudio, àcido.
7: A, C, I amb accent.
10: La primera, porta accent.
1: Javi, abaixar.
9: A, B, A, I, X, A, R.
1: Olfacto.
9: O, L, F, A, C, T, E.
1: Premiat.
9: P, R, E, M, I, A, T.
1: Mitgero.
9: M, I, T, J, E, R.
10: T, G.
1: Vinga, va, a poc, aquest primer nivell de lletreig ja heu fet un total de 3 encerts que sumen 300 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
6: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Vinga, comencem amb l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules són les següents. Barrera, tubillera, palmera.
11: Tubillera.
10: Correcte. En català, la vena elàstica que subjecta i protegeix el turmell es diu turmellera i no tubillera.
1: Doncs molt bé, aquests 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn per l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Sastreria, galeria, sabidoria.
7: Sastreria.
10: Incorrecte, rebot.
1: Institut Mediterrània. D'aquestes 3 paraules, quina seria la paraula intrusa?
11: Sabidoria.
10: Ara sí, correcte. En català, el coneixement just de les coses o el comportament assenyat en la vida es diu saviesa i no sabidoria.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Mediterrània. Carla, preparada?
12: Sí, preparada.
1: Temps. Instrument.
12: I-N-S-T-R-U-M-E-N-T.
1: Sospitós.
12: S-O-S-P-I-T-O amb accent tancat S.
1: Compaginar.
12: C-O-M-P-A-G-I-N-A-R.
1: Formigueig.
12: F-O-R-M-I-G-U-E-I-G.
1: Aprovada.
12: A-P-R-O-V-A-D-A.
1: Deshonest.
12: D-E-S-H-O-N-E-S-T.
1: Marítimes.
12: M-A-R-I-M-A-C-E-N-T-I-M-A-E-S.
1: Seguretat.
12: S-E-G-U-R-E-T-A-T.
1: Resilient.
12: R-E-Z.
10: És una S.

0: Avantatjar.
1: A, B, baixa, A, N, T, A, T, G, A, R.
2: T, J.
0: Alejandra, atractiu.
3: A, T, R, A, C, T, I, U.
0: Magistrat.
3: M, A, G, I, S, T, A, T.
2: T'has deixat una R abans de la...
0: Doncs en aquest segon nivell heu fet un total de 2 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el moment ara de saber com van aquests recomptes generals. Jurat, t'escoltem.
2: Doncs aquestes són les puntuacions a hores d'ara. L'Institut Mediterrània del Vendrell té acumulats un total de 3.300 punts. I l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 700.
0: Doncs l'Institut Mediterrània del Vendrell, que de moment es posa per davant, però encara queden unes quantes proves en aquesta semifinal d'avui. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a la Paula Milara. La cantant lleidatana va ser la guanyadora de la tercera temporada del concurs Objectiu Paqui i també va guanyar, al desembre de 2025, el concurs de bandes emergents de la Casa de la Música de Lleida. La Paula es mou dins el pop-rock amb tocs acústics. Darrerament ha optat també per cantar en anglès, però avui escoltarem un dels primers senzills en català que va treure, Tornes. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem la Paula Milara i el seu Tornes.

0: Molta personalitat té la Paula Milara. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Mediterrània, vinga amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, amb què es fonen els colors?
2: Amb el vent.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Colors que es fonen amb el vent i tu.
0: Molt bé, doncs 200 punts que teniu al sac i ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. La protagonista de la cançó, on demana que torni l'altra persona?
5: Casa.
3: Correcte, també, escoltem-ho.
4: Vine, torna a casa, comença un nou camí.
0: Perfecte, doncs aquesta pregunta que també encerteu i per tant sumeu 200 punts al

0: Vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Entrem al tercer nivell de lletreig i aquí hi trobem paraules més llargues i complexes. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podeu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Mediterrani. Abril, preparada?
2: Sí.
0: Temps. Irremeiable.
2: IRREMEIABLE.
0: Oftalmòloga.
2: OFTALMO amb accent obert, LOGA.
0: Disposessis.
2: DISPOSESIS.
3: Dues esses abans de la I.
0: Martí, longitudinal.
4: LONGITUDINAL.
0: Qüestionable.
4: QUE.
3: La U porta dièresi.
0: Carla, negligència.
5: NEGLIGE amb accent obert, NCIA.
0: Desconjuntat.
5: DSCONEJ.
0: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa. Javi, preparat?
6: Sí.
0: Temps. Dimensional.
6: DIMENSIONAL.
0: Paradisíacs.
6: PARADI amb accent.
3: No porta accent aquesta I, és la següent.
0: Alejandra, conformessin.
7: COMS,
3: no C.
0: Clàudia, restitutori.
7: RESTITUTO.
3: És una U.
0: Doncs heu fet un encert que suma 300 punts al vostre marcador. El concurs entra en la recta final, però abans repassem aquests marcadors globals amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, quan vulguis.
8: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Mediterrània del Vendrell té un total de 4.700 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat en té un total de 1.200.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a l'última prova del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. I és que ja sabeu que en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació. I això us podrà donar, potser, el pas a la gran final. Tot seguit ho sabrem. Molta sort.
9: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu, més possibilitats tindreu de guanyar-vos un lloc a la gran final del Picalletres. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Víctor Merencio, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
10: Doncs bé, el representant de l'Institut Mediterrani serà el Martí.
0: Doncs en Martí, que intentarà lletrejar aquesta mega paraula, i Marc Quintú, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
11: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
0: En Javi, que també intentarà lletrejar aquesta mega paraula, doncs ara el que us demano als dos equips és que penseu la vostra aposta i la custodieu bé. Com ja sabeu, tots dos competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment del lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectem ara, primer de tot, del Prat Ràdio. Marc Quintú, fins ara.
11: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Mediterrània. Estàs preparat, Martí?
12: Sí.
0: Som-hi, doncs. La megaparaula d'avui és un terme que defineix les cavitats o espais situats entre les cèl·lules d'un teixit ocupats per una substància gelatinosa o líquid que faciliten el transport de nutrients, gasos i la comunicació cel·lular. Són espais que actuen com a nexe d'unió, donant consistència i estructura als teixits i òrgans. La megaparaula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
4: Intercel·lulars.
3: Endavant.
4: I-N-T-E-R-C-E-L geminada U-L-A-R-S.
0: Molt bé, Martí, aquí seguretat, consistència, així m'agrada. Has lletrejat la meva paraula correctament. Faltarà veure com ho farà l'equip contrincant i, per tant, anem al torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Per tant, desconnectem de ràdio al Vendrell. Fins ara, Víctor Merencio.
10: Gràcies, fins ara.
0: Institut Ribera Baixa, sou a punt? Estàs preparat, Javi?
1: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'adjectiu que descriu els buits o espais físics que es troben entre les cèl·lules d'un teixit animal o vegetal. Aquests espais generalment estan ocupats per un líquid intersticial, és a dir, una substància gelatinosa o aquosa que facilita la unió, la comunicació i la nutrició de les cèl·lules. La meva paraula d'avui és l'adjectiu plural intercel·lulars.
1: Intercel·lulars.
3: Endavant.
1: I-N-T-E-R-C-E L geminada U-L-A-R-S.
0: Molt bé, Javi, has lletrejat correctament aquesta mega paraula, però el que falta saber és com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Víctor Merencio, quants punts havia apostat el teu equip?
10: El meu equip s'havia apostat 100 punts.
0: 100 punts que havia apostat l'equip de l'Institut Mediterrània. I, Marc Quintú, quants punts havia apostat el teu equip?
11: Doncs els havíem apostat tots, 1.200.
0: 1.200 punts apostats per part de l'equip de l'Institut Ribera Baixa. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Mediterrani ha lletrejat la mega paraula correctament. I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula correctament, també. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador i, per tant, es convertirà en el segon finalista d'aquesta temporada. Tens la paraula, jurat.
8: Les puntuacions finals d'aquesta segona semifinal són les següents. L'Institut Mediterrània del Vendrell ha aconseguit finalment 4.800 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 2.400.

0: Per tant, ja tenim el segon finalista d'aquesta temporada del Picalletres. En aquest cas, és l'equip de l'Institut Mediterrània del Vendrell. Víctor Merencio, com estan els ànims per aquí?
1: Els ànims, et pots imaginar com estan. Estan exultants, els tres alumnes que tenim aquí.
0: Home, tu diràs, a veure que expliquin una mica ells com ha anat aquesta experiència. Com esteu?
2: Molt contents.
0: Només molt contents? A veure, expliqueu-me una mica més.
1: És
0: com
1: que
0: us
1: les rialles no els deixen parlar, gairebé.
0: Normal, normal. Escolteu, però ho heu fet molt bé. A veure, Martí, aquesta mega paraula, què? Era fàcil o complicada?
2: Bueno, ha estat bé.
0: Ha estat bé, bé, bé. Molt bé. I Carla i Abril, a veure, què us ha resultat més difícil en aquesta semifinal?
3: Sobretot el tercer nivell de lletrejar, que ja surten paraules bastant complicades.
0: Sí, però sí. Bé, ho heu fet molt bé, eh? En tots els nivells de lletreig heu fet molts encerts, cosa que us ha portat a ser finalistes d'aquesta temporada del Picalletres. Per tant, moltíssimes felicitats i no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'altre equip de l'Institut Ribera Baixa. Marc Quinto, com esteu per aquí?
4: Hola, doncs bé, prou bé, perquè hem arribat a la semifinal i,
0: ah, exacte,
4: i estem contents. Ens hagués encantat arribar a la final, però bé, aviam què ens diuen ells i elles.
5: Sí, nosaltres creiem que ho podríem haver fet millor, però estàvem una mica nerviosos.
6: Bueno, l'any vinent tornarem i ho farem millor.
0: Oh, i tant, clar que sí. Sí,
6: i guanyarem.
0: Ben dit aquí, fent apostes clares. Bé, moltíssimes felicitats a vosaltres també. Per part meva només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Víctor Merencio, Marc Quinto i concursants. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí amb nosaltres a concursar.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.
4: Gràcies, ha estat un plaer.

0: amics i amigues, s'ha acabat aquesta segona semifinal. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio El Vendrell i al Prat Ràdio per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació i preparació. La propera vegada que ens retrobem serà per celebrar la gran final radiofònica del Picalletres d'aquesta temporada. Esperem fer una grandíssima final amb els dos centres finalistes. En tenim moltes ganes, així que marxem a preparar un gran programa que estigui al nivell que mereix l'ocasió. No hi falteu, a reveure!
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El talent investigador de WIC Barcelona fa anys que és una realitat i ho han demostrat en diverses ocasions figurant en rànquings prestigiosos a diferents nivells. En aquesta ocasió, aquest reconeixement a l'excel·lència han estat per a 5 investigadores de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, establerta a Sant Cugat, que figuren al rànquing de les científiques espanyoles més destacades publicat pel Consell Superior de Recerques Científiques. L'objectiu d'aquesta llista és donar visibilitat a les dones investigadores i posar en valor les seves contribucions a la recerca i a la ciència en general. Hem parlat amb dues d'elles, la catedràtica i responsable del grup de recerca de neurolípids, Núria Casals, i la catedràtica i degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Esther Calvo.
2: És un honor formar part d'aquest rànquing, perquè la veritat és que la recerca implica moltíssima dedicació i esforç, i quan veus que això d'alguna forma està reconegut, pues és una sensació de satisfacció molt gran.
3: És tot un reconeixement per mi i per l'equip, no? Perquè al final sempre que hi ha recerca hi ha un grup que s'esforça per treure endavant resultats i fa molta il·lusió. És també un posar en relleu l'esforç d'aquest col·lectiu, no? Sí que m'ha fet molta il·lusió.
1: El reportatge complet el podreu veure a Cugat Mèdia. La pulsera Eric és un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permeten identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. I els esports, el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys de tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana ha eliminat a la final per l'ascens a l'Oar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a la GEM Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. I els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'Escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts, i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han sigut claus per guanyar la Lliga Local, la Lliga Comarcal Preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. El reportatge complet el podreu seguir a Cugat Mèdia. Més informació a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
5: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
6: Molt bon dia, oients de Som Terra. Una de les tasques que fem a les escoles agràries és la d'acompanyament als joves que es volen instal·lar com a pagesos autònoms en una explotació agrària i que demanen una ajuda com a jove agricultor per a fer-ho. Aquests joves han de complir uns requisits mínims que els demana el Departament d'Agricultura per respondre a la normativa europea d'ajuts a l'agricultura. Un d'aquests requisits és la realització d'unes hores de formació. Aquestes hores a les escoles es tradueixen en el que nosaltres anomenem un itinerari formatiu, que no és res més que una llista de cursos que han de realitzar al llarg de 2 anys aproximadament. Avui justament hem fet la xerrada inicial amb els joves que s'incorporen enguany i que a la comarca del Segrià acostumen a ser uns 30, entre 30 i 40. Avui els hem explicat quin és el procés que han de seguir durant aquest període formatiu, quines són les seves opcions formatives, en quins llocs ho poden fer, quins terminis tenen i quin serà el seu tutor durant aquests 2 anys i escaig. Ens hi han ajudat els tècnics de l'Oficina Comarcal del Segrià, que els expliquen tota la part de gestió documental, els requisits i la part econòmica. Ara, a continuació, els tutors comencem les entrevistes individuals per recollir tota la informació i preparar un bon itinerari formatiu a la mida de cada jove. A la tardor, quan rebin la confirmació de l'ajut, ja tindran també aquesta llista de formacions i podran començar a treballar. Esperem que sigui una bona fornada i que acabin els seus cursos amb diligència. Feina feta no fa mai nosa. Fins a la pròxima.
4: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
7: Teresa Lloret. Ella és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos Llac i avui recuperem aquella conversa perquè ens va explicar, Teresa Lloret, que estàs a punt o que faríeu doncs uns premis, que entregaríeu uns premis i avui volem parlar d'aquests. Benvinguda, com estàs?
8: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me novament. Molt bé.
7: Amb moltes ganes que ens expliquis com premiareu el talent femení i en el món del sector porcí.
8: Sí, sí, sí, exactament. Mira, ens vam adonar que moltes de les granges que tenim, si bé al capdavant, el titular, sovint són homes que estan com a titulars a les granges, sí que és veritat que hi ha moltes dones que estan fent molta feina i molt ben feta, no? I que estan impulsant temes nous a les granges, projectes nous, de millores, d'innovació, etc. Llavors, vam decidir convocar uns premis que reconeguessin aquest talent femení en aquesta edició, d'acord? És a dir, és una convocatòria que es diu Premis Empren Porc, val? Uh-huh. És una convocatòria que volem que tingui continuïtat, que no només finalitzi aquest any, sinó que anualment l'anem reobrint, però sí que en aquesta edició volem fer èmfasi en les dones, no? En visibilitzar totes aquelles dones que estan treballant al sector ramader, al sector porcí concretament, perquè és el nostre sector principal d'activitat, i per tant la idea és visibilitzar-les, reconèixer-les i posar en valor el lideratge de les dones en aquest sector, no? Perquè realment estan fent molt bona feina de desenvolupament i estan professionalitzant molt el sector porcí. Llavors, per això vam fer aquesta convocatòria aquest any centrada en les dones.
7: Perquè des de Pinsos ja tireu endavant doncs, aquests premis, aquests guardons al talent femení del sí. sector per si. Per què? Quina és la filosofia que hi ha al darrere?
8: Mira, des de IAC ja fa forces anys que estem treballant en temes de sostenibilitat social, eh? No només ambiental i sostenibilitat econòmica, sinó que en molts temes de responsabilitat social ja fa forces anys que hi treballem, no? Llavors, tota aquesta funció que es fa des del territori i en el suport a les persones que en formen part, de desenvolupament professional, d'arrelament territorial, de formació, d'ocupabilitat, creiem que és una aposta integral, no? Per assentar persones al territori, per contribuir al seu desenvolupament, per fomentar la participació activa. Llavors, per això, amb aquests premis, vam pensar que era una bona iniciativa per seguir amb aquesta idea i consolidar aquesta línia que vam iniciar, no? Llavors, contribuïm al desenvolupament dels territoris perquè moltes vegades està vist que allà on hi ha granges hi ha generació d'activitat, hi ha persones que es poden quedar a treballar, hi ha famílies que no han de marxar d'aquell territori, sinó que es guanyen la vida i el que fan és ajudar a desenvolupar-lo, doncs perquè generen ocupació, tant directa com indirecta. I, per tant, creiem que era una bona aposta seguir en aquesta línia i reforçar-la. Per això vam decidir convocar aquests premis.
7: Uh-huh. Per tant, entenem que els premis Empren Porc, que aquesta és sí. la primera edició, aquest sí. any premiaran el talent femení i altres anys podem sí. premiar altres coses.
8: Serà... Altres temes, com l'emprenedoria amb un col·lectiu de joves específic, o un tema de benestar animal que considerem oportú, o algun tema ambiental o de dejeccions. No? Hi ha molts uh-huh. temes que tenim com a reptes en el sector porcí per anar millorant, treballant i desenvolupant, i per tant hi ha marge per anar fomentant i incentivant les actuacions que anem considerant pertinents anualment. Aquest any estem centrat en dones, però l'any que ve ja veurem en funció del moment que visquem. Sí.
7: Recordo que quan vas estar ara fa unes setmanes, Teresa, per explicar, no?, qui sou i com funcioneu com a integradora, Pinsos Jaqui, tot el que havíeu fet amb sostenibilitat, que era molt, recordo també que ens explicaves que les dones que estan en el món del porcí treballen diferent i en alguns moments amb una sensibilitat especial, sobretot en aquelles granges de mares. És així?
8: Sí. És així. Sí. Bé, les dones el que veiem és que moltes vegades tot el tema de sistematització de la documentació, d'organització, això ho porten molt bé, i en el moment en què estem, en què tota la part administrativa se li dona molt pes, amb registres de... amb tots els registres que són necessaris a les granges, de plans, de... ho porten molt bé, i a part d'això, és veritat que en el dia a dia del maneig, no? En el maneig dels porcs, sobretot a les granges de mares, moltes vegades trobem que a la secció de parideres hi ha dones al capdavant, no? Perquè sí que és veritat que el tracte és diferent, no? Les berres, les mares, quan estan en el moment d'això, pròxim al part, doncs necessiten un tracte específic, han d'estar tranquil·les, han de no sé què. Llavors, després, un cop han parit, tot el tema de la lactància i de l'alletament també es necessiten, no?, unes condicions específiques, has d'estar al cas no?, de si algun garrís queda enrere, posar-la amb una altra mare, o si d'una no té prou de llet, no?, estimular tota la llet, vigilar el part, i això està vist que hi ha una majoria de dones. Sí que és veritat que no hi ha dades, jo crec que no hi ha cap estudi que ens pugui avalar una miqueta aquesta evidència, no? Encara, segur que en sortiran alguns, però sí que ho veiem en el dia a dia a les nostres granges integrades i a les pròpies.
7: Doncs explica'ns qui es pot presentar aquests premis i com es desenvoluparan, perquè en realitat no hi ha quatre categories, dues categories i quatre guardons, amb una dotació econòmica també important, a part del reconeixement. Com funcionaran? Quina és la lletra més petita o gran?
8: Mira, es poden presentar a la candidatura persones físiques o jurídiques que hi hagi una dona al capdavant, que compleixin els requisits de que siguin dones majors de 18 anys, procedents de qualsevol comarca de Catalunya. En vam delimitar unes quantes que són més el nostre àmbit d'actuació, que tinguin l'activitat desenvolupada a Catalunya, que sigui un projecte vinculat directament amb el sector porcí i que es compleixi la normativa vigent en matèria de sanitat ambiental i de benestar animal. Llavors, hi ha dues categories. La categoria A, que siguin ja projectes implantats i en funcionament, que tinguin un mínim de 6 mesos ja funcionant. Val? Aquesta categoria està dotada amb un premi de 3.000 euros i en reservem un excèssit de 500, també, per si es considera oportú. I llavors hi ha la categoria B, que fa referència a projectes que estiguin dissenyats, però poden estar pendents de desenvolupar aquests. També pensant, per exemple, en persones universitàries que hagin fet un treball de final de grau o en un cicle superior que hagin fet un treball de final de cicle o un màster, que no estigui en funcionament però que realment hagin promogut alguna innovació o algun tema específic. En aquest cas, el premi, la dotació econòmica són 1.000 euros i també hi ha un excèssit de 500.
7: Fantàstic. Per tant, no tenen per què ser persones, en aquest cas, no, ramaderes, que estiguin integrades a Pinsos Jaq.
8: No
7: és un requisit, d'acord.
8: No és un requisit, perquè justament el que volem doncs és donar-nos a conèixer i donar l'oportunitat a tothom, perquè l'objecte és això, és visibilitzar aquests projectes liderats per dones, més enllà de que estiguin integrats amb IAC o no. Reconeixerem això, que la proposta estigui implantada i premiarem les que tinguin un major impacte demostrat o potenciant, en el cas de la categoria A, doncs la capacitat d'innovació en el procés, la contribució al desenvolupament econòmic i social del territori, que s'hagi fomentat ocupabilitat, que hagi millorat d'alguna manera la qualitat de vida de les persones, que hagis enfortit en un tema determinat el territori rural, que hagis millorat alguna cosa de gestió ambiental, de benestar animal. Vull dir que és molt obert. Alguna millora que hagis identificat que hagis introduït en aquest projecte teu.
7: Clar, és la primera edició, per tant, aquí, i a més, no només és la primera edició dels Premis en Premporc, jo crec que és la primera edició que es premien dones ramaderes. O sigui que...
8: Sí.
7: És tot molt pioner, Teresa. Què espereu?
8: Home, estem una mica a l'expectativa, no? A veure la quantitat de... Ja ens han dit, ja sabem diverses, no?, que tenen ganes de presentar-se, però realment animem a tothom a que ho pugui fer, no? A vegades tinc la sensació que no creiem que pugui ser tan interessant, no?, el que hem fet, o no creiem que tingui tant valor, no? I segur que s'han fet millores a les granges i s'han fet coses que val la pena explicar i posar de relleu, no? I en tot cas que això no sigui un fre, no? Que ningú consideri que el seu no és prou bo, que es presenti i amb el jurat que hi hagi, doncs ja es decidirà.
7: Com es poden presentar les candidatures? És a dir, a banda de ser dones majors de 18 anys amb projectes vinculats directament al sector porcí i desenvolupat a Catalunya,
8: hi ha la web www.emprenporc.com, val? emprenporc.com, i allà hi ha tant les bases de la convocatòria com el formulari d'inscripció. Simplement han d'omplir el formulari i presentar una memòria del projecte, vale? Que sigui, ha de ser breu, màxim 5 pàgines, que descrigui el projecte i el seu propòsit, els objectius i les necessitats que aborda, quins resultats es preveuen i quin impacte creu que tindran. Si volen presentar un vídeo també ho poden fer per il·lustrar una miqueta, o fotografies, per posar imatges una mica per complementar aquesta memòria, i ja està. No hi ha més, Hi ha els requeriments aquí a la pàgina web, però és senzill a l'hora de presentar-ho,
7: D'acord, fantàstic. I terminis, perquè això també té una data de caducitat, perquè hi ha d'haver un dia que és l'entrega dels premis. Com anirà això?
8: Sí. La data límit és el 15 de juliol. El 15 de juliol. Això ho vam obrir cap a l'1 de juny. Vam fer la presentació la setmana passada i vam donar aquest termini de 15 de juliol perquè llavors nosaltres ho puguem enviar al jurat, enviar totes les propostes i hi hagi un cert temps perquè la puguin valorar. Llavors, al setembre, la idea és que es pugui organitzar una gala per fer el lliurament d'aquests premis i fer-ne la difusió que toca, no? Que sí que tenim ganes de fer-ne difusió de tot el que s'hagi presentat, els premiats, evidentment, però els no premiats també. Tenim ganes de fer-ne difusió per posar en valor justament que s'estan posant en marxa moltes iniciatives interessants, que estan liderades, en aquest cas, per dones, i animar una miqueta a tothom a que pugui tenir aquesta oportunitat de visibilitzar el que fa.
7: D'acord. I quan serà l'entrega?
8: L'entrega, no hi ha encara una data, però sí que sabem que serà a finals de setembre.
7: Val, d'acord.
8: Cap a finals de setembre, un dia a la tarda vespre. Sí, passat l'estiu, sí. Justament agafem aquest termini d'una quinzena de juliol. L'agost és força inhàbil i el setembre per acabar de lligar-ho, i llavors ja ho farem públic i donarem una data de gala.
7: Doncs, Teresa Lloret, va, anima a les dones ramaderes que diguin, no, jo sóc molt petita, no cal que m'hi presenti, a que ho facin.
8: A que ho facin, totalment. Nosaltres, quan vam fer el Dia de la Dona, vam fer ja així un muntatge en vídeo de totes les dones, bueno, potser no totes, però la gran majoria que els hi va venir de gust, vam fer un muntatge de vídeo per, bueno, una mica per homenatjar i posar cara, no?, aquest munt de dones que sí que estan treballant moltes vegades en silenci des d'àmbits molt privats i des de la discreció, no?, de granges petites, en molts llocs petits, com aquella frase que diu que això, molta gent petita en molts llocs petits faran coses petites que canviaran el món, no? I així ho entenem nosaltres. Les granges sempre es treballa des de llocs amagadets, recòndits, des del silenci, però s'estan fent una gran feina. És un sector capdavanter al nostre país, amb un alt nivell d'exportació, i per tant tots hem de tenir la consciència que tothom qui està treballant en el sector porcí està contribuint a alimentar persones d'arreu del món, no? I per tant és posar en valor aquesta tasca i visibilitzar-la i una mica prendre orgull del que estem fent, no? Perquè estem contribuint a això, a alimentar persones de tot el món.
7: Teresa Lloret, gràcies per ser-hi. Recordem que és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos-IAC. Enhorabona, francament.
8: Gràcies, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de donar a conèixer aquesta iniciativa.
4: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
5: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
9: El proper 20 de juny, Esterri d'Àneu celebra la tradicional Fira de Sant Joan. Durant tot el dia, el carrer Major de la Vila S'omplirà de parades, artesania, productes del territori, de proximitat i molt bon ambient. Una oportunitat perfecta per passejar, descobrir els sabors i les tradicions del Pirineu i gaudir d'una jornada per a tota la família. Aquest 20 de juny us esperem a la Fira de Sant Joan d'Esterri d'Àneu.
5: El món rural és ben viu i t'espera. Som terra, som territori.
4: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.
5: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
7: Rocío López, benvinguda de nou.
10: Hola, bon dia, Pili.
7: Continuem parlant dels haikus, continuem aprenent dels haikus. Avui parlem de la disciplina.
10: Sí, senyora, una mica sí. Perquè com que ja vam parlar o comentar a l'anterior programa, hem de practicar el haiku amb certa disciplina, per no caure en la seva banalització, que és del que vam parlar la setmana anterior. I tot i que algun poema pot suggerir un exercici de poesia automàtica per la seva forma de facilitat, diguéssim, d'execució, la seva forma del haiku és prou estricta com per no admetre aquesta possibilitat. O sigui, ha de ser un tercet amb dos pentasíl·labs i un heptasíl·lab, un kigo i un kireji. L'emoció ha d'estar, l'ensinistrament de la ment ha d'estar, ha de ser-hi també. I el haiku exigeix la disciplina de la ment com qui medita. La ment ha d'estar lliure de pensaments. I al igual que la meditació no és jaure i pensar en les musaranyes, fer un haiku no és rendir-se a la inspiració i veure què hi surt. Vinga, ala, a veure què raige. No, s'ha de madurar. Hem d'aconseguir l'equilibri entre l'emoció de l'instant, l'emoció que hem sentit d'allò que hem vist, que ens ha provocat aquesta emoció, i la seva formalització en poema. S'ha d'aconseguir aquest equilibri.
7: Que difícil és.
10: Molt, però bueno, com que tenim tota la vida per aprendre, malos irà, no? D'aquesta manera, per veure una mica, no?, com s'ha de... S'ha de fer, porto uns quants haikus.
7: Vinga.
10: Que per explicar una mica. Un és de la Montse Rubinat, que ja hem parlat d'ella la setmana passada, que és aquella que protegia tant la mètrica, no? I diu així: herbes eixutes, despunten secs els arbres, anel de pluja. No? Ella és una persona que ja vam dir era rigorosa amb lo de la mètrica, és rigorosa en la rima, i és rigorosa pues, en la profunditat aquesta i en estar-se pensant quines paraules i de quina manera les ha de posar, no? Després llegirem un altre. Buidat del tot, el vell cargol de mar s'omple de veus. Aquest, sin embargo, és del Santa Eulàlia, és preciós i, sin embargo, no conserva la mètrica, no passa res, no? Vull dir, nosaltres no som aquí qui criticarà ni que parlarà de res. Aquest senyor dona per no aplicar aquest sentit de la... És 4, 6, 4. No afegeix aquesta síl·laba de més. Ja parlarem d'això. Però, sin embargo, no deixa de ser un haiku preciós, no? Per això llegirem de diferents perquè vegueu que tot està bé si està bé, no? Hi ha un altre que és una traducció, perquè també veiem que les traduccions, clar, no s'adapten bé després, no s'adapten bé a la sil·labació del nostre idioma. Per exemple, aquest del Kikaku, que és: davant el plugim d'estiu, aquí fora, una dona en solitari. Aquí ben bé és al revés, no? Hi ha més aviat dos de set i un de cinc que no pas... Uh-huh. Però, bueno, és molt difícil amb una traducció de que es pugui coincidir. Però hi ha persones, com hi ha traductors, com el traductor que va traduir aquest poema que llegirem ara del Kawaguchi Tiichi, que sí que ho ha aconseguit, ha fet de més i de menys perquè pugui adaptar-se. Claro, són una passada de traductors.
7: No posen el Google Translate, ho fan.
10: No, i han de ser, a més, bons haigins.
7: Clar.
10: Perquè puguin entendre també el significat i encara que canvien alguna paraula o canvien alguna cosa, doni el mateix significat que donava el seu original, no?
7: A veure...
10: Com la trobada amb un amic, se'n va la primavera. Aquest senyor ja heu vist que sí que ha aconseguit 5 síl·labes, 7 síl·labes i 5 síl·labes en català, quan vés a saber
7: com
10: estaria en japonès, no? Pues procura fer-ho d'aquesta manera perquè procuren ser fidels també a la mètrica i a l'essència del haiku.
7: Sí? Doncs avui hem parlat de la disciplina i de la mètrica, en parlem en el proper podcast.
10: Sí, farem una mica d'aclariment, perquè com que sempre estem parlant de la mètrica i de tal i que qual, i al final pues, bueno, s'ha d'aclarir una mica algo. Sí, farem així. Vinga, Pili, fins la setmana que ve.
7: Adéu.
10: Adéu.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
11: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
12: Hola, us dono la benvinguda un cop més a El món és digital. En aquest moment, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, la competència geopolítica entre grans potències i la transformació accelerada del treball, l'economia i la cultura, el Papa Lleó XIV ha publicat Magnifica Humanitas, la seva primera encíclica. El document planteja una reflexió profunda sobre la dignitat humana, el poder tecnològic i els límits morals de la intel·ligència artificial. Avui, de la mà de dos convidats que ja són habituals del programa, en Sergi Martín i en Héctor Sankowski, analitzarem les principals tesis d'aquesta encíclica, les reaccions que ha provocat i les preguntes que obre sobre el futur de la societat digital. És a dir, sobre el nostre futur.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
12: Bé, doncs, com he dit abans, avui parlarem de l'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV i per fer-ho tenim el Héctor Sankowski i el Sergi Marcén. Els dos ja han passat, diria jo, habituals d'aquest programa, o si més no, de moltes tertúlies de Barcelona Dot. Potser la primera pregunta seria un paral·lel històric. Estem en plena revolució de la intel·ligència artificial. Fa ara més de 100 anys es va produir la revolució industrial, que també va aixecar forces polèmiques, i llavors el Papa Lleó XIII doncs va publicar una altra encíclica, que era la Rerum Novarum. Doncs potser aquesta és la primera pregunta. Paral·lel entre les dues, o si ha estat el moment precís ara quan el Lleó XIV ha publicat aquesta encíclica. Doncs potser comença, Sergi, tu, davant.
13: Molt bé. Doncs bona tarda. Doncs jo crec que una entitat com és l'Església, que és una entitat global, s'hagi posicionat sobre el que està passant amb la intel·ligència artificial és molt bo, no? Possiblement la gran diferència entre la primera encíclica que es va fer arrel de la revolució industrial i aquesta és que la revolució industrial el que feia era generar productes. Fèiem una economia de productes i de serveis, no? I aquesta canvia moltíssim, perquè el que fa és treballar sobre una economia de comportament. O sigui, la intel·ligència artificial genera productes i serveis, però sobretot el que canvia és el comportament humà, o pot canviar el comportament humà. I aquí és on la moralitat doncs, té un pes molt fort, i on, diguéssim, el ser humà en si, doncs, aquesta intel·ligència humana té una sèrie de valors que la intel·ligència artificial no té. I aquí és on l'encíclica del Papa Lleó XIII doncs, posa bastant de pes, no? Tant amb això com també amb la concentració del poder en aquests moments en molt poques mans i la gestió de tota aquesta informació. Per tant, jo crec que és un bon moment perquè facin aquest plantejament i crec que estic bastant alineat amb moltes de les coses que diu l'encíclica, tot i no ser un gran seguidor del cristianisme, no? Però en aquest cas he de felicitar el Papa i a l'Església per haver-se posicionat d'aquesta manera.
12: Sí, jo crec, com li dono la paraula a l'Héctor, que més enllà de que sigui qui sigui el papa, bueno, no deixa de ser un tio important, és un cap d'estat, és un matemàtic, és un tio amb una certa solta, no? Vull dir, sí, em sembla bé deslligar-ho del fet del cristianisme. Analitzem tal com és el text. Héctor.
14: Bueno, sí, bueno, no, només puc subscriure el que ha dit en Sergi, però jo voldria fer tres petites, bueno, tres coses diferents. La primera de tot, ell va triar aquest nom no casualment, diguem-ne, no Leo XIV, no? O sigui, es va inspirar en el seu antecessor, per tot, ja es va donar una pista abans, diguem-ne, de fer qualsevol encíclica. Segon, hem de pensar que l'encíclica aquesta, diguem-ne, prèvia, la Rerum Novarum, era una encíclica que tenia com tres objectius, que és molt important també recordar. Un era, diguem-ne, tractar d'aturar, diguem-ne, l'embat brutal que havia per part de la burgesia, diguem-ne, en relació amb el moviment obrer i amb una superexplotació. Per tant, aquí hi havia un debat sobre l'explotació humana. Per tant, aquí hi havia un element de referència amb el treball. Hi ha un segon element que mai hem d'oblidar, que és una encíclica bastant construïda contra el socialisme i contra el marxisme, que eren els grans moviments que en aquell moment estaven impulsant, però que després... I el tercer element és que ell, lamentablement, va anticipar el que passaria després amb el fascisme, que és que si no sé, d'alguna manera, en les parts finals de l'encíclica que he tingut l'oportunitat de tornar-me a mirar, justament anticipava, diguem-ne, una cosa que liga amb el que diré ara de Papa Leo XIV, Leo XIV, diguem-ne, no? Que és que ell anticipava, diguem-ne, de que si no s'organitzava una doctrina social de l'Església com Déu mana, diguem-ne, els riscos eren molt grans en molts aspectes, tant en el tractament dels treballadors com en el tema de el propi tema de lo que passaria amb el poder i tot això. I si fixeu-vos bé, aquesta encíclica toca aquests tres temes. El primer tema que toca és el tema Ojo con la destrucció del lloc de treball. El segon tema que toca és Ull amb el poder, com s'està concentrant. I el tercer tema que toca és Ull amb la moral, diguem-ne, no? Perquè això del segon tema, i, o sigui, descalificar la feina com fa Silicon Valley en molts aspectes, quan comença a dir, aquí desapareixeran i a part amb un menyspreu, amb el segon aspecte, dona peu a un tercer aspecte, en el qual tornem al tema de que, tiro d'alguna manera, que no sé si és aquesta paraula, que el treball dignifica, que el treball és un lloc de realització, diguem-ne, no? Ell, per exemple, agafa i agafa trossos sencers, diguem-ne, de les corrents actuals en determinada sociologia anglesa que planteja el tema de que el treball no solament és important per mantenir-se, sinó també per la dignitat del ser humà, diguem-ne, no? Per sentir-se útil.
12: Jo sóc el conductor del programa. M'agradaria que us enredeu vosaltres dos.
13: No, no, jo totalment d'acord, amb el que ha dit l'Héctor. De fet, la dignitat humana estava... Una de les bases de la dignitat és el fet de sentir-se útil, no? I crec que això és molt important, al igual que tindre una llibertat moral, no? Les persones ens podem preguntar què és just, què és bo, o què hauria de fer, encara que em perjudiqui. Són coses que la intel·ligència artificial a dia d'avui, doncs això no és capaç de pensar-ho. Per tant, el fet d'anomenar la intel·ligència, doncs sí, és cert, perquè té un coneixement, i per tant aquesta intel·ligència artificial té un coneixement i a partir d'uns algoritmes doncs, fan les computacions i arrel d'uns resultats matemàtics doncs, en donen una resposta. Però sí que és cert que aquesta llibertat moral doncs, és una cosa que no té, no? Vull dir, és una cosa que li falta. Per tant, jo crec que la intel·ligència humana busca la veritat i el sentit de les coses, no? O almenys intenta buscar-la. I aquí moltes vegades ens preguntem això, no? Qui som? Quin sentit té la vida? Què és la bellesa? Què és l'amor, no? Vull dir, la intel·ligència artificial pot generar un poema sobre amor, però no pot estimar, no? O pot introduir una reflexió sobre la mort, però no és mortal. O pot escriure sobre el sofriment, però no pateix, no? Per tant, aquestes coses te les pot explicar, però al final el resultat és que l'humà és molt diferent a el que s'està creant I això és on entra, aquí és on entra l'encíclica, no? A parlar sobre la moralitat. I, de fet, no és la primera vegada que l'Església parla d'això, perquè ja en el gener del 2025 van treure una nota vaticana que es deia Antiqua et Nova, que justament parlava de tot el tema de la intel·ligència artificial. O sigui, que el Magnífica Humanitas de maig del 2026 del Papa és una continuació d'aquesta primera nota vaticana que van treure el 2025.
12: Sí, vale, d'acord. La intel·ligència artificial potser no és intel·ligent en tot el sentit de la paraula, no té moral, però sí que potser té la moral heredada de qui la fabrica. Perquè tots sabem que està esbiaixada, que té tendències, i això sí que, no, pregunto, això no està en el fons conduït per als fabricants, per aquells que modelen els algoritmes, els que la construeixen?
14: Jo volia justament dir això. O sigui, a veure, qui té la culpa d'Hiroshima? La bomba atòmica o els tios que la van crear? És que, al final, si no, semblaria que és un ente autònom, la bomba atòmica va caure. Passava
13: per allà... Héctor, et dic una cosa. Els tios que la van tirar, no els que la van crear.
14: Exacte, els que la van... No. Els que van, perdó, pitjor, els que van donar l'ordre de tirar-la.
13: Exactament.
14: Exacte, això me volia referir. Sí. Bona correcció, perquè a això me referia. O sigui, jo crec que aquesta encíclica, si alguna cosa en relació amb la producció, diguem-ne, del coneixement que donarà la intel·ligència artificial i el seu impacte i que tindrà i els comportaments que generarà i les seves reorganitzacions en la feina, que està donant, en realitat, a qui s'està dirigint és als creadors, diguem-ne, d'aquests llenguatges, aquesta evolució del llenguatge natural, que avui dia ja no té res a veure, bueno, té segurament molt a veure amb l'inici, però no el que s'està desenvolupant en aquest moment. Jo crec que ataca això, però això quan tu fas una pregunta molt pertinent també, Tomàs, respecte a la moral, jo crec que el que va és al nus realment del tema de la moral d'una part, com a mínim, de la gent que està generant aquest procés, diguem-ne, no? de la intel·ligència artificial. Però a part, per a colmo, diguem-ne, no? Per a més inri encara, sabem perfectament que els tios que lideren algun d'aquests projectes, com Peter Thiel, Alex Karp o Elon Musk, és que no se tallen de dir-ho. Tot això també, diguem-ne, no? De que no se tallen en cap manera de dir que veuen els temes d'altra manera i que d'alguna manera venen a practicar, segons el meu pare per descomptat, una mena de nou neodarwinisme social en el qual hi haurà societat... O sigui, no li tenen... Els sembla fins i tot bé que hi hagi una societat de dos o tres velocitats, però com a mínim de dues velocitats, en el qual una gran part de gent quedi exclosa i marginada. Aquest crec que és una de les coses que planteja el Papa, i de fet la seva gent d'Espanya ha anat a tocar tot aquest tema, no? La presó, el barri del Raval, pum, pum, no? No ha parat, diguem-ne, no? I suposo que la Ayuso estarà contenta, malgrat que ha dit que a tothom li sembla fantàstic això, no? Però bueno, a tothom, hasta la Abascal, li sortiria fantàstic tot això.
13: Jo crec que això del poder digital és algo que hi ha uns... Jo no em considero un erudit, ni em considero un premi Nobel, però avui justament mirava els primers articles que vaig començar a escriure sobre l'impacte que tindria el poder digital, no? I mirava que ja el 2020 ja vaig escriure un article, fa 6 anys, no? L'any passat, després d'estudiar molt de temps, vaig acabar traient el llibre sobre el poder digital i a mi el que em sorprèn és que a dia d'avui hi hagi molta gent que sorprengui d'això, no? Especialment la capa política i Europa, on ara veuen que no tenim autonomia digital o sobirania digital, o ara comencem a parlar de la sobirania digital, o comencem a veure que estem en mans, doncs, de grans corporacions i que hi ha unes persones, doncs, que estan concentrant molt de poder, no? Per tant, ostres, ha tingut que vindre el Papa que faci una encíclica per posar sobre la taula

0: Cloud, ja ha tret la seva Cloud Fable Flip 5 en la Mythos 5, no? Que, diguéssim, ja és la màquina que... És com si hagués començat a repartir petites bombes nuclears. Avui he llegit un article del company, del Manel Sant Romà, on ho comparàvem amb això, no? Comparàvem, és com si haguéssim començat a repartir petites minibombes nuclears pel món i a partir d'aquí, doncs, que sigui el que Déu vulgui, no? Per tant, ostres, jo crec que socialment hem de tindre molt més en compte i a nivell polític, a nivell social, hem de ser capaços de diferenciar el que era la transformació digital, o la transformació que es va fer durant la revolució industrial, la primera, i el que és aquesta revolució de la intel·ligència artificial i la transformació digital.
1: Sí, perquè jo crec que a banda d'això, diguem-ne, com aquesta no té la mateixa naturalesa ni la mateixa composició de la distribució del capital, diguem-ne, aquí tot el tema de la financiarització, diguem-ne, de la intel·ligència artificial també està canviant paràmetres brutals, diguem-ne, de lo que és l'economia. Ja el va canviar l'aparició de la cosa digital en un moment determinat en el qual, diguem-ne, de los Rockefeller van passar a los Bill Gates, diguem-ne, en un tres i no res, diguem-ne, no? Canviant absolutament l'economia del món. En aquest, fa 15, no, fa 20 anys, encara, diguem-ne, en les primeres 10 no, números del Forbes sortia Slim, que és un mexicà, o Rockefeller. Avui dia, les 8 primeres són totalment, diguem-ne, del món digital, del món tecnològic, diguem-ne, no? Aleshores, això, bueno, i lo del Elon Musk i tot aquest muntatge. Justament ara ens trobarem davant d'un tema que serà que es posa en l'accelerador i que això lliga molt amb el tema del poder i volia fer una petita referència a aquest tema amb el tema de la possible sortida a borsa quan no se sabe en realitat quins seran els rendiments d'aquest producte. Però com el capital és molt papanata, diguem-ne, realment és molt papanata i va darrere de a veure què me dona, perquè clar, diguem-ne, la pressió dels inversionistes, els plans de pensions, els fons d'inversió a produir, bueno, escolta, a veure, aposta, sembla que això té gràcia. I podem trobar-nos amb un punt com, no sé, això és un tema que jo com a mínim no tinc una resposta. I el segon tema, en relació amb el tema del poder, hi ha dos temes que són molt importants. La financiarització de tot el tema, la monetització d'alguna manera de tot el tema de la intel·ligència artificial, com s'està produint, també està sometent als governs, perquè en aquest moment, diguem-ne, que Elon Musk tingui més diners que no sé quants països del món, diguem-ne, no? Com a capital personal, ja diu alguna cosa. I el segon aspecte que sí ens ha de preocupar molt és, i no ho dic amb acritud, ni ho dic com una... No lo dic amb, no, lo, no vull fer insolente, diguem-ne, insolent, no? Però la ignorància absoluta que tenen molts polítics respecte al que està passant, però absoluta, en el tema aquest i en el tema energètic. O sigui, per la gent el problema energètic encara és un problema dels ecologistes. Escolta, és que el món ha canviat i la digitalització i l'energia han canviat el món. Podem dir que no passa nada, perfectament, però és que han canviat el món. I no es pot llegir amb les claus de la digitalització, és un tema dels friquis, i l'energia de los ecologistes, o ecolojoides, no sé com dir-los, no? Perquè a vegades alguns ni ho són. Sí.
2: Parlant de poder, de moral, etc., però això té aturador, perquè bueno, Europa intenta regular, Estats Units va a tope, Xina i Rússia van fer la seva, i després estan les multinacionals que el que volen és facturar i guanyar diners. Realment té aturador, podrem parar-ho?
0: Jo ho veig difícil perquè abans l'Héctor posava diversos exemples com el Rockefeller, no? Durant l'època del Rockefeller, que sí que va ser una de les persones més riques del món, hi havia algú que li feia contrapoder, que era l'estat, en aquest cas l'estat americà. A dia d'avui no tenim eines que fan contrapoder en aquests tecnooligarques, no? O sigui, qui li fa contrapoder a Elon Musk? No hi ha cap estat que li pugui fer un d'això, no? Un contrapoder. I això, el que passa, i a més ja ho va dir Roosevelt amb un discurs que va fer, va dir, quan una empresa o entitat és més poderosa que el mateix estat, el que està en perill és la democràcia, no? Aleshores, en aquests moments, jo crec que tenim un greu perill per les democràcies, degut a la concentració de poder que hi ha a nivell mundial. Això, l'única manera que veig que realment hi hagués una iniciativa a nivell mundial de tot el món de crear com una ONU digital, no? O de crear una entitat mundial a la qual posés unes normes de joc, seria l'única manera. De moment no existeix i, per tant, el capital va tirant, anirà fugint d'un país a l'altre i aleshores aniran treballant i serà

0: molt difícil que nosaltres puguem, o que puguem fer alguna cosa, no? Vull dir, avui els serveis generals de totes les administracions estan basats en sistemes cloud d'aquestes companyies. Vull dir,
1: Totalment.
0: aleshores, no només tenim un problema de sobirania digital, no només tenim un problema econòmic, com ha dit l'Héctor, o podem tindre un problema econòmic d'una bombolla, sinó que el problema seriós és el problema democràtic que ens pot generar el fet d'estar en mans de quatre persones que poden decidir quins algoritmes veiem, quina informació veiem, i a partir d'aquí, doncs, tornar una miqueta a la cova de Plató, no? No sé si, doncs, podem tornar en aquella cova i a veure les màscares xines que nosaltres, o que ens vulguin ensenyar, i això farà que tinguem realment un problema greu a les nostres societats.
2: Héctor,
1: Sí, no, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo la única cosa que yo debo evitar lo de la ONU digital, me parece una muy buena idea, la veo absolutamente difícil de poder controlar. A ver, una petita observación. Si no estigués Trump, segurament no seria exactament igual. Diem, aquí també té que veure, diem, que els propis mecanismes de democràcia que estan generant. Diem, perquè ell ha donat peu, ara s'estan matant, però ell va donar peu a que passin per aquestes coses. Clar, l'altre, qui és l'únic que té el sistema contrari i supercontrolat? Xina. Però clar, Xina no és el nostre paradigma del model democràtic, tampoc, malgrat que quan vas a Xina, si no parles de política, és una societat superoberta, però no parli de política, diguem-ne, no? Jo vaig estar fa poc i diguem-ne, és acollonant, no? Però, diguem-ne, el tema és aquest, diguem-ne, el que tu planteges és molt encertat, que és com podem crear mecanismes de contrapoder. Bueno, és quan s'ha de pensar i s'ha de començar a treballar, diguem-ne, tot el que sigui sistemes de proximitat, i s'han de pensar. I el que passa que és, clar, con eleccions cada 4 anys i la pereza que hace pensar, perquè Sergi, tu que has estat també en el govern o en un govern, saps lo que és la pereza de pensar.
0: Més que
2: Bueno.
0: la pereza de pensar, és la mancança d'escoltar.
1: Exacte. Bueno.
0: Dels que realment tenen poder, no? Dels que realment tenen poder amb uns governs és la mancança d'escoltar i el problema de jugar al regat curt, no? El problema del dia a dia. I abans no tenim visions estratègiques a llarg plaç i aquí ens trobem.
1: Exactament.
2: Ens queda 1 minut de programa, cosa que no podem controlar ni amb algoritmes ni amb res. Doncs teniu 30 segons cada un per tancar una mica la tertúlia d'avui.
0: Doncs, Héctor, mateix.
1: No, sí, molt simple. Continuar recolzant iniciatives com les del Papa de com realment amb aquests aspectes que dèiem, defensa del lloc de treball, defensa, diguem-ne, crítica al poder, crítica a les autocràcies, que això és fonamental, continuar fent un combat d'autocràcia, i treballar molt seriosament en un conjunt de valors, diguem-ne, que puguin resistir aquest embate brutal que estan fent aquests tecnofeudales o oligarques tecnològics, com vulgueu.
0: Jo, per
1: Sergi.
0: acabar, simplement dic que la gran diferència és que els humans sentim dolor, que experimentem emocions, que tenim relacions, que habitem una cultura i que vivim una història concreta. I que la història que estem vivint ara és aquesta i que som nosaltres els que tenim l'oportunitat de fer-ho bé o de fer-ho malament. I això significa que molta gent s'impliqui i que realment acabem veient tots que hi ha un problema i que busquem una solució conjunta entre tota la humanitat. És
2: Res
0: la
2: més. No,
0: conclusió.
2: no puc fer res més que donar-vos les gràcies perquè se'ns ha acabat completament el temps. Us emplaço passat l'estiu, perquè això haurà canviat a lo bèstia, per continuar parlant del tema. Superinteressant. Gràcies, Sergi, gràcies, Héctor, i fins la propera.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: En definitiva, el programa d'avui hem comprovat que les grans preguntes que ja es feia a la societat fa més de 135 anys continuen sent sorprenentment actuals. Si l'encíclica Rerum Novarum del Papa Lleó XIII va néixer per respondre als desafiaments de la revolució industrial, avui la irrupció de la intel·ligència artificial ens obliga a replantejar qüestions molt similars. Què passarà amb el treball? Qui concentrarà el poder? I quins valors orientaran el desenvolupament tecnològic. Durant el debat d'avui, l'Héctor Sandkowski i en Sergi Martin han coincidit que la tecnologia no és neutra i que el futur no dependrà només dels algoritmes, sinó de les decisions humanes que que prenguem com a societat. També ha quedat clar que la intel·ligència artificial no és només una qüestió tècnica, sinó política, econòmica i fins i tot moral. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Us recordem que qualsevol proposta pel programa la podeu fer al correu electrònic hola@barcelonadot.com. I ara sí, acabem el programa i us esperem la propera setmana.
3: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
4: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
5: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Si del cor.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Vernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Vernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus ni ens facin aturar la nostra vida. Com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles. Una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens, si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna, i si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil. Moltes vegades el que ens falta. En sobre informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes, ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busquem-vos-a. Busquem, bueno, busqueu, és fàcil. Fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jou López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè, no us oblideu, hem de riure, i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
4: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
3: Doncs avui parlem amb la Jou López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jou?
5: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Mm-hmm. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien. Això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Mm-hmm. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any 1.697 dones, per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades són un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
3: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un Fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
5: Totalment.
3: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
5: Totalment.
3: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
5: Mira,
3: des de la teva òptica,
5: Des pobreta. De la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia o expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir, no, això no és important, home.
3: Ah, sí, ho he sentit tantes vegades.
5: Si t'ho dic, és que per mi és important. O, això és psicològic, també.
3: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
5: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens, com que ens fem petites, no? Davant
3: ens cohibeix la bata, el tot.
5: Sí, sí, sí, i aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem i ho hem de fer, hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
3: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jou López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
5: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació molt breument.
3: Que veus?
5: I vaig acabar la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt, i és que constantment estàs aprenent. Ja? Uh-huh. I això em motiva molt aquest aprenentatge constant. No? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig adonar compte que hi ha coses, per exemple, jo soc 50-anyera, no? Tinc 52 anys. El primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49, i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual, i reproductiva. I per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
3: No.
5: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses, eh?
3: Què dius ara?
5: Sí, per exemple, en el cas de la líbido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la líbido en algun moment de la vida.
3: Què m'has de dir?
5: Un 52%! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
3: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
5: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquest 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer amb dones de menys de 45 anys. Mm-hmm. I ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
3: Mai.
5: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
3: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
5: Totalment,
3: no?
5: És que la Carme Valls realment és que és molt inspiradora. Dios. Sí, sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també? A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, doncs sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda la libido, dolor a les relacions, la prevalència...
3: També en parlarem, també en parlarem, eh?
5: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove... L'endometriosi mateix, que també és una malaltia que té una prevalència. Té una prevalència a l'endometriosi més alta que la prevalència del Parkinson, eh? I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé. I no s'estudia. Sí, i no s'estudia.
3: Més alta que el Parkinson?
5: Sí, hi ha una
3: prevalència. Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
5: Totalment.
3: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
5: Sí.
3: Per favor.
5: No hi ha investigació en aquest...
3: No hi ha investigació.
5: Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
3: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
5: Exacte.
3: Per tant, guarint-se, cuidant-se, hauria de ser, no quasi, però llei.
5: Totalment, totalment.
3: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares,
5: cuidadores
3: de la casa, cuidadores del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que la farmacèutica no controli tot això.
5: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt decisor, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes, doncs ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara hi ha la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. Lo mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions, pues, ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
3: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
5: Totalment, clar. Les infeccions.
3: Les infeccions recurrents, els antibiòtics que et vas prenent.
5: Exacte. Vull
3: dir, perquè jo soy
5: una mostra. Totalment.
3: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
5: Totalment.
3: No?
5: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. A mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Mm. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequetat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
3: No, i la libido. Totalment. Que toquen i dius... Ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
5: Totalment.
3: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó orall.
5: Sí.
3: I pensava, mare de Déu, senyor.
5: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dos dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
3: És impossible.
5: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs el ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
3: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
5: Totalment.
3: Ara tinc una dona, a la qual adoro, m'ho pregunta sovint, com estàs, com va la teva relació, però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de menopausa, et diuen que com a molt dos dies.
5: Totalment.
3: Dos dies amb tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
5: Exactament.
3: Entendria que no la donguessin.
5: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte. Super. Però és el que tu dius, hi ha una fase, que és la menopàusia, que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
3: Total. Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys, que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa...
5: Exacte.
3: I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
5: Totalment.
3: Per què?
5: Mira, l'altre dia...
3: Tinc una teoria, però m'interessa la teva. Que...
5: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat tothom li interessa la menopausa, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final, o sigui, quan ja estàs fatal, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, hi ha moltíssima feina abans, realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
3: Vale, descansem, dormim... El que passa és que això també és una
5: entelèquia. També costa, sí.
3: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
5: Totalment.
3: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que lo sepáis que hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors et vas posant més nerviosa.
5: Exacte, això és el que no s'ha de fer.
3: Haga usted meditación. Si jo faig meditació, em poso, saps aquell so blanc?
5: Sí.
3: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot... n'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal,
5: sí,
3: una cosa...
5: Sí, mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son, d'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopausies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades,
3: ostres,
5: han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopausia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè, primer, ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopausa, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
3: Sí, a tope.
5: El cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... a l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia, o sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol. El sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la va segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
3: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, les, o els esports a fora, comences a fer de...
5: Sí, sí, de xòfer.
3: De xòfer,
5: sí, sí, clar. Sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
3: Sí, totes. Llavors,
5: una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar, o sigui... m'he après lo de delegar en la família d'una manera... bueno, jo crec que saps?
3: Talibán. Avui anirà el teu pare a buscar-te.
5: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda, a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé i, en canvi, jo ja sopar molt d'hora perquè si no em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori, o sigui, els aliments que... la majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No, hem de dir... tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
3: Verduretes.
5: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femapzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la xawanda funciona molt bé...
3: La xawanda no tenia problemes últimament? Hi havia un corrent que parlava...
5: Un altre corrent d'aquestes, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
3: La baixen de
5: la
3: cop,
5: baixen
3: no?
5: De cop. Jo això ho vaig veure... La xawanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
3: sí.
5: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco. No?
3: Sí.
5: I això era molt curiós. Amb la xawanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
3: hipertiroidisme
5: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, doncs, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
3: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi vostè la mascarilla, no?
5: Totalment.
3: Això t'ho he llegit a tu, em
5: totalment.
3: Sembla.
5: Totalment. Això és un canvi... O sigui, que la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Ha de dir, tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos. Ara fem un canvi de roles.
3: Resetem-nos.
5: Sí. primer em cuido a mi, i si queda alguna cosa de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
3: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan ara d'aquí no res, serà el 8 de març, sí, el dia de la dona, que encara necessitem un dia per celebrar, sí, on totes ens preocuparem del fet de ser dona, dels... Però hi ha una por generalitzada a envellir, a fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi,
5: sí,
3: de feines.
5: Totalment.
3: No? Segurament, sí, el teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera, sí, fàl·lica, va, sí, circuncidar aquest temps,
5: sí,
3: no?
5: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com pollo sin cabeza, ja, intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer tenir una mirada més tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones, i una mirada més egoista amb tota la resta, d'acord? Amb nosaltres ser més tendres, perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé, no? Uh-huh. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, de que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet 1000 coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. Uh-huh. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
3: Ui, sí.
5: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenia una visió una mica més egoista. Dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no?, que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona i sempre està com l'accent en la part física, això, escolta, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
3: O no.
5: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno, se li ha de
3: tractar. Si mirem la part física d'alguns homes, dius... Que vols que et digui, eh?
5: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyoro que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
3: No ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, eh? I comencem a veure senyors, el Pellicer, aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera,
5: sí.
3: Tenim i dones com l'Àngels Barceló, que sí. Serà cert, totes aquestes han anat fent, Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
5: totalment.
3: Que el jovent no té models. Hem, sí, de generar models nous.
5: Totalment.
3: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, que els,
5: sí,
3: perquè els que venen molt despistats, i les que venen molt... Permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides. Pensen, la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, l'amor súbita del clítoris. Sí,
5: exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopausa. I quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido? Què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta... I és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
3: I tant.
5: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives. Es va quedar, dic, home...
3: Va trobar-ne?
5: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
3: Sí, però la va trobar en aquell moment, perquè
5: bueno,
3: hi ha... Bueno,
5: va costar, sí, sí.
3: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que... Ah, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar per ella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
5: Totalment.
3: Hi ha moltes llibertats.
5: Moltes. Si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no, en polítiques, que la majoria arriben a liderar el que, els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps tan bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... Perds moltes pors pel camí, ja no aquella por.
3: La vergonya.
5: Saps? A vegades, abans... El físic t'importava molt. Sí. Ara t'importa el que et dongui la gana, que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
3: Sí, però he vingut així perquè em dona la gana.
5: Perquè em dona la gana a mi. És que,
3: hi ha una reivindicació que és molt xula.
5: És molt xula. Es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable, i a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
3: Sí,
5: perquè positiu. Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
3: Masculina,
5: dius, no m'interessa,
3: molt masculina.
5: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
3: Perquè és un món en femení.
5: Exacte, en femení.
3: Que no vol dir en femení, feminista, amb el que vulguem. Posem-li l'adjectiu que vulguem, perquè hi cabem totes i tots.
5: Sí.
3: Perquè crec que el món sense el 52 és dolent, però sense el 49 o 48 també.
5: Tot,
3: no ens enganyem, hem de ser-hi tots. Què t'agradaria dir-li a la Jou dels 20 anys, si poguessis dir-li alguna cosa?
5: M'encantaria dir-li que no tingui por.
3: Ai que sí?
5: Sí.
3: Jo també.
5: Sí. M'encantaria dir-li que no tingui por. També m'encantaria dir-li, que és una cosa que li dic molt a les noies d'aquestes edats, que està el més guapa que estarà mai. Perquè ara, just al cotxe, em sortia un TikTok d'una dona que deia, si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot, saps?
3: Sí.
5: Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Jou, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
3: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
5: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena.
3: Uh-huh.
5: Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores... Jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta, eh? O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc, eh? Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt... De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones, i crec que és important que reflexionem amb que no... És que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
3: Sí, perquè després transpua, no? I aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte a l'avi, és el poc respecte al veí, és el poc respecte que ens tenim entre nosaltres, no? I el poc respecte que tens amb tu mateix,
5: sí.
3: No?
5: Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar, que no, que val la pena tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin més amables. La veritat és que és el que m'encantaria que passés.
3: Doncs amb aquest de bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho i, bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic i que no ens tirem enrere. Jou, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaer.
5: Estar
3: aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals a vegades no se'n parla. Gràcies, Jou.
5: Totalment, gràcies a tu, Charo.
3: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova collabo, una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la Foguera. Per què? Perquè estem a Fogots i tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer, perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast, però no la primera vegada que fa un humor, que ella en fa i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
6: A mi em sembla fenomenal.
3: Tot meravellós. Tot meravellós.
6: Tot.
3: I avui explica'm, avui i la resta de dies explica'm què faràs aquí a la foguera.
6: Doncs jo vinc a cremar.
3: Molt bé.
6: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
3: Ens ha carregat, sí.
6: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, què tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
3: Sí, més pausadeta.
6: Sí.
3: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir. Pues ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que es diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliures. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
6: 100%.
3: Ah, que no?
6: Jo, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat.
3: No,
6: l'humor per a mi és com l'últim estat de, vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado, colocado.
3: Sácalo.
6: Sí.
3: Que pogués. Vinga, i avui...
6: Avui comencem
3: i obrim...
6: Sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale?, que és el concepte de la girl boss, ¿vale?, que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale?, sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
3: Mentira.
6: És la dona empoderada. Sí, bueno...
3: però a veure les aigües com les meigues.
6: Claro. És el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o algú així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia productes en línia i va acabar muntant un imperi milionari, no? Va passar des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses de, per dones, tipus complements, roba i de més, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet petant-ho sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
3: Bella.
6: Fins aquí, genial.

0: dinero, por supuesto.
1: Claro. Era la condició aquesta, per això no...
0: Claro, és empresària d'èxit, a part de madre i persona que se cuida, llavors, clar... Així, a priori, la Gelbos ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
1: Vols
0: això.
1: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques, perquè no lo veo claro.
0: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
1: Vinga.
0: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una Gelbos.
1: Què em dius ara?
0: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
1: Sí
0: tots...
1: o què?
0: Mira, jo, o sigui, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
1: Què
0: ho peto a la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online... Soc, o sigui, a nivell laboral, un 10, vale? Vist sola, Charo, a Barcelona.
1: A Barcelona?
0: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
1: Jo no.
0: Jo sí, perquè sóc una Gelbos.
1: Ets una Gelbos,
0: eh? Sóc una Gelbos.
1: Arribes que... i no et contractem per no res, eh?
0: Bueno, per algo meu contractat. És que també és energia Gelbos.
1: Transpues
0: Gelbos. Tu me hueles. Tu me dius, una Gelbos pel carrer.
1: Olora bé, eh? Com una Gelbos de veritat.
0: Sí, sí, és molt important. No només ho has de patar a nivell negoci, sinó físicament, vale?
1: Clar. Olfactivament, també.
0: Sí, o sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Sí. Claro. Què més
1: jo.
0: Faig? T'explico, és perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no?
1: Sí,
0: de Gelbos. Jo faig esport, esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una Gelbos jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig. També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates... amb tot, ¿vale? Amb tarotistes, si fa falta. Jo
1: també,
0: vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera,
1: por un lado, por el otro,
0: lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo m'estoy sanando, m'estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
1: no,
0: un
1: si
0: poc
1: tens
0: una ONG,
1: temps.
0: Una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... Dic, sí, vinga, sanem,
1: sí,
0: que les Gelbos tenemos que estar muy bien de aquí, claro, es que aguantar el peso de ser tan maravillosa.
1: Que... Sí, és complicat, és complicat.
0: Home,
1: a mi em costa
0: home,
1: ser mala
0: clar.
1: mare i ser mala comunicadora, imagina't.
0: No, és que és un estat que bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat doncs, a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric.
1: Home!
0: Sí. Ah. Perquè a mi... No, jo, mira, sóc una Gelbos una mica analògica, eh?
1: Sí, ets una mica boomer, eh?
0: Sí, sóc una
1: és
0: mica
1: que
0: boomer.
1: Tira.
0: Sí, sóc una mica especial.
1: És trending, sí.
0: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
1: També?
0: Sí. Pinto
1: Ceràmica?
0: Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé.
1: Ah.
0: Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una Gelbos vacia. No. Jo, doncs, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper.
1: Molt bé.
0: Què més faig?
1: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem
0: no,
1: abans la secció.
0: No, ja... És que, bueno... Gelbos, ho sento, és perfecció.
1: És
0: perfecció, saps?
1: Sí,
0: i estic superempoderada. O sigui, la gent em veu pel carrer i diu...
1: Sí,
0: em tracta de vostè, però perquè veu el respecte, saps?
1: Olora el respecte.
0: I la por, total. També faig una cosa que és cuidar. Perquè, clar, el sistema ens demana, no? Quan ens van dir, bueno, podeu ser Gelbos, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no?, domèstiques, perquè ho fa tot una Gelbos, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale? Però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
1: Oh,
0: vale?
1: Important.
0: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale...
1: 63
0: tinc
1: plantes?
0: Tinc 63 plantes,
1: els
0: sí.
1: Els hi cantes?
0: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
1: però
0: tipus
1: d'aigua. Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una
0: bueno,
1: Gelbos...
0: Bueno, els hi poso música. Jo els hi canto per soleàs, perquè clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
1: Però ho has vas entrenant.
0: Bueno, sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bo, també, saps?
1: Tan o sigui, plants bo!
0: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
1: No, però
0: que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, és el
1: sí?
0: que fa una Gelbos, clar.
1: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
0: Sí, bueno, diuen que aquí està amb mi agafa, no?, aquest èxit. Llavors, clar...
1: Sí.
0: Cuido, estic amb tots. Saps el que no faig?
1: No se m'acord.
0: Dormir bé, Charo, perquè
1: ai.
0: Clar... todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
1: Clar.
0: Clar, no, no,
1: no
0: això,
1: dona.
0: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser una girl boss és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
1: Hashtag girl boss a tope.
0: Claro, és que clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res, clar. Ah. O sigui, quan no és una cosa, és una altra. Coses
1: jo ja m'estic cansant, de sentir-te.
0: Jo estic esgotada.

0: Jo però jo no puc dormir. És que amb tanta gelbo se'ns han oblidat una mica lo bàsico, que és comer, dormir i cagar, perquè no hi ha temps. No hi ha temps.
1: No, tu deus cagar i deus fer més coses.
0: Clar, escriure. Aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto...
1: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
0: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, en recordes?
1: Sí, clar, però...
0: El cogombre, un cogombre, una amanideta...
1: Home, però la babo...
0: No sé, no hi ha temps que perdre. No es pot perdre el temps. Quan ets una gelbós, no pots perdre el temps.
1: No, jo ho entenc, però...
0: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què...
1: És que has de llegir, tu també llegeixes.
0: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també. Quan no. Tinc, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment. No puc estar sense produir, no?
1: La Ilíada sense... no seria la teva lectura.
0: No puc, no puc.
1: No pots.
0: Això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
1: Hot yoga?
0: Sí, clar, home.
1: Que és el yoga caliente?
0: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És...
1: Perdó,
0: és que...
1: quan dius a 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts graus?
0: I fan
1: graus.
0: Molta calor, sí. Fiquen a tope la temperatura.
1: Si jo et porto 10... Senyores menopàusiques en fogots, ens estalviem una pasta.
0: Ho cremem. Sí, sí, sí, sí.
1: No, t'ho dic
0: sí,
1: perquè...
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Companyes i algú... Ai, podríem una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
0: Hot fogot, total, m'encanta.
1: Hot woman.
0: Hot yoga.
1: Hot woman.
0: Sí. Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopàusia viviu amb un hot yoga constant.
1: No sempre.
0: Això que us aporteu, això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, al mes.
1: Jo faig hot yoga també, de vegades, però és que és per la nit, i bueno. el meu marit és l'únic que es queixa.
0: Clar, bueno.
1: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, ara m'has
0: acabat. És que faig... Clar, doncs aquest és una mica la trampeta, no?, del gelbós, perquè tu pots ser una gelbós, has de ser una gelbós, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
1: Una no, has de tenir ser... moltes.
0: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
1: Ah,
0: collons. Clar,
1: sí.
0: Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència... I és molt esgotador.
1: No,
0: vale?
1: Sí, esgotada,
0: o sigui, és absolutament esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de gelbós.
1: Ah,
0: jo
1: mira-la.
0: No vull ser una gelbós.
1: Ja no vols més, eh?
0: Jo ja no vull més. Jo vull ser una gel, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
1: A mi una gel i el bosc que sigui una
0: altra. El bosc m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
1: O que vols que són.
0: Jo vull veure'm, jo que sé, una Isla de les Tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... Una ha de drenar també i desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
1: És esgotador,
0: és esgotador.
1: Sí,
0: És
1: hi ha una opció, També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
0: Sí,
1: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
0: Per això estic esperant...
1: Estàs esperant amb candeletes...
0: Entrar al Club de les Fogots. Jo, vamos, això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També a la foguera. La foguera.
1: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
0: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
1: Sí,
0: vale?
1: La veritat és que sí.
0: Empoderar-se està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho patem.
1: Sí que és
0: spoiler,
1: veritat,
0: ho estem patant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
1: Bueno, és que,
0: per clar, sobreviure, perquè clar...
1: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
0: clar,
1: que dius, per què?
0: Clar.
1: Dona meva, si no han posat ni els carrers,
0: ni els carrers.
1: Al poble... Al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
0: ja,
1: a les 6 ni
0: el...
1: Ella ja ha fet els 300 sí, sí. quilòmetres que has de fer amunt
0: i avall. Els 10.000 passos...
1: Després les veus en el... allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen... Clar, t'emprenyes perquè...
0: Tu... Però és que, clar, no hi ha temps.
1: No
0: hi ha
1: dona
0: temps.
1: La vida.
0: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
1: Què és una skincare?
0: Una skincare, sobretot a les cremes que se suposa que ens hem de posar, d'acord? ¿Vale? per envellir dignament. Ah, skincare. Skincare, cuidado de la piel. Que si lava, que si tónico, que si el antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida. Són set passos. Bueno, niacidamida. Va, això va molt bé, se suposa, per les arrugues.
1: Jo pensava que estaves parlant en japonès, el niacidamida.
0: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
1: Ah, les coreanes.
0: Les coreanes, com que tenen aquestes pells...
1: Però tenen les pells de l'ADN, no?
0: Clar, però això no ens ho expliquen, Charo. Ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i capes i capes.
1: No, si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat Fogots abans, jo t'hagués dit, això no és sa, estimada clar, meva. No. Això de córrer... Jo tenia una jefa, que era una girl boss, i hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traje de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia, este huevo quiere sal. Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava, aquesta dona no m'arriba als 50. No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
0: Sí.
1: Correu massa i us han enganyat.
0: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
1: Clar.
0: No és més, perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui, és un... Se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors, és una trampa. És una trampa. Hi ha una part de... La lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser una girl boss, no vaig llegir la lletra petita que deia moriràs en el intento, saps? Clar. O nunca serà suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
1: Sí, senyora.
0: I ja està. I ja està. Doncs
1: pues escolta, ja
0: a la foguera
1: està.
0: El carnet d'aquell bosc.
1: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
0: Això
1: jo encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
0: No.
1: No he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant el... No l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord. Farem una foguera.
0: Farem una foguera i cremarem.
1: Cada mes cremarem coses que
0: sí,
1: no ens fan.
0: Els mites. O sigui,
1: ai, per favor, sí.
0: Alliberades ja ho estem. Hem fet molta feina fins ara.
1: I ens queda molt per
0: fer. Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també. I empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de fer, ser per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
1: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
0: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monólogos en Vermut, i el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
1: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
0: A vosaltres. Ens veiem a la propera foguera.
1: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, el teu podcast sense regles. La setmana que ve més tindrem a l'Emma Ribas, que ens parlarà de psicologia, ens parlarà de com hem de fer per evitar que el cap se'ns vagi. Però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu, si no saps riure't de la vida... La vida es riurà de tu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Ja ha passat Sant Jordi, però sempre és un bon moment per seguir regalant llibres. Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral, que ha publicat La Topera. Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit, més petit que un gra de sorra o que la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat. A través d'una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de l'univers vist de prop i a diversos anys llum, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. De fet, Caterina Sobral fa una molt bona feina explicant als més petits conceptes tan complexos com és l'origen de l'univers i el pas del temps. Sabíeu que si l'univers tingués un any i el Big Bang hagués passat el primer dia de gener, la humanitat hauria aparegut a les 22:30 del 31 de desembre? De nou, sembla impossible, però és veritat. I per a joves a partir de 14 anys, us recomano Dons, d'Úrsula K. Le Guin, amb traducció d'Anna Llisterri. Indòmita recupera aquesta primera part de la trilogia Anals de la Costa Occidental, però que es pot llegir de forma autoconclusiva. Els clans de les Terres Altes posseixen dons. Alguns són meravellosos, com l'habilitat d'invocar animals, de fer foc o de moure la terra. D'altres són terrorífics, com el poder de torçar una extremitat o de provocar una malaltia. Els habitants de les Terres Altes viuen amb la por constant que una família utilitzi el seu do contra una altra. Dos amics decideixen no emprar els seus dons. La noia es nega a traure els animals a la mort durant les caceres. El noi porta una bena als ulls per no matar amb una mirada irada. A través d'aquesta novel·la immersiva, fosca i lluminosa alhora, Le Guin reflexiona sobre el que significa fer-se gran, trobar el teu lloc al món i renunciar a privilegis personals a canvi de fer del món un lloc una mica millor. Si voleu més recomanacions, em podeu seguir a les xarxes com a @misha_ql o a la pàgina web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Sempre.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Interior, dia, estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinefil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa. Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinèfil, i ara comença un nou episodi del Cinèfil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
4: Home, aviam, una cosa... He començat amb un clitxé, i això és el pitjor ja, que es pot fer quan es parla de guió.
3: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
4: Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginat. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc etc.
3: Va.
5: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
3: Ja, ho sé.
5: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou o poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que, òbviament, tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament. Vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit. Jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
4: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és... que gesta aquest no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules potser tenim alguna cosa a dir.
5: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
3: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
5: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Oristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i... No? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Marçal és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat, com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris, perquè no hauria de molestar ningú.
3: Bàsicament on estan els focus, també.
5: No, perquè és important per nosaltres, ara explicaré el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
3: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixaré en aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
5: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està a despatxos. I això és també per la visibilitat.
4: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, que al final nosaltres no sé si ara hem començat molt amb aquest tema
5: i sembla que
4: estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo si l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
5: Totalment.
3: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pel que no sabem res del tema?
4: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Pues tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, pues, perquè sempre no, dos caps pensen més que un... Llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant, perquè tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial de inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està mal.
5: És bonic.
4: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut o fins on t'ha donat el temps o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
5: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
3: Que
5: em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no?, real del passat o un personatge, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no? Posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, Mireia, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
4: sí,
5: més.
4: Sí, ja està bé això de... No, vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
5: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una... I comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... No sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... No sé, idees, primer, no? Després li vas donant forma de... Bueno, un tractament. Després,
3: clar, clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No, no és només m'hi poso ja i es començo a escriure,
5: no,
3: com hem fet al principi,
5: bueno,
3: no, interior,
5: no,
3: dia, pam, pam, pam.
5: Hi ha gent que potser ho fa, però...
3: No, no, d'això no, vull parlar no també, dels mètodes, no? Perquè sí. Segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació, sí, però aquella habitació,
5: no?
3: L'ordinador plena de post-its, escena 1, tal, tal, tal, personatge, bueno, tal... Això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
4: Home, romàntic, té-lo just, fer post-its, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tant a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs amb aquestes amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gent les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no, és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me, de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com doncs això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
3: com a mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
4: Comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs, fer créixer cada part perquè no sigui, doncs, al final, el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas, se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després, quan l'acabes de llegir, dius és que no era això, llavors has de començar i tornar, llavors això és molt o sigui, és molt frustrant en el fons perquè no, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
3: No, ningú li agrada, està clar. Ningú li agrada.
4: Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
5: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i ja anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
3: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederic Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics. Com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
5: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència... De les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós i, a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
3: No crec que vinguin a queixar-se,
4: encara...
3: si no,
4: no, bueno,
3: m'avises i faré un
5: bueno,
3: guió jo de cosismes.
5: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, sinyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
3: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social, i llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
4: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
3: En aquest cas segur que no et truquen.
4: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula,
5: clar,
4: i sigui jo. Llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions, o situacions, sí. Exacte, ens ha passat de dir una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
3: Clar, clar, estàs convidat.
5: Sí, nosaltres busquem sempre una mica...
4: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat, si això podria ser o no. Llavors estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt, i que això d'alguna manera és molt satisfactori quan et passa, és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
3: El típic, no, que t'han dit, ah, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí, no? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
4: Sí, sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat, és a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això, pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complera amb la teva part del tracte, és a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull, doncs, això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
3: Bé, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
5: Yeah.
3: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
4: Si vols ja començo jo.
5: Vale.
3: Vinga, ara és quan gravo i després...
5: Només graves quan parlem de productors i no. D'escriptura no has gravat res.
3: Després fem un remake.
4: Després em dupleu i reescriurem el que
3: farem amb intel·ligència artificial i us posarem ja.
4: Jo tinc la sensació, és a dir, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió té aquest punt de corresponsabilitat, perquè el director el director serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases, i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor, i no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què, i això genera una distorsió, o per lo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors, sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
6: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
4: Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que ostres, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
5: Vale.
6: Com
5: sí, sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena doncs en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com, molt lligat de dir, no he tingut no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs una mica més més vistes, perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé...
3: Tendeixen a arriscar poc, potser.
5: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, en plan, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
3: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh?
5: O sigui... Sí, però la manera...
4: I famílies...
5: No pots, no? Vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella fer cine autor té més llibertat.
4: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
5: No has fet sèries per TV3.
4: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no?, aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
5: Final, ja.
4: I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic...
5: No es podrà fer.
4: Clar, no es podrà fer.
5: Clar. Sí, fes molts més personatges i que no sé què...
4: En lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
5: Sí, clar. Queda malament.
4: O 2, o 1, sí. O... estat això, la setmana abans de rodar...
5: Que sí, que bé.
4: Vinga, aviam què fem.
3: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
4: Sí.
3: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie, és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
5: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt dels rodatges, en plan... pues estupendo tot.
3: Bueno, sí.
5: Però,
3: si s'està
5: bueno.
3: Rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
5: sí,
3: molt.
5: Sí, però passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora dius... Ai, a vegades dius... Ah,
3: bueno, clar,
5: això,
3: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que t'ho has imaginat tu la primera, no?
5: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan a obviar algun detall o un matís, no?, de les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
4: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I, clar, la teva confiança, evidentment, no és la mateixa, perquè jo, si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten, més o menys, i en el grau que vulguin...
5: Però no contradius la directora, clar.
4: Home, intento que no, esclar...
3: O com a mínim no allà davant de tots.
4: No,
5: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
4: Home...
6: Clar, però potser no parla del moviment, eh? Del vestuari, la direcció d'art... Sí. No ho sé,
5: bueno,
6: eh?
5: No ho sé.
6: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
4: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc. És a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt pues, enfocat en una cosa i necessiten pues, respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc perquè més o menys hem construït doncs, això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal i he anat, pues, això, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres doncs sí, evidentment llavors, clar, la teva veu diguéssim que és més fluixeta, sí, sí. No? Perquè és com...
5: Sí.
4: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
5: Sí. L'escrip és la nostra...
4: Si hi ha, o si no, si hi ha un coach també,
5: coach,
4: o una coach, sempre pot ser de... No? De hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo quan ho escrivíem, era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
5: Ho vam canviar.
4: Bueno, llavors... És intentar això, tenir... No? Com més informació tens, doncs més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema. Clar.
5: Sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, ah, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
6: Clar, però necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
5: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic sorprès una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors, no
6: clar,
5: sé.
6: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no?
5: Sí.
6: Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
4: Jo els porto molt, amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixin treballant es poden seguir fent certa sí. No, vamos, naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix, o sigui,
5: sí,
4: si tothom està en un nivell molt diguéssim elevat de la creació, doncs pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi, doncs dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això... Jo és que, saps? I a partir d'aquí, doncs, negociar una mica, no? Però jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
5: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, Però, per altra banda, sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant. Jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'ocorreix en 5 minuts, normalment.

0: d'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein, sí, no?
1: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha alguna cosa que no... que
0: no influeix,
1: no? Que no, que no va, no? Saps? I no saps què, i... Sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs sí, pues,
2: potser també
1: ja
2: troba,
1: teniu aquesta dinàmica,
0: sí,
1: una mica
0: idees,
1: construïda.
0: Clar.
1: Perquè t'has passat, pues, això, cada dia de, no, del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar, fins que li veu trobar la solució. Llavors crec que és útil en aquest sentit.
0: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil. I, a més, ho ha creat i ho ha pensat ell. Vull dir que segurament està molt ficat en allò,
2: sí, sí,
0: saps?
2: Sí.
0: Potser és superútil.
2: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya. Vale, va posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I, en aquest cas, què aporta o no ser membre? O com aquest... no vull dir lobby, no? Perquè no. O sí, potser.
0: Ja
1: tant de bo, sí.
2: Associació.
0: Sí.
2: Associació. Què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes?
1: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea també potser cliché del guionista, és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no? Un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes. Els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim, que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, sí, són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
0: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal. No sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal. Segona vegada o tercera, ja?
1: No, vaig ser per un president pont entre dos.
0: Ah, bueno, això que fem, també.
1: Però ara sóc president, diguéssim.
0: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els d'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes en nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent perquè, a més, ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a l'escriptura, des de l'Institut de...

0: Ricec i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions
1: Sí.
0: professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan,
1: Bueno,
0: aquests
1: sí.
0: no estan en crèdits, o aquests altres a la nota de premsa no els heu
1: Mencionat, sí. No
0: mencionat,
1: t'han
0: no?
1: convidat a una
0: No
1: gala
0: t'han convidat,
1: o...
0: doncs li pots dir al GAC i mira,
1: Clar,
0: algú
1: és que
0: diu
1: estaven els influencers, clar, o
0: que
1: alguna cosa. Sí,
0: t'ajudi una
1: no hi ha lloc
0: mica,
1: per tots,
0: no?
1: està
0: Que
1: clar.
0: diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors i, bueno, està molt bé.
1: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda a, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
0: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
1: Parlava el productor, no? O la
0: Clar, no, el
1: directora.
0: productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estudio Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'ho encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat
1: Sí.
0: un Goya i un Gaudí, deu
1: No,
0: sumar.
1: o sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
0: Si el Goya era direcció novel,
1: Sí.
0: no? Home.
1: Parlem de La hija d'un ladrón, per qui
0: Sí,
1: no ho sàpiga, que en
0: exacte.
1: aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a
0: Correcte.
1: direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija d'un ladrón
0: A guió,
1: a
0: no?
1: millor guió, correcte, millor guió original.
0: Molt bé.
1: Bueno, sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió
0: Ah, és
1: normal,
0: veritat.
1: sí.
0: Sí.
1: Però vaja, sí, era... no, la cosa és que, d'alguna manera, ara amb el temps, diguéssim, que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
2: El més conegut,
1: cèlebre
2: com a mínim
1: ara
2: de moda,
1: mateix.
2: sí.
1: I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell. Entenc que ho està visquent de forma...
0: Feliç.
1: sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs de les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que
0: Es
1: s'han fet
0: presenta
1: jo crec que ara
0: donant
1: és ell
0: premis,
1: influencer ja per això el
0: no?
1: conviden, jo crec que
0: Sí,
1: s'ha fet
0: sí.
1: influencer i per això el
0: I li
1: conviden
0: demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs, està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir, està bé dir-les i el món les accepta i no és, no? No és res estrany o només, no? Que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant
1: No,
0: i
1: i potser
0: que...
1: moltes vegades pots conèixer a
0: Clar.
1: alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà.
0: Total.
1: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
0: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, o no falta guanyar, també
1: No, només cansava
0: selecciona
1: això, ni... Sí.
0: o Màlaga o tal, jo crec que hi ha una mica, sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3, 10 trucades l'endemà, no ho sé.
1: És a dir, jo no
0: Però...
1: sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser, doncs,
0: Progressivament,
1: exacte,
0: també.
1: no? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'm va, diguéssim, etiquetar o se'm va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut o el que sigui, no les he fet, però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
0: molt,
1: què.
0: No?
1: També m'agradaria arribar a fer-les.
2: Ara vols per Transformers 8, eh?
1: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
2: No, no, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché de que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, anem a fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
0: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost, i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals, o de plataforma, o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular, i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers. Com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà. I que el cine autor també ha demostrat, doncs, funcionar molt bé. Doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa. I jo crec que s'estan fent coses, no? També, pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames. I que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé. És una pel·li d'autor.
1: Moltíssim.
0: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible. No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
2: Més comercial, tot i
0: sí.
2: Social, més comercial.
0: Sí, si li vols dir així, sí, més accessible, jo diria.
1: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
0: no,
1: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. No? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
0: sí,
1: tot i ser cinema d'autor,
0: sí,
1: i tot i tenir certes,
0: sí,
1: decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert, exacte, una fórmula,
0: sí,
1: que sabem que això ens pot funcionar. Llavors, per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no?
2: Mm-hmm. Però sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt, però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, tal, que ha guanyat a festivals.
0: Directores.
2: Òbviament no farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
1: Aquí també hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors, s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etcètera, etcètera, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí, perquè necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
2: ho sembla, potser.
1: No especialitzat, no. Es pensa que això vas anar allà, has posat la càmera i ja s'ha rodat
2: sol. Sí, sí, sí. No, i que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
1: Exacte.
2: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars, sí, perquè hi ha una feina similar
0: estiu
2: darrere.
0: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propis diners en assajar, en fer càstings enormes i tal.
1: Clar, és que tu has
0: enormes,
1: de començar molt de temps abans a començar,
0: canvi,
1: a buscar,
0: sí,
1: aquesta noia, aquest noi, sí, aquesta família, construir-les, sí, després assajar, sí, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
2: Clar,
0: sí,
2: clar,
0: assaja
2: clar
0: molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent, clar, de família, li has de pagar la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Sociedad de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé, llavors per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 clar milions, que aquí li sembla l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
2: Clar, clar.
0: Saps?
2: Sí, sí. Agafa més vertigen.
0: Sí.
2: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu.
0: Vinga.
2: Però hem d'acabar, perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Un plaer.

0: va passant. Cau i cau i ja.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
3: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
2: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem els faves comptades al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat amb Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 15 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport. De la mà del Joan Garcia ens endinsarem en l'esport local a l'Esport en Marxa. Tot seguit repassarem els 40 anys de trajectòria de la Sala Rossinyol, que tanca el cicle d'activitats d'aquest aniversari amb una gran festa oberta a tothom aquest divendres. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal a la Berta Montilla, una especialista en màrqueting digital i creadora de contingut que combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. I afegirem un pessic de literatura de la mà de Símbol Editors, una editorial que va néixer fa gairebé 3 dècades a la ciutat amb la idea d'oferir als lectors un catàleg en català i de qualitat. I per posar la cirereta al programa, entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on aprendrem a preparar una recepta fresca de rotllets de pollastre farcits de bacon amb formatge. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: amb faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: Club Healthin patrocina aquest espai.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de l'actualitat esportiva. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
1: Doncs bé, tot i ser un cap de setmana pràcticament sense gaire moviment esportiu...
0: No has anat a camps, o sí?
1: Sí. El dissabte vaig estar a Camp Magí, celebrant l'ascens del primer equip masculí de futbol de la Penya Bona Sant Cugat a Tercera Catalana, i diumenge vam estar al PAF 3 veient aquest festival de rítmica adaptada, moltes ovacions, molt divertida, molta música i molt de moviment.
0: Amb alguna de les gimnastes contenta per la música que havien triat, he vist a Instagram.
1: Sí, no? Bastant contenta, sí. Es deien les Pallacites, que eren el prebenjamí, molt maques, molt emotiu al ball. Després també la rítmica adaptada, sens dubte, doncs una de les imatges del cap de setmana.
0: Ja ho sabeu, normalment us ho farem al repàs de les classificacions, les competicions per això ja s'han anat acabant, i per això, Joan, avui t'acompanyes de molta gent a l'estudi Ramon Barnils, que ens tens preparat.
1: Sí, perquè és l'últim programa d'aquesta
0: temporada. Ens acomiadem de l'esport en marxa d'aquesta temporada 25-26.
1: Correcte, tornem ja al setembre amb piles recarregades. Doncs bé, el que dèiem, aquest cap de setmana, dissabte, hi va haver un ascens, un ascens que es va celebrar al camp, i sembla que la nit doncs també ha estat llarga, de dissabte. Sí. Amb el primer equip masculí de la Penya Bona Sant Cugat, tenim aquí a l'estudi l'entrenador Ivan García, també els jugadors Genís Chaqués i Miqui Félez, i també escoltarem el president, el Josep Maria Félez, que estava molt content. A més, dos dels seus nets, un està aquí avui i l'altre és el porter. Per tant, la foto final en família, molt content el Josep Maria.
0: Un clàssic d'aquesta casa, també, el Josep Maria,
1: I tant.
0: I de l'esport santcugatenc.
1: I tant. I després, avui parlem de directors esportius, que tenen molta feina, perquè acaba la temporada, però no acaba per ells, perquè hi ha el mercato, hi ha molt moviment, fitxatges, baixes, pretemporades, objectius, etc.
0: Això és la premsa rosa de l'esport.
1: Correcte, sí.
0: Aquesta època de l'any.
1: I tant. I molts jugadors que fitxen i després a última hora marxen, i alguns que marxaven es queden, i això és un ball...
0: Gira feina.
1: Molta feina. I tenim dos exemples de directors esportius. És el Quim Ruiz, que és el director esportiu del primer equip de futbol de... el Granollers, però també està a la Salle Bonanova dins de les seccions esportives. Per tant, combina futbol federatiu i totes les seccions esportives de la Salle Bonanova, amb hoquei patins, amb vòlei, amb futbol. I també tindrem a Michael Núñez, que és director esportiu de la secció d'handbol del 25 de setembre, que és un club de futbol i que ja porta uns anys amb aquesta secció d'handbol. I a més, és l'entrenador aquest a la vida de l'escola Ciutat d'Alba, que hem dit que és la fornada invencible, perquè han guanyat tots els partits, han fet història, i perquè també volem reconèixer d'alguna manera aquest esport escolar, que al final després es converteix en esport federat. I era l'últim any que jugaven tots junts, per tant, una fita destacada. I acabarem escoltant el nou tècnic de l'handbol Sant Cugat, del primer equip masculí, el Salva Puig, un referent en el món de l'handbol. Va guanyar una Champions amb el Barça com a jugador de Granollers, també entrenador, entre d'altres, del Sarrià de Ter. Sens dubte, arriba una figura destacada a la banqueta vermell i negre.
0: Doncs et queda molta feina per endavant, per tant, jo m'acomiado. Tu parlaràs de moltes fites esportives, jo tornaré després per parlar de cultura dels 40 anys, ni més ni menys que de la Sala Rossinyol, amb el Frederic Cabanes. Li preguntarem també com és això d'estar 40 anys al capdavant d'una de les galeries més mítiques de la ciutat.
1: Molt bé. Que vagi molt bé. De la Marilyn no li preguntarem.
0: No, perquè la Marilyn és una altra Cabanes.
1: Ah, val.
0: No, m'he equivocat. No. M'he equivocat jo. Ah. Avui tenim l'Ignasi. Ah. La setmana passada teníem el Frederic per parlar de la Marilyn.
1: Val, per això...
0: Es perdre l'entrevista, recupera-la, val la pena.
1: Val, l'escoltarem.
0: Fins ara.

0: Gairebé 10 minuts per damunt de les 10 del matí. Comença el darrer esport en marxa d'aquesta temporada. Déu-n'hi-do, quina temporada 2025-2026. Ha estat farcida d'alguns èxits esportius, però, evidentment, difícil d'igualar l'anterior, on van viure molts ascensos, alguns d'ells històrics, i enguany doncs, ha tocat celebrar d'altres fites. I una d'aquestes és, després de 8 anys, el primer equip de la Penya Brava de Sant Cugat, doncs, que ha pujat a tercera catalana. I ho va fer després de superar dos eliminatòries. Primer, a la Penya Brava de Ramon Llorenç B, al conjunt ruïnenc, i aquest cap de setmana, amb també doble eliminatòria, va derrotar l'Oar Gràcia, en aquest cas, de manera més contundent. Ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, el tècnic de l'equip, Ivan García. Ivan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El jugador Genís Chagués, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Miqui Félez, bon dia.
3: Bon dia.
0: I a l'altra banda del fil telefònic tenim el president de la Penya Brava de Sant Cugat, el Josep Maria Félez. Josep Maria, bon dia.
4: Molt bon dia per tots.
0: Escolta'm una cosa, què et va agradar més, la victòria o la foto final amb els teus dos nets, amb el porter i aquest mig centre que et vas fer en acabar el maig?
4: En primer lloc, la victòria, perquè, a més, és una cosa que ho van celebrar-ho tots i penso que és una cosa de tots, no? Evidentment que la foto amb aquesta dona amb els units és, per mi és molt important, però, primer de tot, la victòria de tot el conjunt, de tot l'equip.
0: Quan es va perdre davant del Júnior B, veu quedar subcampions, això es donava dret a jugar aquest play-off. Creus que el play-off o l'ascens es guanya amb la remuntada aquell 3-0 davant de Penya Brava Ramon Llorenç B després de caure a l'anada 2-0?
4: Bé, sí, l'equip es va conjurar, es va prometre a si mateix tot l'equip que allò no podia ser, el partit que es va fer a Ramon Llorenç, que van dir que intentarien remuntar-lo, i van lluitar, i van fer pregons, i van fer molts cartells, i van fer moltes coses per remuntar aquesta eliminatòria, i la veritat és que ho van aconseguir i s'ho van mereixer. Mm. I així ens ha arribat a la segon play-off.
0: Quan dius que van fer molts cartells, els agraden molt les xarxes socials, no, Josep Maria? Sí, tu també tens molt... Instagram, que ho he mirat, eh?
4: Sí, sí, moltíssims cartells, van fer molt i es van moure molt dintre de l'àmbit social i esportiu nostre, molt van moure molta gent i et diria que tot el possible és perquè això tirés endavant i a més o sigui, el boca orella que es diu, ho van fer-ho molt bé tots ells, hi han posat el coll i amb moltes ganes i ho han aconseguit i penso que s'ho mereixen.
0: Em volia preguntar, tothom destaca aquesta família que és el primer equip en jugadors que des de Benjamins estan jugant junts. Sí. Això també et fa sentir orgullós del que és la penya, no?
4: Bueno, ho vaig dir-ho a la xerrada, que sí, que són ja d'aquests 23 jugadors que hi ha 18 o 19 que això ja venint de petit, de baix, algun que va marxar i ha tornat, que en cas com molt poc temps fora com a Genís, la veritat és que són jugadors de casa i que senten les ganes de jugar, són amics, que això també és important, que avui dia al futbol jugues, estàs en equip, jugues i te'n vas cap a casa i ja fins a l'entreno, però si no, ells com aquest que diu, surten cada dia. I a més, d'això, el dissabte, la celebració del dissabte va arribar a estar altres hores de madrugada, que diuen.
0: Tu no estaves, o sigui...
4: No, vaig marxar perquè vaig deixar sols, amb això no vull implicar. Vaig estar tard, vaig estar a la celebració, però després ells van celebrar-ho més encara més.
0: No vas fer un La Porta, no?
4: Sí.
0: Dic que no vas fer com en La Porta, no?
4: No. La Porta és un cas a part, no és amic meu, precisament. Mm-hmm. Jo soc el president de la penya i ell és el president del Barça. Jo no em comporto com ell, no m'agrada.
0: Molt bé.
4: Jo soc més proper als jugadors, en aquest cas, però sense... fer masses estridències.
0: Escolta'm una cosa, fa uns mesos vas comentar que deixaries la presidència aquest any, però per aquí l'entrenador, l'Ivan García, diu que si ell renova tu et quedes. No sé com s'ha de fer aquest pacte.
4: Bueno, l'entrenador està renovat ja de cara a la temporada que ve. La temporada comença al setembre i les eleccions no són fins al març del 2027, o sigui que de moment no es pot parlar de res d'això. Eleccions al març del 27 i ell renovat ara pel tot a la temporada 26-27.
0: Però entenc
4: no res més.
0: Que a tu t'agradaria continuar a la penya, no? Com a president o no?
4: Bueno, jo soc de la penya tota la punyetera vida i evidentment pues, ho seré sent sempre. Ara, això està per veure, perquè si hi ha un candidat i coses d'aquestes... I ara no podem parlar perquè les eleccions són al març del 27 i tenim molta feina per davant. Ens preparem un triangular que serà dintre de 15 dies, triangular com una mica d'homenatge i a més per poder, que sempre cada any ho fem, i disfrutar i formar l'equip l'any que ve. I penso que hi ha molta feina aquí per fer encara, té dos mesos de feina.
0: Els hi vols dir alguna cosa als jugadors, al Genís, al teu net que ens acompanya avui aquí, al Miqui, o a l'entrenador, al Ivan?
4: Bueno, jo, els jugadors aquests, ells saben que estic amb ells, i ells m'ho han demostrat a mi també, que jo cada dijous al vespre, que puc, quasi cada dijous, vaig al camp 10 minuts, perquè jo em trenen a les 10 de la nit, i vaig al camp a dir-los un parell de paraules només, a dir-los bona nit, vaig cada setmana. I l'entrenador, pues, evidentment, dir-li que estic molt content de la seva labor, que tal com em va prometre el seu dia amb el primer torneig del 2026 que vam fer a Pirenaica, i que va guanyar el torneig, i és la primera copa d'unes quantes que vindran. I així jo espero que ho ha complert i que això està renovat, i a més amb molta confiança, i tinc molta amistat amb ell, i penso seguir tenint-la.
0: Molt bé. Doncs, Josep Maria, moltes gràcies per atendre aquests minuts i a gaudir d'aquest èxit. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs aquest era Josep Maria Félez, president de la Penya Morada de Sant Cuat. Per al·lusions, Miqui, que maco és tenir un avi president i que porti tants anys i que us pugui veure com pugeu de categoria, no?
1: Home, és molt maco, la veritat, que tinc molta sort de tenir-lo. Bueno, des dels 5 anys ja que porto jugant a la penya, ja vaig veure com el meu avi era president i han anat passant els anys i he tingut la sort, no?, de que fins ara ha estat allà i a sobre hem pogut viure un ascens amb ell que bueno, portem esperant-ho fa molts anys i és molt maco.
0: Mai has marxat de la penya, no?
1: Mai he marxat de la penya.
0: Ni marxaràs?
1: Ni marxaré.
0: Això queda gravat, eh?
1: No, és algo que sempre porto dient, que la penya per mi és algo més enllà que el futbol, i he trobat una família allà, estic bé també futbolísticament, i no, mai he tingut a la idea de marxar.
0: Quin ha estat el cop més dur de la temporada? Perdre amb el júnior aquella possibilitat de guanyar, o l'anada al 2-0 al camp de la Ramon Llorenç?
1: No, sens dubte va ser el del júnior, però bueno, vam veure que després del júnior hi havia també una idea de play-off, llavors ens vam aixecar, vam dir, després d'aquest cop dur, perquè si guanyàvem la Lliga perquè ens tocaven dos partits fàcils, vam dir que ho havíem d'aixecar i guanyar play-off. Llavors ens havíem d'aixecar en dos partits ja per poder assolir el play-off, com hem fet.
0: I a tercera, què esperes?
1: Bueno, a tercera hem de renovar l'equip. Ara suposo que el club farà un equip nou i res, pues, competir i estar un any més a tercera per poder competir allà i tenir, pues, un bon equip on podem assolir els objectius que ens marqui l'entrenador.
0: Parlem ara també d'un altre jugador, el Genís Xaqués. Genís, què tal?
2: Què tal? Tot bé, tot bé.
0: Aquest jugador, últimament no ha pogut participar perquè tenies alguna lesió, però déu-n'hi-do com crides a la banqueta, no? Crides més que l'entrenador, eh?
2: Correcte. La veritat és que no m'havia passat mai. Fins ara sempre havia pogut jugar a futbol amb normalitat, unes guins com a molt, però això d'estar obligat a apartar-me del terreny de joc, doncs ha sigut una bona patacada. Com les que et dona la vida, i al final penso que o busques com pots aportar, no?, aquest granet de sorra. Seria president amb els cartells, amb els vídeos, doncs he intentat muntar tot el que he pogut fora perquè no podia dins del camp, i després, òbviament, a la banqueta, recolzant els companys, sempre positiu, sempre donant-los l'últim alè que a vegades faltava, i bueno, content de poder portar des de fora.
0: L'any vinent, a tercera catalana, què t'imagines?
2: Doncs l'únic que imagino és consolidar projecte. És a dir, jo he arribat, m'he trobat un equip que des de feia anys ja tenien una base molt, molt sòlida, no només pels mateixos jugadors, sinó per nivell, i la veritat que moltes ganes d'afrontar aquest any, que ha de ser per mantenir-se, ha de ser per seguir creant que aquesta gent que entri doncs sigui ben rebuda, que hi hagi bon grup, i llavors ja mirarem de fer coses bones i de fer coses boniques.
0: Parlem ara amb l'Ivan García, que ja està renovat com a entrenador de la Penya Morada Sant Cuat. Si ho diu el presi, ell és el que mana, eh?
3: Sí, ya me ha dicho él. Yo hablé con él hace un par de semanas y solamente hizo falta mirarnos, darnos la mano, y ya teníamos claro que yo quería seguir y el club también. y ya está, o sea, no... O sea, que no hubo que negociar nada, ya estaba todo hablado.
0: Como si un aumento de show, ¿no?
3: Bueno,
0: no estaría malament, ¿no?
3: A ver si hay algo por ahí, a ver si rascamos algo.
0: Del torneig de la Pirinaica fins ara, fins quan ha crescut aquest equip?
3: Bueno, primero de todo, quería decirte, Joan, que cuando el torneo Pirinaica, te dije, vendré con la Copa de la Liga. No ha podido ser, pero te he venido con un ascenso.
0: Home, no estàs gens malament, ¿eh?
3: Que creo que...
0: La próxima aposta no sé quina serà, tercera, clar.
3: Top 5.
0: Los
3: cinco tenemos que estar, porque creo que primeramente con lo que tenemos, con lo que sube de juvenil A, que también ha hecho una muy buena temporada, estaban en primera y han quedado cuartos, tienen buenos jugadores. Y luego, pues bueno, lo que decía Miki, ¿no? Van a venir jugadores de fuera, tenemos que ver todo. Yo hoy tengo reunión con la directiva del club, con Antonio Sánchez, que es el director deportivo, y tenemos que acabar de hablar un poco de lo que es el proyecto y de cómo enfocarlo y de cómo generar para que estemos en ese top 5, que es lo que yo pido y exijo a mi equipo.
0: Vas arribar a nou i t'has has entrat en una família que ja estava formada. ¿Difícil entrar o no? ¿O està molt fàcil?
3: Bueno, mira, pues yo el primer día que llegué conocí a un coordinador, conocí a David Barco, luego conocí a Carles, y la verdad que desde el primer día, cuando conocí al presi, me dio un abrazo, sin habernos presentado, ya me dio un abrazo. Y la verdad que muy bien. Y te puedo decir que cuando se ganó el playoff, que se hizo una cena, lo que me sorprendió de este club de La Peña es que habían padres y madres de alevines, benjamines bailando allí, ¿sabes? Que dices, hostia, esto es un club que dices, es más que un club, ¿no? Es como una familia, ¿no? Y bueno, que es lo que he dicho siempre, o sea, son jugadores que un miércoles a las 5 de la tarde están en el bar de La Peña a tomarse unas cervezas. O sea, y eso un equipo que no es una familia no lo hace. Porque creo que ya, bueno, se conocen desde prebenjamines, alevines, y es que, o sea, es como si vivieran juntos. O sea, son amigos, son como hermanos. Entonces eso hace que... Y yo me he encontrado pues súper a gusto desde el primer día, y la verdad que muy bien, muy bien.
0: Molt bé, doncs, Ivan García, també el Genís Xaqués i a Miqui Félez, moltes felicitats per aquest ascens i ara gaudir la temporada vinent d'una nova categoria. Feia 8 anys que la penya no jugava a tercera catalana i ho farà en aquesta temporada 2026-2027. Que vagi molt bé i gràcies per ser-hi.
3: Vale, gràcies.
2: Gràcies.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara anem a parlar d'una figura que té molta feina aquests dies i, de fet, jo crec que els mesos de maig, juny, juliol i fins i tot agost doncs tenen que moure moltes peces i han d'intentar doncs perfilar de la millor manera possible els diferents equips que gestionen o que coordinen. Parlem de la figura del director esportiu i avui ens acompanya l'estudi Ramon Barnils, Quim Ruiz, un home que ja porta molts anys al món del futbol, en aquest cas viurà la seva primera temporada com a màxim responsable esportiu del primer equip de futbol del Granollers, de Sant Cugatenc, però el tenim allà amb aquest conjunt que milita a Primera Catalana i que entrena també un Sant Cugatenc, el Marc Cabestany. Sens dubte, tot queda en família. A més, també és responsable de les diferents seccions esportives de la Salle Bonanova, és a dir, perfil escolar i també perfil federatiu. Quim Ruiz, bon dia.
2: Què tal? Com esteu?
1: I també parlem d'un altre director esportiu que iniciar una nova etapa al capdavant de la secció d'handbol del 25 de setembre i a més també entrenador de l'AVI d'aquest Ciutat d'Alba que ha fet història. Michael Núñez, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Doncs bé, Quim, comencem parlant una miqueta d'aquesta figura que podríem dir que és un perfil híbrid, que és estar a dos jocs, tant a la Salle Bonanova com a Granollers. Hi ha alguna similitud en les feines que fas i si, bé, gestionar tot això va més enllà del tema de titulacions, entenc, tema de perfil, de gestió de persones, no?
2: Sí, al final l'important és els equips de treball que es tenen. En aquest cas és veritat que hi ha diferències. Per exemple, a la Salle doncs, tenim 6 àrees esportives, 6 esports i un gruix de 1.000 esportistes. I és, bueno, hi ha bastant múscul d'esportistes, però és veritat que a cada àrea esportiva tenim el nostre organigrama, directors i coordinadors, i al final seria doncs, gestionar aquests equips de treball humans. I el perfil de Granollers doncs, bueno, és ja solament direccionat amb portar la gestió d'un equip, en aquest cas de 25 jugadors, d'un equip amb solera, un club amb solera, que és un gegant una mica adormit, i la veritat que, bueno, com has comentat, és la primera experiència des de la direcció esportiva, però estem engrescats perquè, bueno, hem pogut agafar, reclutar tant jugadors com fitxatges d'un gran entrenador com és el Marc, i un staff que és molt potent. Al final es tracta de gestionar equips, gestionar persones, i sí que és veritat que hi ha tres paraules que són molt importants amb la gestió esportiva, suposo que coincidiràs també amb mi, que és la planificació, la programació i l'organització. Al final planifiquem a un any vista, programem a nivell de mesocicles, semestres, i a nivell organitzatiu pues, la setmana o el microcicle tipus o el dia a dia, que sempre hi ha moviments, i a vegades també la paraula improvisació s'ha d'aplicar en el món de l'esport, però ho intentem tenir tot controlat perquè no passin aquestes coses.
1: Michael, el teu cas és una mica diferent, arribes a un lloc nou, i també el Quim arriba a Granollers, però tu has de posar una miqueta d'ordre a la secció d'handbol del 25 de setembre i també portes a la Ciutat d'Alba d'handbol escolar. No sé quin és el repte, entenc que també gestionar persones i sobretot anar creant hàbits, no? Perquè també són importants aquests hàbits.
3: Sí, totalment. A vegades dona la sensació de que la temporada comença a setembre o a mitjans d'agost i comencem a treballar, però no, realment és ara quan has deixat pràcticament tot enllestit i, com ben comentava el Quim, no? Doncs gestionar, donar forma, no? Marcar un camí amb tota la gent que treballa amb tu, donar-los unes tasques molt clares, que tinguin molt clar què han de fer i, sobretot, que tinguin consciència de que tot el treball que fan ara i durant tota la temporada tenir un sentit i que no podem deixar-ho tot a la improvisació, com bé deia, no? S'ha d'improvisar de tant en tant, perquè a vegades no surten les coses i has de tenir aquesta tecla màgica, no?, que és la improvisació, però sí que és veritat que programar, organitzar i liderar bàsicament és el més important, i més en aquesta època, que és quan tot és més incert, quan falten horaris, quan falten jugadors, quan entrenadors han de canviar d'equip, doncs és la tasca més agraïda també i més complicada.
1: També el director esportiu ha de donar consells als entrenadors, i a vegades no és fàcil, no, Quim?
2: Sí, sí, està clar. Al final, des del nostre prisma, que és estar dalt de tot, doncs hem de decidir, i és important que al final en aquest camí que marquem, en aquest projecte esportiu que liderem, doncs si hem, diguéssim, de baixar el fang o de ser els primers en sobretot representar o aconsellar els agents més importants, que són els entrenadors. Al final els entrenadors són els que estan dia a dia i com comentem, aquests formadors són els que ens lideren i ens guiaran el projecte esportiu. Per tant, si volem que els resultats siguin positius, nosaltres una de les peces importants dins del projecte esportiu són els formadors, els entrenadors, i per tant doncs, a través de formacions, metodologia, doncs estem molt a sobre perquè realment el procés d'ensenyança aprenentatge, tots els esportistes nostres, gimnastes que tenim en aquest cas, doncs es doni aquesta milloria al llarg de la temporada.
1: Preguntar-te, els dos teniu vessant tant escolar com federativa. Hi ha moltes diferències, Michael?
3: Hi ha bastanta diferència. Evidentment, hi ha un objectiu comú, que és competir, i sempre des d'una vessant d'intentar doncs, fer créixer com a persona i sobretot que siguin millors persones, però sí que és veritat que hi ha un component molt diferent, no? Potser amb l'esport escolar, com el cas, per exemple, de la ciutat d'Alba, doncs sobretot és important que sigui una colla d'amics, que sigui un esport que els agradi, que els atregui, que tinguin ganes d'anar a jugar. Jo sempre destaco que del meu grup de la ciutat d'Alba doncs, els agrada estar amb la pilota sempre, i en canvi, doncs, potser en un club doncs, les situacions són diferents i hi ha més competitivitat. Evidentment hi ha uns altres objectius, evidentment amb l'esport semi-amateur o semi-professional, però no ens podem considerar professionals, sinó més aviat amateurs, doncs evidentment hi ha uns esforços, una dedicació, hi ha unes hores a treballar que evidentment et guien cap a una competició sana, evidentment, però sí que és veritat que és molt, molt diferent. A l'hora de competir doncs, sí que exigeixen resultats, exigeixen una planificació molt, molt curosa, i evidentment et pots envoltar potser també de més professionals i de més recursos humans que t'ajuden a marcar aquest camí.
1: Tu que veus la Salle Bonanova, que també ha fet perfil federat, perfil escolar, ara a Granollers, creus que és el cicle correcte, és a dir, escolar i pas federat, o en el cas, i aquí està passant a la Farga, al Viaró, que ja aposten directament per lligues federades?
2: Bueno, nosaltres també en funció una miqueta de cada esport i del nivell qualitatiu / compromís de les famílies. És veritat que s'inicien des de ben petites perquè tenim escoletes esportives fins als 7 anys i el pas a federat, doncs, potser, bueno, lliga ja amb paraules més de treball en equip, compromís, que són paraules que a vegades costa de fer entendre a les famílies, però sí que és veritat que s'ha de relacionar directament amb la motivació de l'equip, com comentava una mica el Michael. Llavors, per aquelles famílies, aquells equips engrescats que veiem que dins del projecte esportiu doncs, els enllaça més tenir doncs, l'equip a nivell federatiu, doncs, evidentment, apostem pel tema de federació, perquè al final és el que es trobaran a petita escala i quan abans ens acostumem molt millor. Però, bueno, al final també l'esport escolar és una vessant, és una línia també que és interessant. En aquest cas, nosaltres amb el CEP a Barcelona, doncs, bueno, sí que hi ha diferents esports que ho treballen molt bé i hi ha partits de manera regular i fan torneigs, fases finals, que la veritat engresca molt els nanos i també és una via perfecta activitat esportiva per fer esport que també és agradable i el lligam amb les federacions doncs, també doncs, és molt interessant.
1: Molt bé, doncs, Quim Ruiz, desitgem tota la sort del món a la Salle Bonanova consolidant aquestes àrees esportives i al Granollers amb l'objectiu de col·locar l'equip a Lliga Elit, que seria el somni, és l'objectiu, no ens hem d'amagar, i per tant parlaves de gegant adormit, a despertar, i de quina millor manera que sota la direcció d'un santcuatenc, en Marc Cabestany, i a la direcció esportiva de Quim Ruiz Zorita. Quim, moltes gràcies per ser-hi avui en directe aquí al programa.
2: Moltes gràcies, Joan.
1: I al Michael Núñez posant ordre i a veure aquest 25 de setembre la secció d'handbol i el Ciutat d'Alba anar construint fornades que, sens dubte, brillen per si soles. Que vagi molt bé, Michael.
3: Moltes gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara hem de parlar d'handbol per conèixer el nou tècnic del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat. Substitueix a l'actual director esportiu de l'entitat, el Joan Sancho, i arriba a la banqueta vermell i negre, ni més ni menys que Salva Puig. Salva, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, un tècnic experimentat, arribes de categories superiors en aquesta última etapa, també tens experiència en aquesta primera nacional i en d'altres categories. M'agradaria saber una miqueta, Salva, per què arribes a l'handbol Sant Cugat i què t'atrau d'aquest projecte?
2: Bueno, jo després d'estar 2 anys fora de Catalunya tenia ganes de tornar a casa per motius personals, també motius familiars, i tenia clar que, bueno, una de les meves primeres opcions, si no la primera, era Sant Cugat, i des del primer moment doncs l'entesa amb el club va ser molt, molt fàcil, molt ràpida. Crec que pensem en la mateixa línia, i crec que Sant Cugat és un projecte molt atractiu, amb un equip molt, molt consolidat pel que fa al sènior masculí a Primera Nacional, amb opcions de fases d'ascens, i després doncs, un equip de molt ben estructurat a nivell de base, on el femení també està pujant molt, i bueno, un conjunt de factors que fa que crec que sigui el club ideal.
1: Una temporada de l'handbol Sant Cugat que ha finalitzat en quarta plaça, l'altre any va pujar a guanyar les fases, campió de Lliga per segon any consecutiu, no va poder pujar. Entenc que l'exigència ha de ser la mateixa, no? Intentar tornar a jugar a fase d'ascens i també pensar en l'ascens a plata o no?
2: Sí, sí, l'exigència és alta, volem ser ambiciosos i volem lluitar per les fases, no? Això vol dir que l'objectiu és estar entre els 2 primers classificats de Primera Nacional del grup català per després tenir aquesta oportunitat de jugar a les fases d'ascens. Un cop allà i si et classifiques, doncs després has de guanyar aquestes fases i veure si el club doncs tindria la capacitat per poder afrontar una categoria tan exigent com la de plata, doncs, on els recursos econòmics són més importants, no? Però això queda molt lluny, i ara el més important és, bueno, primer cohesionar l'equip, que ja ho està, perquè el gran gruix de jugadors continua, i fer una bona temporada per poder optar a aquestes fases.
1: Això t'anem a preguntar, de la plantilla. Entenc que seguiràs amb bona part dels efectius?
2: Sí, sí, pràcticament el 90-95% de la plantilla continuarà. Estem intentant mirar si podem reforçar alguna posició que creiem que podem reforçar. Estem mirant el mercat, però tampoc amb una urgència màxima perquè la plantilla té molt bon nivell, però si podem millorar doncs, amb algun jugador alguna coseta concreta, doncs ho farem, però sabem que tenim una plantilla de molta qualitat.
1: Pel que fa al joc de l'handbol Sant Cugat, què vols plantejar? Quin creus que pot ser el model de joc a implementar?
2: Bueno, a mi m'agraden els equips sòlids defensivament, amb una bona porteria, i sobretot que puguem fer un handbol de córrer, de ser un equip dinàmic que tingui moltes vegades la pilota a les teves mans. I després en atac, doncs, això, m'agrada el joc organitzat a través del central i del pivot, però deixant també una miqueta de llibertat al jugador perquè pugui expressar el seu talent. Però sobretot això, un joc dinàmic, vistós, que posem un ritme de joc alt i que sobretot la gent que ens vingui a veure doncs se senti una mica identificada amb aquest model de joc.
1: Com tu molt bé deies, parlaves del femení que ha donat un salt de qualitat arribant a competició estatal, el masculí també hi és, un treball de planter força destacat. Entens la filosofia, per això t'identifiques també amb la Molt Sant Cugat, no?
2: Sí, jo sempre dic que m'agrada treballar amb la gent jove, em considero un home de club, i un dels objectius del club i també meu és que els jugadors del sènior B, els jugadors que estan en el juvenil, doncs cada vegada tinguin més a prop la porta del sènior A, no? Això evidentment s'ho hauran de guanyar i haurem de treballar molt, però l'objectiu és que la pedrera sigui forta, que el primer equip es nodreixi de jugadors d'aquesta pedrera, per poder això, que tot el club se senti identificat amb el primer equip i el primer equip també identificat amb la base, no?
1: Per acabar, Salva, tens molta experiència ja en el món de l'handbol, també vas ser jugador i vas guanyar fins i tot una Lliga de Campions. Com valores l'evolució de l'handbol des que tu eres jugador fins ara com a entrenador?
2: Bueno, ha variat una mica en el sentit que han posat unes normes que afavoreixen una miqueta el joc ràpid, no? Aquest saque ràpid, I jo crec que l'handbol en general s'ha accelerat, no? Una mica des de l'època que jo jugava, cada vegada és més ràpid, hi ha més gols, abans potser els marcadors eren una mica més baixos, s'ha posat també la norma del 7 contra 6, que permet, doncs això, jugar sense porter, el qual dona també una alternativa tàctica als jugadors i als entrenadors, i bueno, tot va una mica cap a buscar l'espectacle i que el joc cada vegada sigui més ràpid i més atractiu cap a l'espectador.
1: Doncs molt bé, Salva Puig, gràcies per aquest primer tastet de la teva arribada a la banqueta de l'handbol Sant Cugat. Esperem que tinguis molts èxits. De moment toca treballar per edificar aquest equip, preparar la pretemporada, els jugadors, i el que és més important tenir en compte doncs, on arribes, un club que en els últims anys està fent molt bé les coses i, sens dubte, esperem que també sumis molts èxits. Que vagi molt bé, Salva, i moltes gràcies per aquests primers minutets a l'antena de Cugat Mèdia. Que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Esport en marxa.
1: Doncs fins aquí aquest darrer Esport en marxa d'una temporada 2025-2026 que hem posat a la cirereta al pastís amb un programa farcit de protagonistes. Però no desconnecteu, tot seguit a les faves comptades, parlarem amb Ignasi Cabanes i els 40 anys de la Sala Rossinyol. Ens retrobem al setembre, però la informació continua a cuat.cat. Un plaer, com sempre, acompanyar-vos i parlant de l'esport de casa nostra. Adéu-siau.

0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
4: L'enjoc és...
5: Futbol.
4: Bàsquet.
5: Hoquei.
4: Handbol.
5: Waterpolo.
4: Tenis taula.
5: Rugby.
4: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines.

0: La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria. 4 dècades convertida en un dels referents artístics de Sant Cugat, amb centenars d'exposicions i la voluntat d'acostar l'art a la ciutadania. Per repassar aquesta trajectòria, conèixer els seus orígens i parlar dels reptes de futur, avui ens acompanya l'Ignasi Cabanes. Ell és director i fundador de la Sala Rossinyol. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Sala Rossinyol va obrir portes un maig del 1986.
1: El 13 de maig.
0: 13 de maig del 1986. Com va néixer aquella idea de fer una galeria d'art a Sant Cugat? Perquè si ho tinc ben entès, sí, Ignasi, sí, ja n'hi havia una allà.
1: Sí, aquí està el tema. O sigui, nosaltres, jo vaig néixer al costat de la galeria, per tant, allà mateix, i allà està a casa nostra. I aquesta galeria, que es va fundar en aquell moment, que va donar molt poc, va donar peu a dir, bueno, doncs mira, és una bona idea, no? Llavors, aquesta galeria no va funcionar bé, bueno, és difícil de vegades que els negocis funcionen, que funcionin, i aquest, doncs, van tancar. I al cap d'un temps està tancada, vam parlar a casa, home, això que féssim nosaltres, i vam agafar-ho. Així de fàcil. Has de pensar que a casa meva el tema de la pintura i el tema de tot això ja venia de molt lluny, no?
0: Perquè, una família d'artistes.
1: Home, el tiet Cisco, el Francesc Cabanes Alibau, portava molt temps exposant en galeries, professionalment, un pintor reconegut, vol dir que jo l'acompanyava moltes vegades en la furgoneta a portar els quadres cap aquí, cap allà, vol dir que teníem un contacte. La conversa a casa, doncs, era de pintura, d'art, de tot això, no?
0: De fet, el teu pare, ja en parlarem més endavant, també.
1: El meu pare va començar molt aviat, perquè de molt jovenet va començar a pintar i ja feia coses, però professionalment, realment dedicat de ple, va ser a partir del 64, no? Uh-huh. Llavors, el Tietziso, com et deia, es va avançar una mica, i ell, doncs, des de molt més abans, es dedicava a això. Però vull dir que aquest ambient de pintura, el meu germà també pintor, uh-huh, vol dir que era una cosa que es vivia a casa. Vol dir que agafar aquesta galeria i posar-nos a fer-la funcionar va ser relativament fàcil.
0: Com una mica natural, no?
1: Ah, això mateix, va ser una cosa natural.
0: Tenim la galeria, que està al carrer Santiago Rossinyol, que entre d'altres disciplines artístiques també va cultivar la pintura. Sí. No sé si va adoptar a l'hora de posar-li el nom, o tot va ser una mica de carambola.
1: Home,
0: anava lligada.
1: A veure, el pintor Santiago Rossinyol per nosaltres era un referent. Sempre havia sigut un pintor a considerar i a tindre'l en compte. Llavors, esclar, estem visquent al carrer Santiago Rossinyol, doncs que més fàcil que posar-li Sala Rossinyol, vull dir, era fàcil de posar, no era massa complicat. Ens va agradar posar-li sala en comptes de galeria, una miqueta copiant una miqueta la Sala Parés, no? Vull dir, nosaltres la Sala Parés ha sigut sempre un referent per nosaltres, i el posar-li Sala Rossinyol, doncs, era una miqueta per aquest motiu.
0: No us va passar pel cap posar-li Sala Cabanes en algun moment?
1: Sí, va entrar el tema aquest, eh? Però vam pensar que, doncs, que no, que era millor Sala Rossinyol. Bueno, no sé.
0: Venia ja mig donat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, li haguéssim pogut posar Sala Miguel Cabanes, li haguéssim pogut posar. Però el ser davant el carrer i tot, doncs, a més, d'aquesta forma, quan tens el teu nom, amb la referència del nom i el carrer, sempre va molt lligat i és fàcil que el localitzin. Uh-huh.
0: De fet, quan vau crear la Sala Rossinyol, vau crear també un espai per socis, i tu em corregiràs si m'equivoco, no?
1: Sí.
0: On els socis pagaven una quantitat de diners, que cadascú triava més o menys quina era, per si algun dia volien comprar una obra, que tinguessin una guardiola. No sé si era molt habitual això a l'època.
1: A veure, no era habitual en totes les galeries, però es feia, eh? Vull dir, una cosa, no la vam inventar nosaltres. El que nosaltres l'hem agafat des del primer moment i l'hem mantinguda fins ara, vull dir, això que està vigent, vol dir, és una cosa que és, com has dit tu, es paga una quota mensual, la quota la tria el mateix soci, o la que vulgui, i a partir d'aquí fa un fons. I amb aquest fons, quan té que comprar un quadro, ja té uns diners adelantats. Bueno, és un sistema que, una miqueta com una venda de crèdit, però al revés, no? Uh-huh. Avançant-te.
0: Després parlarem de com ha evolucionat la ciutat, com ha evolucionat l'art i la mirada, no?, de la ciutadania cap a l'art. Quants socis heu arribat a tenir a la sala?
1: Mira, no t'ho podria dir exactament, perquè no ho sé, però estem a prop dels 1.000.
0: Al llarg de, tots aquests 40 anys.
1: Què passa? Que d'aquests socis no estan tots en actiu. Mm-hmm. Perquè nosaltres, quan donem un número soci amb un soci, amb un amic que es fa soci, ja no el canviem.
0: Clar.
1: Vol dir que si aquest soci deixa de ser soci o mort o qualsevol cosa, vull dir, ja el número segueix. Per tant, estem arribant als 800 i pico. Jo crec que estem a prop dels 900 ja.
0: Déu-n'hi-do. Ho dèiem, els Cabanes són

0: una família on l'art d'alguna manera corre per les vostres venes, no? El teu pare Miquel Cabanes també va ser pintor, sobretot a partir d'un episodi que va tenir, que en tot cas en parlarem més endavant també. Quin paper va tenir ell en tot plegat, en què vosaltres decidíssiu agafar aquesta herència d'aquesta galeria i crear la Sala Rossinyol?
1: Home, jo crec que va ser fonamental. Va ser fonamental perquè vam veure l'oportunitat a través d'aquesta galeria de poder exposar la seva obra. O sigui, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caja Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, bueno, va tindre una gran acollida. El meu pare es sorprenia de que la gent li comprés els quadros el preu que pagaven per un quadre. O sigui que ell, com que era un home molt senzill i molt humil, doncs deia, com és possible que això paguin aquests diners per un quadre meu? Però sí, doncs ho feien, i habitualment, o sigui, no era una cosa estranya, sinó que hi ha una anècdota que explico aquí en el llibre, i és la de la Sala del Gall, no? Que s'estava acabant l'exposició, va entrar un foraster a la sala, va parlar amb la meva mare i li va dir, senyora, vostè ha vengut tots els quadros. I la meva mare, que era molt viva, li va dir, bueno, tots els quadros no, ens en falten tres. I diu, bueno, me'ls quedo jo, no? Vol dir que es va vendre tota l'exposició. Bueno, doncs això és una cosa que després va anar repetint, i això passava, doncs, gairebé en totes les exposicions.
0: Ara parlaves del teu pare com un home humil, no? Que sorprenia de com la gent valorava els seus quadres. De fet, ell va tenir formació en art i pintura, però durant molt temps va obrir la drogueria i es va dedicar a l'art decoratiu, per dir-ho d'alguna manera, no? A pintar parets.
1: El meu pare era un home que tocava de peus a terra. I quan tocava de peus a terra, doncs va veure que portar una família, mantenir-la i fer créixer i unes aspiracions lògiques i correctes, no? Va veure que sent pintor, doncs, bueno, que aniria una mica cap aquí, cap allà. I en canvi ell, doncs, de fet, va estar a Belles Arts, a Barcelona, a la Llotja, i a Belles Arts va estudiar això. Però també va estar a Arts i Oficis, no?, que va aprendre l'ofici de pintor. De pintor, que pintor era un pintor especialista, no? Vull dir, un pintor que, bueno, que en sabia molt, perquè on va estar a l'escola, 3 anys seguits la van anomenar com a primer premi tots els pintors que estaven allà, no? Vol dir que era un pintor que destacava i que feia fer les coses, i llavors hi havia el tractament de l'or, les pàtines, les imitacions a fustes, a marbre, vull dir, la rotulació, la cartelleria, o sigui, hi ha tanta cosa tan extensa. I jo penso que va ser una mica de fusió entre el que ell portava dintre i el tocar pinzells i colors, no? I així va estar, doncs, una miqueta, doncs, la seva trajectòria, fins l'any 74. El 74 ve un accident cerebral, té un derrame, i llavors, a partir d'aquest moment, té que deixar rotundament, doncs, les escales, les cuines, els sòcols, les pintures de parets i enfilar-se per les escales. Allò es va acabar, i llavors es va dedicar de ple només a pintar quadros, no?
0: Aquí va néixer una mica, no?, o va ser una volta al Miquel Cabanes artista.
1: Sí.
0: Com va canviar també el seu art arran d'aquest accident?
1: Va canviar molt, perquè has de pensar que ell, la seva pintura, era molt i molt figurativa. Vull dir, intentava reflectir el que sortia a la naturalesa, el que ell pintava. Ell no pintava mai d'una fotografia, pintava sempre el natural, no? Si pintava, doncs, el monestir, doncs, clar, tenia el monestir davant de casa. Si pintava un camp de roselles, doncs era un camp de roselles. Sempre feia pintant sobre el natural. I aquesta forma de treballar, doncs, va canviar, perquè amb aquest accident que va tenir, va tindre un problema de tipus visual, no? I, doncs, la seva vista no era la mateixa que abans, no podia fer les coses, diguem-ne, perfeccionistes, però jo crec que va ser una cosa bona, perquè a partir d'aquell moment va crear un estil propi, no? Fins ara, el seu estil es podria dir, doncs, que era molt ben fet, molt clàssic, però no hi havia tanta personalitat. En canvi, a través d'aquest punt del 19 de març del 1964, canvia totalment i es dedica a una pintura, doncs, la que podeu veure ara, no? La pintura totalment de color, de petjada, de força de color, amb espàtula, amb pinzell. Vull dir que ell va fer un canvi a bé, o sigui que va ser... Ell estava molt content, perquè deia que gràcies a això havia pogut fer el somni de la seva vida. Si no, doncs, hauria estat pintant parets i pujant per les bastides fins que s'hagués mort, no? I cosa que d'aquesta manera doncs, va poder fer un canvi, un tomb, a el que ell volia fer.
0: De fet, l'exposició que teniu per aquest 40è aniversari és del teu pare, és La mirada que perdura.
1: Exacte,
0: justament.
1: Sí.
0: Entenc que aquí hi havia una voluntat clara també de fer-li un homenatge coincidint la celebració dels 40 anys amb la pintura del pare, no? Què tenen d'especial aquests quadres? Què heu escollit per aquesta exposició?
1: A veure, especial són uns quadres que havien estat guardats en un magatzem a les fosques, que no els havia vist ningú, són totalment inèdits, i llavors de lo que teníem d'ell vam fer una selecció de la pintura que fos representativa de l'any 79 fins al 94. Són 15 anys de pintura, no? I aquests quadres estan posats cronològicament en un llibre que hem fet, un catàleg amb 80 pàgines, i realment doncs, han sigut seleccionats per això, vull dir, perquè fessin la representació de lo que ell havia fet en tot aquest temps, no? És una exposició molt maca, jo recomano que la visiteu perquè realment la gent que entra doncs queda parats, i el que sorprèn és que, clar, quan entra una persona que és coneguda, doncs és normal que conegui el meu pare, que conegui la pintura, però quan entra gent nova de fora que no l'havien conegut per res, doncs queden sorpresos, no? I cosa que és molt, molt agradable i molt, molt eficient, vull dir, molt bonic, no?
0: Tornem una mica als orígens de la Sala Rossinyol. Recordes com van ser aquells primers anys? Perquè, clar, família d'artistes sí, però de galeristes encara no.
1: Exacte,
0: no?
1: exacte, sí, sí. Bueno, aviam, nosaltres vàrem començar amb una col·lectiva, a veure si recordaré els pintors, que era el Josep... ostres, el de Sant Feliu de Guíxols, home, el Josep Amat. El Josep Amat, el Comelleran, el Camp Rivera, un altre pintor també català, una escultora que es deia... Benavent i el meu pare, no? Doncs va ser una exposició col·lectiva, però molt representativa de la pintura catalana. I a partir d'aquest moment, doncs, vam començar en contacte, com dius tu, amb els artistes, no? Per a nosaltres va passar una cosa molt, molt bonica i molt, molt important per nosaltres, és que així que varen començar, vam contactar amb en Francesc Galí Dufour, no? Que era un pintor, un crític d'art, que estava molt relacionat amb els pintors. O sigui, coneixia tots els pintors del moment, tenia relació amb ells, el coneixien amb ell, havia escrit moltíssimes crítiques, i va ser el que ens va acompanyar en aquest camí de començament, no? Perquè, és clar, una galeria d'art que no coneix ningú, doncs els pintors pensen, bueno, aquesta galeria, què? Vull dir, ja em pagarà, no? Ja cobraré quan hagi acabat, no tancaran, es portaran bé, en fi, una sèrie d'interrogants que amb en Francesc Galí doncs, estava resolt, no? Perquè ell ens
0: va fer una mica de padrí.
1: Totalment, vull dir, ens apoyava. De fet, Francesc Galí, al cap de poc temps, va viure aquí a Sant Cugat fins que va morir. Vull dir, el carrer Major va estar visquent en una casa que estem pendents de col·locar una placa que posi aquí ha viscut amb Francesc Galí Dufour, no? Que em recorda la seva estància aquí a Sant Cugat. Però es va fer Sant Cugatenc, vull dir, va ser un home que era de Barcelona, però va viure a Sant Cugat i va morir a Sant Cugat.
0: No era la primera galeria que hi havia a la ciutat, tu mateix has esmentat la Sala del Gall, no? Que teníem aquí a plaça d'Octavià. Com va rebre la ciutadania l'obertura de la Sala Rossinyol?
1: Bé, jo penso que molt bé. També motivat perquè estàvem apoyats per el meu pare i la seva pintura i la seva persona doncs era molt coneguda. Vol dir que en aquell moment obrir aquesta galeria d'art va ser una miqueta doncs posar en pràctica el que la gent més o menys coneixia, no? I sí, vam tindre molta acceptació. També és veritat que vam inaugurar el 13 de maig del 86 en una època molt bona per a les galeries, perquè passaven coses que no eren normals, o sigui, muntar una exposició i vendre quasi tots els quadres o tots els quadres, això no és natural. Uh-huh. Era una cosa que sortia del pronòstic que poguessis tenir. Però era així, vull dir, exposicions. També és veritat que gràcies a en Francesc, també gràcies al nostre gust personal, vam estar seleccionant una sèrie de pintors molt bons, molt interessants, vam anar pujant de categoria, o sigui, els pintors cada vegada tenien més anomenada, i això feia doncs, que la gent respongués molt bé i doncs, vingués a veure les exposicions i compressin quadros. Vull dir, va ser una època, una arrencada molt bona, vull dir, realment fantàstica.
0: Què és el que ha canviat més en aquests 40 anys de trajectòria? Perquè en deuen haver passat de tots colors, ha canviat la pintura, han canviat els pintors i ha canviat la ciutadania.
1: Tot també. Tot canvia, no hi ha res que s'estigui per sempre, i és veritat, tot canvia. Llavors, l'estil sí que ha canviat una mica, potser ara és una miqueta més viu, més actual, diguem-ne. Però aquí el que passa, principalment el que s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. O sigui, les noves generacions no tenen sensibilitat. Vull dir, ens sap greu dir-ho pel que ens estigui sentint, però sí que hi ha un petit tant per cent que manté aquesta sensibilitat, però la gran majoria no la té, aquesta sensibilitat. Llavors, arriba, es moren els pares, o es moren els avis, es moren els pares, els fills hereden el pis o la casa, van allà i el primer que fan és treure tots els quadros. O sigui, diuen, no volem quadros a les parets, no? I ni siquiera es pensen, ni siquiera es fiquen a pensar quin pintor és aquest, què és el que ha fet aquest pintor, etc. No pensen res, vull dir, simplement aquests quadros desapareixen, van a parar, doncs, habitualment a subhastes que, per cert, estan molt mal pagades, perquè com que hi ha més quadros dels que es poden observar al mercat, doncs el preu surt molt, molt barat. I també és veritat que, a part d'aquests quadros que surten de col·leccions privades, també hi van a parar culs de sac, o sigui, quadros que els pintors han rebutjat, els porten a la subhasta i llavors, clar, són quadros de molt poc nivell, no? Però aquest és el problema gran, o sigui, les generacions noves els hi fas d'aquesta sensibilitat. També és veritat que els temps no ajuden, perquè estem amb la història de l'internet, de la digital, imatges al moment, vull dir, ara veig una imatge, l'esborro, en veig una altra, canvio l'imatge cada 10 segons o cada 5 segons, vol dir que, esclar, això no ajuda, perquè la pintura és un altre tarannà. La pintura és una cosa que, primer, vas a la galeria, l'escolleixes, la compres, te l'emportes a casa, la penges, i per tu allò té un significat i té una vida, i tu aquell quadro a casa, si realment el valores, si aquell quadro el despenges, el trobes a faltar, perquè realment forma part de la teva vida. Clar, és un altre sistema diferent, és el que dèiem, una pintura és per sempre, el digital és pel moment i prou. Clar, llavors, hem canviat tant de sistema que tot t'ha ajudat una miqueta a la cosa complicada. Tot i amb això, nosaltres, gràcies a Déu, seguim en peu, seguim funcionant, són 40 anys, seguim planejant exposicions, seguim treballant, i bueno, fins que Déu vulgui, no?
0: Saps quantes exposicions heu fet?
1: No, les tinc comptades, però sobre les 300.
0: Perquè, clar, abans, si no m'equivoco, quan repassava la vostra història, en feia una cada 15 dies, ara és una al mes, si ho multipliquem per 40, els números són llargs. Ben preparat.
1: Sí, començava amb 15 dies, és veritat. 15 dies, i a més, no solament 15 dies, sinó com que la galeria té 3 espais, té l'1, el 2 i el 3, de vegades fèiem 1 i 2 una exposició i a la 3 una altra. Vol dir que en més de 15 dies encara amb més exposicions. Esclar, doncs, en un mes eren dues, un any posaran, doncs, 12 no, però són 11, unes 22 exposicions a l'any. Clar, això vam veure que era, amb el temps cap aquí, que era massa, massa ràpid, no? I com que era tan ràpid i d'alguna manera no donava temps a que la gent veiés l'exposició, vam canviar a fer les mensuals. I ara, doncs, cada mes és una exposició.
0: No sé, Ignasi, si tens la sensació o no que a vegades les galeries, no sé ben bé per què, potser hi ha gent que li fa vergonya entrar-hi, sí, o que li sembla que no és el seu espai. Sí. I no sé si això, sí, sí, tu deies, hi ha una falta de sensibilitat. Potser també hi ha una falta d'atreviment a entendre que tothom hi pot entrar i tothom, sí, és convidat.
1: Sí, mira, per aquest motiu, des del començament, tenim un criteri que posa entrada lliure, perquè la gent no es cohibeixi a entrar, no? És veritat, la gent té aquesta mica com de por a entrar a una galeria. Jo penso que és una cosa que s'ha de mentalitzar la gent, que no és així. Ara cada vegada és menys, vull dir, això passava molt al començament. Ara la gent s'ha mentalitzat bastant i entrar a una galeria, doncs, no passa res. Tu entres, veus l'exposició, veus els quadres, si t'agrada o no t'agrada, depèn de tu mateix, perquè això és una cosa personal, tu pots dir aquesta exposició m'agrada o aquesta exposició no m'agrada, això serà una cosa que tu veuràs segons el teu criteri, no? Però no, vull dir, ara això ha canviat una mica, la gent ja no es cohibeix tant i la gent, doncs, no té aquest problema.
0: Ho dèiem al principi, 40 anys, són 4 dècades, des d'aquell 13 de maig del 86, es diu ràpid quan es parla, però jo no sé si teniu detectat quin és el secret perquè la Sala Rossinyol segueixi sumant anys amb portes obertes, sí, i treballant.
1: Bé, el secret. Jo crec que el secret, com totes les feines, és fer la feina ben feta. O sigui, es tracta, doncs, de fer la feina bé, de triar els pintors que siguin interessants, que interessin a la gent, i bueno, també confiar una mica en l'Esperit Sant, també, eh? Vull dir, també això també hi compta. Vull dir que una miqueta, doncs, l'Esperit Sant, o digues la sort, o digues el que vulguis, que també ens ajuda una mica, no? Però, vaja, bàsicament jo crec que...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
4: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
3: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
5: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
0: Amb una curta edat, podríem dir que tens, has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
5: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
0: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
5: Totalment.
0: Sí?
5: Sí, completament.
0: Quants seguidors? Molts.
5: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
0: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
5: Correcte.
0: Sí. Ser tu pròpia xef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat també i el
5: Correcte.
0: Podem veure.
5: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que un desig que ni jo mateixa sabia que tenia. No? Algo que anava fent un run-run, però que al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho. Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram perquè havia vist el meu contingut, l'havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
0: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
5: El llibre és una carta d'amor a la cuina en si. Perquè per mi la cuina ha sigut una teràpia. Per mi cuinar és bàsicament... és un hobby, sí, però és el que faig quan necessito desconnectar, quan necessito connectar amb mi mateixa. Llavors també és el que vull plasmar a través d'aquest llibre i de les meves receptes. A part d'això, no només parlo de receptes, com he comentat, sinó també parlo de com organitzar un sopar, tot el que necessites saber per fer un sopar de pe a pa, perquè, vull dir, no és només cuinar, sinó que també pots fer menús, pots fer degustacions, pots fer cates...
0: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
5: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de a la universitat o inclús quan era una mica més petita a cuinar pels altres. Vaig anar fent poc a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada veure com la gent disfruta amb alguna cosa que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors, poc a poc vaig anar incorporant elements com, per exemple, això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica. I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
0: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
5: Doncs crec que la meva... primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuina. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i poc a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algo molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
0: M'imagino que, igual que t'agrada cuinar pels demés, també t'agrada assaborir, gaudir amb el menjar, no? Quin plat et transporta? Quin plat et fa allò estar en un altre... en un altre nivell?
5: És difícil perquè m'agrada transformar tots els plats perquè no siguin algo mediocre. Llavors jo en el dia a dia, si m'haig de fer el sopar només per mi sola, no em faré una truita francesa. Jo li aniré afegint cosetes per disfrutar-ho de veritat. Jo crec que el plat que més em transporta...
0: pot ser molt simple, eh? Vull dir que...
5: Sí, espera. Crec que el que més em transporta diria que és un salmó. Salmó cru, en sashimi, amb una miqueta de salsa de soja, una miqueta d'oli de sèsam i una mica de pebre negre. És fàcil, però és de restaurant. I admeto que és el meu sopar diversos dies de la setmana.
0: Fa 3 anys que crees contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
5: Doncs crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines alguna cosa, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I poc a poc va haver-hi just una recepta, que va ser una truita de patates, que se'm va fer viral. Aquesta recepta va anar
0: creixent. La de trufa?
5: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que, de fet, la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer, i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar, me'n recordo que jo estava a la platja i el mòbil, ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I, bueno, en aquell moment vaig dir, ui, això... Primer em vaig paniquejar perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també que els esforços...
0: Rebre, no?
5: Exacte, rebre...
0: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
5: Exacte.
0: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
5: Doncs... jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, vaig estudiar el batxillerat a l'Havana i vaig ser una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors, vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i em va encantar. De fet, bueno, per això he seguit la meva carrera professional en això i el tema de la cuina és més... un acompanyament que tinc i una teràpia personal.
0: Mm. Actualment treballes en el sector de les eines de construcció i el tema de la cuina és el teu hobby, la teva passió, però que també et requereix molt de temps. Com ho portes? Com ho combines tot això?
5: És molt complicat combinar-ho, també a nivell de prioritzar la teva vida, perquè dius, tinc tres fronts oberts, no, ara mateix. Abans tenia quatre perquè també era professora. Però ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional, si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc he anat arribant a tenir un
0: equilibri.
5: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito... anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
0: Mm. Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys vas ser professora universitària de Política Internacional, sí, a La Salle. Què tal aquesta experiència?
5: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble. O sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
0: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
5: Sí.
0: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
5: Doncs, bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba, quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui convalidada internacionalment. Llavors, els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors, jo mateixa vaig proposar marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats, anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava, i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola, i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
0: Clar, quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit, això com va ser?
5: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni.
0: És curiós.
5: No sé si té que veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls, que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també doncs, tenir aquesta part lúdica, bueno, i els meus sopars, de fet, són aquesta part, no? De metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni, jo només me'n recordo que estava al parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
0: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana,
6: però també vas estar a Karlsruhe, a Alemanya. Què anaves a fer?
5: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà, a l'Erasmus, vaig estar un any a Alemanya, i va ser una època divertida. Més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès, i això no ho sabia abans
6: de marxar. No, és que ja parles alemany o no avances.
5: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser raptador.
6: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès, i ara Sant Cugat.
5: Sí.
6: Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
5: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, i bueno, els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali, jo vull quedar-me aquí, almenys per el moment. Mm-hmm. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir, no sé, era una familiaritat que desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
6: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
5: Doncs, bueno, castellà sempre estarà el meu origen. Però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
6: El teu bressol.
5: El meu bressol. Uh-huh. I he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà. Tinc família encara a Castellà del Vallès. I vaig, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
6: Mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
5: Correcte.
6: Sí, no?
5: Sí. Bueno, Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, bueno, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I bueno, jo era clienta de tota la vida, perquè com... Bueno, tota la vida, perdó, m'he equivocat. Jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
6: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
5: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Mm-hmm. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat, i com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenien Instagram, les vaig etiquetar, i la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors, i em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes, perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la teva, i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
6: Que bé. Ets més de peix o de carn?
5: Uf. Jo crec que sóc més de peix, eh?
6: Sí?
5: És que m'agrada tot. Tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat, sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimis, sushis, crudos... Crec que té molts matisos, però mai li diré que no, un bon entrecot.
6: Mm. Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
5: Doncs... a cuinar suposo que no és l'opció.
6: Home, cuinar ja ho fas freqüentment.
5: Sí,
6: no?
5: Això és una connexió-desconnexió. Mm. A part d'això, també m'agrada molt fer esport, m'encanta fer ioga, també m'agrada molt els esports d'hivern, o inclús estar a la platja llegint un bon llibre, m'encanta la lectura, i a vegades mai diré que no, d'un dia estàs carxofada al sofà veient una sèrie, perquè això també alimenta l'ànima.
6: Amb amics o sola, en solitari?
5: Doncs abans de posar-me a cuinar, crec que necessitava tenir un acompanyament sempre. No sabia fer les coses sola. De fet, aquest projecte crec que m'ha ensenyat molt a fer les coses sola. Vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
6: Mm-hmm. Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu racó favorit per desconnectar, per anar a menjar o...
5: Ui, jo crec que sí.
6: Sí? L'has trobat?
5: Sí. Hi ha un lloc que és molt xulo, que és... No me'n recordo com es diu el parc, al costat de la comissaria de policia, on hi ha un pont.
6: Can Bernet.
5: Pot ser, sí.
6: Sí.
5: Hi ha un pont supermaco que passa el riuet per sota, ara està sec, però abans passava el riuet, i m'agrada molt anar allà, estar allà, sola, portar el gos, i és genial.
6: Tu no va dir, tens gos?
5: Sí.
6: Evidentment, perquè és una zona on hi ha, doncs... Molts amos amb gossos.
5: Totalment.
6: Entre les teves habilitats destaquen els idiomes, la capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
5: Vale, jo crec que... A l'ordre, sóc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels. I crec que també m'ha ajudat molt, no? També a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno. I crec que és algo que es segueix aprenent, no es deixa d'aprendre el fet d'organitzar i estructurar. Però jo crec que això, i el tema dels idiomes, òbviament, a l'haver viatjat, a Cuba es parlava castellà, però l'haver viatjat molt també m'ha permès anar millorant en idiomes i també a nivell professional m'ha enriquit moltíssim.
6: Mm. Tu tens un somni pendent que està molt relacionat i molt vinculat amb la gastronomia i és un viatge gastronòmic al Japó.
5: Correcte.
6: Hi has anat ja alguna vegada?
5: Mai. He estat a Xina. És el més proper que he estat de Japó.
6: Tens data? No encara.
5: No tinc data, m'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte, però si ets anar sola, aniré sola, cap problema, eh?
6: I escolta'm una cosa, per què el Japó, per què aquesta connexió, que és el que t'atrapa?
5: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa, per això abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
6: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
5: Jo crec que sí.
6: El Japó gastronòmic.
5: Ho he vist a les xarxes socials i és increïble. Uh-huh. Tinc aquest anhelo.
6: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
5: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent... crec que estic en un bon camí, ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguint aprenent tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir... No vull professionalitzar-me com a cuinera perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina. Però m'agradaria seguir aprenent més sobre això. També sobre vins, per exemple, per fer maridatges... jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials per seguir expandint i evolucionant amb el món.
6: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
5: Ui.
6: Ja més madura?
5: Doncs sí, però el primer que veig quan penso dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta, suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
6: I ja arribarà el futur, no?
5: Exacte, sense presses.
6: A veure què hi ha. Berta, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia chef és la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
5: Jo crec que no.
6: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
5: Moltíssimes gràcies.
7: Faves comptades.

0: Continuem el repàs que fem al món editorial local. Avui ens fixem en Símbol Editors, una editorial nascuda a Sant Cugat que fa gairebé 3 dècades que publica llibres en català. En parlem amb el seu director, Jaume Siurana, per conèixer la trajectòria del segell des dels inicis fins als reptes de futur. Jaume, benvingut.
1: Moltes gràcies i molt bon dia.
0: Símbol Editors va néixer el desembre de 1998.
1: Exactament.
0: A Sant Cugat. Sí. Però amb quina idea arrenca aquest projecte?
1: Bé, la veritat és que arrenca amb la idea d'intentar oferir al públic lector en català doncs, un catàleg, diguem-ne, que estigués dominat per dos eixos principals. Un és l'ambició, diguem-ne, intentar oferir llibres en català equiparables o homologables a qualsevol altra llengua del món. I després, lògicament, llibres de qualitat. És a dir, no volíem que això es convertís, tots els respectes, i diguem-ne, hi ha molta gent, i molta gent que ho fa bé, amb una editorial, per exemple, d'autoedició o d'abast únicament local, sinó que la nostra ambició era això, oferir llibres de qualitat per tot el públic lector en català.
0: Uh-huh. En el vostre web expliqueu que l'editorial va començar amb més il·lusió que recursos, no?
1: Exacte,
0: això,
1: sí.
0: Normalment acostuma...
1: De fet, no només va començar, sinó encara que encara estem així, eh?
0: Com recordes els principis? Quins reptes teníeu els primers anys?
1: Bé, el començament va ser, diguem-ne, en principi ja va ser una mica atzarós, no? Per què? Perquè això neix, diguem-ne, la primera idea, diguem-ne, la prehistòria editorial neix arran de que jo, diguem-ne, un servidor fa un viatge llarg amb avió i allò a l'aeroport diu, escolta'm, compraré un llibre, no? I vaig comprar un llibre en anglès per llegir-me'l durant el trajecte. I la veritat és que va ser... m'ho vaig passar molt bé. Era un llibre que en anglès es deia Couplehood, que precisament, diguem-ne, en aquell moment TV3 estava fent una sèrie, que potser ho recordarà, que es deia Boig per tu, una sèrie de dos joves que se'n van a viure... una parella que se'n van a viure junts, no? I era tot el que els hi passa amb l'adaptació a la parella, a viure sols, etc. Ostres, si m'ho vaig passar molt bé llegint aquest llibre. Quan vaig tornar li vaig dir a la Núria, la meva dona, dir, ostres, aquest llibre l'hauríem de traduir al català. I va començar així. I aleshores aquest llibre ens va anar prou bé, vam vendre molts exemplars per ser el primer llibre que publicàvem, i després a partir d'aquí doncs hem anat creixent el catàleg fins als 200 i escaig títols que tenim ara.
0: Déu-n'hi-do. En aquell moment hi havia un procés de concentració de grans grups editorials. Què és el que volíeu aportar des de Símbol Editors en aquest context?
1: Això de la concentració dels grans grups editorials va i torna. Ara tornem a estar en un altre moment d'aquests de concentració en grans grups editorials, no? Què volíem aportar? Volíem aportar una visió fresca, àgil, en certa manera, com us he dit abans, també de qualitat, no? I intentar donar sortida a llibres que, si aquests grans grups editorials no publicaven aquí, es perdien, no? Ja sigui traduccions o ja sigui de creació pròpia, no? I em sembla que ho hem aconseguit, i de fet, no només ho hem aconseguit, sinó veiem, també amb satisfacció, que durant aquests gairebé 30 anys, no?, que fa que hi som, doncs també han anat apareixent moltes editorials noves que també amb aquest mateix propòsit, no? En tenim 4 o 5 aquí a Sant Cugat, que en són un exemple, també.
0: I sobreviure en aquest context que ara comentàvem, es torna a produir aquest fenomen de reagrupació, no? Sobreviure per editorials com la vostra és un miracle?
1: Sí.
0: És un esforç diari?
1: Sí, és un esforç diari molt important. És un esforç, diguem-ne, també de... Això es mesura també amb l'ambició de cadascú, no? És a dir, és un esforç diari, és un esforç econòmic considerable i és moltes hores, és a dir, moltes hores. Nosaltres no podem competir ni amb grans tirades que abarateixen el preu del llibre, cosa que sí que poden fer els grans grups, no podem competir amb grans campanyes de promoció, no? Perquè, lògicament, nosaltres estem a l'ordre de publicar entre 12 i 15 llibres l'any i els grans grups en poden publicar 200 o 250 llibres l'any, no? I, per tant, és evident que ja amb una economia d'escala nosaltres no hi podem competir, no? Però amb què podem competir? Podem competir amb agilitat, podem competir amb mimar els nostres lectors, podem competir amb mimar els nostres autors, podem competir amb fer moltes presentacions, podem competir amb ser en molts llocs, no? I aquest és el nostre esforç quotidià.
0: Mm-hmm. Des de... des de la publicació de Sobreviure en parella, que és el primer llibre al qual feia referència, com ha evolucionat el vostre segell? Ara teniu 8 col·leccions?
1: Sí, això, el tipus de llibres que fem, lògicament, també les col·leccions per extensió són una mica allò assaig-error, no? Si comences una col·lecció, per molta il·lusió que hi posis, però veus que el públic no respon, doncs fas uns quants títols i després la deixes estar, no? Nosaltres vam començar molt forts, també, amb àlbums infantils il·lustrats. Durant molt temps era el principal eix de la nostra, del nostre catàleg. Això ho continuem mantenint, però, com tu dius, hem anat obrint noves col·leccions. Hem fet una col·lecció, per exemple, de thrillers o novel·la negra internacional traduïda. Hem fet una col·lecció de no ficció que n'hi diem Colors, on expliquem temes d'interès contemporani. Hem fet una col·lecció d'assajos, d'assaig vinculada al món de la natura, etc. No? Ara fa un temps hem començat una col·lecció novel·la gràfica que ens està donant moltes satisfaccions. Bé, nosaltres anem... O sigui, una de les coses que intentem és que qualsevol llibre que nosaltres fem estigui emmarcat en una col·lecció, perquè si no, després s'acaben dispersant, es perden a les llibreries, ja no es demanen, els llibreters no el demanen, el públic no sap exactament on és, no? I intentem això, vestir unes col·leccions que siguin coherents i que funcionin.
0: I d'aquests llibres o d'aquestes col·leccions, quins diries tu que són els que han marcat la trajectòria de la vostra editorial?
1: A nivell de vendes o de ressò, tenim alguns. Potser el que hem venut més exemplars vam tenir la sort de poder publicar els dietaris del president Quim Torra durant el Covid. Mm. Aquest va ser un llibre que es diu Diari de canonges, no? En el cas dels canonges, que es diu les hores incertes i les hores greus. Aquesta han tingut molt bona venda. Després ens ha funcionat molt bé un llibre il·lustrat que es diu Mare, que és sobre el tema de la maternitat, amb unes il·lustracions i uns textos preciosos. Mm. Ens ha funcionat molt bé l'àlbum infantil del Puffer, el drac màgic, que recull la lletra de la cançó amb unes il·lustracions també magnífiques. I el que també ens ha funcionat molt i estem molt contents, i ara el dia 12 surt la desena edició, és el llibre Tres nits de torb i un cap d'any, que explica precisament la tragèdia del Balandrau, que aquests dies podem gaudir de l'èxit cinematogràfic també que s'ha fet la pel·lícula. Aquesta és una història que nosaltres vam publicar l'any 2018 per primera vegada. El seu autor, allò que dèiem abans, és Sant Jordi Cruz, no el cuiner, sinó un meteoròleg, que no havia escrit mai res, però que ens vam posar d'acord i va fer un original que ha funcionat molt bé, i el boca a orella va fer que aquest llibre tingués un ressò i un impacte magnífic. I ja et dic, ara el dia 12 surt la desena edició, per tant és un long seller d'aquells que es fan, que en certa manera són els que, com dèiem, ens marquen la trajectòria de l'editorial, no? Perquè si un llibre no funciona, per molta il·lusió que hi hagis posat, et pot marcar la trajectòria editorial, però en negatiu, no? I per tant...
0: Ara que parlaves de Balandrau, em comentaves fa un moment que us heu engrescat més enllà de l'àmbit editorial, no? I que té a veure amb la cinematografia.
1: Sí, la veritat és que ja ho vam fer-ho en el seu moment, quan el Sense Ficció de TV3 va fer el documental, que també va ser un documental que va tenir molt impacte sobre aquests fets, i en aquell moment, com que estava basat en un llibre que havíem publicat nosaltres, ja vam fer de productors associats del documental, i ara amb la pel·lícula ho hem tornat a fer, no? Jo la recomano a tothom que la vagi a veure. És una pel·lícula amb uns referents propis, de la societat catalana, que probablement molts tenim aquells fets amb la retina, i és una pel·lícula molt ben feta, no? No perquè nosaltres hi haguem participat, però em sembla que les crítiques que estan rebent són molt unànimes en aquest sentit, no?
0: Quin és el criteri que seguiu a l'hora d'escollir els títols per la vostra editorial?
1: El criteri. Nosaltres tenim dues maneres, bàsicament, de fornir-nos d'originals, no? La primera són originals que moltes vegades els mateixos autors envien, no? És a dir, Catalunya és un país que la gent escriu molt, i molt i molt bé. I nosaltres moltes vegades diem, ostres, ens agradaria publicar-ho, però simplement no tenim capacitat. Que nosaltres, com t'he dit, fem 12-15 llibres l'any i, per tant, hem d'escollir molt bé els llibres que fem. Per tant, una font, diguem-ne, d'accés a uns originals són els que els mateixos autors o ens envien, o a vegades quan anem a fires passen pel nostre estant i diuen, mira, soc il·lustrador, soc il·lustradora, he fet aquest llibre, etc. No? Una altra via d'accés als originals és quan anem a fires, no? A vegades anem a fires internacionals, sobretot anem a la Fira del Llibre de Frankfurt, que hi anem cada any, o a la Fira del Llibre de Bolònia, que és de literatura infantil i juvenil, i allà tenim contactes amb editorials d'arreu del món, no? I aleshores, si veiem llibres que ens agraden o llibres que poden quadrar amb la nostra manera de fer, doncs ens hi, diguem-ne, intentem fer tractes i comprar els drets i després traduir-los, no? I l'altra via d'accés és quan se'ns acut alguna idea a nosaltres, nosaltres anem a buscar l'autor, no? Per exemple, ara hem començat fa poc una col·lecció, que n'hi diem Fontalba, que són col·leccions en què demanem a diversos autors que tenen una vinculació important amb alguna muntanya de Catalunya que ens expliquin com aquella muntanya o aquell massís ha acabat configurant la seva identitat, la seva memòria, la llengua que en parlen, etc, etc. No? Fins ara hem publicat 4 títols. L'últim que hem publicat és el Montseny, que ha fet el Jordi Cabré. El Jordi Cabré, reconegut escriptor que viu o que té casa a Viladrau, per tant, als peus del Montseny. Vam publicar també fa unes setmanes Collsa Cabra, que el va fer l'escriptora Blanca Busquets, que té la família, diguem-ne, una part de la seva família és natural de Cantoni Gros, i allà hi viu 3 o 4 dies, i per tant està al vell mig del Collsacana. Hem publicat El Cadí, de l'escriptor Albert Villaró, també un escriptor de ficció, en aquest cas reconegut, que els hi hem demanat, diguem-ne, això, que ens escriguin com, en aquest cas, El Cadí, no? L'Albert Villaró, que és nascut a la Seu i que viu un poblet que es diu Estamariu, que és just davant del Cadí, li hem demanat que, no?, ens expliqui com El Cadí ha acabat configurant també la memòria, la identitat, la geografia, el paisatge, la toponímia, la llengua que parla, o més a prop d'aquí Sant Cugat, o, diguem-ne, on els vellesans estem molt més vinculats. Li vam demanar a Vicenç Villatoro, nascut a Terrassa però que viu a Matadepera, que ens fes un llibre magnífic, d'altra banda, sobre Sant Llorenç del Munt, no? Per tant, aquesta, per exemple, és una col·lecció en què nosaltres diem, Vicenç, o Albert, o Blanca, o Jordi, ens agradaria que ens fessi un llibre sobre aquesta muntanya, no?
0: Són encàrrecs.
1: Són encàrrecs, sí. Encàrrecs que us he de dir que, almenys aquests 4 autors, l'han acceptat amb una vitalitat i amb unes ganes i amb una il·lusió fantàstica, no?
0: Mm-hmm. Parlem de altres factors que us identifiquen, com per exemple el compromís amb la sostenibilitat en la producció dels llibres. Com es tradueix això en la pràctica editorial?
1: Sí, això es tradueix... El món editorial és una mica complexa perquè, per exemple, quan fas coedicions internacionals, no sempre tu pots escollir el lloc on imprimeixes, no? O sigui, nosaltres sempre intentem imprimir a Catalunya, però una qüestió primer, diguem-ne, perquè hi ha un major control sobre el procés productiu, no? Però una altra qüestió també, perquè així t'estalvies costos ambientals pel que fa al transport, etc, etc, no? Amb què ens trobem això? Que a vegades hi ha llibres... Les coedicions internacionals com funcionen? O sigui, clar, a vegades són llibres que amb 1.000 exemplars, que és el que acostem a fer aquí a Catalunya, és impossible pels preus que, no? Si la impressió és a color, si etcètera, etcètera, seria impossible. Però aleshores, per exemple, si comprem els drets d'una editorial anglesa, aquesta editorial anglesa diu, escolta, nosaltres, jo sé, d'aquí 6 mesos fem una coedició internacional. Què vol dir una coedició internacional? Vol dir que sumen l'edició francesa, l'edició espanyola, l'edició alemanya, l'edició anglesa, etcètera, i els imprimeixen el color tots alhora, no? I aleshores cada idioma envia l'arxiu amb el text en negre amb la seva llengua. De tal manera que no és el mateix imprimir 100.000 exemplars de color que imprimir-ne 1.000 que si el féssim tots sols nosaltres, no? Doncs bé, per exemple, en aquests casos nosaltres no podem triar on s'imprimeix, sinó que ho decideix l'editorial anglesa, no? I en aquests casos sí que amb alguns llibres hem hagut d'editar-los fora de Catalunya i fins i tot fora de la Unió Europea, no? Però vaja, el compromís és aquest, no? I després, lògicament, altres temes, doncs la contractació de proveïdors energètics, etc, etc, no?
0: Parlem de noves formes de lectura, com la digitalització, que està canviant, bueno, de fet ja ha canviat el sector. Com s'adapta una editorial com la vostra?
1: Bé, una cosa és el llibre digital i l'altra és la digitalització de l'empresa, per entendre'ns, no? Que és diferent. En el cas de la digitalització de l'empresa, jo recordo els primers llibres que vam fer, anàvem amb fotolits, no? És a dir, es feia un fotolit, i el fotolit, el dissenyador et feia un fotolit, el maquetador et feia un fotolit, el fotolit el portaves físicament a la impressió,

0: paper per poder assenyalar, per poder subratllar...
1: Som generacions més analògiques.
0: Sí, però és que fins i tot a vegades la digitalització té sentit si és pràctic, si t'ajuda. Almenys jo personalment, per corregir o per editar un llibre, almenys una de les versions la necessito tenir impresa per poder això, fer gargots, fer fletxes, canviar l'ordre, fer una marca, etc. No? I pel que fa al tema de del llibre digital, nosaltres hi vam entrar en el seu moment. En un moment determinat ens vam trobar que alguns llibres nostres havien estat piratejats i, per tant, vam frenar-ho, no? Però és evident que aquest és un repte que haurem d'afrontar de nou, no? Una vegada hi hagi, que diguem-ne, ara hi ha moltes més garanties que fa uns anys, però més garanties que en cap cas, diguem-ne, algun llibre nostre és piratejat, no? Jo recordo durant la Covid, recordo una amiga meva que durant la Covid un dia m'envia, diu, et passo aquest enllaç que et donarà accés a més de 300 llibres i novel·les per si vols llegir. I jo vaig dir, home, escolta'm tu, tot això és pirata. És a dir, no m'ho envies a mi, envieu-ho amb altres amics, però no ho envies amb els editors, no? Però bé, perquè això al final, tot darrere cada llibre que surt hi ha un esforç, hi ha unes hores, hi ha uns recursos, hi ha una inversió. I per tant, bueno...
1: Qui millor que tu per saber-ho, no?
0: Exacte.
1: Una última qüestió. Parlem de projectes o línies de treball que us il·lusionen especialment per als pròxims anys, ja pensant en el futur.
0: Sí, nosaltres, com he dit, sempre l'ambició que tenim és poder oferir llibres de qualitat en català per a tothom. Quan dic per a tothom vol dir des dels més petits a la gent més gran, no? Les col·leccions que hem anat obrint van en aquest sentit, no? Per exemple, nosaltres estem especialment orgullosos de la col·lecció de novel·la gràfica i còmic, no? Perquè aquest era un àmbit que l'oferta en català era molt limitada i per tant estem contents, no és que sigui un Hollywood això de les vendes, perquè hem de pensar que en català cada dia surten 7 novetats, eh? Aleshores, vosaltres heu d'imaginar les taules de les editorials de les llibreries, per exemple, aquí a Sant Cugat, no? La Salvatge, Paidea, el Celler, totes, no? La Bacus, fins i tot, és a dir, no vull el Pati de Llibres, no me'n vull deixar cap, eh? I aleshores dius, bueno, tinc una taula, no?, amb les novetats, i cada dia només en català n'arriben 7, no? Imagineu-vos les que poden arribar en castellà, de mitjana. Clar, no hi ha lloc, no? Aleshores, els grans grups què fan? Els grans grups fan com si es tractés dels grans supermercats d'alimentació, no? Allò. El seu objectiu, moltes vegades, és ocupar el màxim d'espai possible, perquè si un llibre teu ocupa una taula d'una llibreria, no l'ocuparà una altra. I, per tant, nosaltres aquí sí que intentem també cuidar molt els llibreters perquè tinguin present precisament les editorials petites i independents, no?
1: Molt bé, doncs, Jaume, avui hem conegut una mica més a fons... Símbol Editors, que sembla que va ser ahir, però ja porteu gairebé... Són 28 anys els que porteu de trajectòria.
0: Sí, gairebé, sí.
1: O sigui que hi ha molta feina d'aquí al darrere.
0: Moltes gràcies, sí.
1: Que vagi molt bé, Jaume.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Vinga.

0: faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
0: Continguts en xarxa.

0: I bé, doncs estem a punt novament amb aquests fogons i davantal, ja ens ho hem posat i ens hem ben col·locat, la Joana i jo. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Ben preparades. No ens posem mai aquest gorro que tens aquí a punt de cuiner o cuinera. Sí.

0: Escolta-me, ha de ser molt incòmode. Tu te l'has posat alguna vegada?
1: No, per cuinar no em poso mai cap gorro, jo. No.
0: Escolta'm, i principalment quan el porta endavant, diu que és perquè era així no suentar...
1: No, jo trobo que en una cuina... En una cuina d'un restaurant està molt bé perquè hi ha gent que porten els cabells molt llargs, vulguis o no vulguis, vegades te'ls estàs tocant, el serrell que penja... Que... Jo ho trobo correcte, Tant en una botiga, també, com es porten aquestes cabelleres i tot això, el cabell recollit jo el trobo molt bé. Ara nosaltres, com que el portem curtet,
0: sí,
1: vull dir...
0: Ja no cal.
1: Jo crec que no cal.
0: Molt bé, què ens portes avui, Joan? Anirem cap a coses fresquetes?
1: Sí, bueno, avui us porto uns rotllets de pollastre farcits amb bacó i formatge.
0: Oh, que bons, no?
1: Bueno, els pots fer del que tu te vingui més bé o t'agradi, eh? Mm. Però vull dir, jo són aquests els que vaig fer perquè això, aquests rotllets ja els trobes comprats, fets, o els pots fer tu. Aquests eren de cuixa de pollastre, perquè la cuixa de pollastre queda més melosa,
0: sí,
1: que el pit.
0: Sí.
1: I quan ho tens rostit, canvia, eh? I doncs, llavors, què farem? Agafarem aquests rotllets, si els comprem ja fets, depèn del tamany, jo n'hi faria un per cada un, perquè després això si et sobra...
0: Quina mida tenen? D'un pam, més
1: sí,
0: o menys?
1: Sí, un pam o una mica menys. Uh-huh. Eh? Aquests quatre rotllets, que ja hi venen, diguéssim, amb aquella malla, que ja et ve tot...
0: Llavors, són congelats?
1: No, frescos, frescos, eh? Jo els vaig comprar frescos.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Llavors jo faria aquests rotllets que acabem de dir i què farem? Doncs quatre rotllets per cada un. Després dels rotllets aquests necessitarem una ceba, un all porro, un parell o tres de tomàques d'aquestes petites per rostir tot això, una mica de canyella en pols, oli, sal i pebre per empebrar tot això. És fàcil, allò. Llavors, primer de tot, què hem d'agafar? Hem d'agafar aquests rotllets, que tal com hem dit, ensalats i empebrats, i llavors els posarem a la cassola amb oli a rostir, que agafin color. Sempre en la cassola destapada, perquè si la tapem, la carn ens queda, com que fa vapor, la tapadora ens queda blanca, i nosaltres volem que ens quedi rosset. Primer els passarem ben passats, i com els tinguem sellats, com diem sempre, de tots els cantons, doncs, llavors, en aquí mateix... i posarem totes aquestes verdures que hem dit ja tallades.
0: Quines verdures? Tornes a
1: l'all porro, sí? La ceba,
0: sí?
1: Unes quantes tomaques d'aquestes de penjar i una cabeça d'alls.
0: La ceba què? Ha de ser grossa?
1: No, la ceba
0: tot...
1: a quadros o juliana, com vulguem.
0: Perquè ceba
1: tot això...
0: tendre...
1: No, ceba veia. De tendre també. La tendre, si volem, també podríem fer-ho. Llavors això ja ho tindrem tot tallat, li posarem, deixarem passar-ho en aquest oli 4 o 5 o 6 minuts amb aquesta cabeça d'alls, i haurem posat un trosset de canyella en rama, la meitat de la meitat, no gaire, i si ens agrada el llaurer, una fulla de llaurer, i això ho regarem ben regat amb birranci.
0: Ah, està bé.
1: Deixarem que s'evapori aquest birranci, ja tindrem una mica d'aigua calenta, que et diré jo, per 4 rotllets, poder mig litro,
0: sí,
1: no negar-ho molt,
0: L'aigua calenta.
1: Calenta.
0: Com dius l'aigua calenta o com hem d'afegir, no t'ho pregunto mai i sempre queda amb el
1: dubte. L'aigua sempre calenta. Aquest dia, una gran cuinera, que és l'Ada Parellada, que cuina molt, cuina com la nostra, perquè fa cuina, no fa tanta cuina d'autor, fa cuina moderna, però no és d'autor, sinó que és de la nostra i ella cada dia més, i també està molt amb el reciclar les verdures, el menjar i tot això, i va dir, l'altre dia ella feia uns fideus, i va dir, l'aigua ha de bullir sempre, no podeu posar mai, perquè queden escaldats, i això passa amb l'arròs, passa amb tot, l'aigua ha de bullir sempre, i aquí també l'aigua ja la tenim calenta, li tirem, ho deixem 5 o 6 minuts, i llavors ho tapem. Baixem el foc. I només hem de fer que anar girant aquests rotllets.
0: Ah, molt bé.
1: En tant, cada 20 minuts, cada això, els girem. Com veiem que estan tous, doncs llavors ja podem tancar el foc.
0: Val.
1: L'única cosa que això ho hem de deixar refredar per poder-ho tallar bé. I llavors què farem? Ho deixarem refredar. Si ho podem fer el dia abans a la tarda, millor, perquè l'endemà ja el tindrem això ben refredat.
0: Sí, sí.
1: I si no, t'has d'esperar un parell d'horetes, perquè si no, com ho talles, te se trenca.
0: No cal posar-lo a la nevera, però...
1: No. Bueno, si són aquests dies de tanta calor, sí.
0: Bueno.
1: Agafes la cassola i la nevera l'endemà, acabes de fer-ho. Ara, si són aquests dies com ara, en què encara no ha vingut, no. Llavors, l'endemà, treus la malla aquesta, aquesta verdura la deixes en allà. Ah, també hi podem posar una mica de pastanaga tallada així en diagonal. Tres o quatre pastanagues. I llavors agafes i treus la malla, ho poses sobre la taula aquella de fusta que tenim i ho talles al teu gust. A tres dits, tres centímetres, quatre, cada tall. Ho poses tot altra vegada en aquesta cassola i llavors treus els alls. A nosaltres ens agrada perquè els alls queden molt, molt tous. Es desfan.
0: És que cuits els alls són molt bons.
1: Són bons, eh? Llavors, l'única cosa, si no t'agrades el porro, el treus una mica o ja no li poses. I llavors serveixes aquesta carn i a sobre una mica d'aquest suquet que t'haurà quedat d'això.
0: Molt bé,
1: d'aquesta aigua que has posat. Si veus que n'hi fa falta una mica de més d'aigua, n'hi afegeixos una mica més.
0: Però això també deu ser el gust de cada un, no? Si els agrada una miqueta més sucós.
1: Més sucós o no. I llavors aquí tens uns rotllets rostits, són rostits, però hi ha el punt de poder-los servir, perquè si tu els arrosteixes i prou, i no hi fas aquesta mica d'aigua que et dic, i els deixes aquest tres quarts o una hora més, queda dur. Tu el talles, i sí que és bo, però la carn no queda, i això queda tan tou. Tovíssim, tovíssim queda. I llavors això, a què ho podem acompanyar? Això ho podem acompanyar, ara que és el temps dels carbassons, amb un carbassó enfarinat i fregit o en tèmpora, amb unes patates fregides, amb uns xampinyons, amb uns xampinyons d'aquests, els comprem, els netegem, i amb una paella els apassem, els afregim una mica, i una mica d'all i julivert, i llavors ja posats en aquest plat al costat. Vull dir, ho podem, amb esbergínia, amb pebrot vermell, amb moltes coses ho podem acompanyar.
0: Molt bé, no? Ha de ser boníssim
1: I ara ja ve aquest temps que diem nosaltres que ve bé el fresc i rostit. A mi els rostits a l'estiu m'agraden molt. Tu no?
0: Sí. I freds encara m'agraden més.
1: Sí, que
0: no freds de la nevera,
1: No, freds de la nevera no, però si fa una hora que són fets no cal escalfar-lo. Allò que és tevi ja va bé. Doncs ara és el temps aquest de tots aquests rostits i els podem deixar fets i llavors, si ho hem fet el dia abans i llavors ho volem deixar per ens anar sobrat, ho posem en un tàper i 4 o 5 dies ho podem menjar sense congelar,
0: Molt bé, no? Molt bé, no? Poses... Però, com que és verdura, també s'ha congelat més,
1: No, poses a la nevera amb un tàper i tu dius, avui som diumenge, però els menjaré dijous, no cal que congelis. Ara, si dius, no sé quan m'ho menjaré, i si no el dijous dius, saps què? Ja fa masses dies i no ens ho hem menjat, ho congelo. Perquè, vull dir, el congelat va molt bé, però és... a mi m'agrada més tot sense congelar. Sí. Però jo considero que el congelat... va molt bé per molta cosa. Hi ha persones que ja fan tot això i ho congelen.
0: Sí, ho tenen ja fet per un moment
1: determinat. Per un mes o un... Sí, jo com que tinc temps ho puc fer. Ara, si me sobra, sí. Però jo congelar-ho, per exemple, ara haig de fer una vedella amb bolets i vindran 16 persones o 15 d'aquí dues setmanes i congelo. No, m'estimo més aquella setmana ja fer-ho, aquella setmana mateixa. Això cada un, la cuina...
0: Sí.
1: Doncs és això.
0: Aquests rotllets també els podem fer servir tallats per fer un plat d'entrant, no?
1: Sí.
0: Allò bueno, si tallats una mica d'una mida d'un parell o tres de dits, no?
1: Sí, i això fas un plat únic, com t'he dit, acompanyat de tot això, o fas una amanida... I això.
0: Ben saludable, eh?
1: I queda molt bo. I llavors, si tu no t'agrada el bacó i no t'agrada el formatge, a la carnisseria te'ls poden omplir del que tu vulguis. De cansalada d'aquella de pebre, de salsitxa, d'ou dur, de pebrot...
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: això,
1: sí, sí.
0: Quin servei, no?
1: Aquests perquè ja són els que venien així, eh?
0: Sí.
1: Però si tu dius, no, a mi això no m'agrada, doncs ells tu encarregues, aquell dia no t'ho faran, però dius per demà passat. I és un plat que queda molt bo, eh? Queda molt bo, hasta si tens convidats, aquests farcits que abans sempre fèiem la llata o fèiem vedella, aquests farcits amb això, i amb llom. Amb llom de dos colors queda boníssim.
0: Què vols dir? Després rellenes amb això?
1: No, sí, sí, sí. L'obren com un llibre i tu li dius, el vull farcit d'això. I ells ja te'l farciran, te'l lleguiran i tot, i llavors tu el vas a comprar i has de fer el mateix
0: Caramba,
1: sistema
0: no,
1: que
0: molt
1: aquest.
0: Bé, molt bé,
1: i el llom queda molt bo, molt. Llavors també el llom hi ha gent que se'l mengen com a fiambre, fred.
0: Sí.
1: De primer plat. Saps? Fred. Tallat jo, més prim, fred.
0: Sí, jo vaig fer, fa bastant de temps, cosa rara, eh? El llom ben embolicat, diguem-ho així, amb sal grossa.
1: Sí.
0: I després va quedar boníssim, eh?
1: I te va quedar bo. Amb les... Jo en sal no m'atreveixo, sí. Perquè una vegada vaig fer un peix i em va quedar... El devia fa... estar massa al forn i em va quedar molt sec, aquell peix.
0: Doncs allò, esclar, me va quedar com si fos per el dolç, però fet a casa.
1: Sí, sí. Ah, exacte.
0: Eh? Vull dir, me va quedar molt bé. Cosa quedar... rara, eh? Jo, jo
1: no, ja bueno, sempre hi ha coses que...
0: que et surten més bé que altres.
1: Exacte, que et surten més bé que altres.
0: Deves recordar els ingredients, Joana,
1: doncs per
0: i
1: aquests
0: som.
1: Ingredients, tal com hem dit, agafarem un llumet d'aquests de pollastre per cada un. Si són molt grossos, agafeu una tres, però jo agafaria un per cada un, si s'obre ja el tindreu. Llavors necessitarem una ceba, necessitarem unes pastanagues, unes tomaques, un all porro, una cabeça d'alls, una mica de canyella, sí. I si us agrada el llaurer. Si us agrada el llaurer. Oli, sal i pebre. I una mica d'aigua per estovar tot això i aquest bon raig de birlanci que no hi falti.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Això, doncs, és un plat que tothom ens hi podem afegir, sí. I un plat ben saludable.
1: I ara que venen les revetlles, també és una cosa que la pots tenir feta. La setmana que ve us portaré uns entrants per la revetlla, uh-huh. O pel dia de Sant Joan, uns entrants freds, per poder gaudir d'aquests dies.
0: Escolta'm una cosa, els ho podem preparar abans?
1: Sí,
0: tot
1: els ho podem preparar abans, no, i no són gaire difícils de preparar.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos en aquesta estona de fogons i de ventals. No vaig tenir en el de ventals, avui no me l'embrutic tot, eh?
1: No, avui no, perquè no, això no embrutic gaire,
0: no,
1: eh?
0: Això no, és verdura.
1: És net.
0: Gràcies, Joana, fins al proper setmana.
1: Molt bé, vinga, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut.